Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAN. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAN.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

go wrong trying to make things right.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores. A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i també al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i del prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. Són pluges torrencials. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges ES Alert, de moment no s'han ordenat restriccions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Suma, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguers de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris.
1: Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora.
3: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també parla amb malversació i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fan l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: El muntatge El Barquer, del Teatre Lliure, ha guanyat 3 guardons a la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar, i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. La Generalitat compensarà els seus treballadors els festius que caiguin en dissabte.
3: Segons ha pogut saber Trescatinfo, l'executiu publicarà demà passat la instrucció que ho farà possible a partir de l'any que ve. A més, ho farà amb caràcter retroactiu per incloure els dos festius que aquest any han caigut en dissabte, que són el 15 d'agost i Sant Esteve. D'aquesta manera, la seva bossa d'hores sumarà 14 hores més. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions ho celebren.
4: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
5: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
3: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals.
1: Esports, la demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i també el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
3: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Aquest dilluns s'han disputat altres partits d'aquesta competició. El Bèlgica 0, França 1. El jugador del Barça Koundé s'ha quedat a la banqueta. I el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter ucraïnès del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquesta tarda disputa la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dimarts, matiners. Àlex Bosch, no fa tan fred fa en aquest fred, estudi. Et fa la temperatura que ha de fer per començar a fer el programa de ràdio. Perquè són les 5 del matí, si a sobre fa calor, és que jo em quedaré dormit damunt del teclat.
1: Et desperta aquest fred, sí.
6: Avui l'Ara García ha arribat derrapant, a la ràdio. Si no, facis aquesta cara. Nosaltres som persones transparents que li expliquem a l'audiència el que passa abans de començar.
7: Sempre, sempre amb debates.
6: Un camió de la neteja, un carril d'un sol sentit, un carrer...
7: No hi havia res a fer, no hi havia res a fer.
8: Efectivament, anava a dir que necessitem un Àlex Alert que ens avisi abans d'abrir el fred que fa en aquest estudi per poder-nos abrigar com Déu mana.
6: També teniu fred?
7: Sí, sí.
8: Jo vaig amb maniga llarga,
7: però... Jo estic bé. Vinga, calorada.
6: És que aquesta ve calorada, clar.
7: Jo estic amb l'Àlex.
6: Molt bé. Doncs, per votacions...
7: Manes tu.
1: Fa fred.
6: Guanyem. Vinga, va, comencem.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dimarts 29 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un temps molt inestable, amb precipitacions al litoral i al prelitoral. De fet, s'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva. Des de primera hora del matí fins la tarda, en alguns casos, es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. I, per cert, també us recordem que al llarg del matí qualsevol incidència que es produeixi, connectats, com sempre, a la ràdio pública i nacional, que us n'informarem puntualment. Marta Viana, per cert, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vic el sol sortirà a les 7:46 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 50 minuts.
0: Lara García, la noia puntual, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hem de començar el dia destacant a una frase que ens ha deixat la cantant i compositora Cristina Lamar en una entrevista a Mondo Sonoro, que diu: no hem de perdre la fe en l'amor.
0: T'has menjat aquí una frase, perquè diu, bueno, que t'encaixa
2: els matiners. Bueno, és que anava a dir ara, dic, és una frase que crec que ens encaixa molt als matiners.
0: No hem de perdre la fe en l'amor. Hi ha molts tipus d'amor, clar. L'amor a la família, l'amor als amics...
2: Tu entens o què?
0: De què?
2: De fe en l'amor.
0: I tant. Cada dia quan em desperto, res un pare nostre...
2: I endavant.
0: I amunt els cors. Bé, la fe a l'amor és important. És important la fe a l'amor. Depèn de l'època de l'any. Maiol Roger, avui al matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs molt pendents de les pluges i d'aquesta alerta. Des de les 6 que parlarem amb Protecció Civil perquè ens expliquin com està la situació i també anirem als diferents municipis si és que hi ha problemes, que esperem que no n'hi hagi. També molt pendents d'aquest decret d'habitatge que ha d'aprovar el govern espanyol. Avui tenim una entrevista amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. El vot de Junts és decisiu. I també avui estrenem secció de ciència amb Pere Estupinyà.
0: Home, en Pere Estupinyà és fantàstic.
3: Home, com tots els col·laboradors del Matí de Catalunya Ràdio, però aquest mes, no? Sí. Et veig que li tens un especial carinyo.
0: Estava pensant que el Matí de Catalunya Ràdio és un programa sempre en moviment, perquè sempre dius, i avui estrenem. I això està molt bé.
3: Nosaltres tenim amor en els oients. I les oients.
0: Nosaltres,
3: Sí, però anem estrenant cosetes, anem
0: donant...
3: Nosaltres també. Quan dic nosaltres, incloc els matiners, no només el Matí de Catalunya Ràdio. Som una petita família.
0: I tant. Gràcies, Maiol. Fins ara. I alerta perquè arrenquem el dimarts a tota potència, perquè sí, perquè el moment ho mereix.

0: És Children of the Revolution, de T-Rex. Vivim moments on la societat reclama canvis importants, necessaris, urgents i imprescindibles. Pel nostre present, però sobretot pels que vindran, els nens i nenes que mereixen viure una vida justa, feliç i lliure. I cada matí nosaltres fem la nostra particular revolució, que no és poca, la d'engegar el dia com si avui s'acabés el món.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, pràcticament 11 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
2: Mira, no sé si recordes l'escena de 2001, Odissea a l'espai, en què l'ordinador Hall, que és una intel·ligència artificial, es rebel·la contra la tripulació i comença a desobeir.
3: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
4: ¿De dónde sacaste esa idea?
5: Dave. Què ha passat? Què ha passat?
2: És allò que, quan tanques l'ordinador, no estàs mai segura si l'ordinador també s'ha tancat, eh? Doncs aquesta matinada ha transcendit alguns detalls del fullet que Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, enviarà als possibles inversors abans de sortir a la borsa. I el que diu és de, del tot, menys tranquil·litzador.
0: Vaja.
2: Dedica 80 de les 260 pàgines dedicades a intentar convèncer els inversors a dir que els riscos de la IA són importants i cal tenir-los presents, i els defineix textualment com catastròfics o existencials per la humanitat.
0: Home, els adjectius no són precisament esperançadors, eh?
2: Recordem que està intentant atraure inversions, eh? Doncs, i la cosa no acaba aquí, perquè avisa que alguns models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com sentíem amb Hall, com resistir-se, per exemple, a ser apagats, manipular informació o fins i tot fer coses semblants al xantatge. Això ho diu en un fullet destinat a...
0: inversors.
2: A inversors, eh? Per tant, cada vegada estem més a prop que Stanley Kubrick tingués raó amb aquella pel·lícula.
0: I tant.
2: Però tranquils.
0: Ah.
2: Malgrat tot...
0: Si ho diu l'Àlex...
2: Anthropic et diu que inverteixis, és a dir, que et demana directament que inverteixis en una possible catàstrofe mundial.
0: Alguna cosa d'interès us direu bé quan et diguin inverteix, però per si de cas, perquè si no seràs víctima. Clar.
6: És estratègia.
0: Tot està molt fotut.
2: Tot molt normal.
0: Pot ser perillós, no t'ho recomanem, però inverteix. Dóna'm calarons per si de cas que te'n salvaràs. 80 dels 260 punts. No són pocs, eh?
2: 80 dels 260 pàgines dedicades a riscos.
0: Nosaltres no us animem a que torneu al llit, tot i que això és el que passa mentre dormíem. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 2:15 del matí, avui el món serà un lloc millor si ens contagiem, ara sí, una mica de l'esperit olímpic. Andreu Merino.
7: La flama dels Special Olympics continua el seu recorregut per Catalunya. Avui toca parada a Figueres abans de passar per Barcelona dissabte i finalitzar el trajecte a Tarragona d'aquí a una setmana, el 8 d'octubre, el dia abans que comenci la competició. Hi participaran 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual, representant a 7 països. L'esdeveniment també serà possible gràcies a 600 voluntaris. Tant el trajecte de la flama com la competició per si mateixa tenen com a objectiu donar visibilitat a la pràctica esportiva de persones amb discapacitat i també sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de viure en una societat més inclusiva.
0: Un minut, 17:15, tres bones notícies per començar el dia. Jo amb el titular ja sóc feliç, també t'ho dic.
6: Sí.
0: El casc serà obligatori als patinets a partir de demà.
6: És quan entren en vigor les noves normes de circulació. Una, com dèiem, és que s'haurà de portar aquest casc obligatori i el patinet tampoc el podran conduir els menors. Ja em va passar ahir, això. No tinc veu, a vegades.
0: Estàs fent canvi de veu.
6: Adolescent.
8: Hola, Marta. Hola, bon dia.
6: Hola. Tampoc això, eh? No el podran conduir els menors de 15 anys. També hauran de portar un llum encès i de nit o amb poca visibilitat s'haurà de portar un element reflectant sempre. Pel que fa als ciclistes, també molt important és que els vehicles que els avancin hauran de reduir la velocitat almenys 20 km per hora i quan hi hagi doncs, més d'un carril per sentit hauran de canviar completament de carril.
0: Clar, els vehicles hauran de reduir la velocitat. També demanaria que els patinets reduïssin la velocitat cada vegada que es troben un peató.
6: Perquè
0: hi ha vegades que porto gorra i passo un patinet i la gorra em vola. que hi ha cada persona que va patinar, que va 80 per hora per la vorera.
6: Molt ràpid.
0: El Ministeri de Sanitat vol que les dones puguin avortar als centres d'atenció primària. Ot Serra.
9: Actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu centre d'assessorament en salut sexual i reproductiva. Ara la ministra Mònica García vol fer-ho més accessible.
10: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
9: Es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
0: I la iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb els... Iron Man amb el seu Biden. Net... Net, també, apa, i torno una altra vegada, per favor.
6: Vinga, va.
0: La iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb el seu net pel Delta de l'Ebre. També el titular, també, mare, guapa, també tela.
6: Però aquí sembla un embarbussament.
0: Sí. Home, per favor.
11: Bastant senzill.
0: Saps?
6: No puc. A veure, que és una notícia molt xula, eh? És una notícia molt xula, eh?
0: Vinga, a veure, explica'ns-la.
6: Ha sigut aquest dissabte, amb l'ajuda d'una cadira adaptada, la Laia ha pogut acompanyar el seu net, en Gaetan, i superar la prova de triatló de 113 quilòmetres, gairebé 2 quilòmetres, nedant per l'Ebre, 90 en bicicleta i 21 quilòmetres corrent. Però sobretot han demostrat que l'edat no és un impediment per continuar vivint aventures plegats.
11: I ell ho fa precisament perquè tots els nets s'ocupin de les àvies. Diu que poden fer moltes coses, que les tenen que ajudar. I a mi ell sempre vol que surti, em porta al teatre, em porta per tot arreu.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Mas. Tal dia com avui, un 29 de setembre del 1979, aquest tema arribava al número 1, Marta.
1: Sí, un tema de Police que arribava al número 1 a Anglaterra, també ho va aconseguir entrar a les llistes d'èxit a Irlanda i va arribar també al número 5 a Austràlia. Curiosament, però, aquest tema es veu que no va calar tant als Estats Units i el tema va quedar-se al número 74 de les llistes. Anys més tard, això sí, per sort, això va canviar i va convertir-se doncs, en una de les cançons més celebrades i Sting ha dit en més d'una ocasió que és la seva cançó preferida de totes les que ha escrit mai per The Police.

0: Vinga, va, un quart de 6 del matí, 3 minuts. Estem fent en directe els matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, al llarg d'aquesta hora connectarem amb l'Eloi Cordomí també perquè ens informi de com està la situació meteorològica avui, que s'esperen ruixats importants al llarg de tot el dia. Serà d'aquí uns moments, ara per això els matiners reivindiquem el contingut en català que trobem a TikTok i avui, per cert, ens hem fixat en la secció Però vostè qui és?
1: Una secció que presenta en Joel Díaz. Al compte de TikTok de l'APM ens hem trobat la conversa que va tenir amb el grup Svetlana.
2: Teniu formació?
3: No. Tenim formació musical, encara que no es noti, però...
2: No, sí que es nota, però
3: la reivindiquem, sí que... la reivindiquem. Sí que...
2: A veure,
3: tu la notes o no, Joel?
2: Jo, a veure, s'ha de ser honest.
4: De totes les cançons que has escoltat, que són moltes, sí. Quina creus que és la que té més complexitat musical?
2: La última.
5: Com es diu?
4: No, l'última quina?
3: Ah, l'última
4: que hem tret.
3: No?
4: Ah, Josep Maria.
2: Josep Maria.
4: Sí.
2: Josep Maria.
4: Sí.
2: Ah, Josep Maria, com... Enfotem-vos de la idea del Josep
4: Exacte.
2: Maria.
4: Exacte.
2: Podeu explicar a Catalunya què és un Josep Maria?
3: Què és un Josep Maria? Doncs
4: pues un feixista merda, bàsicament.
2: Però és un senyor.
3: Anda ja.
4: No té per què, vull dir que
3: l'arpia
4: és una senyora, aquesta arpia que tenim ara.
2: Què, de qui crius?
4: Com que, bueno, ja,
3: la teva amiga.
4: La teva millor amiga, no?
2: La innombrable.
4: La innombrable. És Voldemort.
3: Fa por.
4: Millor que no diguem res, perquè si no ens sortireu escaldats.
0: I el compte de TikTok de 3Cat Humor, un fet insòlid.
1: Això és el que va explicar en Magí a l'Està passant de TV3.
6: No hi sabíeu que les dones de la selecció espanyola de rugby es diuen les leones.
3: Ni idea.
6: Podria ser un problema més perquè a les jugadores de l'Atlètic de Bilbao de futbol també els hi diuen les leones. Potser direu, potser és que hi ha unes lleones per esport, no? Doncs no, perquè a Cuba tenen un equip de futbol que li diuen les leones del Caribe.
7: Serà que no hi ha en el regne animal
6: animals
7: una
6: per
7: quantitat inabastable?
6: A Puerto Rico tenen les leones de Ponce de voleibol, les leones de Ponce de bàsquet i les leones de Ponce de softball. A la selecció espanyola de voleibol li diuen les leones del volei, també, no? Perquè a l'Argentina hi ha un equip de rugby i com els hi diuen? I ho sento, de veritat, no mateu el missatge, que és el que jo he trobat. Els hi diuen les torres. Ha deixat titulars com las zorras, inicia no y la defensa del título, nadie puede con las zorras,
3: no.
6: O finalment hubo festejos para las zorras.
0: I qui hem tornat a veure per TikTok és... cançó de bones!
1: Efectivament, Miquel Montoro ha parlat al podcast Mel i ha recordat el primer vídeo que va fer i que es va viralitzar.
8: Jo crec que el meu primer vídeo així més conegut va ser de les taronges.
9: Una bona taronja sempre va bé.
8: Mon pare sempre m'ha anat a una fira molt grossa que se fa a Saragossa de maquinària agrícola i això. I res, érem a l'aeroport i me veu una dona. Ja t'he vist per les redes socials.
10: Una dona que no era mallorquina.
8: Que va, si era de per Saragossa aquesta dona. Sí, ja t'he vist, ¿Nos podemos hacer una foto? Dic, tu, que m'aquí t'estàs fent una foto. Dic, sí, jo sóc un perdut.
10: Tu, en 10 anys, flipant, ton pare també que devia estar flipant.
8: Un pare va telefonar a mi mai i diu, què ha fet el teu fill? Diu, que m'ho han aturat ara aquí i no m'ho quadra, això.
0: Vinga, va, pràcticament 8 minuts, arribem a 5:45 del matí. Bon dia, Catalunya, aquests que ja esteu desperts i connectats amb els matiners de Catalunya Ràdio, amb aquesta musiqueta animada. És moment d'obrir la revista d'alguns cors, això sí, dels matiners. I comencem parlant de Lola Dueñas, que ha confessat una anècdota durant el rodatge de La Bola Negra.
1: Sí, explica que en una de les escenes de la pel·lícula, que és quan ella fa pipí, per tant us faig un spoiler, però podeu viure amb
0: Vaja,
1: això.
0: Que podria passar qualsevol pel·lícula, que algú s'aixequi i vagi pixar, també t'ho dic.
1: Bueno, però pixa d'una manera en concret. Va acabar sortint d'una manera improvisada, expliqué aquesta escena, ho deia en una entrevista d'Onda Cero.
11: Eso surgió porque yo me hacía pis de verdad y entonces porque me pongo nerviosa rodando y estoy como muy, me excito mucho, entonces me hago pis aunque no me haga pis. Y entonces estoy todo el rato yendo al baño y hago pis y vuelvo y voy y no hago pis y vuelvo, estoy como siempre. Y entonces no sé qué Javi Calvo me dijo y yo le dije... Es que yo me hago pis y me dice, pues lo haces, cuando se pone así me gusta mucho.
0: Doncs vinga, ja tenim una anècdota més de Lola Dueñas a La Bola Negra i la influencer alerta Maria Pombo demana ajuda a les xarxes per trobar el seu gat perdut.
1: Sí, en uns stories d'Instagram ha explicat que en Pluto, el seu gat, porta 4 dies sense aparèixer. Diu que és estrany perquè és un gat molt normal, que mai s'escapa ni tan sols intenta marxar de casa i ha afegit que, com és lògic, doncs està molt preocupada i que aquests dies estan sent una agonia.
12: No sé, estoy en casa y lo único que me hace es llorar, así que estoy venido ahora. Es que cada vez que hablo... En fin, que no hay novedades. Y que estamos saliendo por las noches con linternas. O sea, lo que más me jode es que es un gato súper normal. Pero es que, claro, la gente lo ve por la calle y se cree que es un gato callejero. Y lo que más desearía con todo mi corazón es que alguien lo llevase a un veterinario para que con el chip no sea más serio. Y me agobia un montón que esté pasando las horas y que no venga, empiezan las lluvias y que no hay novedades.
0: Què esteu parlant aquí, a veu baixa? Que esteu parlant
1: que està dient una barbaritat. Què toque, ara?
0: Ah, dir la veritat.
1: Va, l'Ot Serra, no? Home, no.
0: Escolta'm, tots els ànims des d'aquella Maria Pombo, que és cert, que fa una mica de gràcia, perquè la veus així una miqueta de xoc, però, clar, exacte, només faltaria que el gat de Maria Pombo corrés per Catalunya Ràdio.
1: Imagina't.
0: Tant de bo el trobi, perquè, el escolta'm, els que ens estimem els animals,
1: quan
0: pobreta... Quan
1: passa pobreta. Molt malament.
0: No, tu, Marta, també estàs preocupada.
1: No, no, i tant. Bueno, és que em sembla que ha de ser...
0: una agonia.
1: Una agonia, com diu ella. Sí, sí.
0: Vinga, quins sons deixa...
5: Mala foscor.
0: És un cas de crims total, és un
1: total.
0: Cas de crims. Aquest gat li demanaran diners per aquest gat. Quins sons ha deixat la ràdio? On Serra?
13: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar el nou director general de la policia, Ferran López. Defensa que els Mossos no poden desobeir una ordre judicial per executar un desnonament, però vol reforçar l'àrea de mediació.
14: Doncs segurament tenim marge. Jo també li puc dir que les primeres dues reunions que d'ofici he demanat és amb Habitat 3 i amb la Fundació Rels, per conèixer el fenomen amb tota la seva complexitat i per mirar d'explorar doncs, algun petit espai que ens permeti fer les coses d'una manera doncs, més amable per tothom.
13: Carme Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, es queixava que no s'hagi sigut ambiciós en polítiques d'habitatge.
15: Portem una legislatura on l'únic que s'han fet són anuncis, grans brindis al sol que no s'han traslladat amb mesures contundents i mesures concretes. Tu vas anunciant coses que sonen fantàstiques, però després no tenen cap efecte, i això el que genera és desafecció i el que fa és abocar la gent a votar l'extrema dreta.
13: I la presentadora de La Travessa, Laura Escanes, feia aquesta reflexió sobre si determinats influencers han de mullar-se políticament.
16: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
13: I a la tarda, Francesc Garriga va descobrir que Toni Llull, bateria de Guitarrica de la Fuente, és molt amic del cantant, l'Álvaro.
17: Tu si l'has de cridar, com el crides? Álvaro? Guitarrica? Com li dius?
18: Álvaro, sí.
17: I el mòbil com el tens guardat?
18: Álvaro, som molts en fet amics. Sí que és...
17: Però Álvaro a seques no, serà Álvaro Guitarrica, no?
18: No, Álvaro.
17: Álvaro sol?
18: És lo típic que...
17: No
18: que
17: coneixes no. Més Álvaros?
18: No.
19: Els matiners.
0: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament. Parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
20: Bon dia, matiners. Avui dimarts, la lluna transita per Taure i tenim molta energia fixa al cel. Traducció. Pot costar més canviar de plans, d'opinió o aconseguir que algú baixi del burro. Però aquesta energia també té una part molt bona, constància, resistència i capacitat d'acabar allò que comencem. Així que avui no cal córrer, tria bé cap a on vas i després pas ferm. Bon dimarts!
0: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys avui.
1: Vinga, va, comencem!
21: No m'ho puc creure!
1: Avui faig Boris i Zaguirre, el guionista.
0: Home, no, un moment, Helena, que encara no he dit res, havies de dir.
1: Ah, és veritat.
0: Home, que no l'ho divertit. És que si no, no cap tipus de gràcia.
1: No té res. Tornem-hi.
0: No, de veritat. A veure, tornem a començar. A veure, va.
1: Vinga, va, comencem.
21: No m'ho puc creure.
1: Un moment, Helena, que encara no he dit res.
0: Ara, noi, és que si no...
1: Avui fa anys Boris Izaguirre, el guionista, escriptor, periodista i presentador, en fa 61. També suma un any més l'actor i còmic Miqui Nadal, en fa 59, i acabem felicitant l'expilot de motociclisme, en Dani Pedrosa. Avui en suma un més i arriba als 41. Que tingueu felicitat a Dojo i us truquin moltes persones.
0: Cada dia als matiners, avui l'ara repassarem això dels aniversaris. Ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
22: Bon dia, matiners.
23: Laura Fa, periodista de La Premsa Rosa. No se li escapa res, és l'ull que tot ho veu.
22: A mi la cançó que em fa començar el dia amb energia, amb ganes de sortir al carrer, a menjar-me el món i a rajar fort, que és el que més m'agrada, és En peu de guerra dels Catarres, perquè a més em recorda a concerts que m'ho he passat de conya. Em recorda les meves amigues, a l'estiu, a tot el que em dona bon rotllo. Així que jo, En peu de guerra, i a més va molt amb mi i amb la meva manera d'encarar la vida, que és amb una lluita amb aquests friquis amb el que a vegades haig de trobar-me. Així que Espero que tingueu un molt bon dia i que us poseu també en peu de guerra.
23: Els matiners.

0: Són 5:45, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes al dimarts 29 de setembre. D'aquí uns moments repassem els titulars d'aquest matí. Abans per això saludo a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Aquesta nit, Les Alert ens informava d'aquesta citació meteorològica, sobretot la que ens espera a aquestes hores del matí. Com ho tenim tot plegat ara mateix, Eloi?
1: Doncs mira, anem repassant mapes i anem repassant la situació pel que fa doncs, a les tempestes. Ara mateix el que veiem és que ja tenim algunes tempestes fortes cap al Camp de Tarragona. Sí que és veritat que no són tempestes estàtiques, vol dir que descarreguen fort, però passen ràpid i de moment doncs, no provoquen grans complicacions. Les tenim situades entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp, i després n'hi ha també algunes al voltant del Delta de l'Ebre. Aquestes són les primeres que tenim, a més d'algunes també una mica més irregulars cap al centre de Catalunya, a l'espera que tota aquesta franja de precipitació més intensa es pugui reactivar i sí que es pugui mantenir més estàtica durant el matí al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona, de Barcelona, i segurament més cap al migdia arribaria també tota la franja de les comarques de Girona i amb una intensitat molt considerable. Així que compta totes aquestes zones, compta perquè també hi ha alguns models al voltant del Prepirineu de Lleida, Conca de Tremp, etc., que els models ens diuen que poden acumular també durant el migdia tarda algunes pluges importants en aquell sector. Així que seguim pendents doncs, de l'evolució d'aquestes tempestes.
0: Més o menys, Eloi, hem de preveure que aquestes tempestes duraran fins a la tarda vespre.
1: Sí. Avui tot el dia poden caure. La part més intensa sí que la veiem durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda. I després queden les escorrialles, però encara poden anar descarregant en algunes zones. Sobretot a la tarda ens fa patir una mica més tot el que és la franja de la Costa Brava i les comarques de Girona.
0: Eloi, d'aquí uns minuts torno a connectar amb tu i actualitzem aquests mapes del temps pendents d'aquestes pluges que han de descarregar al llarg d'aquest matí.
1: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara, Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars també d'aquest matí. Falten 4 hores per al Consell de Ministres en què es podria aprovar el nou decret d'habitatge. De moment, però, la negociació penja d'un fil.
2: Sí, perquè els socis amb qui negocia el govern espanyol, tant a la dreta com a l'esquerra del PSOE, han mostrat reticències pel contingut que podria tenir el decret. La norma parlaria d'una pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 2028, la prohibició, amb moltes excepcions, això sí, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. A l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, Pedro Sánchez deia que hi consten peticions de totes les formacions amb qui s'està negociant i demanava responsabilitat a partits com Suma, Junts o Esquerra.
3: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
2: Un dels punts que fa encallar les negociacions, però, és la pròrroga indefinida dels lloguers i la regulació del lloguer d'habitacions.
0: A l'espera d'aquestes negociacions, continua també la mobilització als carrers.
2: Sí, ahir la nit milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia Pedro Sánchez. La concentració va tallar l'Avinguda Diagonal i va acabar amb dues persones detingudes. Convocats pel Sindicat de Llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui els lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que també evidi els abusos del lloguer de temporada o d'habitacions.
0: I a Madrid, la Mari Carmen podrà tornar a casa seva.
2: L'empresa immobiliària propietària del pis i els representants legals de la dona, de 87 anys, han arribat a un acord després que la desnonessin la setmana passada. El preu del lloguer que pagarà serà d'uns 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
0: Més enllà del possible decret de l'habitatge, avui el Consell de Ministres aprovarà també noves mesures per fer front a la pujada de preus de l'energia.
2: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
4: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
2: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses

0: l'empresa ha admès que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge. Tot i així, defensa que s'hi inverteixi i diu que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
1: Els atacs de ratpenats a Catalunya han pujat un 23% respecte de l'any passat.
0: Des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos d'atacs, segons la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya. Això són 16 més que en tot l'any passat. De fet, 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, que són els principals portadors de la ràbia. Una possible explicació d'aquest augment seria que les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són els habituals. Salut demana que s'eviti el contacte amb ratpenats pel risc de contraure la ràbia.
2: No, no hi do. Ara veuré un ratpenat i sortiré corrent. Uig.
1: Agustí, bona nit.
0: Bona nit.
1: Descansa. Dos quarts de 6 del matí, 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui amb les hores prèvies al decret d'habitatge.
3: És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge.
4: Però l'anomenat decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028. El Mundo que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra i la Razón que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa.
3: Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet de la portada és La Vanguardia, i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari, els premis La Vanguardia, el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme.
4: I altres temes de portada. Ataca el cor de Kiev, diu l'Ara. Terror rus sobre Kiev amb drons de reacció, titula El Mundo. Els primers ho acompanyen de la fotografia d'un edifici en flames. Els segons, de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
1: I avui els articles d'opinió i continua havent ple d'articles dedicats a l'habitatge.
4: El periodista i activista social David Fernández recorda a l'Ara la mort del Miguel, un home que es va suïcidar el 2010 poc abans de ser desnonat a l'Hospitalet, 15 anys abans que l'Olga es tragués la vida pel mateix motiu a la mateixa ciutat.
3: Critica que entre les dues morts allò que no ha variat gens ni mica és l'immobilisme en matèria d'habitatge, governés i governés a Catalunya i a la Moncloa.
4: A El País, l'escriptor i periodista David Trueba lamenta que el que anomena terrorisme immobiliari diu que té la llei de la seva part.
3: I lamenta que la precarietat ha augmentat amb la venda de pisos de protecció oficial a fons de capital i l'arribada de les grans fortunes que compren a preus desorbitats als millors barris de Madrid.
4: El periódico alerta que l'urgència per protegir els lloguers pot alleujar situacions, però no solucionar el principal problema.
3: Per això, més enllà del decret defensa impulsar una política sostinguda que conciliï la protecció de les llars vulnerables amb el respecte a la propietat privada i l'increment del parc d'habitatge.
4: Per la seva part, el periodista Màrius Carol diu a La Vanguardia que és una tragèdia que gent amb feina estable no pugui accedir a un pis de lloguer.
3: Subratlla que cal aconseguir un pacte polític transversal i durador i adverteix que brindis el sol com convertir tots els contractes de lloguer en indefinits o impedir tots els desnonaments els tombarien als tribunals.
4: Mentrestant, l'editorial del Mundo alerta que el principal perill és que, en nom de la protecció als vulnerables, les decisions polítiques es vegin supeditades a les necessitats partidistes i personals, diu, dels membres del govern de coalició.
3: Assegura que Espanya no necessita legislar en calent, sinó reformes profundes, i adverteix que intervenir més al mercat només danyarà els joves.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia i bon dia, Marc.
1: La Sílvia Solanes, repassem la premsa digital. Qui s'ho ven tot?
5: Doncs una sabateria de Girona. Tanca per jubilació. Fins aquí.
1: Bé.
5: Bé.
1: Sí. Ja els hi toca, ja els hi toca. Sí. Feliç jubilació.
5: Això mateix. Ven fins i tot els maniquins.
1: Veus?
5: Ho llegim al diari de Girona, que detalla que es tracta de la sabateria Peacock, que baixarà la persiana dels establiments de Girona, Palamós i Olot. No només han posat a venda els números de sabata que els queden, sinó que també treuen de sobre tot el que hi ha a la botiga. Clar. Quadres decoratius, maniquins, mobles, cadires, una bola del món que llueix encara en uns aparadors. Els maniquins a partir de 50 euros, a qui li interessa.
1: Home, Déu-n'hi-do, escolta.
5: Clar.
1: Oh, pensava que això seria allò amb 20 eurets que farien una miqueta més de mercat. Déu-n'hi-do, 50 euros.
5: I vas baixant, si no et té sortida. I els han venut.
1: Ja els han venut?
5: Sí.
1: Doncs els hi ha sortit bé la jugada. Qui s'ha fixat en Vilanova de Miami?
5: Doncs una investigadora de Mèxic. Llegim el Segre, que han passat diversos dies a la Noguera coneixent el model que impulsa el xef Sergi de Maià als peus del Montsec. Una cuina que activa productors, redueix desaprofitaments i posa en valor el paisatge i la cultura local. Dit d'una altra manera, analitza com funcionen els restaurants inspirats en el slow food.
1: I seguim a les comarques de Lleida perquè han trobat una fórmula per aprofitar

0: Les sobres dels menús escolars.
1: Sí, en concret a la Seu d'Urgell. Han activat el conegut com a projecte RexCatering. És un sistema innovador i pioner que s'ha posat en marxa al vestíbul de l'edifici conegut com Les Monges. Què és? Doncs mira, cada dia, cada mig matí, posen en una màquina expedidora les racions del menjar que ha sobrat el dia anterior de l'Institut Joan Brordieu, que és això, i qualsevol persona pot anar a recollir-los de forma gratuïta, com aquell que va buscar una bossa de patates o aquests...
0: És que tirem molts aliments, eh?
1: Bossetes de fruits secs. Doncs el menjar que ha sobrat el dia anterior el col·loquen allà. És un sistema que es va provar bé. És la cinquena màquina de tot Catalunya i ahir, per exemple, hi havia llenties i truita. Veiem també el Segre.
0: Unes llenties me les fotria ara.
2: Sí, jo també.
0: Que sí?
1: Doncs jo no.
0: Uns peus de porc... Aquestes hores del matí, a veure si un restaurant...
2: I un també,
0: també,
2: eh?
0: També. Algun dia ens podríem portar menjar.
2: Oh, això estaria molt bé.
0: Ben calentet. I uns peus de porcs ben guisats ara, però així aniria fent el programa. Mentre escolto els apunts culturals, i escolta, mentre tu vas xerrant, jo em vaig fotent com un toixonet.
2: Jo també, em vindria molt de gust ara mateix.
0: Doncs vinga, intentem no salivar... i explicar-nos amb què comencem avui, Marta.
2: A veure, amb un anunci que segur que també farà molt feliç la gent, sobretot a Gerard Jubany. Ho tenim
0: tot, ho tenim tot. I això, Gerard Jubany, perquè és molt fan del Dausà.
2: M'encanta, Joan Dausà.
0: Ah, sí? Dausà, no ho sabia.
2: Sí, ha anunciat 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar a Barcelona. Apunteu aquestes dates perquè seran els dies 16, 17 i 18 de desembre. Les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
0: Doncs, Jovany, ja pots estar comprant entrades com si no hi hagués un demà, ja t'ho dic ara. I també algunes previsions per avui mateix, Marta.
2: Sí, la primera és que avui es presenta la nova temporada del Teatre de la Biblioteca de la Perla 29 i, a més, també sabrem què podrem veure al Festival Inèdit, sí? Aquest Festival Internacional de Documental Musical de Barcelona, i, per tant, demà us ho explicarem tot aquí als matiners. Més coses, perquè ahir parlàvem de les nominacions als Premis Teatre Barcelona, que s'havia de celebrar ahir a la Sala Paral·lel 62. Doncs bé, ara ja sabem els guanyadors de la nit, van ser El Barquer, que es va poder veure al lliure, l'adaptació teatral de Permagel, i també Germans de Sang. Mamma mia, here I go
0: again. A veure, i Mamma Mia.
2: Mamma Mia arriba per fi al Teatre Tívoli. És un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors. I ara, doncs, bones notícies perquè arriba a la capital catalana i un dels actors del repartiment ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
3: Hola, sóc el Joan Oliver, interpreto un dels tres pares de Mamma Mia. Tres pares? Sí, bueno, suposo que aquestes alçades ja coneixeu una miqueta la trama de Mamma Mia. I és que Mamma Mia és un clàssic, és un èxit internacional, com ho són les cançons d'Ava. Cantareu, ballareu, riureu, plorareu, i a més és que ens fa molta il·lusió poder-ho venir a fer a Barcelona després de 3 anys d'èxit a Madrid i un any sencer de gira per tot Espanya. Així que no us la perdeu.
0: Doncs la perdrem. Una abraçada des d'aquí, el Joan Oliver.
2: Al Tívoli, per tant, musical d'èxit que arriba a la capital catalana, i si voleu més música, atents a això.
0: Sí, és que Zucchero té corda per estona, tu.
2: I tant, doncs avui el teniu al Palau de la Música, dins del Festival Jazz Barcelona, un concert que es farà avui a les 9 del vespre.

0: Vinga, va, que amb només un minut pràcticament arribem a 3:45 del matí. Ha arribat el moment de la dada, Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, què tal?
0: A veure, avui què ens has preparat?
1: A veure, la setmana passada, aquí a la dada, Maria, vam començar el dilluns a Tarragona amb motius de les festes de Santa Tecla. Després, el dijous, vam passar per les festes de la Mercè de Barcelona. I avui anem cap a Lleida.
0: Marta, avui...
1: Avui pringo!
0: Avui llepes! A veure, per què, per què?
1: Aviam, aquesta és la cançó de la Festa Major de Lleida, la que es va fer el maig per Sant Anastasi, però avui és Sant Miquel, 29 de setembre.
2: Oh,
1: i és l'últim dia de les festes de la tardor, i el cap de setmana també va haver la fira de Sant Miquel.
0: Felicitats a tots els
2: Sempre
0: Miquels.
2: Sempre esteu de festa, tu. Sí, tenim dues festes a Lleida.
0: I què?
1: L'origen d'aquestes festes de la tardor i de la fira es remunta a quan el rei Jaume I va atorgar a la ciutat de Lleida el privilegi de celebrar una fira anual de 10 dies. Per això avui us pregunto. És tan divertit veure-us.
0: No, no, és que et prepararem una dada. Lara, Marta Canalies. Vinga, dispari.
1: Quin any va atorgar el rei Jaume I el privilegi a Lleida de celebrar una fira anual de 10 dies?
2: Ara quedarem molt catetos, eh? Ara quedarem molt catetos.
3: Jaume I.
2: No, és que de veritat. No, no es pot fer.
0: Digueu alguna cosa vosaltres, que sempre ho dic
2: no,
0: jo primer.
2: No, no, no,
0: no, que m'escolto el programa i sempre sóc jo el que disparo. Per tant, per favor.
2: Buah.
0: És que és una loteria.
2: Això fa molt de temps. Ens dius
0: va,
2: el segle?
0: Va, hem d'avançar perquè...
1: Us el puc dir, si voleu.
2: Ens diu el segle.
0: Ah, val.
1: Si val?
2: Sí,
1: val.
2: Sí.
1: Segle 13.
0: Val, bueno.
2: Ah, ens has ubicat.
0: Vinga, va, anem una miqueta ràpid, que anem una mica malament de temps avui.
2: Doncs... 1.200...
0: Ara ho hem de dir la vegada, o sigui... Portem aquí 4 hores de...
2: 1.212, va.
0: Vinga.
2: Jo, 1.241.
0: Jo dic 1.270. I qui guanya la dada, Maria, d'avui és...
1: Lara García!
2: Ho sabia!
1: 1.232.
0: Per què, per què, per què?
1: Doncs aleshores va atorgar aquest privilegi. Va ser el 23 d'agost del 1.232. Penseu que a l'Arxiu de Lleida encara es conserva el manuscrit del privilegi reial que està escrit en llatí i en què Jaume I donava aquest permís per fer la fira i en aquell moment, en la primera fira, doncs es van atraure mercaders de diferents zones, com per exemple el sud de França, Tolosa i Montpellier.
0: Gràcies, Maria.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Fins ara.
0: Història. No. Oh. A veure, tenim entrades per anar al teatre. Per tant, si teniu ganes de participar, podeu començar a marcar ara mateix al 93207474, 93207474, per participar. Perquè, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio tenim ganes de que aneu a gaudir de teatre, perquè ens encanta, perquè és així. Avui us convidem a anar a veure El Gran Inquisidor amb el Lluís Omar al Teatre Goi de Barcelona. Tenim per vosaltres un val per dues persones. 93207474. Maiel Roger, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, avui molt atents d'aquest temporal, perquè les pluges han de començar aviat. Ja a les 6 saludarem a Protecció Civil per saber com s'ha actualitzat la previsió, també amb el nostre meteoròleg de referència, l'Eloi Cordomí, i serem tot el matí per explicar-vos on està plovent i com està plovent. Heu d'anar en compte, ja ho sabeu. Després també estarem molt atents al decret d'habitatge que s'aprova avui al Consell de Ministres. Tindrem Míriam Nogueres i t'acabo amb una novetat, una estrena. Pere Estupinyà, Premi Nacional de Ciència. Potser molts oients el coneixen perquè té milers de seguidors a les xarxes,
0: sí.
4: Que avui s'estrena al matí de Catalunya Ràdio explicant-nos com serà la vida el 2050. Just abans que Sergi Pàmies ens faci teràpia boomer per explicar-nos com era fa uns quants anys avui parlant de lloguer.
0: Tot molt rodonet. A partir de les 6 del matí, que vagi molt bé el dimarts.
4: Fins
0: Maiol,
4: ara.
0: Fins ara, adéu.
5: Hem renat a cega tot un any darrere d'aquesta feina, però...
6: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
6: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
8: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
6: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
9: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
6: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: La solució, amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
6: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
12: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
6: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
13: I si fas la venda ara en donarien alguna cosa?
6: No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
14: Codi civil del calçot.
15: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
6: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carol.
10: La solució, passa-ho.
16: Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
17: Hola, bon dia.
0: Pendents d'aquestes pluges que han de començar a arribar a primera hora del matí. Com tenim ara mateix la situació, Eloi?
17: Doncs mira, ja tenim una primera franja de precipitacions prou organitzada, és la que cau sobretot a l'interior del Camp de Tarragona, seria entre l'Alt Camp i la zona de la Conca de Barberà on tenim la pluja més intensa, però també es va allargant cap al sector de la Segarra, de l'Anoia i fins i tot del Solsonès. Després també arriba una franja de pluja pel Delta de l'Ebre, aquesta és una mica més forta i creiem que aquesta anirà avançant pel nord, resseguint la costa, i és la que pot quedar més estàtica durant les pròximes hores i acumular més litres per metre quadrat al litoral i prelitoral, especialment del Camp de Tarragona, sobretot del sector nord, també de Barcelona, i compte perquè els models que s'estan actualitzant avui també ens indiquen que la precipitació durant el migdia i la tarda podria quedar estancada entre la Costa Brava i les comarques de Girona, i aquí acumular també força litres per metre quadrat. Estem parlant que en alguns llocs hi ha risc que s'acumulin més de 100 litres. Hi ha un sector també al voltant de l'Alt Urgell, de la Conca de Tremp, que també es podrien acumular més de 50 litres per metre quadrat. Per tant, totes aquestes franges serien avui les que poden descarregar més intensitat, tot i que la pluja podria arribar en qualsevol punt de Catalunya.
0: Pendents, doncs, d'aquestes pluges, i al llarg del matí també, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, anirem actualitzant la situació meteorològica, que avui en alguns punts de Catalunya es preveu complicada. Que vagi molt bé, Eloi.
17: Perfecte, fins ara, adéu.
0: Adéu, adéu. Sí, aneu tirant les alertes aquest, que m'he fotut un bot del llit avui, que tela, eh? Les alertes, a mi em fa la sensació que s'acaba el món, t'ho dic.
2: Sí.
0: Mare de Déu, anem pel concurs? Vinga, som-hi. Perquè tenim ganes de regalar teatre, perquè ja sabeu que regalar teatre és un regal perfecte, i és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimeu. Recordeu, és molt senzill, regalateatre.cat, i gràcies a regalateatre.cat avui us convidem a anar a veure l'obra El gran inquisidor, amb en Lluís Omar, al Teatre Goya de Barcelona. Atenció, perquè és un recital escènic amb música en directe, només hi ha 10 úniques funcions, i serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aquestes hores saludo en Lluís. Lluís, molt bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
0: Com va el matí, Lluís?
18: Doncs a punt d'anar a dormir.
0: A punt d'anar a dormir?
18: Sí, senyor.
0: Treballes de nit?
18: Aquesta setmana toca treballar de nit.
0: I escolta'm, des d'on ens truques, Lluís?
18: Ara mateix estic a Martorell.
0: Ah, Martorell. No sé si és d'aquelles nits, matins, que entres al llit pensant, mira, d'aquí poc començarà a ploure, però jo estaré dins del llit tapadet i ningú m'emprenyarà.
18: Això sí que he començat a pensar-ho.
0: Quina enveja, quina enveja. Doncs escolta'm, Lluís, bona nit, que descansis i tens el número 1.
18: Molt bé.
0: Que vagi bé. Bon dia. Vinga, gràcies, adéu. Fina, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, Fina?
19: Jo truco de Casserres.
0: Des de Casserres, però tu ja desperta o... Desperta, no, vull dir, vas a dormir o vas a treballar?
19: No, estic desperta i fent mandres fins que toqui l'espertador.
0: Tens aquella veueta encara una mica adormida, Fina?
2: Que bé, això de les mandres.
19: I escoltant-vos...
0: Ai, que bé. Ets a dins del llit, encara?
19: Sí, jo us he trobat molt a faltar a l'estiu, Jo crec que us hauríeu de replantejar, això,
0: Sí, i tant, Fina. Mira, farem una cosa, ens ho replantegem i tu quan estiguis de vacances vens a fer una secció.
19: Vale, perfecte.
0: Fina, tens el número 2.
19: Sí.
0: Una abraçada, que vagi bé.
19: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Vicenç, molt bon dia, també.
20: Bon dia.
0: Ui, què tal, Vicenç?
20: Bé, m'acabo de despertar.
0: Però fa molt poc,
20: Molt poc, molt poc. Encara estic barallant.
0: Vicenç, podríem estar parlant de minuts?
20: Sí.
0: No?
20: Minuts.
0: No minuts, Ets a dins del llit també encara, Vicenç?
20: Bueno, a sobre. Li fa calor.
0: Ja està. I ens hi estarem molts minutets més per fer-nos enveja o no?
20: Pues els que em doni la gana perquè estigui jubilat.
0: Escolta, Miquel, carà, tira un aplaudiment clave, que estigui jubilat a sobre de mi i li faig el que em dóna la gana. A mi això m'encanta. Tens el número 3, Vicenç, que tinguis un bon dimarts.
20: Va, gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu. I acabo amb l'Olga. Olga, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ui, Olga, tu dins del llit i jubilada no, pel que veig.
3: No, que va, vaig camí de treball que ja estic arribant.
0: Molt bé, a quina hora ens hi posem?
3: A les 7, però arribo abans per llegir i prendre un cafè tranquil·lament.
0: M'agrada molt perquè hi ha molts oients dels matiners que es prenen el seu temps, els seus minuts, inclús les seves hores, abans de començar la jornada.
3: Sí, sí, així ens comences d'una altra manera.
0: Doncs a veure si el comencem amb aquest parell d'entrades per anar a veure el Gran Inquisidor amb el Lluís, amb el Lluís Omar al Teatre Goya. Olga, una abraçada. Tens el número 4.
3: Gràcies.
0: Que vagi
3: adeu.
0: Molt bé el dimarts. Adéu.
3: Adéu, gràcies.
0: Marta Viana, que tinguis també un bon dimarts.
2: Igualment, fins demà.
0: Ai, quina cançó. Charango, Nil Moliner, pràcticament per arribar a les 6 del matí, amb aquesta que es diu Somriurem.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Somriure malgrat tot en aquesta vida, pràcticament quan arribem a les 6 del matí, abans d'acabar com cada dia, des de fa alguns dies toca saber quina reflexió va acabar fent ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa pensant en la crisi que tenen els del sector del vi. Tot i produccions molt minces els últims anys a causa del clima, resulta que els hi sobra el raïm perquè es ven molt menys vi, consumim molt menys vi que abans. I avui qui tenia l'última paraula en el programa, el Catalunya Nit, és el nostre col·laborador, en Daniel Vázquez Sallés. Ell mateix ha explicat, és el marit de la Meritxell Falgueres, de la bodega Gelida de Barcelona, una família que en sap moltíssim de vins. I ha posat sobre la taula dues idees interessants. D'entrada, ens decantem cada vegada més per begudes refrescants, també a causa del canvi climàtic, i l'altra, cada vegada es consumeix menys vi perquè també socialitzem menys. El vi vol taula, el vi vol sobretaula, el vi vol grup i vol conversa. Doncs no deixem, no?, que es perdi del tot el vi. Vinga, trobem-nos. Que us vagi bé el dimarts. Bon dia.
1: Bona reflexió de l'Agnès Marquès amb aquest vi que sempre vol taula, i a aquestes hores del matí toca agafar, que agafi el relleu, vaja, com cada dia. Ricard Ostrell, molt bon dia, Ricard.
3: Què tal?
1: És veritat el que deia l'Agnès, eh? Un bon vi sempre fa sobre taula, sempre fa converses
3: sí,
1: interessants amb els amics.
3: Sí, a vegades les converses no convenen.
1: Què vols dir?
3: Bueno, vull dir que a vegades... No?
1: Jo he tingut converses molt interessants amb una ampolla de vi, eh?
3: Sí, i sense també, no?
1: Sí, ah. Sí, no, i tant. No dic de fer apologia
3: no,
1: de l'alcohol,
3: que a vegades
1: eh?
3: El vi també provoca un...
1: Ah, sí.
3: No, un estat que a vegades no és bo per tenir converses. Vull dir, les converses a vegades s'han de tenir...
1: Serenes.
3: Doncs, clar, amb menys relaxament, amb més concentració, no ho sé, depèn.
1: Depèn del moment. Escolta'm, molt
3: ara,
1: content...
3: Ara sempre a favor d'una conversa... Tranquil·la.
1: Sempre. Mm. No sé si la tindràs avui amb Pere Estupinyà, que s'estrena al matí de Catalunya Ràdio,
3: sí.
1: Que això és una meravella, eh?
3: Sí, sí, sí. Avui ens acompanya el Premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica, Pere Estupinyà, que fitxa pel matí de Catalunya Ràdio a partir de 11:15.
1: Ricard, un número de l'1 al 4.
3: El 4.
1: Vinga, doncs, l'Olga. Fins demà matiners. Adeu.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: En el gos en català fa bumbu.
4: Sabeu que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festes.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
7: Vinga!
6: Societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Parlem de roba.
1: Laia, com podem distingir una peça de qualitat d'una que no ho és? Això no té tant a veure amb desar-les.
2: Jo. Sí. Les de la Laia són de qualitat, les meves no.
3: No, que va. Ah. No, en absolut. Mira, el que està clar justament és que no heu de fer com jo, que d'entrada a l'estiu m'havia de comprar uns pantalons curts, vaig anar a parar a una botiga bastant carota, per què no dir-ho, però em van agradar i vaig dir, mira, si aquests pantalons són cars, doncs senyal que són de proximitat, sí, que senyal que són bons, que no són així fast fashion. Doncs us he de dir que ja se m'han estripat.
2: Què m'estàs dient?
3: Sí, estic molt trista. Van valdre'm 80 euros uns pantalons curts i ja s'han estripat.
2: I te'ls vas comprar quan fa 2 mesos?
3: 3 mesos, sí.
2: 3 mesos, carai.
3: Total, què he pensat? En què cal fixar-se per saber si una peça de roba és de qualitat, si em durarà, no? Hem de vigilar que no sigui roba que s'esllanegui, que no s'ompli de boles, etc. Però com ho podem veure, això? Doncs mireu, una cosa que cal mirar d'entrada, diuen els que hi entenen, és l'etiqueta, perquè allà hi trobarem els materials d'aquesta feta, aquella peça. És a dir, si són fibres naturals, com el cotó, com el lli, com la llana, com la seda, que ofereixen, doncs, millors condicions perquè tenen més transpirabilitat, més comoditat, i són el que es considera com de qualitat. Però també és veritat que si no en tenim una bona cura, doncs es poden deteriorar amb relativa facilitat perquè són materials naturals.
1: La meva etiqueta diu The Wizarding World, Warner. És la meva samarreta de l'equip de Quidditch.
3: Sí, però no aquí l'ha fet. Jo ara parlava del material. Si és cotó, si és doncs, un percentatge d'acrílic, etc.
1: Hi ha una S.
3: No, això és la talla, Roger. Aprena a mirar etiquetes.
2: Roger, mira com té la samarreta.
1: Bueno, hi ha un esquinçall, però per aquest també ets puncarra, tu.
2: Sí. Ja, però no sé.
3: Hem parlat de la seda o del cotó, però les fibres sintètiques, a l'altre, al pol oposat, diguéssim, doncs, són les que s'obtenen del petroli mitjançant processos químics, són el polièster, són l'acrílic, i és veritat, potser són més resistents, potser s'aixuguen més de pressa, però també és veritat que sovint generen més calor, es veuen velles abans, no tenen allò del teixit de qualitat, del teixit natural.
2: Però el polièster és veritat que aguanta, eh?
3: És que és el que anava a dir. També depèn de l'ús que li vulguis fer d'aquesta roba. És a dir, si tu vols fer esport, doncs cal tenir present que l'hauràs de rentar molt i, per tant, ha de ser roba molt més soferta i, doncs, per tant, potser has d'escollir un teixit més artificial.
2: El que passa és que després els mugrons se'n ressenteixen.
3: Clar, és a dir, has de prioritzar i saber per què la vols fer servir. Una altra variable que ens dona pistes, doncs mira, una bona peça es reconeix també pel seu gramatge. És a dir, una samarreta de màniga curta, no totes pesen igual, si t'hi fixes.
2: No.
3: El pes del teixit per metre quadrat ens dona moltes pistes.
2: És millor que pesi o que no pesi?
3: Que pesi.
2: No, una samarreta. Però una samarreta que pesa dona més calor.
3: Bueno, però durarà més. És a dir, una samarreta de cotó molt lleugera i gairebé transparent et durarà molt menys que una que té un gramatge més alt i que té una trama més atapeïda.
1: Hi havia un actor que t'agradava, no?, que es deia Gramatge.
3: És veritat.
1: Sí, era qui era? Que no...
3: El Carlos Gramatge és un cantant de música.
1: Això.
3: El mateix passa amb els jerseis de llana. Un teixit dens, i això aguantarà millor l'ús, les rentades, eh? Mirar la peça contra llum, a vegades és una pista. Si veus molt a través, mal senyal.
2: Sí, però aquests jerseis estan atapeïts, jo... Uf.
3: Bueno, depèn d'on vagis.
2: És que n'hi ha l'hivern, eh?
3: Bueno, depèn d'on faci, si on has d'anar. Una altra cosa que et pots fixar és el peeling, no sé si saps què és. Eh? És aquest punt de les boles.
1: És un guarro?
3: No, són les boles que fan la llana.
2: Jo tinc una màquina de treure boles.
3: Ah, veus? Val. Sí. Això és perquè no les faci directament. Sí. O sigui, les fibres millor processades solen resistir millor aquest desgast. Si això després no és molt xulo, aquesta prova. Agafeu el teixit que voleu comprar, un jersei,
2: sí,
3: i en rebregueu una part durant uns segons, l'arrugueu ben arrugat...
2: Allà a la botiga?
3: Sí.
2: I no ens miraran amb mala cara?
3: No, perquè tu dius, no estic fent la prova. Si recupera la forma amb facilitat, sol indicar una millor qualitat de fabricació, un millor acabat. Si en canvi es queda ben rebregada, és un mal senyal. També podeu mirar les costures, perquè si hi ha fils així deixats anar, que no estan ben atacats, és perilloset. En canvi, les unions han de ser fortes, els acabats han de ser regulars. Si hi ha un acabat irregular, sol indicar processos de fabricació menys curosos. I també és molt recomanable revisar les zones on podem fer-hi estirades, és a dir, les espatlles, els punys, les cremalleres.
2: Aquella cremallera que al segon dia ja no et va bé.
3: Ah, exacte. Quan sigueu a la botiga, mireu-vos aquella cremallera, si està feta de qualsevol manera o està feta amb una mica de carinyo.
4: Els experts i cats.

0: Partint d'aquesta xifra, per la qual molts alumnes, la seva llengua materna, doncs és la llengua de casa o no, llengua de parlar amb tu mateix.
1: Exacte, perquè no és una llengua en la que rebin educació. Són uns 250 milions d'infants al món. Perquè dissabte va ser el Dia Europeu de les Llengües i les dades són força interessants, eh? El 40% de les persones a nivell mundial no tenen accés a l'educació en la llengua que parlen i entenen amb fluïdesa. I en alguns països de renda baixa i mitjana aquesta xifra pot arribar a pujar fins al 90%. Anem a veure, hi ha diferents casuístiques, eh? En alguns casos és perquè les persones han hagut de sortir del seu país, però també en molts és perquè la seva llengua materna no està ni tan sols reconeguda com a llengua d'educació al seu propi país. En aquest sentit, volia recuperar una idea que trobo molt interessant en contextos multilingües i d'infants que neixen en entorns lingüístics diversos. Ja veureu. En el cas dels centres educatius, formar infants competents lingüísticament en la llengua del país, per exemple, en el nostre cas el català, quan la llengua de casa és una altra, és tot un repte. I s'ha estudiat força quines són les pràctiques que donen millors resultats, tot i que trobo que no és sempre el més intuïtiu. Mira, d'entrada, és important exposar els infants des de ben petits a l'oralitat de la llengua del país d'acollida. Hem de crear oportunitats d'interacció, per tant, per això és essencial llocs com l'escola Bressol. D'aquí la importància d'una educació 0 a 3 accessible per tothom, perquè aquesta oralitat de 0 a 3 anys de la llengua del país d'acollida és essencial.
0: Caram, estem parlant, doncs, abans d'infantil, eh?
1: Exacte,
0: abans de
1: pàrvul. Exacte. Fins aquí tot intuïtiu o comprensible, però hi ha, segons els experts, una altra pota fonamental per l'aprenentatge d'una llengua que no és la materna des de petits, i és el correcte aprenentatge de la pròpia llengua materna. I això us donaré un exemple, que a més ho vaig aprendre quan vaig viure a Alemanya, que és que als anys 70 Alemanya va tenir una forta onada migratòria provinent de Turquia.
0: Quina Alemanya?
1: Totes dues. Com també altres països europeus tenien molts emigrants, no?
0: Sí.
1: Algunes famílies turques, amoïnades perquè els seus fills aprenguessin alemany ja des de petits i sense interferències del turc, van començar a intentar parlar-los en alemany, és a dir, en la llengua d'acollida del país d'acollida des de petits. Però què passa? Aquest alemany era pobre, era sovint ple d'errors perquè no era la llengua materna dels progenitors.
0: I va arribar tal punt... Era complicat perquè l'alemany tampoc és el més fàcil.
1: Ah, exacte.
0: Bueno, per un nen, sí, no?
1: Ah, bueno, sí, però estem parlant dels pares que no vinguts que intenten parlar en la llengua d'acollida als fills.
0: Aquests pares temien que els nens vivint a Alemanya de petits no aprenguessin alemany?
1: Ah, sí, o que no l'aprenguessin prou bé. Sí, sí, sí. I el govern alemany va haver de fer una campanya pública per demanar a les famílies estrangeres nouvingudes que, sobretot, ensenyessin als seus fills la seva llengua materna. Hosti. I no cap altra. És a dir, que aprenguessin correctament la llengua del seu país.
0: Està garantit que els col·legis alemanys aprendria alemany.
1: Sí, sí, sí, però que tu a casa per ajudar, sí, podries dir jo per ajudar-te, no, per no interferir llengües, et poso també la d'acollida, i no, està comprovat, ho diuen tots els experts, que és molt important que tinguin una llengua materna pròpia, encara que sigui ben diferent de la del país d'acollida que tu vols que aprenguin. És a dir, els alemanys van demanar als turcs que s'assenyissin a transmetre'ls la llengua, la seva, amb la seva riquesa, amb la seva cultura associades, les cançons, les llegendes, els contes, les seves expressions, la seva riquesa de llenguatge, perquè està demostrat que sense una llengua materna forta és molt difícil aprendre'n correctament qualsevol altra,
0: sí,
1: encara que siguis
0: això,
1: petit.
0: Eh? Sí, sí,
1: sí, sí. I les conclusions dels investigadors són que les desigualtats heretades de l'esclavitud es mantenen sobretot en tres potes. No, això no és d'aquest tema, per tant...
0: A veure,
1: sigui com sigui, el que us estava explicant, que és molt important la llengua materna mantenir-la en el nou país d'arribada, perquè és l'única possibilitat que et dona d'aprendre una llengua nova. Va. I ho has de fer des d'una llengua materna forta. Mm-hmm. I per tant els alemanys en això ho van tenir molt clar i van haver d'explicar-ho. Sembla una evidència, però hi ha països com França que encara no estan aplicant tant això i estan demanant a vegades als nouvinguts que intentin els pares també aprendre francès i que la llengua de convivència a casa sigui el francès, quan en canvi científicament està demostrat que sense una llengua materna forta no pots aprendre una llengua nova.
0: I aquí com ho estem fent? Aquí ho estem fent bé o ho estem fent malament?
1: Jo crec que no hi ha, malauradament, potser prou indicacions perquè haurien de fer les famílies nouvingudes, perquè a més tenim... Sí que és, el que sí que està demostrat és que és molt important que els infants s'exposin a la llengua, a l'oralitat de la llengua d'acollida des de ben petits, per tant, un esforç sí, perquè l'escola Bressol sigui el més accessible possible per tothom, perquè els infants tinguin ja de ben petits accés a aquesta oralitat en català que conviurà naturalment amb la llengua que es parli a casa amb una riquesa pròpia.
0: Molt bé.

0: parlem de sexe, Laia, perquè això aquí hi ha no només millors postures, això ja és una mica subjectiu, sinó millors moments, també. Espero que no torni a sortir la paraula cercle circadià.
1: Sí, sí que sortirà.
0: Ah, és que la sento, cada dia la sento amb un...
1: Està de moda.
0: Sí, però és un bon argument. Bé,
1: sí.
0: Dispara'ns, Laia.
1: A veure, sabeu que hi ha gent doncs, més partidaris de vespre, més partidaris de matí, gent molt de migdiades. A veure, sembla que la ciència ja ha revelat que hi ha una hora millor que una altra per dedicar-se a això, a les arts amatòries. Mireu,
2: a veure.
1: Si més no, la ciència revela que hi ha ingredients que intervenen a l'hora que unes vegades ens vingui més de gust a llitar-nos amb una altra persona que no pas a altres. I aquests ingredients impliquen, doncs, rutines, descans, hormones, ara ho veureu. Segons diversos estudis mèdics, hi ha una franja horària especialment favorable pel desig sexual i, atenció, perquè no és gaire pràctica, ja us ho dic ara, és al voltant de les 5:48 del matí.
2: Mira, espera't.
0: Jo he acabat d'esmorzar.
2: Però què és aquesta hora?
1: Us pot semblar una mica antiintuïtiu, però, a veure, si penseu bé, no és tan estrany.
2: Estic passejant per Barcelona en aquella hora.
1: Mira, en aquesta hora, la gent que dorm, és a dir, no tu, els nivells de testosterona arriben al punt més alt del dia, tant en homes com en dones. En ells, fins i tot, pot arribar a ser fins un 50% superior a la resta de la jornada.
2: A les 5:48 del matí?
1: Sí. Mireu, ara que en Roger ho anomenava els rellotges circadians, aquests que tenim interns a dins del cos i regulen doncs, el son, l'humor, el rendiment físic. De fet, dormir poc o malament pot reduir la testosterona entre un 10 i un 15%. I això, és clar, també té conseqüències en la libido. Això també té implicacions en els dies de la setmana en què hi ha, en general, més relacions sexuals. No és estrany que el pic sigui el cap de setmana quan va més enllà de les trobades sexuals casuals o més vinculades a l'oci. Les parelles estables també estan més relaxades, tenen més temps de gaudir.
2: Sí, però ja al final, dic jo que no m'aixecaré a les 5:48 del dissabte al diumenge.
0: No cal que t'aixequis, no cal que rodolis.
1: Exacte, en realitat no els has d'aixecar. Però sí que és veritat que és quan més descansat estàs,
2: jo
1: Sergi.
2: Jo puc rodolar i puc dir, són les 5:48. Hola. Escolta, crec que no serà ben rebuda aquesta proposta.
1: Però sí que és veritat que si tu t'escoltessis el cos, seria quan estaries més descansat i més relaxat, que són ingredients imprescindibles, tant la relaxació com el descans. El que no pots fer és intentar posar-t'hi quan estàs rebentat i amb 46 coses al cap, que potser és un dijous a les 9 del vespre. No sé, tingueu-ho present, la veritat.
2: No, home, tampoc ho penso, eh? Dijous a les 9 del vespre, però bé.
3: Els experts, i tant!

0: pregunto, què t'esperava saber avui?
1: Doncs mireu, hi ha una casa a Londres que segurament reconeixeríeu abans per la porta que per l'adreça. Sergi, com a apassionat d'aquesta pel·lícula, segurament sabràs de quina parlem.
2: Porta. Blava.
1: Blava.
2: Notting Hill.
1: Notting Hill.
2: Home.
1: Exacte,
2: la pel·lícula. Vaig intentar arribar quan vaig anar a Londres, sí? aquest estiu passat, però no ho vam aconseguir.
1: Per què?
2: Ens vam quedar a mig camí de Portobello Road. Saps?
3: Era com molt lluny.
1: Sí, molt lluny. Doncs sapigueu que la casa ha sortit a la venda.
3: Oh. Ostres!
1: Els propietaris la venen per 7,95 milions de lliures.
2: No hi arribo.
1: Que vindrien a ser uns 9,25 milions d'euros.
2: No, no.
1: Per aquesta quantitat, doncs esperem que quan obris la porta et trobis... Sí. Hugh Grant, no?
2: Però... Com a mínim.
0: Jo vull el company de pis, m'agradaria trobar.
2: Oh, el company era boníssim.
1: Doncs la casa és el número 280 de Westbourne Park Road. Té 3 dormitoris, 2 banys i uns 280 metres quadrats. A dins hi ha una gran sala oberta, una cuina amb illa de marbre, una galeria i una terrassa privada a la teulada. Però l'interior no té res a veure amb el que veiem a la pel·lícula, clar, perquè les escenes interiors es van rodar en un estudi.
2: Si compres la porta.
1: Exacte, la porta.
2: La porta plena de turistes davant, també us ho dic.
1: I, de fet, la porta blava original ja no hi és.
3: Ostres!
1: La van retirar i la van subhastar després de l'estrena. La porta que hi ha ara es va tornar pintada blau. La propietat va pertànyer al guionista de la pel·lícula Richard Curtis i el 2014 es va comprar per uns 4 milions i mig de lliures. Ara en demanen gairebé 8. Així que déu-n'hi-do, com ha pujat aquest preu. Ara bé, comprar-la té un inconvenient que l'anunci immobiliari potser presenta com a excel·lent ubicació turística, perquè, clar, aquesta porta atrau gent que s'hi vol fer fotos.
2: És que és això.
4: Vull dir-te una cosa i crec que ho faré millor en la cançó. Dic més en cançons que en persona parlant, per això et vaig escriure un tema quan el nostre estava acabant. No et dic com estic, tu canto en un disc.

0: Teniu una setmana per omplir-la de plans i també de concerts. Comencem el següent repàs a Sant Cugat del Vallès, on dijous arrencarà una nova edició del Festival Petits Camaleons, que s'allargarà fins diumenge.
1: Sí, Petits Camaleons reafirma un any més la seva aposta per apropar la música en directe als nens i famílies, i enguany doncs ho fa celebrant la seva 15a edició. Preneu nota, perquè s'hi han apuntat noms molt destacables. Per començar, la jornada inaugural arrenca dijous amb el concert dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau, divendres concert de Pep López a la Carpa Arboretum, i dissabte en aquest mateix escenari.
2: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals de Begú, vull veure'm la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu.
1: Concert a càrrec de Miqui Núñez, Triquell i Embauca. Al Teatre Auditori, la festa començarà amb el directe del Pont i Pissador, continuarà amb les Alosa, seguit de la segona actuació dels Amics de les Arts en aquesta 15a edició dels Petits Camaleons. A l'Aula Magna, concert de Leire Astruc i de Júlia Blum, i a la Carpa La Pua hi haurà Isà i Arnau Serrallonga, i el Pati La Cosina. Pel que fa als concerts de diumenge... L'últim dia dels Petits Camaleons arrencarà amb el Sidoní, que ja els estem sentint de fons. També hi haurà Pol Bordes i la Ludwig Band. Aquests tres concerts es faran a la Carpa Arboretum. Al Pati, concert de Ramonets, la Colla Pirata i la Mercaband. En canvi, a l'Auditori de Sant Cugat del Vallès, doncs hi trobareu el Petit de Calaril, seguit de Renaldo i Clara, i també dels Pets.
2: Parla, que ja t'escolto en lluernat i en perdo.
1: Si aneu a la Carpa La Pua hi trobareu Oriol Cors i Robert Robert, i a l'Aula Magna Marta Pérez i Eva Fort. Si voleu anar en algun d'aquests aquest fotimer de concerts, doncs sapigueu que encara queden algunes entrades pel concert inaugural de dijous amb els Amics de les Arts, pel de divendres amb Pep López, i algun abonament també hi trobareu disponible pels concerts de diumenge. Passem ara als concerts que Estrella Damm ha programat per celebrar els seus 50 anys.
2: Aquest racó del món és...
1: Eric Grisso obrirà la setmana de concerts que la Cervesera doncs ha programat per celebrar el seu segle i mig d'història. L'artista de Sant Cugat actuarà dijous a l'Helio Gabel, on hi presentarà les cançons del seu últim disc, Lunático. L'endemà, a l'Utegas, la Su.

especial perquè serà l'últim concert de la gira Material Sensible a casa, a Barcelona. Hi haurà tota la banda i moltes sorpreses. Si voleu anar, el concert començarà a les 9 de la nit a Luz de Gas. I encara a Barcelona, Martí Galán presentarà divendres el seu projecte Galgo Lento a les 9 de la nit al Jamboree. Pel que fa als concerts dels 150 anys d'Estrella, divendres també se'n faran 3 a fora de Barcelona. Ja m'ha arribat, ja som aquí. El pop festiu de Sexeni sonarà divendres a la sala Red Star de Valls, on hi sonarà aquest nou senzill, Malalts de Somnis. D'altra banda, hi haurà Kral Laoz a la sala Club de Mataró i l'An Andreu actuarà a la capsa del Prat de Llobregat a 8:45 per presentar el seu últim disc, Vigília. Seguim amb els concerts de dissabte. Les Al·lèrgiques al Pol·len portaran el seu pop-rock a la Sala Zero de Tarragona. Lil Dami passarà pel Blitz de Banyoles, Strombers per l'Estroica de Manresa i Chaqueta de Chandal per la Radical de Granollers. D'altra banda, l'estil únic i àcid de Joan Colomo, que barreja ironia i sarcasme, passarà pels Pagesos de Sant Feliu de Llobregat dissabte a 6:45 de la tarda. Soc un bohemio, el podreu veure i sentir a la Daurada de Vilanova i la Geltrú i la Senyora Tomassa a la Cabra de Vic. Deixa que...

0: Marxem ara fins a Riudellots de la Selva, perquè divendres hi actuarà a la plaça de l'Ajuntament el trio més conegut d'Aiguafreda, els Catarres. Després serà el torn de DJ Pitu Kono i l'endemà Orquestra Maribel i Pelucas. Aquest dissabte a Brunyola celebren els 20 anys d'Avellaneda Jove amb l'Avellana Fest. La festa es farà al polígon Canillús, on hi tocaran els Pets, Germà Negre, que els sentim de fons amb aquesta cançó de les mudances. També hi haurà Every Night, el grup de versions Diversiones, i Miquel del Roig, que hi farà el seu repertori particular.
1: A Brunyola?
0: A Brunyola.
1: Sí, m'encantaria anar-hi, és totalment un concert fet per mi.
0: Doncs, Laia, tot plegat, comença cap a les 7 de la tarda.
1: Dissabte, eh? Oh, m'encanta.

Mandado, cantant, baixista i fundador de Sang Traït, actuarà divendres a la Mirona de Salt, dins del Miró Rock, i presentarà la seva nova gira Obrint Camí, acompanyat dels seus dos fills, Guillem a la bateria i Ferran a la guitarra, i també hi haurà Joan Cardoner a la segona guitarra. També hi haurà Minoria i Metal Buster. Aquesta serà la quarta edició, de fet, del Miró Rock de Girona. Dimarts, el cantant italià Zucchero portarà el seu rock blues al Palau de la Música dins del 58è Festival de Jazz de Barcelona, i a la 2 de l'Apolo hi sonarà la música de la banda que fa ressò a la música popular brasilera, Os Garotin, que han guanyat els Grammy Llatí de millor àlbum contemporani de llengua portuguesa. Si voleu anar, el concert començarà a 7:45 PM.

0: Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Tornem a parlar de la crisi de l'habitatge, que recordem-ho, deixem-ho clar, que és un tema permanent, que no, ningú es pensi que són com uns pics al llarg de l'any, no, és una cosa que ens atravessa el dia a dia.
2: Sí, el problema d'habitatge, ho deia ara en Roger, s'està enquistant a casa nostra, perquè una mica davant de la inacció de les administracions, o almenys no fan prou, juntament amb la col·laboració, doncs, per exemple, del Tribunal Constitucional, no, que també ha impedit iniciatives d'administracions com la catalana, que miraven a vegades de posar remei a alguns abusos del mercat. Mireu, casos com el suïcidi de l'Olga la setmana passada, que potser no se n'ha parlat prou, l'Hospitalet, una veïna de 54 anys que es va suïcidar 5 mesos després d'haver estat desnonada del seu pis i en un context de problemes de salut mental. Casos com aquest, com el de l'Olga, posen de manifest que l'emergència social lligada a l'habitatge, doncs, no pot esperar, no? I la inacció dels polítics, doncs, fa posar els pèls de punta. Sovint, quan parlem d'habitatge, fem referència a l'article de la Constitució espanyola, allò que diu que totes les persones tenen dret a un habitatge digne, però trobo que poques vegades es segueix llegint què més diu després d'això, no? I trobo que avui és un bon dia per fer-ho. És l'article 47, el podeu anar a buscar, que diu textualment, efectivament, que tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat, però després, mireu què diu, que potser a vegades no en parlem prou, diu, els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret i regularan, encara més específic, i regularan la utilització del sòl d'acord amb l'interès general i, atenció, per tal d'impedir l'especulació. És a dir, tenen l'obligació de legislar per impedir l'especulació, ho diu la Constitució.
1: Sí, no era una cosa abstracta, en plan, totes les persones són persones, no. La Constitució diu que s'ha de fer, s'ha de dur a terme.
2: Diu que s'han de fer lleis específiques que impedeixin l'especulació. Més clar, és difícil que ho pugui dir,
1: I fer-ne lleis específiques que la promoguin.
2: Exacte, això hi ha més a més, però això sí que és veritat que no ho especifica tant, però sí que és veritat que sí que diu lleis pertinents per fer efectiu aquest dret, per tant sí que inclouria això que expliques tu, eh? També és un moment per recordar avui que les institucions espanyoles, que ens agradi o no, avui les representa Pedro Sánchez, han tallat també les ales, allò que dèiem abans, a moltes vegades a iniciatives, en aquest cas catalanes, que havien mirat de fer al capdavall la seva feina, legislar per frenar aquesta especulació. Sobretot ha estat, però, l'estament judicial, a través dels alts tribunals espanyols. Parlem de declarar inconstitucionals regulacions de preus de lloguers, anul·lar decrets lleis amb mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge o tombar l'obligació que tenien grans tenidors i propietaris d'oferir un lloguer social obligatori abans d'iniciar aquests desnonaments criminals en segons quins supòsits, no? Normatives que s'han intentat impulsar des de diverses administracions locals, de les comunitats autònomes, etc., que els alts tribunals espanyols, no? Una altra part de l'administració espanyola, doncs, s'han encarregat també al seu moment, doncs, de destruir, contravenint absolutament, com hem pogut llegir, a la Constitució directament, quan moltes vegades és el mateix Tribunal Constitucional que, excusant-se en temes de competències, passa per davant una qüestió de competències, per davant de qüestions com la que regula la mateixa Constitució, que diu que s'ha de legislar per frenar l'especulació, no?
1: De fet, ara que te'n vas directament al que diu un text de l'any 78, també em sembla molt trist que tot això, que d'un dia per l'altre es treguin un decret, que al capdavall és un decret, arran d'uns fets tràgics, no? Perquè la situació ja hi era, i el que digui o deixi de dir el decret de demà, vull dir, vaja, pensat ja ho tenia. L'opció ja hi era d'escriure'l i convertir-lo en decret, o ja no, per ja no dictar una llei.
2: I sobretot que era tardíssim, no?
1: Sí, vull dir que no és com... O sigui, ningú es creuria que se n'adonin ara que hi ha una crisi, o que per culpa de dos fets terribles, dic, bueno, fem alguna cosa ara, no?
2: No, està clar.

0: La que sentim ara és la Judit Niederman.
1: Sí, perquè aquesta setmana Judit Niederman farà doblet. Per una banda, la cantautora de Vilassar de Mar actuarà divendres a Talarn, dins del Talarn Music Festival, i l'endemà dissabte Judit Niederman estarà acompanyada del guitarrista Pau Figueres al Muses Festival de Falset. Qui també fa doblet aquest cap de setmana és Ferran Palau.
2: Digue-li a la pluja que procuri per a tu i que no plogui tan fort, que no plogui tan fort.
1: L'artista d'Esparreguera portarà el seu pop intimista per una banda a Vic i de l'altra doncs a Tàrrega. A la capital d'Osona, Ferran Palau actuarà dissabte a la Jazz Cava dins del cicle ETC i diumenge passarà pel festival de petit format Envolta't, que de fet és la primera edició d'aquest esdeveniment. El concert es farà als Cinemes Majestic de Tàrrega.
3: Hem volgut, camarada, han passat anys i panys i res no és com era abans de l'albada.
1: Marxem ara fins a Llorenç del Penedès perquè aquest dissabte Fetus actuarà al Parc Fluvial dins del Perifèria Cultural. La banda de la Bisbal compartirà escenari aquest mateix dia amb el grup de Berga, Trinxats, que es presenten com un grup de música de folk modern que canta 0% en espanyol i que toquen el que els ve de gust quan els ve de gust. Si els voleu escoltar, sapigueu que els concerts arrencaran a les 8 del vespre i encara queden algunes entrades. Diumenge, per cert, concert de Borja Penalba i Meritxell Jané a Vallbona de les Monges.
4: Per què són tan concerts xulos aquest cap de setmana? Què és això?
5: Tornaria a parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels gemecs del mar. Ai, la gent vol viure en pau i a quatre desgraciats no els dona la gana. Són...
6: puta acabat.
5: Sempre.
1: Diumenge, a 2:15 del migdia, la companyia elèctrica Dharma actuarà a la sala del castell de Botarell i presentaran la Dharma a un PAM, l'espectacle concebut com un concert íntim i proper on el públic envolta literalment els músics creant una atmosfera de gran complicitat i proximitat emocional. Si voleu anar i no havíeu comprat doncs entrades, sapigueu que està tot exhaurit. Marxem ara fins a Barcelona.
7: He tenit el tiempo de desdoblar-me.
1: Després de 2 anys de silenci, Vetusta Morla trenca la seva pausa per tornar als escenaris. El sextet referent de l'indie rock en espanyol torna a Barcelona amb la seva nova i esperada gira titulada Gira de Vuelta, Canciones de Ida. El concert es farà al Palau Sant Jordi divendres a les 9 de la nit i encara queden algunes entrades a la venda. Seguim ara amb el concert d'un altre pop rock espanyol. Els madrilenys Hombres que tornen als escenaris amb la seva gira Els millors anys de la nostra vida actuaran al Palau Sant Jordi l'endemà de Vetusta Morla i el concert començarà a les 9 de la nit. A la mateixa hora i ben a prop d'Hombres que hi sonarà la música de Placebo. El legendari grup britànic celebra 30 anys de rock alternatiu revisitant els primers discos de la banda. De fet, Recreated és el disc que els va donar a conèixer al món ara fa 3 dècades. El concert arrencarà a 8:45 de la nit al Sant Jordi Club. Marxem ara fins a Badalona. Dijous a Badalona arriba la banda nord-americana Evanescence, que combina rock, dur, piano i la veu de l'Amy Lee. Les artistes convidades en aquesta gira seran Poppy i el duet britànic Nova Twins. Les entrades per aquest concert estan exaurides. Seguim ara amb més música.
8: No sé a dónde voy, no es real.
1: Aquest divendres, el cantautor gallec Íñigo Quinteiro farà parada a la sala Rasmatàs i presentarà el seu primer disc, El City de Siempre, que parla de la necessitat de pertànyer i trobar un refugi, ja sigui físic o emocional. El concert començarà a 7:45 i encara queden entrades. Les trobareu a 22 euros.
9: Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonar, de perder la cuenta.
1: I ara escoltem les veus de La Conga, Luc Ra i Què Personajes, perquè dimecres el grup de quarteto argentí La Conga portarà la seva quarta gira europea a la sala principal de Rasmatàs. Obren portes a 7:45 i el concert començarà 1:30 després.
10: Parifureta, hito no furishite.
1: I això que escoltem és Iyo no Hito, del grup japonès de folk psicodèlic Maya Ongaku. Si no els coneixíeu i els voleu descobrir, doncs ho podreu fer aquest proper dijous a la sala Upload de Barcelona. Encara queden entrades a la venda i, de fet, aquest mateix dia, però a la sala Taro, s'hi farà una sessió d'escolta del nou disc de Pocchioli que es publicarà aquest mateix divendres. I ara canviem de registre i acabem. Divendres, la Sala Apolo acollirà el concert de la rapera argentina Sara Hebe, que travessa el hip-hop amb ritmes de cúmbia i punk. El concert es farà a la 2 de l'Apolo i servirà per presentar l'àlbum Negocionismo, que va publicar abans de començar l'estiu. L'espectacle començarà a les 8 del vespre.

0: Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Sutherland bategant de bon matí. Aquesta es titula l'última. Són les 7 i 3 minuts i engeguem aquesta nova hora aquí als Experts ICAT, com cada dia del món, Proc i Onevi. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Avui és dimarts 29 de setembre. Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia i bona felicitació a tots els que es diuen Miquel, que avui sí que és Sant Miquel.
1: Sí, Sant Miquel, visca Lleida.
2: Visca Lleida.
0: I a les Miqueles i visca Lleida. Per cert, pregunta que us llenço a tots, sigueu d'on sigueu. Estàveu dormint quan us ha sonat l'alert, Laia?
1: Jo estava desperta.
0: Jo em vaig despertar, l'he aturat i he tornat a dormir. Sort que dormo, em torno a caure dormint molt fàcilment.
2: A quina hora va sonar?
0: Doncs com a molt tard, a les 10.
2: No el vaig sentir.
0: Quina hora
1: no,
0: era?
1: A mi em va sonar jo dia abans, a quart a 10?
2: Sí. Oh,
1: sí. No!
2: Sí. Hosti, de veritat. Mira. Estem fent un ús una mica massa sovintejat d'aquesta alerta?
1: Jo trobo que es vol buscar massa antelació. Sí. I clar, si hi ha tanta antelació, potser és difícil de preveure.
0: Però sigueu prudents, perquè ja hi ha oients que diuen que això es convertirà en Pere i el Llop, i ja sabeu com va acabar el Pere i el Llop. Per tant, tampoc feu risa.
1: Mira, aquest matí aquí ja s'havia dit això.
0: Mira, hi ha un oient que diu, l'envien tantes vegades que cada cop que sona vaig a aparcar a la Riera. Espero que ho diguis de broma, val?
2: Sisplau, no fem bromes amb això de les Rieres.
1: O que t'estimis molt poc el teu cotxe i el vulguis llençar,
2: sí,
1: mira.
2: Sobretot al Maresme, eh?
0: De fet, et diu la Núria, bon dia, experts, a veure si avui plou i no fa mal aquí al barri del Congrés de Barcelona, per tant, línia blava, ens diu, de moment ni una gota. L'alerta d'ahir la nit estàvem mirant una sèrie i vam fer un vot que quasi xoco amb el sostre. Doncs, Núria, digue'ns quina sèrie estàveu mirant, per quina temporada aneu i si està ben guapa.
2: Escolta, que no hem obert el Meteo Experts.
0: Però, dale.
2: Fot-li.
3: Meteo Experts. El minut a minut de les pluges a Catalunya.
4: Perquè fora plou i se m'han passat les hores.
0: La Cristina diu a Solsona sí, fa una estona que està caient un bon xàfec, mentre que...
1: No és mal, que me n'esplogui algun lloc.
2: Ves obrint el radar, a veure com
1: vaig.
2: Ho tenim, això.
0: En Lluís crec que ens constata el canvi de temps, perquè en Lluís aixeca cada dia a les 5, ell que és ben fruita i verdura, i diu que a les 5 del matí a Sant Pere de Ribes, per tant, Garraf, ho dic bé?
1: Sí.
0: 28 graus, però és molt probable que la cosa ja vagi molt cap avall.
2: Jo, com m'he aixecat a les 4 del matí a Malgrat, estàvem a 22 graus. Uau. Jo crec que és aquesta prèvia a la pluja...
1: Sí, aquesta calorada, mosquits sí, a tope,
2: exacte.
1: Si es moren tots d'una vegada.
2: Va quedant allò com enclotat tot i... Sí, sí.
1: Tinc el radar, nois?
2: Què?
1: Tenim...
2: On plou ara mateix?
1: Mira, gairebé tenim una franja que parteix de nord a sud al país, sí. Que és on està plovent. Et diria que comença al capdamunt de la Cerdanya i baixa fins a això, el Garraf, el Baix Llobregat. Aquí tindríem com tota aquesta franja. És una línia vertical que travessa el París. I a més tenim totes les Terres de l'Ebre també amb una gran massa de pluja. Aquí és on sembla que plou actualment, segons el radar.
2: És a dir, plou a la Catalunya Nova, de moment no a la Catalunya Vella?
1: No, just a la línia. A la línia, et diria que a la zona de Manresa també està a punt d'arribar-hi la pluja. És a dir, és una línia vertical i després tota la franja de l'Ebre.
0: L'Emmanuel, que diu, jo també dormia quan va sonar l'ES Alert. Espero que haguessis pogut tornar a conciliar el son ben aviat. I la Mireia també ens confirma. Sí, tinc un amic de l'Ella que està tan fart de les S-alerts que també està a favor d'aparcar les Rieres. Bé, captem la ironia dels vostres comentaris. No aparqueu Rieres a ser possible mai. Ara un comentari off-topic que ja sabem que ens encanta. La Maria, recordeu aquesta oient que és mestra, que abans de les vacances ens va dir l'any que ve us escoltaré la carta perquè me'n vaig als Estats Units,
2: sí,
0: a fer de mestra.
2: Sí.
0: Doncs ens ha enviat un àudio fa 7 minuts i ara mateix està sortint d'un concert. Mira, i ens ha enviat una crònica, també.
5: Bon dia, experts, com esteu? Bé, aquí acabem el dia amb aquest concert increïble de Jungle enmig del paradís entre les muntanyes a Denver. Ha sigut una festassa. La veritat que l'espai és immillorable. Tenen com un anfiteatre remuntat aquí enmig del desert i el concert ha sigut una passada.
0: Bon dia, Maria. Gràcies per enviar-nos aquesta crònica des de Denver, a Texas, si no m'equivoco, que ara mateix acaba d'acabar el concert de Jungle. Seguim parlant del temps, però us expliquem que Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'aquest nou episodi de pluges que afectarà tot el país en les properes hores.
2: S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral entre el Baix Camp i la Selva davant la previsió de precipitacions que poden superar tan sols 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí fins al migdia. Soler és sotsdirector de Protecció Civil.
6: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
2: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment, però, no s'han ordenat restriccions.
0: I el nostre company, Néstor Gómez, que ens confirma que avui la pluja serà l'absoluta protagonista.
7: De fet, durant el matí, entre les 8 i les 14 hores, les dues del migdia, aquestes pluges podran ser torrencials entre el Camp de Tarragona, àrees de la costa central i també el sud de la Costa Brava. Pluges que afectaran no només el litoral, sinó també punts del prelitoral, el que correspondria cap al Penedès i també cap al Vallès. Pluges que també arribaran al llarg del migdia tarda cap a la Catalunya central i a la resta de comarques de Girona, on menys plourà cap a Ponent. I també s'esperen algunes pluges en el matí, però sobretot a la tarda, a l'àrea del Pirineu, entre febles i localment moderades. Sí que s'esperen que les màximes es quedin més curtes i no passin dels 28 o 29 graus.
0: Gràcies, Néstor. I en Ferran, que ens diu: aquí a Figueres no ha caigut per ara ni una gota des d'ahir la tarda, que havien anunciat les primeres pluges esperant que plogui. De poc us queixeu, és un tema de seguretat, com la Montserrat Damas, que diu, a veure si... No, aquesta és part del santoral. Diu que a banda de Miquel també és Sant Rafael i Gabriel, altres arcàngels.
2: El Garraf ara està caient de balena, pel que veig al radar.
0: Mira, Laia, tema dilema ètic. En Roger Nau diu, a veure, jo no dic que no es llencin aquestes S-alerts, però si a partir de les 10 no es pot fer soroll, ho han d'enviar sempre passades les 10, ja van dos dies seguits que se'm desperta el nadó.
1: Mira, jo és el que he pensat en les criatures molt petites. Ahir quan va sonar, el primer que vaig pensar és en el que et costa dormir una criatura de mesos, si et sona això, a part que t'espantes, però que és que després tens una feina a tornar-la a dormir. I a més a més, que no és una cosa immediata, no t'estan dient vigila on vas a dormir perquè a mitja nit caurà. No estàs dient de cara a demà. Ostres, doncs si és de cara a demà, o ho envies a les 7 de la tarda, o ho envies ja, encara que sigui doncs a les 6 de la matinada, en plan quan et llevis, perquè és que a més costa molt de preveure amb tanta antelació. Després és quan no s'encerta.
0: De seguida tornarem a parlar del clima, si és que ens afecta tant avui. Per ara el tema de la pregunta. Picar entre hores. Avui ens fem ressò d'un estudi sobre els preocupants hàbits que tenen els catalans a l'hora de picar entre hores. Serà d'aquí uns instants. Abans, en paraula, pregunta del dia que us llancem. Piqueu vosaltres quin producte, on, quan i per què. Teniu arguments, teniu debilitats. Un dia és un dia i l'altre també. Sobretot, mengeu galetes d'aquelles d'arròs que semblen hòsties consagrades mutants. Tu, Laia, com anomenes aquestes mena de coses rares?
1: No els he trobat encara el nom en català, eh?
0: Com dius? Vull menjo tal.
1: Ho dic en castellà, que és cosa que és molt punible. Li dic tortites, que no sé ni si es diuen així.
0: Hi ha algun oient que també li diu així, eh? L'Anna respon, i sobre el tema, és una experta en picar entre hores, perquè ho fa fins a 5 vegades al llarg del dia. Diu, a mig matí, fruits secs, cru sense sal, així no tinc remordiments.
2: Molt bé, Anna. Molt bé.
0: Abans de dinar, formatges de tots sabors i formes. Ja sabeu que el formatge...
2: El formatge i el fuet...
0: Molt poc greixós. Quan torno de la feina, galetes. S'ha de reposar la glucosa, que és la seva excusa.
1: Sí, clar.
0: Llavors, mentre faig el sopar, també pico crackers, que hi diu, que no crackens, fent referència a aquest monstre de tentacles.
2: Crackers,
0: que són eixuts i fan set, i clar, llavors, com que fan set els crackers, els he d'acompanyar amb cervesa o vi. Cada dia, això.
2: Se t'està complicant, Anna, això,
0: I,
2: per moments.
0: Diu, el que no fa és sopar aviat, aquesta cosa tan europea, diu, sopar aviat és tonteria, perquè clar, llavors, al cap d'una estona, flam, iogurt, xocolata, abans d'anar a dormir.
1: El clàssic de sopar, que és molt català, també.
2: No es pot tenir xocolata a casa. Si no ho teniu, no l'agafeu.
0: En Rubén diu, a casa, algú de nosaltres va comprar una mena de torrades de pa molt fi, semblant aquelles que tenen a l'IKEA, que són dolentíssimes i més eixutes que el cor dels votants d'Aliança Catalana, i les vam acabar batejant com a compreses de civada.
1: Caram!
0: A partir d'ara, potser sí que en lloc de dir-li tortites d'arròs, li pots dir, Laia...
2: Compreses de civada.
0: Compreses de civada.
1: Sí, la veritat és que no em sembla del tot malament el nom, em sembla bé.
0: L'Anna diu que estima picar fruits secs, l'Adrià diu, la meva perdició són les canyes de xocolata a l'hora del pati de l'Insti, després de 4 hores seguides de classe.
1: Això ja ho veig, un esmorzar.
2: Sucre amb vena.
0: A l'hora del pati tots els profes ja estan desquiciats. Digue'ns, Adrià, si estan tots els nens quina és la tendència que fan ara, el 9-6-7. I diu afegeix l'Adrià, i ara va el govern del PSOE i fa un decret de menjar saludable i ens ha vetat les canyes de xocolata.
2: Què dius, ara?
0: Diu, molta vaga per l'educació pública, la immersió i tot això, i ningú pensa en les napolitanes. El Xarnego diu, bon dia, tema picoteig. M'ha agradat sempre, però sóc un cinquantón i tinc antecedents familiars de pressió alta. i també el superpoder de fer pedres al ronyó. Hosti, així que des de fa temps diu que ara fa crackers integrals sense sal.
2: Mira els crackers, sí, com triomfen.
0: Diu, mentre els companys de feina es foten entrepans de mig metre ben carregats.
1: Ja fa una ràbia, això. Com el pa integral allà, xut.
0: Es veu que els seus companys de feina fan postre de l'esmorzar. Fan l'entrepà carregat d'embotit i després un Kinder Bueno,
2: o unes
0: patates de la màquina.
2: Necessito un Kinder Bueno.
0: I la Miau, que ens... sabeu aquestes fotos que s'envien a WhatsApp que només es poden obrir una vegada?
1: Sí.
0: Que jo sempre penso que són, bueno, doncs, íntimes dels oients, com allò. Però no, en aquest cas, la Miau envia una foto d'uns palitos de pipes a desapareguts.
1: Ah, també estan d'aquests,
0: I en Roger ha fet el mateix, també pensava que era una foto sexy, però no, eren anacards, que també són sexy.
2: En sal o sense?
1: Sense, jo cruzo.
0: És que l'he vist una vegada, ahir la vaig veure, i m'ho d'escriure aquí al guió, perquè només es poden veure una vegada.
2: Jo els menjo sense sal, eh?
1: Jo també sense sal.
2: Però que bons que estan amb sal.
1: Sí. No, i sense sal també, eh?
2: No, però que bons.
1: I que cars que són, vull dir que volen.
0: Oients, explica-nos també en format àudio quin rotllo pica entre hores, quins vells i nous hàbits teniu, i sobretot com li dieu a les compreses d'ordi o galetes d'arròs de pladur.
8: Tortites. Aquestes tortites, com es digui, no entenc el producte. La veritat, a casa no l'hem comprat mai i els meus fills l'han provat perquè altres nens pues, ho porten per berenar, que tampoc ho entenc. Davant de pa amb embotits, frita, frits secs, flipo que la gent compri això perquè més ultraprocessat impossible. Ah, i per cert, què coi porten els homos aquests de súper? Que amb això sí que sóc superaddicta.
9: Droga.
10: Hola, bon dia, sóc la Isabel Calvo.
11: Hola, mira, soy Carmen de Mairena.
10: Doncs a veure, jo si des de fa mesos mantinc una dieta equilibrada, tot i que al cap de setmana, doncs, com tothom, faig algun extra, evidentment. És molt important fer extras, eh? Si et cuides entre setmana, val la pena menjar altre tipus d'aliments per mantenir, doncs, la dieta correcta. Vull dir que no és una cosa dolenta.
1: Ah.
10: Sí que pico entre hores, és veritat, perquè em llevo molt d'hora per anar a treballar i cap a les 12 intento menjar 6 avellanes, 6 anous, un tipus de fruit sec. També aquestes galetes que comenteu d'arròs. Algun dia sí que em ve de gust, o de blat de moro sí que em venen de gust, però intento que no, perquè també és menjar processat, vulguis o no.
12: Mira, jo no pico entre hores, perquè entre feina, això, els nanos i, bueno, no em dona temps.
13: És clar que s'ha de picar entre hores, que si no, no arribes, és impossible. Has de mantenir el pic de glucosa i l'energia al cervell per poder continuar treballant. Començo a treballar a les 8 del matí, sentat davant d'un ordinador, fins les 3 de la tarda, i a vegades em costa trobar un moment per esmorzar, doncs has de picar, això sí, ha de ser una picamenta de qualitat, un croissant.
14: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: ballem, i si cal, sota la pluja, amb en Joan Garriga i el mariachi galàctic. Ballem, es titula aquest tema que us hem triat. Mira, la Núria, que li dèiem, quina sèrie estaves mirant ahir? Que et va fillar l'Es Alert i et vas espantar. Diu, estava mirant amb la meva filla Gènesi, els dos primers capítols.
1: Ai!
2: La del Bulli?
0: Sí, i han menjat el 3CAT.
1: A
0: diu,
1: casa també l'hem mirat en família, eh? Molt adequada per veure-la en família.
0: N'hi ha dos, diu ara. Va per aquí, no?
1: De què? De capítols?
0: Sí.
1: No, ja n'hi havia dos l'altre dia. Jo em vaig veure dos la setmana passada. Ah, entenc que ahir com a mínim em van pujar un de nou.
2: Doncs, segurament.
0: Doncs diu, explica com Ferran Adrià va començar amb el Bulli, i diu la Núria, la meva filla, que té 20 anys, no sap qui era Ferran Adrià. Mira que surt el Simpson, en un capítol.
2: Sí, sí, sí.
0: I diu, no acabo d'entendre la subtrama de la Mònica López i la Joana Vilapuig.
1: Mira, és la trama inventada, és la trama que han afegit per donar-li més, una mica més de contingut, que és veritat que molta gent diu que potser no hauria calgut, però a mi no em desagrada.
0: Perquè fan de cuineres, de família?
1: No, fan de... Sí, una sí, la Vilapuig fa de cuinera, i l'altra, la Mònica López, fa de una crítica gastronòmica, totes dues pertanyents a una família de vitivinicultora del Penedès.
0: Recomanes la sèrie?
1: Sí, sí, a mi m'està agradant molt.
0: Gènesi, la teniu al 3CAT, la història del Bulli. Doncs seguim parlant de menjar, perquè avui ens preocupem per si piqueu entre hores. I si ho feu, de què és allò que més abuseu? Tot plegat, fruit d'un estudi que assegura que els joves catalans piquen més entre hores que no pas els seus pares o avis. Oh. Laia, per què? Potser és perquè beuen menys alcohol?
1: No ho sé, jo crec que té a veure amb una tendència. Mireu, el 73% dels catalans pica entre hores.
2: 3 sembla... de cada 4, eh?
1: Exacte, sembla que es consolida aquesta conducta, la de fer un snack, una mica de pica-pica, encara que sigui tot sol mentre no arriba l'àpat principal, o també, per exemple, mentre es cuina, eh? També és una tendència fer-ho mentre es cuina. En un extrem tindríem aquells que només mengen en els àpats tradicionals, no tasten absolutament res fora d'això, i en l'altre, que aquí potser és la novetat, aquells que gairebé no fan àpats tradicionals, perquè van picant tota l'estona. És a dir, no és una mica picar entre àpats, sinó fins i tot anar picant com a moda d'alimentació i no fer àpats dels antics, diguéssim, dels tradicionals.
2: A mi em posa molt nerviós que la meva parella piqui mentre jo ja té el plat a taula. És a dir, té el plat a taula, estem allà, jo l'estic servint, i ella va picant. I és allò de... Que tens el plat a taula, per favor!
1: Però és que potser li venia de gust al lloc.
2: Sí, clar.
0: Jo les olives me les faig durar tot l'àpat.
2: Això està bé.
0: L'abans, el durant, i si després em menjo encara un iogurt, una peça de fruita i queden olives, vinga, olives.
2: Això està bé perquè les olives ja formen part una mica del preàpat, però aquella anar de la nevera a buscar formatge de cop i volta, què és?
1: No, clar, que l'hora de sopar no. Mireu...
0: Perdona, el Jordi et recomana que a les tortites li pots dir coqueta.
1: Ah, sí, coqueta és el que diu gent, sí.
0: El seu supermercat ens envia una captura, diu coquetes d'arròs integral amb xocolata negra, que doncs també molt integrals i molt sanes.
1: I tant. Mira, doncs l'estudi que us deia parla d'un 40% dels joves d'entre 18 i 24 anys que pica entre hores diverses vegades al dia, eh? Davant d'un 15% només dels més grans de 65 anys que tenen aquest hàbit. Un biaix que reflecteix una mica com les generacions més joves prioritzen aquesta flexibilitat de menjar petites porcions on vulguin, quan vulguin, sense dependre d'horaris o de sobretot haver-se de planificar o haver preparat un menjar. Jo per part meva conec diversos exemples de gent més gran que també pica abans de començar a menjar, per allò d'entretenir la gana. Sobretot, cuiners o cuineres, allò que dèiem, que mentre preparen l'àpat fan una copa de vi i un tret de formatge. Això passa, segur que us hi heu trobat a la cuina. O què me'n dieu de les olives, la fruita seca? Mon pare mateix, a la seva edat, tota la vida, quan té gana de menjar i encara no hi ha el dinar a taula, agafa el pot d'olives i va fent. Vull dir, ja pots... és una qüestió també d'hàbits, al final. Una cosa és entretenir la gana i l'altra és obrir sol una bossa de patates, que això sí que és veritat que fa que ja et tregui tota la gana de l'àpat principal. I aquí és on jugaria un rol més important la gent més jove, que potser té conductes alimentàries menys saludables, en què pot arribar a substituir un àpat per una bossa de patates. Que aquí sí que una mica això... O aquella canya de xocolata que dèiem abans en lloc d'un esmorzar, perquè una canya de xocolata convindríem que no acaba de ser picar entre àpats.
0: L'Adrià ja diu que es queixa que les hagin retirades de l'Insti on treballa.
1: Clar, però vull dir que no acaba de ser unes olivetes per entretenir la gana.
2: Aquí a la ràdio, per exemple, no tenim olivetes, tenim un altre tipus de coses, les màquines de vending.
1: Sí, també
2: aquell
1: porteries.
2: Aquell viatge a la màquina de vending, que dius, sí. No et tornarem res de bo.
1: De fet, això també hi fa molt, eh? Sí. De fet, associem el fet de picar entre hores a un estigma de pràctica poc saludable, però sí que és veritat que hi ha qui només pica doncs, coses ja més sanes, una fruita, o també es pica entre àpats, menjar-te una poma fora d'hores, una fruita seca, una mica d'humus, fins i tot, em faig una torradeta de paté vegetal, i això no és pas que no sigui saludable, però és senzillament fora d'hores. Mira, les dades diuen que el 20% dels catalans es decanta per snacks dolços o salats, mentre que n'hi ha que opten per aquests aperitius més saludables, que serien un 20%. 3%. O sigui que la cosa està mig. una opció, aquesta de les, de, del més saludable, que s'associa a un consum més planificat, més conscient. Tu has comprat aquell producte saludable per tenir-lo a la nevera preveient que picaràs entre hores. Tu no compres bosses de patates.
2: Per tant, no ho compris, no ho compreu i no ho tindreu.
1: Clar,
2: tot que després que... és veritat que tens la frustració aquella de no trobar res. Però
1: exacte.
2: Tot això que
1: almenys, almenys si compres coses saludables, davant de la temptació de picar, picaràs alguna cosa saludable.
2: Sí, sí, sí.
1: De fet, com et dic, això deixa de ser una opció necessàriament fruit de la improvisació o el consum compulsiu, perquè hi ha gent que ja planifica, diu, mira, com que voldré picar entre hores, ja compro això i amb aquesta previsió. No?
2: I quin és el moment del dia que més piquem entre hores?
1: Mira, el moment del dia, gairebé un terç dels catalans es decanta per mig matí. I sobretot això que dèiem, treballant o estudiant, les màquines de vending aquí són molt temptadores. I és una manera de fer una pausa, d'entretenir-se, una mica també de procrastinar. Dius, estic fent una tasca que no em ve gens de gust, vaig a picar alguna cosa i així mentre em distrec una estona. I l'altre moment del dia en què més gent menja entre hores és la tarda, que seria com un substitut del berenar més tradicional. Sigui com sigui, la tendència de les nostres latituds de sopar tard, això que deia un oient també, fa que hi hagi menys gent que potser després de sopar es decanti pel ressupor, que també seria una mica com aquest picar entre hores.
0: Oients, pronuncieu-vos i aquí donarem veu a les vostres paraules sobre aquest tema del dia d'avui, a picar entre hores. L'altre protagonista serà la pluja en aquest dimarts, dia 29 de setembre, i ara també és protagonista la Roser, la cantant de les Blackpink, que feia la d'APT, doncs ara en solitari amb el seu tema Nutri, que fa dies que no la sentíem.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 4 minutets perquè siguin 8:15. Parlem de teatre, El Barquer, del Teatre Lliure, l'adaptació teatral de Parmagel i Germans de Sang lideren els Premis Teatre Barcelona en aquesta 9a edició que es va celebrar ahir al vespre a la sala Paral·lel 62 de la capital catalana. I era la nostra companya, la Marta Vives.
2: L'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'Ira, s'ha emportat 3 premis. Millor espectacle teatral, millor interpretació de repartiment per Imma Colomer i millor direcció per Julio Manrique.
3: Una història que parla d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament.
2: Per Magel, a la sala Texas s'han emportat 2. Millor adaptació per Victòria Spumberg i Albert Pijuan i millor espectacle de proximitat. I Germans de Sang, el de millor musical i el de millor interpretació per Mariona Castillo. En la categoria d'interpretació encara, Àngels Guinyalons, distingida pel seu treball a la Corona d'Espines al TNC.
4: És el meu primer premi per un text.
2: Especialment emocionant ha estat el premi honorífic a la companyia La Trepa i fins fa molt poc l'ànima del Jove Teatre Regina que ha tancat, Maria Agustina Soler.
5: Perquè el futur és dels nens i si se'ls oblida no hi haurà futur.
6: Jo, Millán Astray, el fundador de la Legión, el tan amado de todos los humildes.
1: Gràcies, Marta Vives. Més teatre. Ara sentiu l'actriu basca Aneka Barain, que es transforma en el general José Millán Astray.
7: Ui, quina transformació, tu.
1: Sí, fundador, sí, de la Legió Espanyola, entre altres èxits. Tot això al monòleg cabareter titulat Cantando bajo las balas, l'espectacle que arriba al Teatre Apolo de Barcelona en 6 úniques funcions. Un muntatge que endinsarà el públic en la violència i la teatralitat grotesca del poder i recrea un dels episodis més recordats de la Guerra Civil, quan aquest militar franquista es va enfrontar a Miguel de Unamuno, al Preninf de la Universitat de Salamanca, que també van veure en aquella pel·lícula, com es deia?
7: No era la intel·ligència, no era el crit.
1: Era una de les proclames, eh? Sentim a l'actriu, la Aneka Barain.
8: Nos encontramos a un Millán Astray, un militar con un ego tremendo, un exaltado, un iluminado que romantizaba y sublimaba la guerra. Entonces se enfrenta a Unamuno, que está en las antípodas, digamos, ¿no? Que es el hombre intelectual que defiende la libertad de pensamiento, el diálogo, la democracia, la cultura, el conocimiento, el arte, ¿no? Entonces, bueno, es un duelo maravilloso entre estos dos grandes egos que nos viene al pelo, además.
1: Em referia a la pel·li Mentre dura la guerra, on era Eduard Fernández qui feia de Millán Astray.
7: És veritat.
1: Doncs en aquest mateix episodi, ara portat en aquest format cabareter, amb aquesta actriu que acabeu de sentir, podeu anar-ho a veure a la Teatre Apolo de Barcelona. Sales que tanquen, perquè a la Seu d'Urgell es queda sense cine, si més no de moment. Les propietàries dels cinemes Guiu es jubilen i aturen les projeccions mentre negocien amb l'Ajuntament la continuïtat. L'Ajuntament, però, descarta comprar-lo perquè és massa car. Ens ho explica des d'allà, des de la Seu d'Urgell, en Joaquim Albalater.
9: Els cinemes Guiu, els únics de la comarca, podrien tancar definitivament després de 75 anys. A l'estiu ja van deixar la programació habitual perquè les propietàries, dues germanes, es jubilen. Una d'elles és Montse Guiu.
10: Ens trobem amb un punt de jubilació. És un espai emblemàtic, ha significat molt per la població i per sobretot pel tema de patrimoni cultural. Per tant, penso que seria una gran pèrdua. Potser la municipalitat local tindré que fer també un pensament davant de tot aquest espai que, com a ciutadana, em preocupa que desaparegui.
9: Fa anys que negocien amb l'Ajuntament el futur de les dues sales de cinema i la de festes, però el cost de comprar l'edifici, que també inclou 5 habitatges, seria d'uns 6 milions d'euros. Una xifra que per l'alcalde Joan Barrera és inassumible.
11: Són 3 milions d'euros, més tot el que val fer tots els accessos nous, tot el que són els lavabos nous, tot el que és adequar-ho tot a les normatives actuals, perquè ara la llicència que tenen són amb les normatives antigues. Per tant, sí, té valor, però bueno, són molts milions i nosaltres hem de mirar per la salut econòmica de l'Ajuntament també.
9: Per ara, l'equipament només obre per actes puntuals, com ara un cicle de cinema en francès que ja estava programat, mentre les propietàries busquen una fórmula per mantenir-lo obert.
12: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: I ara, Laia, de seguida ens obrirem a partir d'una xifra concreta a quin àmbit del coneixement?
13: El de la biologia.
1: Entomologia?
13: No.
1: Sí?
13: Ah, doncs sí.
1: Vale, gràcies.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts d'avui, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Avui és dimecres, dimarts, 29 de setembre. Què hem de saber per avui?
13: Que Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores. A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona, sobretot al Camp de Tarragona, i al Vallès Occidental. Ahir a la nit es va enviar un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, i davant la previsió de precipitacions que poden superar, de fet, els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment no s'han ordenat restriccions. Avui també és un dia que toca estar molt pendents del que passi a Madrid, perquè avui s'espera que el Consell de Ministres aprovi el nou decret d'habitatge, que ara mateix el text penja d'un fil. El text planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i la prohibició de desnonar persones vulnerables que visquin en pisos de fons voltor. De moment, però, el text de l'esborrany que proposen els socialistes genera discrepàncies tant entre els socis de Sánchez del govern com a Junts i Esquerra Republicana. De fet, el partit d'Oriol Junqueras troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltor de comprar habitatges. A tot això, l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen han arribat a un acord perquè la dona de 87 anys pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Aquest acord, però, encara ha de rebre el vistiplau de la Mari Carmen, que continua ingressada a l'hospital. Tot plegat, mentre ahir a la nit milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia Pedro Sánchez, la concentració convocada pel sindicat de llogateres va tallar l'avinguda Diagonal i va acabar amb 2 persones detingudes. Els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que eviti els abusos de lloguer de temporada o d'habitacions. La crisi de l'habitatge marcarà el debat de política general al Parlament, que arrencarà a les 4 de la tarda amb la intervenció de Salvador Illa.
1: Les 7:34, els titulars d'esports.
13: L'acte de conciliació entre el Barça i Florentino Pérez serà el 25 de novembre. El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El conflicte es remunta al passat 12 de maig, dia que Florentino va convocar una roda de premsa en què, a banda de denunciar eleccions al Club Blanc, va acusar el Barça d'haver-li robat títols de Lliga per la seva vinculació amb el cas Negreira. Aquell mateix dia, el Barça va anunciar que presentaria aquesta demanda després de qualificar les declaracions de calumnioses i ofensives. Més coses. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual. Aquest partit de la segona jornada d'Eurolliga començarà a les 6 de la tarda i en futbol, avui, a 8:45, es disputa un Espanya-Croàcia a la Lliga de les Nacions.
1: I avui el temps amb protagonisme de les pluges.
13: Sí, perquè avui tindrem un temps molt inestable, amb precipitacions al litoral i prelitoral. S'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva des de primera hora del matí fins a la tarda. En alguns casos es poden superar els 100 litres per metre quadrat i, de fet, aquest episodi de pluja s'acabarà, segons diuen, a última hora del dia.
1: Mira, la Gemma ens ha enviat una foto fa escassos segons d'ara mateix del barri del Guinardó de Barcelona. Ens ha fet una foto del cel, on la foto és maca, perquè veieu aquests núvols una mica encara amb aquest color rosa tan propi.
14: Així com amenaçadors,
1: sí, dels dits,
14: no?,
1: de l'aurora. Però sí, el rosa es barreja aquí amb el gris i diu, precisament, fa servir aquesta paraula, núvols amenaçadors al Guinardó, la pluja que s'acosta.

0: Escoltes ICAT.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acudim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
11: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
12: Qui no balla no és viu.
11: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
13: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
14: Les 7 i 40, el punt de partida, Laia, avui des d'on partim? Quina xifra?
15: Mira, avui ens fixem en que l'esperança de vida de les persones blanques als Estats Units és de 4 anys més que la de les negres. Segons les dades del mateix govern dels Estats Units, l'esperança de vida al

0: néixer reflecteix un biaix racial persistent. Si la població blanca té de mitjana una esperança de vida al voltant dels 78,4 anys, la població negra no viurà, sempre de mitjana, més de 74 anys. Això són més de 4 anys de diferència. Aquesta escletxa va patir, a més d'un eixamplament encara més exagerat durant la pandèmia de la Covid, tot i que posteriorment s'ha recuperat en part gràcies a la disminució de la mortalitat per aquesta malaltia. Les mares negres tenen 3 vegades més probabilitats que les mares blanques de morir en l'any posterior al part, i els seus nadons tenen taxes més altes de prematuritat i baix pes en néixer. Sembla que la xacra de l'esclavitud encara projecta una ombra ben llarga sobre el benestar del país, més de 150 anys després de l'abolició. I a més s'acaba de publicar una nova anàlisi que conclou que entre el 2010 i el 2020 les taxes de mortalitat van augmentar significativament als comtats d'Estats Units que més depenien de l'esclavitud just abans de la Guerra Civil. De fet, la diferència entre les taxes de mortalitat de negres i blanques durant aquesta dècada va ser 20 vegades més gran en aquests comtats en comparació amb els que no tenien esclavitud registrada al cens dels Estats Units de l'any 1860. Molts estudis han intentat identificar les causes d'aquestes disparitats, com el viatge en la riquesa, l'habitatge, l'educació, l'accés a atenció sanitària...
1: Clar, de la riquesa emana una mica tot, no?
0: Sí, però fins ara poc s'havien fixat en aquest fet, com l'esclavitud històrica influeix en les diferències actuals en les taxes de mortalitat entre persones negres i blanques als Estats Units, perquè sembla que aniria més enllà d'aquestes coses tan pragmàtiques com això que tu dius, no? Els diners que tens a la butxaca. El que s'ha descobert ara és que com més gran era la proporció de persones esclavitzades en un comtat l'any 1860, més gran és la diferència de mortalitat entre blancs i negres a la dècada de 2010.
1: Això és molt fort, no?
0: Sí, sí. Els comtats on el 92% de la població havia estat esclavitzada, hi va haver més de 200 morts addicionals per cada 100.000 persones entre les persones negres, però a la dècada de 2010, estem parlant, en comparació amb les persones blanques. Una diferència d'unes 20 vegades més gran que la que s'observa als comtats on no hi havia esclavitud. Les conclusions dels investigadors són que les desigualtats heretades de l'esclavitud es manifesten sobretot en 3 potes. En la segregació residencial, és a dir, on els toca viure, en les desigualtats econòmiques i en les diferències de l'accés a l'educació universitària.
1: Tu deixa vi, de cop i volta.
0: És que tu...
1: És com si això ho hagués sentit ahir.
0: Té, tu vaig avançar, vaig fer una petita... Vaig fer la puteta.
1: Ah, molt bé.
0: Ja està.
1: Molt bé.
2: T'espero. La vida...
1: Amb els Figaflaues, que ens canten a la fresca. Aquesta cançó feia referència al primer dia de tardor que començava a fer fresqueta, per si no havia pillat
0: la lletra. A veure, Roger, canta una mica més, aviam si plou, perquè el radar de moment...
1: Sí, sí, sí.
2: Tota aquesta esperança...
0: Molt bé, molt bé.
2: Esperant que dius una vegada...
1: No, per favor, ja. Bueno, però amb moderació, eh?

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: La llei que s'hauria d'encarregar és una llei de 1857, la llei Moyano.
2: Mira, Laia, els oients els encanta parar d'història, això que hi ets tu en aquest programa, i quan has parlat de la llei Moyano, saps què ha dit aquí el Toni, al xat?
1: No, què he dit?
2: Me l'agarres con la mano.
3: Vale, gracias.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 7:47, mira, Laia i Sergi, el tema aquest de, com li dèiem, a les compreses d'ordi?
1: A
2: les...
1: Coquetes.
2: Coquetes,
5: sí, que maco, aquest nom.
2: És per no dir-li tortites d'arròs, aquesta mena de snack.
1: Sí.
2: Hi ha molts oients que, no sense pena, s'han passat aquesta menja, avui que parlem de picar entre hores, com l'Oriol, que deia que ell, històricament, comprava fuet i Nutella, que és una bona barreja.
5: Sí, untat el fuet de Nutella.
2: Però mira ara, ens envia una foto, coquetes d'arròs integral, aquest paquetet.
1: Ai, pobre.
2: I diu, també pico...
1: Quin greu tan jove.
2: També diu que pico pastanaga. Això crec que no compta com a picar, això compta com posar-se una pastanaga a la boca.
1: Oh, la gent, hi ha una certa gent que mor per una pastanaga. Jo me'n vaig veure.
5: Bravo per vosaltres, que sou capaços de fer-ho.
1: Hi ha gent pitjor. A Alemanya recordo perfectament gent sortir de festa amb un cogombre i menjar cogombre queixalades.
5: I gent que menja ceba queixalades.
2: Però això és perquè necessitaran mastegar al llarg de la nit, eh? No crec que se'ls agradés menjar-se el cogombre.
1: Home, per això hagués pogut mastegar una altra cosa, un bastó de pa.
5: També podeu dir la veritat i que mengeu donetes, eh? Perquè ho feu.
2: En Ferran diu, la meva perdició són les galetes digestive, famoses no per ser inclusives, sinó per aquesta, perquè no són digestives.
5: Exacte, no ho són gens.
2: I els festucs i la xocolata negra 70%. Bé, avui us demanem per... i en Ferran diu, ningú ha obert el submeló del multivers de les barretes, que aquí ja suposo que és de tot menys energètic o de tot menys saludable.
1: No, hi ha barretes, mira, te les pots fer tu a casa, són hiperfàcils de fer les barretes i a més són xuti d'energia, això sí, clar, és menjar-te fruita seca amb vena.
2: Mira, i l'Alba ha fet una cosa, creient-se molt prudent, tema pluges, diu, punt i coma. Recordeu que tothom que escrigui punt i coma té uns quants punts més a la vida. Tema pluges, punt i coma, diu l'Alba. He sortit abans perquè he llegit que començaria a ploure cap a les 7 i el que he fet és aixecar-se abans, esmorzar abans, sortir de casa abans, ha arribat a la feina i al pàrquing, diu, estic al pàrquing, em fa por sortir del cotxe perquè tela amb els llamps.
1: Ah, sí, ostres.
2: I al capdavall no em deixen fitxar.
1: Que ens digui on és, que sí, a llamps.
2: Digue'ns on és el pàrquing. Diu,
5: mira, de moment Renfe acaba de suspendre els trens d'alta velocitat i regionals entre les 9 i les 11 del matí acaba de Catalunya pel temporal.
1: Hosti, però aquest és qualsevol excusa, per si no es fa ni una gota aquí a Barcelona, quins
2: per
1: trens?
2: Si de cas, per si de cas.
1: Sí, per si de cas, Renfe, mira, de veritat.
2: Informeu-nos aquí.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
2: Expliqueu-nos tot el que vulgueu, responeu a la pregunta del dia, jugueu al mini-quiz i també aquí mateix al WhatsApp voteu la cançó de les 10.
4: La efemèrdida!
2: Sí, quina
1: no,
2: és la
1: només vull dir una cosa, que tinc un greuge, que la Renfe no torna el bitllet quan hi ha un robatori de coure, i no sé on puc preguntar-ho, això. Bueno, ja ens hi gossam que
2: t'informi. Ho havia de dir ara, això?
1: No, perdó, sí. No era el moment.
2: Sergi, les cançons que ens llances, les 4 que avui es poden votar com a cançó de les 10.
5: Vinga, un 29 de setembre, com avui de l'any 1935, naixia Jerry Lee Lewis. Considerat com un dels pioners de la història del rock and roll, Lewis va estar sovint envoltat de polèmica, no només per les acusacions d'immoralitat que a l'època van aixecar les seves cançons, sinó pels seus embolics de faldilles. Penseu que en menys de 23 anys s'havia casat 3 cops. El més greu és que es va casar amb la segona quan encara no s'havia divorciat de la primera.
1: Això és il·legal.
5: Però és que va fer el mateix amb la tercera. És a dir, es va casar amb la tercera quan encara no s'havia divorciat de la segona.
1: Vaya penques.
5: Però és que encara pitjor, era la filla del seu cosí. Però és que encara pitjor, ella tenia 13 anys i ell 22. En fi, tela amb el Jerry. No cal dir que la seva vida era digna de pel·li i a finals dels anys 80 va caure el biopic sobre Jerry Lee Lewis, protagonitzat per Dennis Quaid, i basant en la biografia que va fer del cantant la seva ex-dona, la cosina de 13 anys, la Myra Gayle Brown.
1: La víctima de tot plegat.
5: Exacte, el biopic es deia Great Balls of Fire, com la cançó que sentim, i de fet avui les 4 cançons que proposem són de biopics en nom de temes famosos dels artistes dels que parlen, com aquest altre.

Això que sentim és segurament el tema més recordat dels Queen, o si més no, un dels més significatius de la trajectòria d'aquesta banda, motiu pel qual va ser l'escollit per ser el títol de la pel·lícula que l'any 2018 es va fer sobre els Queen i el seu solista, Freddie Mercury, interpretat magistralment per Rami Malek. Més biopics amb noms de cançó.

Back to Black és la pel·lícula dramàtica biogràfica que l'any 2024 es va estrenar basant en la vida de la cantautora anglesa Amy Winehouse. El film va ser protagonitzat per Marisa Vela i va ser l'únic dels projectes que va reeixir d'entre els diversos intents de mostrar la vida de la cantant a la ficció després de la seva mort l'any 2011. I acabarem amb el biopic sobre la Whitney Houston.

0: que es titulava com aquesta cançó de l'any 1987, I Wanna Dance With Somebody. El film va estrenar-se l'any 2022 amb l'opinió dividida de la crítica, que van criticar el guió i la direcció de la cinta, però van elogiar la interpretació de Whitney Houston per part de l'actriu Naomi Aki. Teniu quatre cançons que van donar nom a quatre biopics. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis, Bohemian Rhapsody de Queen, Back to Black d'Amy Winehouse o I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston?
1: Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu. Per ara, aferrissadament, al capdavant van dues cançons. L'Amy Winehouse que guanya amb el seu Back to Black i darrere un altre clàssic d'uns quants anys enrere, Bohemian Rhapsody dels Queen. Entreu i decanteu-vos per una opció o per una altra i expliqueu-nos cosetes com ara l'Alexandra que ens diu bon dia a Tàrraco, comença a ploure, o l'Alba, que Laia, tu li preguntaves on és el pàrquing. És,
2: Laia, sí,
1: és de Rubí. Diu que ha fet la P7 a la 6:40 des del Vallès Oriental a l'Occidental sense pluja, però això sí, molts llamps i per ara pocs camions. Doncs la pluja, que avui serà una de les protagonistes, i també seran les artistes del país com l'Aina Reig, que ens canta La història de sempre al capdavall. Així es titula aquesta cançó.

0: aquesta ficció.
1: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: 5 minutets perquè siguin les 8, pel que fa a petites pantalles, l'estrena serièfila d'avui, dimarts, us la porta l'Òscar Callau.
3: Filmin emet a partir de dimarts Inspectora Ellis, un thriller policial britànic de to dramàtic, amb aquesta detectiu interpretada per Sharon D. Clarke com a brillant investigadora d'assassinats. Un personatge amb un gran sentit de la justícia que haurà de combatre, però, els menyspreus d'alguns companys pel fet de ser dona.
4: Llença el davantal a l'aire i se'n va.
2: Les 7:56 arriben fotos també de Malgrat de Mar. Sergi, no deu ser aquell oient que segons tu baixes de la capital, ell puja de la capital al teu poble?
5: Sí, potser sí que us creueu. Qui és?
2: És, el seu nickname és Terra Lliure.
5: Sí, sí que és.
2: Envia una foto de com està ennuvolat el teu poble, per tant sembla que també amenaça pluja, eh?
5: Fa tota la pinta. El problema saps quin és? Que plourà justament quan sigui el moment de dur la canalla a l'escola.
2: Yeah.
5: I tot molt fàcil i molt bé.
2: A veure, sentim en Joan Dausà perquè, oients, ja sabem que és tradició que ofereixi els seus concerts de Nadal a Santa Maria del Mar de Barcelona. Doncs, si us hi voleu apuntar, les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre. Digueu-nos qui hi anirà. Seran pels dies 16, 17 i 18 de desembre.
5: La Laia.
2: I doncs avui, Laia, a les 8, ja pots començar a fer cua per als concerts de Nadal d'en Dausà. I ara que ens acostem a les 8 del matí. Anna Closa, bon dia de nou.
6: Bon dia.
2: T'he de preguntar què no t'esperaves saber avui.
6: Doncs a veure, avui us porto un casament que va començar amb un cibull i va acabar amb la Guàrdia Civil al Gomesende a Ourense, d'acord? Abans de res, un avís perquè aquesta història doncs, té tants girs que sembla una sèrie. Hi ha coses que s'han publicat sobre els nuvis que ells mateixos neguen. Per tant, anem pas a pas,
5: endavant.
6: D'acord. La celebració es feia en una casa rural. Cerimònia, banquet, pastís, festa... I, de fet, en el moment del ball, i amb la barra lliure, doncs, oberta...
7: Clar,
6: allí van passar coses. Tot va començar perquè la núvia li va reclamar al nuvi 40.000 euros d'un suposat pacte nupcial que era el que havien calculat que rebrien per part dels convidats del casament. Ell li va dir que no tenia aquests diners i llavors és quan ella es va posar doncs, a cridar i en aquest moment van intervenir els germans de la parella que en lloc de calmar la situació la van tensar encara més perquè va començar una batalla campal on també s'hi van afegir cunyats, tiets, sogres, convidats, vaja, tothom. El germà de la núvia admet que va ser ell qui va començar a llançar plats.
7: Ostres.
6: De fet, tota la vaixella va quedar... Ostres. O sigui, no em va quedar res de la vaixella, la van xapar tota. I en aquest moment de batalla campal, la núvia va aprofitar per anar-se'n al lavabo, suposadament, amb un treballador del càtering.
7: A sobre!
6: Es veu que ja s'havien fet ullets. Quan va acabar la feina...
5: No només li demana al nuvi 40.000 euros, sinó que després se'n va amb el del càtering al lavabo.
6: Sí, sí.
5: Molt bé.
6: Quan van acabar la feina, ella va sortir del lavabo, se'n va anar cap al nuvi i li va reconèixer que li acabava de ser infidel amb aquell treballador. I li va dir, és que en realitat no t'estimo.
7: En aquest casament, perles tots, eh?
6: En aquest casament, com diem abans, hi va acabar intervenint la Guàrdia Civil i al cap d'un parell de dies, el nuvi va sortir a negar-ho tot, a desmentir-ho tot. O sigui, segons ell, no hi havia cap pacte econòmic vinculat al casament, tampoc hi va haver infidelitat i, a més, assegura que durant el casament la parella no es va separar en cap moment i que ara mateix estan junts
7: i
6: que
7: feliços.
6: Estan més feliços que mai.
2: Tenia pinta que, més o menys veritat, acabarien tornant. Són aquestes parelles,
7: sí.
2: Vull dir, encara que...
7: Ja els hi va la marxa.
2: S'exageri més o menys, sí. Algun dia et vindria el teu amic, tu d'aquí part d'aquí vens, tu, del nuvi o la núvia?
5: Del nuvi.
2: Doncs vindria el nuvi i et diria, Sergi, hem tornat amb la tal.
5: Hosti, sí. Noi. I ara, com a amic, què li has de dir? Què fots?
2: Que et donaré suport.
7: Lluny de mi, lluny de mi.
5: Hosti, de veritat. Jo, a vegades, m'agradaria viure un casament
7: d'aquests. Què dius?
5: Sí, home, ara, no protagonitzar-lo. Sí. No,
7: és al revés, sí. Quan sents aquestes històries, penses, però jo no estic tan malament.
5: El que passa és que no hi ha imatges d'això?
6: Jo no n'he trobat imatges.
5: A mi ho a creure que s'hostien d'aquesta manera, amb plats que volen amunt i avall, i que no hi ha una sola imatge del tema.
6: Es pot ser un relat, allò, sí. Tirant plats.
5: Vaig a buscar, eh? Vaig a la dark web a veure si trobo alguna imatge d'aquest
7: casament. Ha dit Ourense, no?
6: Ourense, el poble Gomesende.
5: Gomesende, a veure què ha passat allà.
6: A veure.
8: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Apunteu-vos aquest nom. Són els Gorra Neta i ens canten Marta, un nom molt habitual a les cançons d'amor. Són les 8 i 2. Què tal, oients? Aquí en directe, aquest matí plujós. Som els experts ficats amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Amb en Sergi Vives.
2: Bon dia. No era la Ludwig que tenia Marta,
0: sí.
2: Estimar-te?
3: Oh, molt bé.
0: Ai, que sí. Marta. Sí. A veure, la Mireia ens escriu també, ens estava informant de com va el matí de pluges,
2: a veure,
0: municipi per municipi i també carretera per carretera.
4: Bon dia, experts. Jo per la C32, a 70 km per hora, tots aquí, ni un camió, per sort. I res, el gran diluvi des de Cubelles en amunt. I tot i escoltar la ràdio des de les 7 del matí, el que no sabeu qui s'ha deixat el paraigües a casa...
0: Qui se l'ha deixat? Bueno, va amb cotxe, la Mireia. Per cert, no entenc per què molts oients estan assenyalant això de pocs camions.
2: No sé, potser tenen la instrucció de no col·lapsar les autopistes un dia com avui.
1: O ho remarquen perquè quan condueixes amb una gran pluja i hi ha camions és molt incòmode perquè a més aixequen molta aigua i a més si fa força vent i hi ha força tempesta, fa una mica de por i tot conduïm segons quins camions tan grans a davant.
0: Bé, però que no està relacionat, em refereixo amb el temps o...
1: No, és una dificultat afegida conduir per la carretera amb molta pluja, jo diria.
2: Per cert, sembla que aquesta mànega d'aigua tan important s'està costant cap al Baix Llobregat.
0: Pots fer-ho amb gestos?
2: S'està costant.
0: Sí, molt bé. Guai. Mola. A veure, avui celebrem també que és el Dia Mundial d'un múscul més que potent, el cor. L'òrgan que impulsa la sang a través de vasos sanguinis, que són de dos tipus, Laia...
1: Ah, no ho sé, no t'ho contaré.
2: Venes i artèries.
0: Zero en natus. Bé, doncs proveïs els nostres racons del cos d'oxigen. Quines cèl·lules porten l'oxigen, Laia?
1: Les cèl·lules, no tinc ni idea, les cèl·lules que necessàries per...
0: els glòbuls vermells,
2: els eritròcits, no?
1: I els blancs, no?
0: No, els blancs són els que ataquen els invasors.
1: Ah, no, són les plaquetes, no? Les que
0: no,
1: curen les ferides.
0: Fan les crostes.
1: Fan les crostes i curen les ferides.
2: No veies, era ser una vez la vida.
1: Fa molts anys, això.
0: Bé, doncs farem celebració de la millor manera que sabem fer-ho aquí els experts, que és amb un nou combat de cançons.
1: Visca!
0: Tot seguit, combat musical amb cançons que parlin del cor. Avui els contrincants són la Laia i en Sergi. Esteu a punt?
2: Sí.
1: Molt.
0: Penseu deixar-vos-hi ànima i cor?
2: Evidentment, sí. Mai millor dit.
0: Vull un combat net i sense cops baixos, entenent cops baixos com punxar-nos a Corazón Partido d'Alejandro Sanz o Corazón Latino de David Bisbal.
2: Merda, hòstia, ja m'has tret les dues que tenies.
1: Mira, que pensava que punxaríem això.
0: Sí, jo ho pensava, són desqualificables, així que amb aquestes brevíssimes instruccions comencem. Laia, avui toca tu arrencar.
1: Doncs mira, jo penso que si parlem de cor, parlem de cançons d'amor, i si en parlem de cançons d'amor, un grup a casa nostra que treballa aquest tema i el treballa molt bé és, sens dubte, Ginestar. Em bategues, pam, pam, pam, pam, pam. És que aquí els germans Serra Solsals ens feien el so del cor, pam, pam, pam, pam, pam. Però, de fet, en moltes de les seves cançons se van trobar el punt just entre posar-se romàntics però fer-ho sense impostures, parlant de situacions del dia a dia, amb lletres que ens surten precisament del cor. També fan el mua, mua, mua, fan un t'estimo tant, tant, tant, tant, tant. És que no pararia mai de sentir Ginestar.
2: Jo renco amb el cor petit. Quan...

0: Què millor com en món català per començar a parlar del cor i de com se'ns engongeix quan a vegades ens mira aquella persona que ens agrada? Això és el que ens canten Pol Bordes, els Figaflaues i l'Escoti DK. Això és ben nou, eh? Que no té ni 5 anyets aquest tema, la Laia.
1: No, m'agrada que et posis sensible, perquè així sabràs apreciar un altre dels grups sensibles que hem tingut a casa nostra, que és que no podíem parlar del cor sense Punxo Charango. Un crit al

0: Meravellós regal es titula aquesta cançó, no és
1: el cor. És la cançó que es titula, és la cançó que titula el disc, que el disc es diu El cor de la terra, que si fixes, quan us he posat la cançó, deia justament El cor de la terra, o sigui,
0: oi,
1: el nom del disc el treu d'aquesta cançó, que és Meravellós regal. A veure, gràcies a aquest vers que parla de la terra, ens explica com hem d'agrair aquest fantàstic planeta que ens alimenta cada dia. És que totes les cançons de Charango són això, agraïment profund. I què és un agraïment, sinó una cosa que ve des del cor? A més, aquesta cançó la van enregistrar amb el Safari Children's Cor, uns nens d'Uganda preciosos.
0: Ah, perquè és un cor de nens.
1: Clar, també és un cor de nens, perquè quan un cor dona, surt del cor el que canten.
0: Ara et poso un tros de cançonaca.
2: Laia, capital d'Uganda?
1: Ni idea.
2: Zero en socials, eh?
1: Zero en efectes amants que em posa aquesta
0: hora. És Laia.
2: Correcte.
0: Això que sentim és la cançó You'll Be My Heart, que Phil Collins va fer expressament per la pel·li de Disney, Tarzan, cançó que va directe al cor, mai millor dit, i de la que també tenim més d'una versió en català. A mi m'agrada molt la de la Iala. Té cor, eh? Té un cor de nens cantant per sota.
1: Sí,
0: aquesta cantant barcelonina de Soul va fer per la marató de TV3 de l'any 2021. Aquest tema, Estaràs en el meu cor. Que bonic, que bonic. Laia, tens el cor de gel? No saps apreciar la bona música?
1: Mira, el cor l'interpel·lem per l'amor romàntic, però també per parlar de vida, per parlar de sentir-nos vius, de reclamar drets, de reclamar justícia. I ara que m'havies portat una cançó en anglès, doncs jo te'n posaré una altra, perquè Els Miserables era una gran cançó que parlava del cor.

0: Aquesta era aquella frase que deia quan el batec del teu cor s'acompassi amb el batec dels tambors, és que hi ha una nova vida per començar quan arribi demà. És que tot el poble, tota la comunitat batega, plegada per emprendre una tasca conjunta, que en aquest cas és la revolució, que pot ser millor parlant del cor.
1: Ai,
2: oh, you heard the people singing the song of angry men.
1: Matar aquest gran moment, perquè a mi, jo sóc un fan dels Miserables, però ho vaig a matar per posar una altra cançó sobre el cor, aquesta.
0: Per favor!
3: Laia, com es deia el govern de França durant el període de Robespierre?
0: Calla, pesat!
1: Això és un temacle de la música màquina dels 90 i My Heart, d'un grup del País Valencià que s'anomenava New Limit i que segurament us sona perquè van fer cançons com Smile o Scream. No us fixeu en l'anglès macarrònic que empraven, sinó aquest ritmillo que d'una altra manera també ens arriba al cor, no?
0: A veure, aquesta cançó no té absolutament res a fer perquè acabarem una cançó imbatible, entre altres cançons perquè també és una cançó coral, com això que dèiem abans, perquè parla de defensar la llengua amb el cor. Ja t'ho he dit que era imbatible, oi? És la cançó del Correllengua, germanat.

0: mira,
1: la Núria diu que només per punxar els miserables ja vota la Laia.
2: Gràcies.
1: I en Xavi Martí diu que bé que en Sergi sempre posa bona música als combats.
3: Això és perquè encara no havia escoltat aquesta que l'havia posat a tenir un límit.
2: Aquesta d'en Balcor, del Correllengua, penseu que hi havia la gossa sorda, els catarles, la Júlia Colom, la Fúmiga, moltíssims més, perquè de fet hi havia artistes de tots els racons dels països catalans que es van unir per fer aquesta peça enèrgica, positiva, pensada com un himne per connectar una mica amb aquest sentiment de pertinença i d'estima a la llengua i també que convidava a avançar i a celebrar, que és el que era el Correllengua, una ruta per defensar la llengua.
3: Doncs jo acabo amb la que estic segur que em farà guanyar, perquè la Rafaela mai ens falla.
4: Explota, explota,
1: explota! És la teva última esperança, perquè per ara la Laia guanya per 2 vots, però vaja, és una bona bassa punxar el cor que esclata de la Rafaela.
3: I tant, i tant. I és que la nostra cantant italiana preferida de sempre ens cantava el seu Afar l'amore, que no només era important deixar-se anar quan ens enamorem, sinó que l'hem de deixar. Hem de deixar que ens esclati el cor. Els que vau tenir la sort de veure la Rafaela, a més, sempre acompanyava aquest explota, explota amb un bon cop de cap, marca de la potència de la Carra.
1: Ah, la Marta, que diu molt ballada aquesta cançó en el seu moment. Doncs mira, Marta, Ferran, Núria, Magda, els que esteu aquí connectats i companyia, teniu el que duri la següent cançó per acabar de votar i decidir qui s'ha endut aquest combat de cançons. Mira, la Ilu, la Il·luminada, diu també voto al Sergi. Vaig comptant. Ara fem recompte final. One Last Time amb l'Ariana Grande i de seguida fem el recompte final.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Com és quan toquen a mort?
2: A veure, no em voldria equivocar, però crec...
1: Trist, no.
2: No, crec que és el tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. És com si fos sostingut, saps?
1: Sí, sí, sí.
2: Com si fos una nota sostinguda a dintre del patagrama.
1: Però sí que fa com una variació, però tot és molt baix. És just quan mors, no, és una mica després. Venim tots cap a missa, que ja el tenim aquí, no?
2: Home, no, què va? És quan s'anuncia que s'ha mort algú, no? Encara s'ha de saber qui s'ha mort, i l'endemà o així haurà l'enterro.
1: És a dir, home, no!
2: Que sí!
1: Com que dius? El toca morts és quan és a l'enterrament.
2: Que no!
1: Com que no?
2: Ja vaig a trucar a mi mare, perquè m'està posant...
1: Hola.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un quart de 9 del matí, a aquesta hora ens mirem la premsa amb la Laia. Avui et quedes amb una peça del diari El País.
2: Sí, perquè ens fan saber que Barack Obama ha començat un podcast sobre llibres, que el primer convidat és en Tom Hanks, i de fet en aquest primer episodi doncs reflexionen sobre pares i fills i tal. Es veu que tots dos, jo, clar, no, potser no els feia tan grans. Quants anys li poseu en Tom Hanks?
1: En Tom Hanks, més de 60.
4: Sí, i quasi 70, no?
1: 69.
2: Mira, n'acaba de fer 70, justament, eh?
1: I en Barack?
2: I en Barack n'hi falten 5 pel 70. Val? És una mica més jove.
1: I et recomanen bons llibres, bons tips?
2: En aquest cas, diu que tots dos es reconeixen a Gilad, que és aquest llibre del 2004, la novel·la de Marilynne Robinson.
1: A Gilad?
2: Gilad, sí. I guanyadora d'un premi Pulitzer, i és una novel·la sobre un pastor de 77 anys que sap que morirà i decideix deixar una carta al seu fill de 7 anys. I aquest és, doncs, això. Al voltant d'aquest llibre parlen Tom Hanks i Barack Obama en aquest primer episodi. El podcast es diu Un gran llibre amb Barack Obama, es va estrenar la setmana passada, i és aquesta idea, doncs, d'agafar, barrejar l'argument del llibre, que està la gent llegint tots dos, i parla també, doncs, de la història, una mica de la vida del convidat, no?, i anar relacionant els conceptes. Sabeu que seran 6 episodis, hi haurà altres convidats. De fet, el Washington Post ha escollit aquest podcast com un dels millors de la setmana. És a dir, que tot just acaba de començar, però sembla que no deu estar gens malament.
4: Bueno, que sigui un dels millors de la setmana.
2: Bueno, jo que sé, com que acaba de començar, tampoc encara no.
4: No, però em pensava que no fos... Ostres, ha estat el podcast de l'any, no?
2: Home, no, però si faig... Bueno, no ho sé, potser sí, però com que fa tan poquet que ha començat. Un dels altres convidats, doncs, Taneshi, que va ser un autor guardonat amb el Premi Nacional del Llibre i que va criticar l'Obama per justament dir-li que no entenia com era de profund el racisme als Estats Units, doncs ara el convida i suposo que voldran tenir una conversa al voltant d'això. També hi haurà una historiadora i professora de Harvard, Jill Lepore. Un altre capítol serà amb un ex-assessor de Seguretat Nacional, en Ben Rhodes. També hi haurà un autor i Pulitzer, Percival Everett, i la Lauren Groff, que va ser 3 vegades finalista del Premi Nacional del Llibre i autora supervendes del New York Times.
1: Per cert, Laia, has perdut el combat de cançons, eh?
4: O d'altra manera, també es pot dir que he guanyat jo. Sí. Gràcies! Sí. Gràcies, públic.
2: Tot és per la...
4: Gràcies,
2: per la Rafaela Carrà, que posa...
4: No, perdona, la Marta diu, Laia, m'ha fet dubtar entre Xarango i Miserables, però en Sergi m'ha fet ballar i recordar festes ballades amb el grup valencià i amb la Carrà. Diu, ballar la Carrà a Itàlia és brutal perquè la gent es torna boja.
2: Sí, fet, sí, això és veritat. Ja ho he dit, que us l'ha fet guanyar la Carrà.
1: La majoria d'oients diuen això, que la Carrà ha fet capgirar la votació al final.
2: Oh, gravíssim.
1: En Ferran Quintana diu que ell sempre cantava en Explota, explota, explota, explota, Marina d'Or, i ho van canviar.
4: Hòstia, noi.
1: Quan es va morir la Rita Barberà, llavors van començar a dir-ho, explota, explota, mi corazón, i ja està la referència feta. Bé, les 8 i 18 minuts, gràcies, oients, per participar.
4: Diuen Xavi que al final van explotar les dues, Marina d'Or.
1: Sí, sí, bueno, era un paral·lelisme d'alt nivell humorístic.
4: Sí, sí.
1: Bé, ara Xenguito i els acompanya en Pau de Bon, des de Mallorca. Te vendré a cercar.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. La peli a la carta.
1: Have you ever heard of female friendly porn?
2: Yeah, do you watch it?
1: I prefer not getting fed sexuality through the experience of others.
3: Les 8 i 21 minuts, us vull recomanar una pel·li que he vist a Filmin, que és novetat en aquest portal, i m'ha emocionat molt. I, a més, té el porno al centre, cosa que la fa encara potser més emocionant i que toca molts temes. Us explico. És un drama familiar d'història pare-fill. Un drama familiar, costumista, intimista, el tema de la família està al centre, sí. Però són aquests a pare i fill, que viuen, són aquesta família tan petita, que el pare és actor porno, un actor porno que té una habitació de la casa, el seu estudi, i d'això viuen, i amb això s'esforça per alimentar el seu fill, donar-li una bona educació. Un fill així com esprimatxat, blanquet.
4: El fill ho sap?
3: Sí, el fill és més. És el que roda i el que munta. És a dir, és el negoci familiar. Clar, la primera escena...
4: És menor d'edat?
3: Balinsti. Clar, la primera escena xoca perquè veus el pare, que és una mica Nacho Vidal, fa un porno agressiu, diguem-ho bé, porno del camí no m'agrada, però vaja, que és la feina de les actrius. I aquest jove, doncs, clar, la primera escena el veus rodant els primers plans, donant consells. Després ell munta, perquè és un jove que li agrada muntar vídeo, li agrada rodar, li agradaria dedicar-se al cinema i està començant amb aquesta feina del pare i té molt bona relació amb totes les noies actrius pornos que venen a casa. De fet, fins i tot es preocupa per elles, les cuida bé. Clar, aquí hi ha una cosa que grinyola perquè el Sergi fa cara de grinyolar.
4: Sí, home, m'està incomodant moltíssim tot plegat.
3: Hi ha molts temes. Primer hi ha un tema, mira, Laia, t'agradarà. Tema laboral, que és que el pare, ell sap que no sap fer altra cosa a la vida, ell sap que el seu fill és responsabilitat seva, ell sap que necessita visites i clics per tenir diners i poder portar-lo al col·le, un col·le guai que el porta.
5: Però també pot canviar de feina, no? Vull dir que sempre es pot triar.
3: Bé, doncs mira, és una de les respostes. No és que sigui una pel·li debat, és et mostra uns fets en concret. Un altre fet que mola molt, aquest noi, que sembla el Chalamet, desprimatxat i blanquet, sí. I sensible i maco, us agradarà molt, doncs té com aquesta primera nòvia, santa paciència, aquesta noia també, una noia també com molt empoderada i molt feminista i molt xula, és la més guai de la classe perquè és més alternativa, els dos els agrada llegir, el cinema i tal, i clar, el primer cop van molt pas a pas, pam a pam, i el primer cop que ja van com a fer sexe, clar, ell té uns referents que no és que els hagi vist al mòbil, els ha vist
5: ell els munta,
3: i ja dic jo que quina paciència que té ella, perquè sempre diuen de vegades molts discursos feministes que diuen no estem aquí per educar-vos homes, no? Podia, intenteu venir una mica presos de casa.
4: Exacte.
3: Clar, aquest noi també està com desaprès.
4: Aquest ve viciat de casa, clar.
3: Bueno, no sé si seria la paraula viciat, és el que ha vist, la seva mare doncs, va morir quasi no la va conèixer, el seu pare. Clar, és que és un tio que és com, a la vegada sembla un Nacho Vidal, però és un tio com molt obrer, com molt, vull dir, que ell com que fa el que pot i que
4: diu,
3: podria fer una altra cosa, ja, doncs és el que fa, saps?
5: Sí,
3: és curiós la relació amb el pare, la relació amb les altres noies, amb les actrius porno que arriben. També hi ha un altre tema que m'ha molat molt, que és la majoria doncs, els agrada i estan més que convençuts a fer això, és les seves paraules, però n'hi ha una que veus que arriba allà que és que sembla que no ha trobat altra feina, que està una mica desesperada i es troba en aquest context, tot i que el protagonista la cuida aquest noi jove, doncs
4: clar.
3: Hi ha molts temes d'aquí. Feu cara com de fàstic quan la pel·li
4: sí. Saps què passa?
3: En els sentiments
4: no. Ja, no és cara de fàstic, és cara d'incomoditat de... Jo me'n recordo quan tenia 16 o 17 anys que a veure escenes pujades de to al costat dels meus pares, feia una incomoditat brutal i pensar, no, és que jo munto les imatges d'unes escenes protagonitzades pel pare.
3: Com que la primera escena, i trobo que perquè no et passi això, a la primera escena ja hi ha el primer faci el cumshot davant del teu fill, ja el veus la primera escena, t'ho treus de sobre i intentes fer la història una mica més complexa i visualitzar altres coses.
4: Tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula.
3: A mi em va emocionar moltíssim, i a més la història d'amor dels dos joves és superbonica, Laia, i a més, clar, també veuràs com la nòvia, la que arriba a aquesta llar, com es comença a relacionar amb les altres actrius porno, els que comença a parlar tu, per què ho fas, com, per què, quina relació té amb aquest sogre, com intenta també el sogre deixar-li anar certs missatges, que tampoc són de porno conscient, no? Però són de podries anar més aviat per aquí, més aviat cap allà. I més, els actors, per mi, tots descobriments, eh? És el primer llargmetratge de la cineasta, la directora és la Muriel Dassenburg, i és el primer paper d'ell, d'aquest jovencell, que es diu Kaulan O'Gorman, i d'ella, que també m'ha encantat, que es diu Safiya Benadi. Tots debutants, cineasta en primera pel·li, i actor i actriu en primer llargmetratge en el qual treballen. Es diu Truly Naked, i us asseguro, estareu atents tota l'estona a tot el que passi, a cada element, a cada detall, i segurament us donarà per a reflexionar sobre moltes coses en aquest film que, insisteixo, és sobretot un drama familiar. El tema principal és la família.
4: A mi m'ha creat moltíssima atenció.
3: I les relacions entre personatges. El teniu a Filmin. I ara, més pop-rock del país, amb la publicitat que ens canten en un cop de genoll. En 4 minuts, les notícies del dia.

0: Escolta, Zicat.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
4: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. 4 nits, 4 mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
5: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors. La teva casa de la dansa. Recomanat per ICAT.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
7: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos. Bon dia de nou, Anna Closa.
8: Bon dia.
7: L'actualitat de la jornada, dos quarts de nou, dimarts 29 de setembre. Què cal saber?
8: Doncs avui estem molt pendents de la pluja que ja està escombrant el litoral i prelitoral del país i que localment pot ser intensa. Les tempestes van de sud a nord i ja afecten diverses comarques del sud, com el Tarragonès, el Garraf o el Penedès.
9: El Garraf, doncs... déu-n'hi-do, eh? I el Penedès, déu-n'hi-do, també. Vilafranca
8: mica, no?
9: Ha hagut de caure bastant perquè no està acabant d'avançar del tot.
8: Sí, està quedant allà.
9: Sí, sí.
8: Doncs Protecció Civil ha demanat que s'extremin les precaucions, especialment des d'aquest matí fins al migdia, ja que s'esperen tempestes de nivell 5 sobre 6 de més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Ahir es van enviar un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, però no s'han ordenat restriccions. El telèfon d'emergència 112 ha rebut una quarantena de trucades fins a les 6 del matí per aquest episodi de pluja, principalment del Barcelonès, el Maresme i el Vallès Occidental. Avui també és un dia que toca estar molt pendents del que passi a Madrid, perquè aquest matí el Consell de Ministres té previst aprovar el nou decret d'habitatge per aturar els desnonaments i garantir l'accés a l'habitatge, el conegut com a decret Mari Carmen. Els socis amb qui negocia el govern espanyol, tant a la dreta com a l'esquerra del PSOE, han mostrat reticències per les mesures que planteja la norma. El text preveu una pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 2028, la prohibició amb excepcions dels desnonaments i incentius fiscals per a propietaris i llogaters. A tot això, la Mari Carmen podrà tornar al seu pis de Madrid, d'on va ser desnonada la setmana passada. L'empresa immobiliària ha arribat a un acord amb els representants de la dona de 87 anys, que tindrà un nou contracte per 500 euros al mes durant 8 anys. A casa nostra, el Parlament acollirà un nou debat de política general. La sessió, que arrencarà a les 4 de la tarda, començarà amb la intervenció del president Salvador Illa, que farà balanç i plantejarà el full de ruta per la segona part del mandat. Demà serà el torn dels grups i dijous acabarà amb la votació de les propostes de resolució. I acabo explicant-vos que el govern ha anunciat ajudes extraordinàries als agricultors i ramaders més afectats per la sequera i l'encariment dels carburants. Unió de Pagesos veu bé les noves ajudes, però voldria que fossin generals per tot el sector. La Generalitat demanarà que s'activin els fons de contingència europeus, la suspensió temporal de les importacions d'arròs procedents de tercers països i bonificacions per al gasoil.
7: Els titulars d'esports.
8: El Barça exigeix que el president del Madrid es rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ja ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi l'acte de conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. En bàsquet, el Barça afronta aquesta tarda a les 6 la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai que entrena Xavi Pascual. I d'altra banda, a Sevilla, aquest vespre, la selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta a Croàcia en la segona jornada de la Lliga de les Nacions amb Lamine Yamal com a gran reclam. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que farà rotacions.
7: I el temps per avui?
8: Doncs avui tindrem un temps molt inestable, amb pluja intensa i localment torrencial entre el nord del Camp de Tarragona i la costa central. Al llarg de tota la jornada es mantindrà aquest risc de pluja de caràcter fort, sobretot entre el litoral i prelitoral. A la tarda s'anirà traslladant a les comarques de Girona.
7: Les 8:34, aneu traient els mòbils, que de seguida juguem al mini-quiz, avui relacionat amb el tema del dia. Avui, ingerir en hores no tradicionals.
0: Sí.
7: Picar entre hores.
0: Picar entre hores.
7: És el formatge de gastronomia o d'història?
0: De gastronomia.
7: Els Green Day, i ara de seguida juguem al mini-quiz.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sembla que la ciència ja ha revelat que hi ha una hora millor que una altra per dedicar-se a això, a les arts amatòries. Mireu, és al voltant de les 5:48 del matí.
2: Sí, ara.
1: No és estrany que el pic sigui al cap de setmana.
3: Sí, però ja dic jo que no m'aixecaré a les 5:48 del dissabte, el diumenge.
4: No, cal que t'aixequis, no. Cal que rodolis.
1: Exacte, en realitat no ens has d'aixecar. Però sí que és veritat, és quan més descansat estàs, Sergi.
3: Jo puc rodolar i puc dir, són les 5:48. Hola, escolta, crec que no serà ben rebut, eh?
2: A la mierda!
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Hora de jugar al mini-quiz. Entreu tots al chat, com fa la Marta, que diu Green Day. Com posa les piles? Doncs per això us els trien tant en tant. Holiday, es deia la cançó que sentíem fa uns instants. Ara centreu-vos en això. Entreu al nostre grup de WhatsApp.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
4: I mireu d'esbrinar la resposta correcta. Avui que la pregunta del dia és sobre els vostres hàbits de menjar entre hores, arran d'aquest estudi que constata que els hàbits dels catalans són bastant millorables, parlem, Laia, de pica a pica.
1: Sí, avui que en parlem tota l'estona, m'agradaria saber si sou capaços de no estar-vos aixecant tota l'estona a buscar cosetes a la nevera, perquè a nosaltres ens està costant, ens està venint la ganeta aquí.
3: Més et diré, quan teletreballàveu durant el confinament de la pandèmia, no us vau engreixar justament per això?
1: Home, sí,
3: perquè
1: és una cosa que...
3: Perquè anàveu de tant en tant, sí, a buscar coses a la nevereta.
1: Encara has de vigilar més que mai si teletreballes de no tenir coses a la nevera, no?
3: Exacte.
1: Perquè és que, si no, és una perdició.
3: Exacte.
1: De fet, jo penso que per no picar entre hores, el millor és no ser a casa. Si no,
3: sí,
1: ets a casa, no piques entre hores.
3: Aquells viatges a la cuineta, eh?
1: Doncs sí, mira, potser opteu per la fruita seca, si sou dels que piqueu entre hores quatre ametlles, un grapadet d'avellanes,
3: no,
1: potser... Exacte, alguns us decanteu per una cosa més exòtica, anacards, dèiem abans,
3: sí,
1: que són molt cars, nous de macadàmia. Doncs mireu, ara us volia parlar d'un pica-pica molt habitual, que molts pensem que és una fruita seca, però no ben bé, són els cacauets. No sé si els teníeu per una fruita seca.
4: No ho són pas.
3: No ho són?
1: No ho són, no ho són exactament. Ah. I us volia preguntar justament això a Miniquiz d'avui. Des del punt de vista botànic, què són els cacauets? I us donaré quatre opcions. Són tubercles, opció B, són cereals, opció C, són llegums, o opció D, és una verdura.
5: 638-684565. 638-684565.
3: Ara m'has deixat de pastar de moniato, eh?
4: Què són... El moniato és un, sí que és un tubercle, no?
3: Sí,
4: el
3: moniato sí.
4: Sí, què són els cacauets? A, tubercles, B, cereals, C, llegums, D, una verdura, o E, mamífers.
6: S'acaba la tonteria.
4: Responeu si voleu endur un lot cultural expert. Teniu temps per participar mentre cantin els Banda Neon. I mira, Laura Grau ja ha arribat aquí. Bon dia.
7: Us ho podeu creure? Jo tampoc.
4: Portes,
7: bon dia.
4: Portes tubercles?
7: Porto esmorzar perquè no em feu fora, perquè la setmana que porto, nen.
1: Que, molt bé, per que... ficar entre hores, que avui és el dia. Molt bé, Laura.
4: Què hi ha al receptacle aquest?
7: Hi ha croissants de xocolata, croissants normals,
4: llegums.
7: I ensaïmades.
4: Llegums.
3: Tot llegums.
4: Tot llegums.

0: són el meu país!
1: Tot i que no estem menjant avellanes ara mateix, eh?
2: No, estem menjant croissants.
3: Home, molt millor, la veritat.
1: Mira-la, mira-la, mira-la.
2: Home, sí, més saludable no, però més, ens venia més de gust. Molt de dimarts.
1: A veure, la, és dimarts la pregunta de del dia, eh? Piquem drones.
4: Resolem.
2: Resolem. Mireu, teníem un mini-quiz pendent. Us hem preguntat, des del punt de vista botànic, els cacauets, que no són una fruita seca, què són, doncs? Les opcions eren tubercle, cereal, llegum o verdura. Doncs mireu, la resposta correcta era la C, llegum, perquè des del punt de vista botànic, el cacauet és un llegum com les llenties o com els cigrons. Però això sí, creix sota terra, cosa que fa que també tingui coses a veure amb els tubercles. Tot i això, les seves propietats nutricionals fan que sovint es consideri una fruita seca, perquè no obtenim doncs, el mateix que de les ametlles o de les avellanes, és a dir, aquests greixos saludables, molta energia. Per tant, cada cop que mengeu cacauets, doncs ja ho sabeu, esteu menjant una llentia o un cigró. Hem rebut 100 respostes, avui números rodons, de les quals 90 han estat correctes. Per tant, Laura, demanaré un número de l'1 al 90.
3: Vinga, doncs el número 50.
2: Molt bé, aquest rodó d'avui.
3: És a l'hora que m'he aixecat avui, el 750.
2: Exacte, doncs el 50
1: bé,
2: és la Cris, que té el número 4 en 55.
1: Felicitats, Cris.
2: Enhorabona.
1: T'endús aquest lot cultural expert. Ara t'escrivim per WhatsApp i t'expliquem com fer-te'l arribar. I ara volem sentir les vostres veus. Avui que, precisament, parlem de... Laura, atenta.
3: A veure.
1: Punt, del tema picar entre hores.
3: Però picar entre hores... del vermut, diguem-ne, o de quan estàs avorrit a casa i obres la nevera.
1: Aquests viatges a la nevera, exacte.
2: Això més, potser.
1: De fet,
2: això.
1: Algun oient ha dit, compta el vermut picant entre hores, perquè per ell és institucional.
5: Jo diria que no.
2: És que
5: no.
2: Ja ho podríem dir que és com un àpat gairebé consagrat, no, el vermut?
5: Ja, per cert, l'Anna l'altre dia m'explicava no, eh? Que el vermut s'està perdent, eh?
3: Okay. Què s'ha de perdre? Sí. No. Si la gent està fent el vermut
5: per
3: entre setmana.
5: Per culpa dels turistes, perquè, clar, què passa? Que nosaltres anem a buscar el vermut a les 12 del migdia.
2: I ells estan dinant i
5: veuen que clar, ara mateix cert, estarà ocupada cert. Per anar a dinar.
1: Hem de fer bona aquella màxima de a partir de les 11 o 3 quarts ja es pot veure?
2: No, sí. Hem de fer la màxima de primer el vermut i després ja els guiris a dinar.
5: Ah, exacte.
6: Quan treballava de nit, que me recordo que anava sempre amb una bossa de ladrillos aquí a la butxaca i anava picant tot el rato. Era capaç de quedar-me tot un paquet en una nit, a part de pujar a la màquina a buscar un tonetet, el que sigui. I amb el camió s'ha de vigilar molt, perquè clar, l'avorriment porta a picar coses. Llavors està una bossa de patata, una xutxa, no sé què, llaminadures, perdó. Ara m'he acostumat a no fer-ho i el cos ho agraeix. Ara, el vermut de els caps de setmana no el té ningú.
7: Sempre cada dia una poma. Per què? Perquè...
8: Sí, molt bé.
5: Escolta, a les xutxes no sé si entraria picar.
3: Per què
5: picar?
3: La pobra
5: picant.
3: Dona que ha dit que menja una poma, que és l'única cosa saludable que rebreu avui, l'heu tallat?
1: Era molt llarg. Era molt llarg.
3: Bueno, suposo que volia dir anar per la day que tot et creu.
5: Tu què piques
3: no?
5: Quan vas a picar entre hores així, vas als viatges aquests a la
3: bueno,
5: cuina?
3: Últimament m'ha agafat una mica per les pipes.
1: Pipes?
2: Ah, mira, pipes.
3: Però pipes pelades. Ai, pelades.
5: No
3: estan
5: passades
3: pelar.
5: De moda, hi ha les pipes?
2: No et pensis.
3: El tema de les pipes és que per conduir igual, també funciona, quan t'estàs adormint. Però
5: ho
3: que
5: han
3: tens...
5: dit els oients al xat, sí.
3: Clar, tens aquesta sensació de tenir una cosa a la boca, però realment és una puta pipa que allò ni fa mal al cos ni res.
2: No,
3: però, bueno,
2: home, la sal, si porta molta sal.
3: Sí, molt bé, però vull dir que no és una bossa de llaminadures,
2: no,
3: ni una bossa
2: clar,
3: de patates,
2: clar.
3: Saps?
1: Sabeu que entre moltes coses que no sé fer, o que no sé fer massa bé, com ara conduir, coses que he explicat, necessito dues mans per menjar pipes.
5: Jo també.
2: Ah, sí?
5: Sí, sí, sí.
1: Perquè ara pensava, com condueixes menjant pipes? Es veu que és possible, no? Jo mai m'ha sortit a mi.
3: No, faré un comentari. Exacte, homes.
5: Sempre m'he acabat menjant l'esclòvia. Esclòvia, li deu, esclòvia?
1: No, això és una sabata de fusta, una esclòvia.
5: No, l'esclòvia és la part
3: la closca,
5: dura.
3: No? La closca, ah. La meva àvia es menjava els pistatxos amb closca.
2: Ostres! Què dius?
1: Sí. Era un dinosaure.
3: Sí, sí, no a tope, va viure molts anys.
5: Però se'ls empassava o es mastegava?
3: Sí. No, se'ls empassava. Com una boja.
1: Jo també menjo les maduixes senceres, em sembla una xurrada.
5: Vaig tenir una època de pipes de carbassa, no sé si també
2: sí,
5: de volta.
2: Sí, també. Mira, l'altre dia vaig trobar una barreja d'aquestes de fruita seca i hi havia pipes tan salades de girassol com de carbassa.
5: Oh, que bones.
9: El dia que vaig anar a veure La Bola Negra, vaig anar a Florida Blanca, vull dir que és un cinema que dius, la gent que hi va normalment va a veure la versió original i tal, clar que aquesta era castellà, però és que estic en contra, de les crispetes i tot això. En les pel·lis de nens em sembla molt bé. És que la noia que jo tenia al costat, que us podeu imaginar que la sala estava planíssima, portava com uns quicos, bueno, una barreja d'aquelles, però una bossa que feia un soroll, i llavors estava tota la pel·li amb aquell soroll i menjant quicos, val? O sigui, sentint el soroll jo de la seva boca.
3: I clar, jo l'anava mirant però pensava, és que clar, no li puc dir res.
4: Fins de puta voler si no veuria mai el sol.
9: Perquè no t'he prohibit, però és que jo pensava, com per tenir estómac, vull dir, estàs veient cossos esbudellats per la guerra, t'estàs menjant aquí, no sé, unes pipes, escolta. Vull dir, jo trobo que això de menjar al cinema, ostres, a les pel·lis que toca, val. Però en aquesta, és que no està prohibit.
5: Hem obert un altre meló ara, eh? El tema de menjar al cine.
2: Totalment d'acord amb aquesta oient. En el cas concret de La Bola Negra, primera pregunta, quan podrem parlar de La Bola Negra en aquest programa?
1: Jo ja l'he vist, així que quan tu vulguis.
2: Jo també.
1: Quan tu vulguis. Ah, vale, doncs et
2: disparem. Molt bé, demà, perfecte.
1: Vale, sí, oient,
2: demà,
1: qui no hi hagi anat ja hi pot anar aquest vespre.
5: Perquè demà vindràs?
2: Demà vindrem a fer tots els espòilers.
5: Demà et penses dormir? Vindràs?
2: O... Home, la cosa és que els espòilers, que la volem veure molt.
1: No, ja han passat 4 dies. Escolteu, no. Un altre subtema, Laura, tu com li dius, a que jo li deia galatetes d'arròs mutant, i hi ha gent que li diu, com ho dèiem, aquells, les
2: cuquetes.
1: Cuquetes, les tortites. Compreses d'ordi, compreses d'ordi. Tu com li dius, allò, Blanc?
2: Ja, és que no té gaire nom en català així una mica correcte.
3: He fet exactament la mateixa resposta.
2: És que a casa meva tortites.
5: Sí. Kiko, per cert, no deu ser molt català, no? Kiko.
3: Bueno, és Blanc de Moro, no?
1: Kiko Pi, que el sentíem, el Kiko Pi. Ah, sí,
5: doncs diem-li Kiko, però ningú li diu els Kikos.
1: Jo li dic Kiko.
5: No, tu li dius Kiko?
2: No, tots diem Kikos.
8: Hola, què tal? Bon dia, sóc el Jordi. Referent a les tortetes o cuquetes d'aquestes d'ordi barra por expand, vale? N'hi ha unes que van a la meitat, és a dir, una de les parts de la cosa aquesta, va forrada de xocolata negra, vale?
2: Vale.
8: I no té res a veure. És a dir, si te la menges sola, és menjar un tros de por expand, vale?
2: Vale.
8: Però si te la menges amb el xocolata rebossat, doncs ideal. I siguin d'arròs o les de blat de moro, perquè les de blat de moro no tenen gluten. Una capa, és a dir, una part, és a dir, una de les dues capes de la circumferència està sucada de xocolata.
10: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
5: A seguida vaig amb la Worse Than Ever, però abans, per al·lusions, Laura, no sé si volies dir alguna cosa.
2: És que he de recuperar el temps perdut. Tota l'estona vull dir coses.
5: Clar, clar.
2: No, que jo he arribat a la conclusió, ara, sí, amb aquest debat absurd que tenim, que si un aliment no té nom en català, és que probablement no és un aliment. Vull dir, no t'ho mengis. No t'ho mengis, perquè...
3: És un mal indicador.
2: Quasi has de buscar un nom nou per aquella cosa artificial, és que probablement no està gaire bé.
1: És com aquella gent que diu que si ets català no pots tenir latilles. No cal que tinguis molta higiene allà, però que no existeix.
5: Ah? Els polines, per exemple, polin...
3: Això tampoc no necessites. El teu cos no ho necessita.
5: Els polos aquells de...
2: Gelat d'aigua, el flash.
5: Ah, això, el flash.
1: Jo li dic polímer.
5: Polímer.
3: Jo com que no em menjo, veus? No li dic nom.
5: No li has de dir de cap manera. Bé, estem en l'espai del Worse Than Ever i ja us dic que porto un tema dels autors d'una de les cançons de l'estiu.
11: M'han cridat borratxo i jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun diu... No, és pistatxo, es diu pastuc.
5: És que em venia ou avui aquesta cançó perquè, com que el tema és picar, hi ha molta gent que, per exemple, pica què? Pistatxos, pastucs...
2: Pastuc, sí, està molt bé, és molt saludable.
5: Què et passa?
2: No com aquesta cançó.
5: Exacte. No t'agrada, aquesta cançó. Uà,
2: és
5: del Marcos i l'escolti
2: de
5: picar.
2: És que Marcos... que em segueix a l'Instagram.
5: Què dius ara?
2: I a vegades em contesta coses i és maquíssim, és supersimpàtic i jo crec que també està molt, bueno, alineat amb les lluites que estem ara mateix vivint i tal, però és que què faig si no m'agrada gens el seu single?
5: Hem de separar
3: l'artista de l'obra.
5: L'artista de l'obra.
2: Sí, oi?
5: Sí.
2: Vale,
5: jo,
2: perfecte.
5: Sí, sí.
2: Bueno, si m'escolta Marcos, que sàpiga que no és res personal.
1: Jo els junto, l'artista i l'obra. M'encanta juntar-los.
5: Doncs en aquest cas, bé, l'Anna Closa em va comentar que els concerts de la Mercè hi va sentir-hi i va veure Marcos fent una actuació dins la qual li va sorprendre una cançó que incorporava performance i una lletra ben concreta, tot plegat ben digne d'aparèixer en aquesta secció de la que us parlo. La cançó era Fatxenda i la lletra no pot arrencar millor. Diu, les meves Nike llueixen nice, no les trepitgis que són molt guais. Ja només per això havia de sortir aquí, això està claríssim. Per cert, com a curiositat us diré que s'ha fet la investigació i he trobat que segons el diccionari.cat de l'Institut d'Estudis Catalans, el terme faccenda prové de l'italià faccenda, és a dir, feina a fer, passant pel llatí faccienda. És una arrel de la que també penja paraules com el fascisme o els fatxes.
2: Ah, tot mira.
5: I aquí no ve
1: a mi paraules de lata m'agrada molt dir-li faccherito.
5: Faccherito.
1: Emoji de carita faccherita. I sí que moltes paraules tenen arrels compartides com pot ser feixista, sí, però vaja.
3: Ostres, clar, millor ser faccenda que ser feixista,
5: Sí, totalment. La Worse Than Ever és aquesta, faccenda.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Ella queda bastant exclosa d'aquest grup, precisament perquè no té mòbil, però les activitats que fan són boniques, és a dir, queden doncs, per fer uns tiros de bàsquet en un parc proper, prenen a la xurreria, però hi ha un altre grup que no tenen mòbil, però que quan es troben fan tot de coses que a tu no t'agraden. Parlen en castellà, fumen d'amagat, a vegades enganyen els seus pares i no treuen gens de bones notes.
2: Enganya els seus pares, quan li diuen tu al col·le parles català i diuen sí, i tant que el parlo, i després és mentida.
1: Què feu, li compreu un mòbil o no?
2: No li comprem.
1: No li comprem, que se'n vagi amb aquestes que parlen castellà.
3: Fatal.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Deixeu-me dir que els oients ens comenten, la Mireia. Em sembla molt guai avui que parleu de picar entre hores i de menjar saludable. La Laura hagi portat croissants. Diu, ha-ha, és el resum de l'anarquia del programa. M'encanta.
1: Tal qual.
5: Home, nosaltres en cap moment hem dit que piquem coses saludables.
1: No, jo, almenys, no, no.
5: Si us estimem tot el que arribem a menjar a la redacció dels experts, us cauríeu de cul.
1: És que aquesta feina és pitjor que la dels transportistes, perquè... Entre que un es fa perdonar, et porta l'esmorzar, llavors arriba un oient, a vegades ens passa, que
6: sí,
1: som aquí,
6: sí.
1: I et porta un esmorzar boníssim fet a casa, un coc o un pa de pessic, el que sigui.
5: Després que portem després moltes hores i que penses, a veure, què puc agafar que tingui sucre amb vena?
1: Exacte, per mantenir els ulls oberts.
2: Recordeu que podeu venir sempre de públic quan vulgueu i només cal portar aquest esmorzar i fer proselitisme sobre la pastisseria del teu poble. En aquest cas, us escolta la Laia i altres estem fent altres coses. I que sempre us ho agraïm molt. A veure, Anna, bon dia de nou.
7: Bon dia.
2: Quan arribem a les 9, sempre és el moment del dilema en què un personatge us llença dues opcions a triar i és obligatori triar-ne una i justificar. Solen ser bastant ètics o dramàtics. Anna, el teu de quina àrea és avui?
7: Ja veuràs que és molt d'actualitat, em sembla a mi, eh?
1: Va.
7: Ja sabeu que la Sagrada Família està cada vegada més a prop d'acabar-se, però per respectar el projecte de Gaudí, falta acabar la façana de la Glòria i construir la gran escalinata que dona accés a la Sagrada Família. Però per poder acabar l'obra, la Junta Constructora diu que s'han de reallotjar centenars de persones perquè el seu edifici impedeix acabar aquesta obra magna. El dilema és, faríeu fora els veïns amb una indemnització i un habitatge nou a prop per poder acabar la Sagrada Família tal com està projectada, o renunciaríeu definitivament a l'escalinata i, per tant, renunciaríeu a completar una obra que formarà part del patrimoni de tota la humanitat per protegir casa seva?
2: Renunciar directament, més igual a la Sagrada Família, enrere.
1: Boníssim dilema, Anna, perquè la vida és real.
7: Sí, és real.
5: Jo vaig amb la Sagrada Família. Em sap greu pels veïns, però us donarem un pis molt millor.
2: Home, no, perquè veïns... si donen un altre habitatge.
1: Em sembla molt que aquests veïns, quan hi van arribar, ja ho sabien, que hi havia aquest plano.
8: O sigui, a mi em sembla bé canviar d'habitatge, més que res perquè em sembla que està projectat al solar del costat.
1: Exacte.
8: Vull dir que no et van anar a viure a Granollers.
5: Exacte.
8: Saps?
2: Això seria terrible, no?
1: Home, jo no hi haig
8: de
1: nou.
8: Granollers, entén-me, que no t'estan fent fora del teu barri.
1: Exacte. I estrenar habitatge a qui no li agrada. Jo trobo, de fet, que és un win-win. El problema és el que ho ha de pagar, tot això, que això ja fa tanta gràcia, però...
5: No, qui ho ha de pagar?
8: L'administració...
5: No.
1: Ah, ho paga la família.
5: Absolutament.
1: Clar. Home, així no veig el dilema, perfectament. Aquesta gent van fora, però vamos, d'aquí un mes...
5: Home, no, però és més.
8: Entenc en Roger.
1: No
8: podeu fotre un pis més i que a sobre hi hagi gent que no troba...
1: Exacte, habitatge social, l'últim pis, habitatge social.
5: Tu, Anna, què diries del teu propi dilema?
7: Home, jo pensant-ho bé, també estaria molt en acabar l'obra, no?, i que els veïns doncs vagin al solar del costat.
5: Exacte.
7: Això m'agrada molt, la idea
5: aquesta. I si haguessin de marxar de Barcelona, aleshores què?
8: Llavors em sap greu per Antoni Gaudí, la Sagrada Família, el Papa... Sí,
1: eh? Però aquesta gent ha estat llogant els seus pisos a turistes també molt de temps, eh? Penseu?
5: Ah, sí?
1: Davant de la façana de la Sagrada Família, segur, no?
8: Clar, no em fan tanta pena, tampoc.
5: Què diuen els oients?
2: Ara quan després de la cançoneta.
4: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
10: Sí, tio. Cinquè disc i per fi guanyo

0: En Yung Rajola, des de Lleida, que ens canta el seu famós català per engegar aquesta nova hora, acompanyat, com sempre, dels seus inseparables compatriotes municipals, el Sacseni. Les 9 i 3, nova hora dels experts aquí a ICAT, com cada matí. Avui és dimarts, dia 29. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Sergi Vidal i Laura Seró. Bon dia a tothom.
2: Bon dia a tothom.
1: Bon dia, oients, Catalunya Ràdio.
0: Els oients que cliquen, de moment guanya la facció proveïns i perd la facció pro enderrocar cases, eh?
1: Ah, doncs mira, anem perdent, nen.
0: Diu en Rubén, penseu que si deixen de venir turistes, Barcelona i Catalunya s'enfonsarà, ha, ha, ha. En Rafa,
1: però
0: si
1: quina llàstima haver de fer, no poder fer la Sagrada Família perquè venen turistes, llavors hauria de desvincular. És a dir, la família mola, turistes no molen.
2: És impossible desvincular-ho, però...
0: No, de fet, diuen, ves que vindran igualment, eh?
1: Collons, hem de fer, exacte, una ciutat de merda perquè no li agradi a ningú. És que clar, també, com a lògica, és una merda.
3: L'argument contra les superilles, no?
0: I en Rubén diu, i a més, amplieu l'aeroport, també. En Rafa diu...
1: Això estàs manipulant el nostre discurs.
0: En Rafa diu, la Sagrada Família és un projecte que s'han inventat arquitectes actuals flipats, com dient que no era tant el que tenia la ment el senyor Gaudí.
2: Una mica
0: gaudinià,
2: si que era, no?
3: On és el paper d'Antoni Gaudí?
0: La Mireia, que ella és arquitecta, i ho diu, soc arquitecta, ho diu habitualment, i diu, una merda l'escalinata aquesta. I diu, i la Sagrada Família em sembla un pastisset.
1: Ostres!
2: Hosti, noi!
0: Un pastisson, no? Però vull dir que com a disseny sembla que no li agraden. Diu que el que haurien de fer els guiris és no una taxa turística, sinó directament pagar habitatge social pels barcelonins
1: que
0: els ajudaran. L'usuari Terra Lliure diu, segur que els que tenen pisos allà actualment els estan llogant a putos guiris i
1: expats. Vaig!
0: Sí?
1: Home, si tens un pis allà davant a la façana de l'any...
3: No em fan tanta pena perquè realment ells porten molt temps fent negoci amb això.
0: Diu això aquest usuari. No em fan cap mena de pena. Pocs barcelonins hi deuen viure allà. I l'Albert diu, impugno respostes condicionants. Bueno, és un dilema, tio, és la gràcia de la secció.
3: No, però estic d'acord amb ell que cada cop que fem un dilema, aquí, algun listo, algun llestet que busca l'esquerda, saps?
1: Ja, això és veritat, a vegades busquem la manera,
3: clar,
1: no?
3: No, clar, sí, que els sí, reubiquin, però només si és al costat. Sí, clar. Només si és un lloguer assequible, clar, és que...
0: Doncs, de moment, ha guanyat la secció Proveïns, ja teniu aquesta enquesta aquí fixada. Podeu participar amb el que vulgueu aquí al nostre grup de WhatsApp.
4: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: I aprofiteu que teniu també fixada l'enquesta de la cançó de les 10, perquè com cada dia vosaltres, oients d'ICAT, decidiu l'última cançó que us punxem per acomiadar-nos, com sempre, a partir de les 4 que us proposen, Sergi, inspirat en...
4: L'efemèrdida!
5: Un 29 de setembre, com avui de l'any 1935, naixia Jerry Lee Lewis.

0: Considerat com un dels pioners de la història del rock and roll, Louis va estar sovint envoltat de polèmica, no només per les acusacions d'immoralitat que a l'època van aixecar les seves cançons, sinó pels seus embolics de faldilles, Laura. Mira,
1: quina sorpresa.
0: Amb 23 anys, amb menys de 23 anys, s'havia casat 3 cops. Però espera't, el més greu és que es va casar amb la segona quan encara no s'havia divorciat de la primera, però és que després va fer el mateix amb la tercera.
1: Però això es pot fer, legalment no es pot.
0: Als Estats Units, en aquells moments, jo crec que...
1: Tu te'n vas a Las Vegas i el mossèn, aquell borratxo que et posen, li és igual.
0: Això no és el pitjor, eh? Amb la tercera, eh? Era la filla del seu cosí, que tenia 13 anys.
1: Vinga, va.
0: I ella en tenia 22.
1: Això t'anava a demanar. Si t'ha casat 3 vegades amb 23 anys, és que alguna menor hi ha hagut. No, sí. No,
0: molt menor.
1: Inframenor.
0: No cal dir que la seva vida era digna de pel·li i a finals dels anys 80 va caure el biopic sobre Jerry Lee Lewis, protagonitzat per Dennis Quaid i basada en la biografia que va fer del cantant justament aquesta noia, la cosina de 13 anys, Myra Gail Brown. El biopic es deia Great Balls of Fire, com la cançó que sentim, i de fet, avui les 4 cançons que sentirem parteixen de biopics amb noms de temes famosos dels artistes dels que parlen, com aquest altre.

Això que sentim és segurament el tema més recordat dels Queen, o si més no, un dels més significatius de la trajectòria d'aquesta banda, motiu pel qual va ser escollit per ser el títol de la pel·lícula que l'any 2018 es va fer sobre el grup britànic i el seu solista Freddie Mercury, interpretat magistralment per Rami Malek. Òbviament és Bohemian Rhapsody. Més biopics amb noms de cançó.

Back to Black és la pel·lícula dramàtica biogràfica que l'any 2024 es va estrenar basada en la vida de la cantautora anglesa Amy Winehouse. El film va ser protagonitzat per Marissa Vela i va ser l'únic dels projectes que va reeixir entre els diversos intents de mostrar la vida d'aquesta cantant a la ficció després de la seva mort, recordem-ho, l'any 2011. I acabarem amb el biopic sobre la Whitney Houston.

0: es titulava com aquesta cançó que s'endim de l'any 1987, I Wanna Dance With Somebody. El film va estrenar-se l'any 2022 amb l'opinió força dividida. Alguns criticaven el guió i la direcció, d'altres elogiaven la interpretació de Whitney Houston per part de l'actriu Naomi Aki. Teniu quatre cançons que van donar nom a quatre biopics. Tu quina votes, Laura? La de Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, la de Queen, Bohemian Rhapsody, la de la Amy Winehouse, Back to Black, o la de la Whitney, I Wanna Dance With Somebody.
1: Doncs em quedo amb l'Amy Winehouse, va.
0: Doncs et quedes com la majoria de gent, no?
2: Sí, és la que segueix liderant, tot i que en l'última hora Queen ha anat retallant distàncies, amb el seu Bohemian Rhapsody, van segons cada cop més a prop. A les 10 punxarem la cançó que hagueu triat vosaltres. Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu. Hi ha un altre hit que ens arriba d'Itàlia. Ara que citàvem fa uns moments la Rafaela Carrà i començar a ballar i explotar el cor la música que ens va deixar, ara el de Svetlana, la seva versió del Felicità.

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Qui no vulgui pols que no vagi a ser!
2: A les 9 i 13 ens escriu la Mireia i ens diu: ja plou a Barcelona. I és curiós perquè és que diu, li hem dit a quin districte.
3: Aquí,
2: I ens diu les Corts, i estem aquí a la frontera.
4: Sí, i està plovent, està començant a ploure.
2: Ai, no vaig fer,
4: sí, mira, mira a terra, mira a terra.
2: Es van les gotetes.
4: Sí, hi ha gotetes.
2: Guai.
5: Sí, però la gent està passejant sense paraigua tranquil·líssimament, vull dir que...
4: Bueno, poc a poc vindrà.
2: En Rafa diu: al Penedès ha estat infernal el xàfec que ens ha caigut. Anàvem a 70 per l'autopista. La gent va molt dramàtic, això d'anar a 70. No és el primer que ho
6: diu. Mira, Roger, es nota molt que no condueixes. Quan està plovent per la
5: llista, que has de reduir molt.
2: Si no es queixa de la velocitat, es queixa de la...
5: La velocitat és una demostració de que fa molta por conduir quan cau aquest xafa, que no veus res.
4: Que vas posant totes les llums que tens al cotxe.
6: No, vigileu.
5: Fa patir, eh?
4: Vas posant les de boira, les de boira del darrere.
5: És que a més no veus ni si estàs al carril correcte, ni si no...
6: No veus el de davant, no veus el de darrere.
5: No veus res.
2: Pots posar les llargues, també, tota l'estona?
4: No és convenient, les
5: llargues. I sort que trobo que la gent en general és prou responsable. Tothom afluixa molt i la gent amb prou feina es desplaça fins que passi la catomba.
6: Jo soc capaç de fotre'm allà al voral i vinga. I fins que...
5: Exacte.
4: Que tampoc és recomanable, això, eh?
5: Bueno, perquè poden envestir. És un qüestió d'intentar mantenir-te a poc a poc i anar fent i mirar que passi res.
4: El més recomanable és quedar-se a casa, és això.
5: Sí, això també és veritat.
2: A veure si ara tindreu pressa per arribar a la feina, no?
4: Exacte.
2: Tota la vida per anar-hi.
6: On de baix, con esta marxa matinera.
5: És més la pressa com per sortir d'allà que no pas per arribar al lloc. És per sortir d'aquella situació desagradable.
2: A última hora des del Poblenou, anem d'aquí districte a districte, la Núria diu: comença a ploure ara. I l'Albert Font, des que el seu poble és Les Fonts, perquè tothom li faci la broma, comença a ploure ja amb intensitat. On era Les Fonts, Laia? Em recordes?
5: Quines fonts?
2: Les de l'Albert Font.
5: Quines fonts de l'Albert Font?
2: Les fonts, les seves fonts.
5: Jo què sé.
2: És una població.
6: Va, molt bé.
5: Ah, Les Fonts, el poble, la Garrotxa.
6: Li puc fer la meva secció o hem de jugar?
2: Sí, endavant. Sintonia Dira, que li va molt bé amb el to que porta la Laura. Avui, que de què ens hem de queixar, trobo que seguirem pel fil de l'habitatge, oi?
6: Home, és que és una mica el tema de la setmana. Alguna cosa havíem de dir.
2: Ja
6: que
2: vaig estar-me... El vas veure, el Pedro Sánchez.
6: Mira, tant de bo l'haguéssim vist ahir. Hauria sigut molt divertit, ja que estàvem allà al Palau de Congressos. Jo, de fet, fins i tot pensava, ahir la tarda al Palau de Congressos, que no hi era, perquè pensava, aviam, els premis de l'avantguàrdia... Són importants, potser, però no tant com per posar en risc el president del govern.
4: És que crec que hi havia fins i tot el president de Grenlàndia. Imagina't si
6: eren
4: prestigiosos.
6: Doncs jo em pensava que no vindria. Ara pensava, bueno, ni que fos això, no sé, un judici al que estàs obligat a anar. És uns premis absurds d'un mitjà de comunicació, saps? Vull dir que fins a quin punt has de jugar-te la integritat física, que tampoc era el cas, perquè no crec que li haguessin fet res, però entén-me que es podia haver estalviat la situació incòmoda. El tio hi va anar i li va pelar, i la Maya Romero, ella perfecta, li va donar aquell cartellet on posava Decreto Mari Carmen, i espero que ens sentissin des de fora, perquè vam estar molta estona a fora del Palau de Congressos.
4: Diguem-ho tot. A veure, Pedro Sánchez, jo crec que li agrada més aquesta crisi que no pas la de Ceuta, és a dir, li va molt millor que l'esquerra li a ti, aquesta crisi, que no pas la Saudí, eh?
6: Sí, però hauríem de començar a ser una mica més violents, no en el pla físic, diguem-ne, sinó en el pla argumental contra el PSOE com a responsable, com a corresponsable,
5: que tinguem aquesta situació. Tot una mica com a mida, no? I a més és una llàstima aquesta mena d'anar remolc de les Espanyes i del seu programa polític, no, al final?
6: Sí, no, al final. Sembla que ell no hi hagi tingut res a veure, saps, amb tot això, i és com, no, tio, si portes molt temps aquí dient que faràs coses i no fas res.
5: Totalment.
6: Aviam, jo vaig punt per punt de coses que m'han anat preocupant durant tot aquest cap de setmana, perquè ja des de divendres que arrosseguem aquest debat i que veig que està fent un canvi de xip en la mentalitat del meu entorn, com a mínim, i del que crec que és la classe treballadora del país, però està costant. Jo, el divendres, em sembla que va ser que vaig arribar aquí a la ràdio dient-vos que el dijous al vespre m'havia discutit amb una noia fins a la una de la matinada per xat, una absoluta desconeguda, però perquè vaig entrar al seu perfil i vaig veure que era una tia infermera de comarques de Lleida, que a més em va explicar ella mateixa que vivia amb els seus pares, que té 27 o 28, 28 anys, i vaig pensar, com pots estar-me dient que la Mari Carmen, en aquest cas, perquè és el cas que estàvem parlant, es mereix que la facin fora de casa perquè amb el temps que fa que viu en aquest pis es podria haver comprat un habitatge. Vull dir que el seu argument era totalment el de la dreta, no? De, no, no, aquí meritocràcia a tope, i si no t'has espavilat sabent que et farien fora de casa, doncs és el teu problema, aquí qui té raó és el propietari perquè té tot el seu legítim dret a fer-te fora de casa si la propietat és seva, tal, i jo pensant, tia, que estàs molt més a prop de O sigui, la Mari Carmen, que de tenir tu una propietat en lloguer, que és el que em deia que era el seu somni, no? Que ella m'explicava, perquè jo li preguntava, m'interessa de veritat, que quina era la seva intenció en el futur, perquè si ara estava vivint amb els seus pares, doncs com es veia, no? D'aquí 10 o 15 anys, i ella deia que el seu objectiu era tenir una propietat per viure i una propietat per llogar-la, i que quan la tingués per llogar-la, que posaria el preu que li donés la gana que per alguna cosa és seva.
4: Però ara, de moment, reiterem, no en té cap.
6: No. I si no aquest fa... és el tema.
4: I el més complicat és que segurament ho té molt pelu per tenir-ne mai cap seva.
6: Que una persona de classe treballadora t'estigui argumentant que els propietaris tenen dret a fer fora la gent de casa seva perquè ella aspira algun dia, que ella, bueno, deu veure molt a prop, jo ja t'asseguro que crec que està molt lluny, com a propietària, tenint llogaters, i que, clar, que ella està com protegint els seus drets al futur, saps? I és com, més, mare de Déu, esteu totalment dissociats.
2: Tota la gent que diu això de posar el preu que vulgui perquè per una cosa és meva o no sé què, perquè per això és meu, sempre m'està semblant a mi que d'Escrit Llevit estan criticant la propietat privada, o estan dient, sí, és que el problema és aquest, és la propietat privada. O sigui, al final...
6: No, clar, s'estan com auto-boicotejant ells mateixos.
2: Què t'empenyen? T'empenyen al marxisme, aquesta gent, amb els seus somnis absurds d'aquesta noia que vol tenir dues cases?
6: No, clar, i al final hi havia de fer comparacions absurdes, que penso que és el que haurem de recórrer, i de fet, Gabriel Rufián ja ho ha fet més d'una vegada al Congrés dels Diputats i se l'ha criticat perquè no ha sigut del tot rigorós, però a mi la metàfora no em sembla dolenta.
4: Quina?
6: Si el Rufián ho deia amb el preu del pa, no? Deia, clar, és que si el preu del pa, que és un bé bàsic, creixés tan ràpid com el de l'habitatge, ara mateix una baguette valdria 13 euros. Ningú pagaria 13 euros per una baguette, saps?
5: Bueno, i que a més estem posant uns béns essencials, no? Com són alimentació de primera necessitat, com és una barra de pa, o un habitatge, que és una primera necessitat, al mercat. I clar, si no corregim els errors del mercat, ens podem trobar sense aquest bé de primera necessitat. Clar. I per això l'administració, no?, per corregir això.
6: Sí, la metàfora és bona, però la gent li criticava que realment les baguettes, primer de tot, sí que han pujat de preu, i després que el cereal, que és la matèria primera del pa, és amb el que més s'especula a tota Europa a nivell de béns. Llavors és com, bueno, informa't una mica.
5: No, però per tant, si també s'hi especula, doncs també és un problema, no? És a dir, jo penso que és el mateix problema les dues coses.
2: Diré el mateix de tota la gent que diu, és que és el mercat. Jo penso, m'estàs dient que el problema és que el mercat sigui lliure. M'estàs empenyent més el marxisme, l'animisme. És que ho diuen, és que és el mercat, ho diuen.
5: Sí que és veritat que penso que criticar l'habitatge sense criticar el capitalisme és un error, en el sentit de que, en el fons, són el sistema que ens hem donat i hem acceptat entre tots, i potser el que hauríem de fer és canviar de sistema.
6: Clar,
5: perquè el sistema t'empenya això. El sistema demana que hi hagi això, que qui pugui es faci més ric que l'altre.
6: Lamentablement, Laia, si tu vas amb aquesta premissa, que és supervàlida, ja saps que estem d'acord amb tot aquí en aquest estudi, gràcies a Déu, amb una persona que pensa com aquesta infermera de Comarques de Lleida, ja d'entrada ja desconnecten. Tu
5: clar,
6: dius,
5: clar,
6: la paraula capitalisme, ja ells ja no saben de què estem parlant.
4: Yeah.
6: I després, que crec que has d'anar a coses molt bàsiques, com substituir, no?, l'habitatge per la sanitat, i que ells vegin que si ells... com que no serà culpa seva estar malalts o no, igual que no és culpa teva néixer pobre en una família on no era de res o no, tens dret a anar al CAP i que t'atenguin, a un hospital que t'atenguin, i gràcies a Déu hem construït això també gràcies a la lluita de molts anys, de la gent aquí.
5: Bueno, es diu estat de dret i paguem impostos per això i hem decidit
6: Exacte.
5: Que sigui així.
6: Però que hi hagi símils que puguin ajudar a entendre aquesta gent de classe treballadora, que no és una professió. Ser rendista i extreure béns que facin que la teva qualitat de vida millori a costa de que uns altres et paguin uns diners perquè tu no facis res, No està bé, vull dir, que no és just, no?
2: I,
6: per
2: i,
6: ningú.
2: I si ve algú i et diu que tens enveja, Laura, perquè
6: sí,
2: no tens...
6: Sí, efectivament, tinc enveja.
2: No tens 5 cases.
6: Jo perquè he de treballar i tu no, perquè de cop has heredat 8 pisos de la teva família rica.
5: I recordar que ahir llegíem l'article de la Constitució, més enllà de l'habitatge digne, el que diu és que la política existeix per corregir l'especulació. És a dir, que els polítics tenen l'obligació de corregir els vicis del mercat i que si s'especula amb l'habitatge han d'intervenir. Això ho diu la Constitució.
6: Un altre punt que penso que també és important tant d'anar remarcant aquests dies o fent entendre a aquesta gent que ho veu tan malament, això que estem fent de sortir al carrer per demanar que no es faci negoci amb l'habitatge, és que no és un atac contra qualsevol propietari. Si tu ets propietari d'una casa que la tens per viure-hi, evidentment, cap problema, les cases són per viure-hi. Tingues una casa d'un milió d'euros, si els tens, o tingues una casa de 100.000 euros, si l'has trobat en algun moment de la vida de la història d'aquest planeta, que ja no existeix, no? Que hi ha el típic gris, que penso que és el que fa que molta gent rebutgi el moviment de lluita per l'habitatge, que és que la meva família té un pis de la meva àvia llogat a una veïna del poble. Soc dolent.
4: No.
6: Soc l'antiheroi d'aquesta... Per l'amor de Déu, si tu tens el teu pis
2: sí,
6: de la
2: si
6: teva
2: diu,
6: àvia...
2: Si ho diu és per algú, perquè segurament té la ment convertir-ho en una casa turística en un futur.
5: O potser no, potser hi té gent indignament i ja
6: bueno,
5: està.
6: No, perquè la gent que no està del tot informada o que no té aquesta consciència de classe... sent que l'estàs atacant pel simple fet de ser propietari de dos pisos, però no és de qualsevol dos pisos. O sigui, si és un pis que has heredat i que estàs llogant de manera justa a una veïna del poble a un preu assequible, doncs perfecte.
5: És que el problema que s'ha d'explicar què és l'especulació, i un cop tu expliques què és l'especulació, ja està.
6: Clar, però
5: estàs
6: costa molt.
5: No ho estàs.
6: Si la gent es queda molt amb el titular, no, és que clar, jo soc propietari perquè la meva família té un parell de pisets que clar, que els avis ens van deixar tal, no sé què. Home, doncs depèn de què estiguis fent amb aquests pisos. Si els has convertit, efectivament, com diuen Roger, en un pis turístic, un co-living, i estàs llogant les habitacions a 800 euros cada una...
5: Efectivament, ets dolent.
6: Ets especulador. Sí. Efectivament, ets dolent. Si ets una persona que l'ha llogat a algú que si vol estar allà durant molt temps per viure i per treballar-hi i pagant un preu
2: raonable... Algú del barri, un preu digne, exacte.
6: Doncs no ets d'aquesta banda de
5: al revés,
6: de
5: més n'hi hagués, no? Més n'hi hagués d'aquests.
4: Bueno, és que segurament no hi hauria ni molt menys aquests problemes.
2: Recordeu que sempre es pot donar, no? Que no se'n parla molt. Tinc un pis i el dono a l'administració pública.
5: Sí, però com
2: pública.
5: Que això no passa, ja, doncs també pots llogar-lo un preu just. Que a vegades sembla que si no, o dones, i la gent diu, jo no sóc una germeta de la caritat, no, sí. Pots llogar un preu just, tranquil.
2: Mira, la Cristina diu, la gent que té com a objectiu a la vida, com la, aquest, ara, avui que m'ho fes el col·lectiu de sanitàries de Lleida...
6: No,
2: diu,
6: no, però perdoneu, gent... era un exemple perquè sapiguéssiu de què treballa, no perquè totes penseu així.
2: Diu, la gent que té com a objectiu tenir pisos en propietat per llogar-los a preu que vulguin, és que una cosa emocionalment els està fallant, és una cosa del cor.
6: Home, doncs probablement, tot té arrels amb la cosa emocional, és així, sí. Perquè tu tens una necessitat de seguretat i si no la tens al teu entorn efectiu i sents que qualsevol dia que tinguis una desgràcia et quedaràs sol i desemparat, doncs necessites com
5: jo
6: aquesta acumulació de béns.
5: És més senzill que això, són egoistes i no miren pel bé comú i ja està.
2: Bé,
5: no
2: amb Bernat, jo em discuteixo cada dia amb companys de feina, m'agrada que la gent es baralli i a més per temes...
6: Bueno, és que s'ha de debatre perquè
2: diu,
6: és important.
2: Diu, em discuteixo amb els companys per feina, migració, habitatge, és esgotador i la fredor en què arriba la gent fa por. Jo ja no sé si tinc arguments per discutir amb aquesta gent, segur que en tens, Bernat, en tens mil. Se'm comença a fer difícil, em preocupa molt. Bueno, segurament la Laura t'ajudarà i t'enllençarà.
6: No, bueno, aquí estem tots igual, Bernat. Aquí estem tots igual, discutint amb els nostres tiets, els nostres amics, i tot Cristo, però crec que és una discussió necessària. I també és una discussió necessària a l'esfera pública, que abans de marxar volia posar-vos un tallet que segur que ja us ha arribat per X, per Twitter, o per algun altre lloc, però crec que és molt representatiu del moment en què estem, en què comença a fer vergonya, i jo estic molt a favor del xantatge emocional, que la gent que té un altaveu públic decideixi que no va amb ells, aquest tema.
3: Gràcies, també hi ha hagut un debat sobre els influencers, sobre el paper que jugueu, no? Hi ha hagut aquesta crisi, o alguns han anomenat la gran crisi dels influencers. Tu com t'has sentit i com has viscut tot aquest debat que hi ha hagut?
7: Jo crec que és un debat molt interessant, de fet, l'he agraït fins i tot. Jo crec que és important que alguns creadors de contingut o influencers o com es vulguin dir, se'ls vagi caient una mica la careta.
3: Però, per exemple, el que està passant ara a Madrid, no? Amb la Puerta del Sol, com t'interpel·la tu la crisi de l'habitatge? Creus que tens una responsabilitat també en això? D'explicar, de denunciar el que està passant?
7: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
6: Molt bé,
5: no
6: que caiguin
5: no
6: les caretes.
5: Més, no
6: que caiguin les caretes, Laura Escanis. Vull dir, tal com ha dit ella, literal, cauen les caretes, ets una persona que es dedica a ensenyar per xarxes socials què es posa de roba i on ha anat a dinar. Poder no hem de treballar a la Televisió Pública de Catalunya? No ho sé, pregunto. Potser la gent que treballa en aquesta casa ha de tenir una mica més de discurs. Perfecte que facis aquesta feina de, no ho sé, tanca publicitària, perquè al final...
5: Sí, és evident.
6: Però o comences a informar-te una mica i a tenir una opinió amb cara i ulls, que no ha de ser l'opinió de tothom, evidentment, hi haurà gent que estigui en contra teva.
5: També, alhora, és interessant per la gent però... que la segueix, no?, per dir, atenció, perquè sàpigues que és una persona que no té contingut i que s'explicarà com es pentina. No sé, tu decideixes a qui vols seguir.
6: És una persona per... també que té, tipus, 3 o 4 habitatges. Clar.
5: Clar.
6: Parlem-ne.
5: Sí, que tu no tindràs, ja ho sàpigues.
6: No ho sé. A mi,
5: per molt que et pentinis com ella.
6: Em sembla que ara mateix no hi ha res més important al món a comunicar que una crisi que està afectant a absolutament tothom. Per tant, o ens posem les piles o jo no sé què estem fent ja. Estem perdent el cap.
4: Molt bé, Laura.
2: Demà,
4: has vingut tard, però has vingut
2: demà
4: tard.
2: Seguirem, home. Laura, perquè això no és una, com dèiem ahir, no és una cosa que no. Un pic que passi a 30 anys, és una cosa permanent.
6: No, és que no se solucionarà
5: avui
6: per demà.
5: No és una cosa només d'aquí, és una cosa que passa
6: tot arreu.
2: Adéu, Laura Grau.
4: Adéu, Laura.
5: Adéu.
2: Oients, ara de seguida obrim l'actualitat de la jornada, l'actualitat general, com sempre, a 2:15. Abans, però, més musiqueta per anar-vos despertant aquest matí plujós de dimarts.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sebastià, ciutat, per cert, on ja s'ha vist amb Brad Pitt, pels carrers de Donosti.
2: Caramba, els bascos i basques, quina sort que tenen.
1: Què fem, que m'accent rus?
2: Caramba, els bascos i basques, quina sort que tenen.
3: Baixem, baixem, no m'ho diguin.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Dos quarts en punt. Mira, Laia, ara que estàvem perduts amb el municipi de l'Albert Fonts, que viu a les Fonts.
1: Sí, no sabeu on és, no sí, sí que ho sabem, a la Garrotxa, Alta Garrotxa.
0: Ah, vale, és que deia, no ho sabeu, està just entre Riera de Palau i les Arenes. I diu,
1: aquests dos no els conec.
0: Bressol de la Civilització, no està a la Garrotxa, perquè llavors són unes altres Fonts. I en Rafa diu, jo també visc a les Fonts. No sé si és
1: Sant Joan les Fonts, el que jo dic. Doncs, potser és una altra les Fonts.
0: Concreteu-nos quin les Fonts és, i ara, sisplau, moment d'obrir l'actualitat general de la jornada d'avui, dimarts 29 de setembre. Bon dia, Anna Closa.
2: Bon dia.
0: Què cal saber per avui?
2: Que la inflació es dispara al 4,9% arran de l'escalada dels carburants. És la xifra més elevada des del febrer de fa 3 anys. Per combatre aquest encariment, el Consell de Ministres aprovarà avui mesures per mitigar l'impacte del xoc energètic derivat del conflicte a l'Orient Mitjà. Precisament, el govern espanyol ha estat negociant in extremis amb les forces polítiques fins poc abans del Consell de Ministres el decret d'antidesnonaments i per garantir l'habitatge, el conegut com a decret Mari Carmen. La pròrroga dels lloguers, els límits als desnonaments, les bonificacions fiscals per a inquilins i propietaris, la regulació d'habitacions o els pisos turístics són les mesures que estan sobre la taula i que no acaben d'encaixar amb els plantejaments de Sumar i Esquerra, ni tampoc de Junts i el PNB. Fins al punt que Sumar avisa que el Consell de Ministres no donarà suport a un document que no sigui ambiciós. Si el decret finalment l'aprova el Consell de Ministres, després s'haurà de convalidar al Congrés. Pel que fa a les pluges, ja ha plogut amb intensitat en algunes poblacions del Penedès i l'Anoia, i les tempestes que van de sud a nord i ja descarreguen al Barcelonès. Protecció Civil demana que s'extremi la prudència, sobretot fins al migdia, quan es preveu que s'allargui aquest episodi intens, i no descarta enviar un nou S-alert, però ara més localitzat. Per cert, que la previsió de pluges dels pròxims dies podria millorar la producció de l'oli al Camp de Tarragona i de Lleida, sobretot a les plantacions de secà. En canvi, a l'Ebre, la sequera i la calor de l'estiu fan preveure una mala collita. Pel que fa als preus, pendents, com és habitual, de la producció andalusia. I acabo explicant-vos que OpenAI ha suspès el llançament del seu nou model d'intel·ligència artificial per les precaucions que genera la seva seguretat. Els investigadors de la companyia estan amoïnats pels riscos en línia amb l'última mesura d'OpenAI de frenar el ritme de la tecnologia. La setmana passada, OpenAI va anunciar que suspenia l'entrenament dels seus nous els models més avançats, i ara la companyia doncs està duent a terme una revisió per detectar més problemes i possibles incidents que no hagin detectat.
0: Els titulars d'esports.
2: El Barça exigeix que el president del Madrid es rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ja ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi l'acte de conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. En bàsquet, el Barça afronta aquesta tarda a les 6 la segona jornada d'Eurolliga a la pista del Dubai, que entrena precisament Xavi Pascual, l'exentrenador del Barça. I d'altra banda, a Sevilla, aquest vespre, la selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta a Croàcia en la segona jornada de la Lliga de les Nacions amb Lamine Yamal com a gran reclam. A la prèvia del partit, de fet, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha reconegut que farà rotacions.
0: I el temps que farà avui?
2: Doncs avui tindrem un temps molt inestable, amb pluja intensa i localment torrencial entre el nord del Camp de Tarragona i la costa central. Al llarg de tota la jornada es mantindrà aquest risc de pluja de caràcter fort, sobretot entre el litoral i el prelitoral. A la tarda s'anirà traslladant cap a les comarques de Girona.
0: I ara que són les 9:34, seguim aquest matí amb més música. Aquest els coneixeu a tots plegats. Les al·lèrgiques al polen des de Gràcia, en Dan Peralbo des de Torelló. Fer-ho tot malament.

0: compartit de Catalunya.
1: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
0: Cada tarda, de dilluns a divendres.
2: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: I ara ho pots fer com... sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
1: Ui, que...
5: El loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
2: Wow, wow, what the fuck?
6: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
7: Sento amor, sento amor, sento amor, sento amor.
8: Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Les 9:38, tornem a obrir, Laia, el tema del malbaratament alimentari. Per què ens dona per a fer més espais aquesta qüestió?
2: Perquè avui és el dia en contra del malbaratament alimentari i, de fet, segons l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, un terç dels aliments produïts anualment al món es llencen, cosa que hem de mirar a millorar com a societat. Si bé les llars generen el 60% del malbaratament alimentari, cada vegada hi ha més iniciatives per prevenir-lo, especialment en àmbits que gestionen quantitats més grans d'aliments. Estava pensant en restaurants, en hotels, en menjadors escolars, en residències d'avis, on el volum és molt important i, per tant, doncs, potser també és més senzill lluitar contra el malbaratament, perquè amb una acció més petita doncs, podem aconseguir millors resultats. Per exemple, en restaurants i en bars, doncs, ja ho sabeu, poden optar per aquestes aplicacions que han nascut els últims anys de reciclatge alimentari, podríem dir, de last call, en què els ciutadans poden accedir a preus reduïts aliments que no tinguin llarga durada. Per exemple, molts hotels el que estan fent és fan els esmorzars de bufet lliure i allà a les 11 a les 12 posen a les aplicacions els petits lots amb restes d'esmorzar perquè puguis accedir-hi a preus més barats. O, per exemple, forns, que a última hora del dia doncs, ja no poden reciclar segons quin material, doncs també el posen en petits packs de 3 euros i pots accedir-hi. I a vegades fins i tot hi ha forns que de motu propi, sense passar per l'aplicació, tens pa del dia abans a meitat de preu. Perquè si són pans molt bons d'aquests, que duren, i tot aquest tipus d'iniciatives estan molt bé perquè la idea és al final acabar llançant el menys possible, perquè és veritat que costa molt encertar la quantitat exacta de producte que podràs vendre, no? Més enllà d'això, també, bars i restaurants poden accedir als bancs d'aliments per aprofitar tot l'excedent en menjadors socials. Hi ha tota una xarxa de voluntariat al nostre país, per sort, que funciona molt bé i que recull tant de supermercats, d'establiments, però també de restaurants, tot un seguit d'aliments excedents que poden anar doncs, a menjadors socials, a gent que ho necessita, a gent que se li poden fer uns lots per famílies, etc. També menjadors escolars i residències d'avis. Doncs a vegades les famílies ens queixem que les racions als menjadors escolars són justetes, especialment quan els infants creixen i es queden potser una mica amb gana, no? I surten allò a l'hora de berenar, surten de l'escola i diuen, què hi ha per berenar? Com si deixin de menjar un dinosaure. Però és que és veritat que les escoles lamenten, o la gent que gestiona els menjadors, que quan s'obre menjar a la cuina sí que es pot gestionar, però quan s'obre menjar els plats dels infants, doncs és molt difícil de no llançar-ne i, per tant, s'ha de vigilar, millor fer racions petites i que puguin repetir, que no pas llançar aquestes quantitats ingents de menjar de que són els plats dels infants. I, de fet, en relació a això, estan sorgint a diversos centres escolars i potser aviat també es podrà fer doncs, en centres hospitalaris, en residències de gent gran, aquesta nova tendència de posar en carmanyoles i instal·lar una petita nevera o fins i tot una màquina expenedora a la sortida del centre escolar o en un centre cívic del municipi perquè les famílies, tothom que vulgui, pugui accedir gratuïtament a aquestes carmanyoles amb racions sobreres d'aquests menjadors escolars, etc.
10: No està molt bé això, eh?
2: Està molt bé. De fet, em sembla que era a l'Alt Urgell que, mira, al vestíbul del Centre Cultural Les Monges, de la Seu d'Urgell, ja hi ha a dia d'avui de franc racions de menjar que ha elaborat la cuina d'un institut del municipi, el Joan Bordieu, que ells posen l'excedent en petits tàpers, en petites carmanyoles, i tothom pot accedir en aquest centre cultural, és un punt d'accés lliure on, mentre n'hi hagi, doncs, tu pots anar i accedir a una d'aquestes carmanyoles per tal d'aprofitar doncs, aquest menjar. No? Però, com també dèiem, la feina a casa és encara ingent perquè a Catalunya, segons l'Agència de Residus, el malbaratament se situa una mica per sota la mitjana europea per habitant, però tot i així representa uns 35 quilos per persona i equival al 7% dels aliments adquirits. És a dir, tot el que comprem

0: Sembla que un 7% va a les escombraries, i això és el que hem de mirar que no passi. Jo ahir mateix vaig llançar una punta de pernil dolç que se m'havia fet malbé. Clar, és que no te les menges de temps, i això no pot ser. Però també aquestes calors no hi ajuden, eh? Quants no se us ha picat la farina aquest estiu, o els cigrons, o la fruita mateix, la deixes a fora 4 dies i de seguida es fa malbé. Hem de mirar, doncs, de tenir-ne més cura i posar-los en llocs frescos i tenir sempre present les calors exteriors per mirar que no ens passi. És difícil.
1: Ens ho posen més fàcil per ballar i votar i moure'ns la Uineta i la Julieta.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: I després del Bota Bota dedicarem uns instants a recórrer diferents punts del país. Avui hem recorregut molt les comarques pels aiguats i molts de vosaltres ens heu enviat a fotos de núvols, ens heu informat de com estan les carreteres o si ja fa veritable fred. Ara, alguns plans culturals. Comencem a Esparreguera, Laia, on ja ha arrencat, va ser ahir mateix, la 6a edició del Festival de Circ Contemporani La Palanca.
2: Sí, fins diumenge la ciutat s'omple amb una desena d'espectacles d'acrobàcies, de trapezi, de dansa, de circ i d'humor. Sentim els directors artístics del festival, Jordi Joanet i Sílvia Comte.
3: La filosofia del festival és apropar el circ contemporani a tothom i fer-lo viure de ben a prop. Apostem per una programació de qualitat diversa i per a tots els públics. La Palanca transforma Esparreguera durant uns dies omplint carrers, places i equipaments de circ i convertint el públic en part activa del festival. Volem que sigui un espai de trobada, de descoberta i d'emoció, on passin coses i on artistes i espectadors comparteixin una mateixa experiència.
4: Cada proposta té la seva particularitat i al Festival de la Palanca podreu trobar espectacles d'acrobàcia, humor, propostes més poètiques, música, a la sala, al carrer.
2: L'espectacle inaugural serà divendres a les 8 al Teatre La Passió amb Entre el cel i la terra de la companyia terrassenca Circ Pistolet. Sentim Tomàs Cardús, membre de la companyia.
5: Entre el cel i la terra és un espectacle d'equilibris en col·lectiu. Som 12 acròbates. A veure, Circ Pistolet sempre hem apostat molt per lo que és la tècnica més pura i dura del circ i també sempre hem apostat per l'humor, perquè siguin espectacles que siguin fàcils de veure i sobretot que la gent pugui sortir més feliç del que ha entrat.
1: I també ha arrencat a Tàrrega el Galacticat, la mostra de cinema fantàstic i de terror de Ponent.
6: Soc un ilemany. S'espigui negues caci la poguet. Soc min anau, estic m'ambitir. La l'honor.
2: Avui, a partir de les 5 de la tarda, els cinemes Majestic projectaran les pel·lícules Yesterday Island, How to Shout, La gran història de la filosofia i els documentals Aunque seamos islas, L'incanto i Mausol, My soul is in a hurry. Tots els passis tenen entrades amb un preu de 8 euros.
7: Digue-li a la pluja que procuri per a tots i que no plogui tan fort, que no plogui tan fort.
2: I, a més, la clausura serà diumenge amb un concert d'en Ferran Palau.
1: I de Tàrrega marxem a Olot perquè acaba, sembla un festival d'award, l'Olot.doc. Però no, és un festival, Laia, de cinema documental.
2: Sí, el festival té la voluntat d'apropar documentals de renom a llocs on no hi solen arribar, com les capitals de comarca i més especialment a la Garrotxa. Sentim el director del certamen, Joaquim Castells.
8: La sessió a escola són jornades al voltant del cinema documental per alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i graus, que amb el motiu principal d'apropar el gènere documental al públic més jove, no? I per al públic general, doncs el mateix, jornades al voltant del cinema documental per gaudir del gènere consolidat a festivals i cartelleres de grans capitals i que pràcticament mai arriben a poblacions de comarca, com és el cas d'Olot.
2: La programació inclou una selecció de produccions documentals nacionals i internacionals i manté un dels elements distintius del certamen, els col·loquis posteriors a les projeccions, amb autors, especialistes o protagonistes dels films. Avui s'hi podrà veure a les 7 del vespre la pel·lícula Time and Water i demà al matí Folk Tales.
1: I ara sentim la banda basca d'Esca, els Entol Sarmiento, que ens canten ara una cançó mosquera, Zure Orbania, és a dir, la teva
2: idea.
1: Orbania.
2: Orbania.

0: Sure Urbania, és a dir, la teva
1: cicatriu.
0: Ara ho hem mirat al diccionari, en aquest cas també he fet servir com a cicatriu, com a ferida emocional, eh? Sure Urbania, aquí acompanyats del cantant de la Fúmiga,
1: l'Artur,
0: el Zento, el Sarmiento. I ara volem sentir les vostres veus. Tema picant entre hores. Avui que us hem compartit aquest estudi sobre els mals hàbits dels catalans. Laia, t'has quedat amb alguna conclusió? Bàsicament que es pot seguir una molt bona dieta, excepte en aquells moments puntuals que no se segueix. És el que dius tu.
1: No, al revés, que pots picar entre hores amb coses saludables, sí. Fins i tot. Jo crec que sí, que m'he quedat amb aquesta idea.
0: Doncs, aplica-t'ho. No sé. Mira,
1: ja ho faig.
0: Sí.
2: Avui m'heu encertat la pregunta del dia. M'encanta picar. Addicte a picar. Jo a la feina sempre tinc palets d'aquests de llavors. També m'emporto frits secs, així ho sento una mica millor. I també tinc les tortites aquestes. A casa les hem batejat ja fa anys com a crispells, perquè tortites en sona a castellà i no pot ser. Llavors m'agrada les de blat de moro, sobretot amb xocolata negra per sobre. Vinga, que tingueu un bon dia.
3: El meu avi va viure fins als 96 anys. I estava molt bé físicament. I jo recordo que sempre li preguntava quin és el secret, avi, i tal. Ell no picava.
4: El vermut no és cap hora. Ara els vermuts comencen a les 11 del matí. Clar, si el nen juga a futbol a les 9:15 acaba el quart d'on, quan acaba el partit ja és hora de vermut.
5: És clar que s'ha de picar entre hores, que si no, no arribes. És impossible mantenir el pic de glucosa i l'energia al cervell per poder continuar treballant fins les 3 de la tarda. I a vegades, doncs has de picar. Això sí, ha de ser una picamenta de qualitat, d'un croissant.
6: Sempre cada dia una poma. Per què? Perquè és una de les fruites que més propietats té. I a més a més...
7: Sí, molt bé.
8: Avui ha plogut i això ha fet que aturéssim el programa en qualsevol moment per informar de l'estat d'aquestes pluges, com quan l'Albert Font ens ha dit que plovia a les Fonts, fet que dubta la confusió.
0: Comença a ploure ja amb intensitat. On era les Fonts, Laia? Ens recordes?
1: Quines Fonts?
0: Les de l'Albert Font.
1: Ara quines Fonts dit... de l'Albert
0: Font? No, tu, on has dit que era, Laia?
1: Lluit a la Garrotxa, Sant Joan les Fonts de la Garrotxa, em sembla.
9: Sí.
8: Aquí encara esteu de matins per això.
1: Les Fonts, el poble, la Garrotxa.
9: Si puc fer la meva secció?
7: Mare de Déu, tu.
0: És que hi ha respost. Puc dir algú en directe?
8: Endavant.
0: Diuen que és a Terrassa. És a dir, zero bucòlic.
1: Ah, clar, hi ha una parada, no?, que és Les Fonts. Abans de Terrassa, a Ferrocarrils.
8: Bé, no és l'única confusió que hem tingut avui.
0: Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Sergi Vidal i Laura Saró. Bon dia.
10: A tomar por culo.
8: Ara bé, si és per embolicamentes amb cognoms, poseu-vos a la cua, perquè jo crec que no he dit ni un sol com ve el cognom del cantant Jerry Lee Lewis, el de Great Balls of Fire. Un 29 de setembre, com avui de l'any 1935, naixia Jerry Lee Lewis. I a finals dels anys 80 va caure el biopic sobre Jerry Lee Lewis. Great Balls of Fire, de Jerry Lee Lewis. Dels de Can Lewis, de les Fonts, eh? Acabem amb el moment de Javi del dia, protagonitzat per la Laia, la seva secció del punt de partida.
1: Els comtats del 92% de la població havia estat esclavitzada i va haver més de 200 morts addicionals. Les conclusions dels investigadors són que les desigualtats heretades de l'esclavitud es manifesten sobretot en tres potes.
8: D'un déjà vu, de cop i volta.
1: És que tu...
8: Com si això ho hagués sentit ahir. Exacte, ahir va dir si fa no fa el mateix, mira, se'n diu.
1: I les conclusions dels investigadors són que les desigualtats heretades de l'esclavitud es mantenen sobretot en tres potes. No, això no és d'aquest tema.
8: No, això era del tema que ha fet finalment avui.
1: És que és el que té treballar amb antelació, Sergi. Saps que jo sóc una persona previsora, que sempre tinc tota la feina feta amb antelació.
8: Molt previsora i molt previnguda. Preveniu sobretot les pluges avui, eh? Vigileu per on campeu, sobretot si heu de travessar alguna mena de riera. Vigileu bé. Escoltem la cançó Back to Black. Aquesta és la guanyadora de la cançó de la Amy Winehouse.
0: Gràcies per votar-la. Gràcies, oients, per participar. Gràcies, Mariu Pérez, la nostra tècnica. Tornem demà a les 6 del matí. Adéu, Anna, Laia, Sergi.
1: Adéu, Roger.

Així de bé hem encetat aquesta hora de música amb Guillem Gisbert, amb la veu de la Julieta Vidal de l'Osa, que ens continua oferint nou material amb Comptagotes, avançament del seu nou treball, i ara una mica de Galantis amb el Do You Mind. 10:04, molt bon dia.

Intentant allargar aquest estiu, en aquest matí plujós de dimarts a molts punts i núvol a la ciutat de Lleida. Seguim després de Sucumbohemio amb aquesta de Lola Young, que és el From Down Here.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
3: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara, a les llibreries.
4: Escoltes, ICAT.

Són els guanyadors del Sona Nou del 2024, els Gavina MP3, que estrenen també aquesta tardor amb nou material i amb cançons com aquest Sortia a buscar-te, 10 i 17 minuts.

altre que sona com a una dosi de vitamines és el KGB amb Madela. Anem avançant per aquest matí del dimarts 29 de setembre amb més propostes, més música. D'aquí rodaran també Renaldo i Clara, la 31 fam, mal com tot. El xin està i ara és moment per Petit Iberi, amb Bruixa.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat.

empenyen la setmana i ja pensant en el weekend, amb aquesta proposta que ens deixaven Càlid, amb Medusa, i canvi de registre i d'estil, amb l'accent lleidatà que el posem amb Renaldo i Clara.

degoteig de cançons en aquest dia amb alerta per pluja pràcticament a tot el litoral i prelitoral del país. I anem avançant també amb la música de la 31 FAM, és la família

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Escoltes ICAT.

Així hem començat aquesta hora amb la Jules, que intenta allargar l'estiu amb una més. 11 i 3 minuts, esperem que vagi genial aquest dimarts. Ens quedem ara amb DJ Goja i Jason Derulo, és mitjà.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advent per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: estil inconfusible de Mama Dusha, i en aquest dimarts també tenim el Sapena amb Santuari.
1: Feix entre caputxes i barris oscurs, un oci és que sale, l'any és orgull, on el respecte és per...

Està clar que el K-pop està vivint el seu millor moment gràcies a bandes com ells. Són els 80s amb Ghost. Les 11 i 20 minuts, anem a repassar i a compartir també una altra de les novetats que ens han deixat aquest estiu. És Slayer.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: posat l'Alfred Garcia i també els Iglu, que han arribat amb aquest "No vull que s'acabi".
1: Escoltes, Icar.

having fun with you. I'm having fun with you now. Una altra de les noves descobertes musicals, ell és Q, Marcen. I ara anem a posar-te a Bruno Mars, que diumenge es va endur el premi a millor tema R&B als premis MTV Video Music Awards, precisament per aquesta cançó, I Just Might.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
2: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
3: Però si no heu ni marxat.
1: Calla, veu d'ICAT.
2: Sí, que ens talles el rotllo.
1: Venim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
2: I que sempre et renyin per dir alguna marranada.
1: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la migdiada.
2: O millor que ICAT per passar-la acompanyada.
1: Aló! Ara tu, veu d'ICAT!
4: Aló!
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.

banda de les Blackpink, ella és la Lisa, que continua la seva carrera en solitari com una altra de les estrelles del K-pop. Sawadika, i també anem a imaginar una estona amb la Flashy Ice Cream.

0: que vindran.
1: Doncs sí, és diumenge sense drama. La proposta dels catarres, anem a rebre l'última d'al·lèrgia, que és el polen, és el PPP.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contes?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe. La de massa i la de grup jove, sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
9: Creu com sí. Una de Girl Band?
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Dieu no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a escuchar el discursito.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que són les al·lèrgiques al fons.
14: Escoltes i cas.

onada d'emocions també mediterrànies que arriben en mans dels Amulet i Xisc in Paradise. I els propers minuts abans del migdia, en aquest dimarts 29 de setembre, anem a passar-los amb Flow, és Mamacitas.

0: Bon dia, són les 12.
1: Picat al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: El barquer del Lliure és la gran guanyadora dels Premis Teatre Barcelona.
2: Resulta que fa 3 dies uns jardiners estaven tallant la gespa i es troben un cos al parc.
3: Millor espectacle, millor direcció per Julio Manrique i millor interpretació de repartiment per Imma Colomer són els 3 guardons que el públic teatral barceloní ha donat a l'adaptació de Manrique de l'obra de Jess Butterworth.
0: El muntatge parla dels conflictes identitaris arran de la vaga de fam de presos de l'IRA a la Irlanda del Nord de principis dels anys 80 i es podrà tornar a veure, per cert, el Lliure a partir del mes de febrer. Sentim Julio Manrique i Imma Colomer.
4: Que vam anar tots junts i de la mà per explicar una història que parla doncs, d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament i compartir-ho amb altra gent dins d'una sala de teatre. Moltes gràcies.
5: Emociona, eh? Vull agrair molt a Julio Manrique per oferir-me aquest paper i donar-me l'oportunitat de treure una mica la mala llet que jo porto.
3: Doble reconeixement en aquests Premis Teatre Barcelona per Germans de Sang.
6: No pot ser veritat.
3: S'han portat els guardons de millor musical i millor interpretació de musical per a Mariona Castillo, que reivindicava aquest gènere per remoure consciències.
7: Estic realment commoguda i emocionada i agraïda a la vida i a tota la gent que ha participat en que jo estigui aquí avui d'estar fent un tipus de teatre musical que realment em commou, un tipus de teatre musical amb contingut social, que aposta per nous llenguatges, amb companyies que realment es comprometen a cada funció, amb uns equips que realment pretenen que el teatre musical mogui coses.
0: També doble guardó per Parmagel, millor espectacle de proximitat i millor adaptació per Victòria Spumberg i Albert Pijuan per haver portat a l'Espai Texas la novel·la d'Eva Baltasar.
3: I alegria també per Àngels Gunyalons, que guanyava el premi a millor interpretació per La corona d'espines, del Rabia Així.
8: Em fa especial il·lusió perquè després de 45 anys de treballar és el meu primer premi per un text. No és musical!
0: Altres premis destacats de la nit, el de la dramaturga Marta Butxaca, que ha guanyat el de millor autoria original per Una bufeta de temps, i també per l'actriu Berta Rabascall, que ha rebut el premi Revelació per Göteborg, totes dues de la Villarroel.
3: Quedem-nos parlant de teatre, posem el focus ara en les estrenes d'avui. A partir d'avui, al Teatre Tívoli s'hi pot veure el musical Mamma Mia.
9: Mamma Mia, here I go again.
0: El mític musical d'Ava torna a la capital catalana amb un repartiment també català amb actors com Mireia Portes, Joan Oliver i Marc Ribalta. N'ha parlat als matiners d'ICAT i Catalunya Ràdio el mateix Joan Oliver.
10: Mamma Mia és un clàssic, és un èxit internacional, com ho són les cançons d'Ava. Cantareu, ballareu, riureu, plorareu i a més és que ens fa molta il·lusió poder-ho venir a fer a Barcelona.
3: El musical d'Ava, Mamma Mia, la podeu veure fins al 20 de desembre.
0: I a la sala Beckett hi podeu veure fins l'11 d'octubre El pessimismo alegre mi suicidio.
3: Mario Gas defensa aquest monòleg del pedagog anarquista belga Henri Rorda, on desgrana les preguntes essencials de la vida: l'amor, la societat, el treball i el plaer.
0: Primer tast per aquest vespre del 60è aniversari del Festival de Jazz de Barcelona amb Zucchero.
3: El Palau de la Música serà l'escenari d'aquest concert del bluesman italià que presenta la seva gira Under the Moonlight. Començarà a les 9 del vespre.
0: Com dèiem, serà el tret de sortida de la celebració dels 60 anys del Festival de Jazz de Barcelona.
3: Per commemorar l'efemèride, engeguen un trienni farcit de concerts on es podran veure noms com Van Morrison, Samara Joy, Les Migues i Branford Marsalis, amb Diane Reeves, entre molts altres.
0: I també es farà un homenatge a dues figures llegendàries del jazz, el jazzista català Tete Montoliu i el cubà Bebo Valdés. En parla el director artístic del Festival de Jazz de Barcelona, Joan Anton Cararach.
11: És una feinada, naturalment, són 3 anys per portar el jazz a tota la ciutat, a Barcelona, i també en totes les formes. Fem concerts populars, com el Dia Internacional del Jazz al Passeig de Gràcia, com el que fem el 12 d'octubre al Parc Güell, i després també fem concerts amb entrades baratíssimes.
3: També hi haurà 2 espectacles exclusius de Barcelona, el nou trio de Michel Camilo i la fusió d'Andrea Motis i Yamandú Costa.
11: Un projecte únic, també. És un projecte únic que només es veurà a Barcelona, que reuneix Andrea Motis amb Yamandú Costa, a qui molts consideren actualment el millor guitarrista del món.
0: Fins a finals de desembre, el Festival Jazz Barcelona portarà a la capital catalana 77 concerts i 600 músics.
3: Del jazz saltem al blues i de Barcelona anem fins a Cerdanyola del Vallès perquè divendres arrenca una nova edició del Festival de Blues de Cerdanyola que també està d'aniversari. Bufa 35 espelmes.
0: Així ha valorat aquests 35 anys de vida el director del certamen, José Antonio Guillem, a l'Independents d'ICAT.
12: El balanç és d'un orgull enorme. Arribar a les 35 edicions en el panorama cultural actual, superant crisis i incerteses, és una autèntica conquesta de la persistència. El gran triomf d'aquests 35 anys és que el festival ja no és només una oferta de concerts, sinó part de l'ADN de Cerdanyola. La ciutat ha fet seu el blues i el viu com una festa pròpia. Hem sabut créixer, portar primeres figures internacionals i adaptar-nos als temps, mantenint sempre les esperit acollidor, pròxim i popular del primer dia.
3: I aquests són alguns dels noms imprescindibles d'aquesta edició.
12: No és només anar a un concert, sinó trobar-se en actuacions a la Carpatxarà o a l'Ateneu, les places, els locals, les terrasses de Cerdanyola. Podríem destacar l'Anna Popovich, una de les millors i més aclamades guitarristes del blues rock del món, el Johnny Rose, la llegenda viva del soul blues nord-americà i l'autèntic so del Mississippi, el D.K. Harrell, la gran sensació jove del blues dels Estats Units. Tindrem també el Andrew Duhan, cantant autor de Nova Orleans, nominat als Grammy. I després tenim una producció pròpia, unint la força d'una de les millors bandes de blues del país amb el talent simfònic local. Tindrem a Contrablues més la jove orquestra de Cerdanyola.
0: La celebració dels 35 anys del Festival de Blues de Cerdanyola començarà aquest divendres a les 9 del vespre amb Joel, formació francesa que recupera l'esperit del soul, el funk i el ritme en blues dels anys 70 des d'una mirada contemporània i que s'allargarà el festival, això sí, fins l'11 d'octubre.
3: Parlem encara de música, però canviem de registre. No saps com t'he trobat a faltar. Perquè Joan Dausà no falla la tradició i tornarà a Santa Maria del Mar aquest Nadal.
0: Seran 6 concerts a veu i piano que es faran a la Basílica Barcelonina en 3 dates, del 16, el 17 i el 18 de desembre.
13: Per nosaltres és un dels llocs més especials de casa nostra, un lloc ple de d'història, però també d'energia, d'espiritualitat i d'aquesta energia que ens agrada reviure els dies de Nadal. I justament per això també, no?, el segon punt, que siguin concerts de Nadal, perquè són dies en què, pel que sigui, ens obrim més de cor, estem més disposats a connectar amb els altres i amb nosaltres mateixos, inclús doncs, fer presents als que no hi són, i per tant, aquells dies passen coses molt boniques, tant per l'espai com per la data. Són concerts que a mi em fan molt feliç, que donen sentit al fet de fer concerts i fer cançons.
3: Les entrades es posaran a la venda avui a les 8 del vespre.
0: I de Joan Dausà passem a Blaumut perquè ha anunciat que s'aturen una bona temporada.
14: Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res.
3: 17 d'octubre, a la Sala Apolo. Aquesta és la citació que han fet els Blaumut, els seus fans, abans d'acomiadar-se dels escenaris durant un temps. No és un adeu fins sempre, diuen que és una pausa conscient per obrir una nova etapa i preparar música sense pressa i sense cap data de retorn sobre la taula.
0: I acabem explicant-vos que avui arrenca a Barcelona el Saló Editorial Liber, que reuneix fins a divendres 9.000 professionals del llibre amb 250 expositors de 19 països. Es fa a Fira Gran Via i aquest any se centra en les noves tecnologies, el sector literari i també en els drets d'autor. En parla a l'ICAT al dia el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Daniel Fernández.
15: Les novetats probablement més destacades són la incorporació de noves tecnologies a la comercialització del llibre i, de manera molt clara, el Saló de Drets, que pretén establir una línia de negoci que ja existeix, però que s'està reforçant notablement, que és la de vendre drets dels llibres que es publiquen en espanyol i també en les altres llengües de l'Estat a editors estrangers interessats en la producció editorial de casa nostra.
3: Durant aquest Saló Liber també s'entregarà el Premi Buixareu Ginesta al llibreter de l'any a la llibreria Casa Anita de Barcelona per reconèixer-li el seu compromís amb la promoció de la literatura infantil i juvenil.
0: Això és tot per avui. A les vies de so, Fran López.
3: A la redacció, Sílvia Comet i servidors, i a la producció, Omar Barón.
0: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
3: Que passeu molt bon dia.
16: Escoltes i cats.

Saluda a Naikat, una hora més d'aquest dimarts, passat per aigua amb els amics d'en Perau i el Compoi. Aquí els teníem fent bandera de la seva celebrada energia pop-rockera. Va, més cançons d'aquí, que continuen caient com gotes de pluja. Descobrint ara l'estrena en solitari d'Arnau Alluet.

0: malament.
1: Lluís Sánchez, amb aquesta reflexió íntima sobre el passat i les decisions vitals. I la cosa que continua i canta amb la nova música de l'òrbita discotequera de Jay-Z.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
1: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Això és
1: Pop Britànic de Primera Divisió, Dear Alice, amb el Home With You. I seguim ara amb la nova versió del Maria Maria de Santana, rebatejada amb el nom de East LA, amb les veus de Will.i.am i Taboo.

Sona l'Ofi de Fons, la Júlia Blum, amb una nova col·lecció de cançons que portaran directe aquest dissabte al Festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. De fons, ja tens sonant el so optimista i positiu dels terrassencs All Right.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

retorn d'una veu ben reconeixible de casa nostra i ben Nadal aprofundiu en el seu univers poètic de la mà de Meda Trickey. I cançó ara intensa i directa al cor aquesta de Taylor, Is It Love?

Doncs amb aquesta cançó sempre podrem trobar una nova manera de veure les coses, les millors vistes, compartint la nova música del Sabana. 4 i la 1, Queen 82, ara amb el Best Day.

Alba Morena, donant-li el seu to personal al mar, una de les cançons més emblemàtiques de Manel. 1:03, Pura Energia i Cat amb el Soho House des de Noruega de Bausa.

d'aquelles que el títol no enganya, eh? Hello, Beach Hello. Decidits a mantenir viu l'ambient de festa amb Everything's Fine. Doncs així, molt i molt bé, continua la cosa amb un altre cop de sort que suma la seva carrera, la Lou Gibert.

Ramon, ara endins, la barqueta de Minimus Intergalàctic, una de les noves i més prometedores bandes de la nostra escena. I amb les guitarres, molt a l'estil Daft Punk, sonen des de la costa est dels Estats Units, Almost Monday.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Èlia el nova.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: De què va el programa?
5: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
6: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
7: Però si no heu ni marxat.
5: Calla, veu d'ICAT.
6: Sí, que ens talles el rotllo.
5: Venim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
6: I que sempre ens renyin per dir alguna marranada.
5: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la migdiada.
6: O millor que ICAT per passar-la acompanyada.
5: Aló!
6: Ep, ep, ep.
5: Ara tu, veu d'ICAT.
8: Aló!
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.

Gina Stein i el Moliner, amb molt bona química, compartint aquest viatge emocional pels carrers de Barcelona. Yohum, aquesta, amb la que arriba, un potent artefacte del que ha facturat Adela, KGB.

0: Dirk, respect my nigga. I pray for you, my dog. You been through a lot of shit, my boy. I know God gonna bless you. Just keep your head on straight. Stay out the bullshit.
1: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

Àlex Pérez, radiant positivitat pels quatre costats amb dies millors i entre les noves, les millors que les trobes aquí a ICAT. Atents a les passes de Logic 1000.

DJ Snake, amb una versió molt fidel del clàssic de Phil Collins, Paradise. I una més per acostar-nos a les dues, amb una de les veus, sens dubte, revelació del moment. De les més celebrades, d'Olivia Dean, Nice to Meet You.

escoltes i cas. Aicat, pausa.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui dimarts, expliquem la història d'un descobridor de talent, o potser no, ja ho veurem, d'algú que, el que sí que sé, és que escolta molta, moltíssima música, però que també en genera per ell, per altres artistes, o tot al cap i a la fi és el mateix. Algú que ha ajudat a impulsar carreres de dones que han marcat i segueixen marcat una època. Potser us sonen els noms de la Sílvia Pérez Cruz o de la tal Rosalía. També poseu-hi a l'equació Guitarrica de la Fuente, Niño de Elche i tantíssima gent. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui un creador que jo el tinc vist una mica com el nostre Rick Rubin, és el nostre productor per excel·lència del país. De fet, també ha escrit un llibre sobre la creativitat, com va fer Rick Rubin. Ell té la barba una mica més curta, el nostre convidat d'avui, i no sé si fa ioga.
1: No, però no creus, Albert, que el convidat d'avui és perfecte pel dia plujós que tenim?
0: Sí, perquè a més avui plou a Barcelona, plou a tot Catalunya, estigueu atents, sobretot. No us acosteu als rius i les rieres, si podeu, i calmeu-vos amb nosaltres escoltant la ràdio. Ens hi posem, va. I avui dimarts dediquem el programa a allò intangible que passa quan un artista agafa el seu instrument i les mans van fent fins a arribar a un lloc bonic. Per què passa això? Ho intentarem comprendre avui. Benvingut tothom a pausa.

0: Tenim assegut a la cadira de convidats el senyor Raúl Fernández Refri. Bon dia, Raúl, com estàs?
1: Bon dia.
0: Feia molts anys que no passaves per aquest estudi, el de pausa segur, perquè, no, perquè és un programa bastant nou, té 2 anys, tot just, però vaja, feia anys que no coincidíem amb tu i jo en un estudi, amb la Mariona no sé si havíeu tingut el plaer.
2: Havíem coincidit en una xerrada al Retina Fest, parlant de la Messias.
1: Ah, ostres. És veritat, ara, ara,
2: mira, amb els hidrogeners.
1: Ara m'ha vingut un flash.
0: Ah, que tu estàs allà, com sí, presentant, moderant,
2: sí,
0: oi que sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Hi havia
2: sí,
0: els hidrogeners i en Raül.
2: Sí.
0: Que aquella va ser una banda sonora que van fer, doncs es va fer a 6 mans, diguéssim, no? Entre tu, Raül i ells dos.
1: No exactament, o sigui, no, no, ells van fer les cançons i diguem, la banda sonora la vaig fer jo.
0: I tu vas fer la banda sonora,
1: sí,
0: exacte.
1: Però les cançons, això no treu que les cançons són meravelloses i que hidrogeners són un duo espectacular.
0: Bueno, i que van agafar aquest imaginari de les Flors Marier, no?
1: Sí.
0: I el van transformar, se'l van portar al seu terreny increïble, sempre, sempre al seu equip.
1: Sí, jo a vegades em plantejo, ara que la Messias s'està passant, es veu que està tenint certa repercussió a Anglaterra i als Estats Units, què deuen pensar amb aquestes cançons? Perquè, bueno, vulguis una banda sonora que vaig fer jo, és una banda sonora molt instrumental, hi ha un cor, però diu, el cor diu aleluia i sí, coses així.
0: Que és universal.
1: És universal, és universal. Però m'imagino els americans veient les cançons d'hidrogeners i, no sé, què deuen...
2: Cantant Cristo por ti existo.
0: Clar, sí, és que aquest imaginari no el tenen. Ells no van ser conscients o veure l'eclosió d'aquestes dones cantant a internet de sobte, no? Nosaltres teníem el referent.
1: No, però és curiós com la història, per exemple, jo que passo bastant per França per tocar, últimament, en els últims temps, em parlen molt de la Messias. És una sèrie que va tenir, jo crec, bastanta repercussió. Va sortir a, jo que sé, a diversos mitjans, a Le Monde i a Irrecuptibles com millor sèrie de l'any.
0: Sí.
1: I em parlen molt de la Messias i a mi em sorprèn que una història tan d'aquí, perquè jo crec que no ens va fer molta gràcia per tot el que ja sabíem d'abans, també que pugui calar en fort també en, a França o a Anglaterra. Mm-hmm.
0: Doncs aquesta és la feina de los Javis, fent una cosa bastant localista i fent-la universal. El que està clar que és universal és la figura de Lorca i n'hem de parlar amb cançons com aquesta. Mira.

0: dues coses al respecte d'aquest home que es diu Guitarrica de la Fuente. Per començar, quina veu, quin univers, que ràpid, bueno, ràpid, entenc que hi ha una carrera de fons, però com s'ha construït un llenguatge propi, que em sembla sensacional. Dos, he vist un Reels, que ja sabeu que avui en dia estem contaminats per Reels, de Carlos Boyero, el crític de cinema, el crític sempre enfadat de cinema, dient coses molt bones de Guitarrica de la Fuente. Llavors, si Boyero diu una cosa molt bona, dius, bueno, doncs endavant. Coses molt bones com a actor. Tu que has vist la peli, Raül, nosaltres encara no hi hem pogut anar, no hem pogut veure La Bola Negra. Confirmes que...
1: Jo que hi vaig demà.
0: Tu hi vas demà?
1: Perquè sóc una jove precària.
0: Digue'm
1: i vaig
0: jo,
1: el dia de l'espectador, que és més barat.
2: Sí, ben fet.
0: Guitarrica de la Fuente s'ha destapat com a actor, de sobte.
2: Jo no l'he vist 80 vegades, la pel·lícula. És a dir, em conec cada petit gest, de, no de la Guitarrica, sinó de cada un dels actors. I sí, clar, és cert que l'Álvaro, que amb qui hem tingut una relació de molts anys, seguim tenint una amistat, quan els Javis em van preguntar per ell, què te parece? Jo vaig dir, sí, és fantàstico, però no me lo imagino com a actor. Clar, quan tens una relació amb algú que no és actor, sí, no te l'imagines a la pantalla. I a mi m'ha sorprès molt positivament. Crec que els Javis són molt bons directors d'actors, molt bons. Ho van demostrar anteriorment també amb la Maia, per exemple, que la Messias estava molt bé.
0: L'Albert Pla.
2: L'Albert Pla sí que és més actor.
0: Bueno, sí, tot
2: sí, havia fet pel·lis.
0: De fet, el primer moment que l'Albert Pla surt en un sofà l'any 89 ja és actor.
2: Sí, totalment. Sí, és, a més, un monstre escènic, l'Albert és espectacular. Absolutament, sí. Però l'Álvaro, que també té una força escènica important quan està en directe, però a mi em va costar imaginar-me'l com a actor, i primeres imatges que vaig veure a rodatge, en el combo, vaig dir, uau, quina visió els Javis realment han donat tecla. No? Mm-hmm.
0: Boyero deia, la càmera le quiere, però estic d'acord en que els Javis també estimen aquesta feina i són bons directors d'actors, que és importantíssim en el món del cinema, i més si col·loques una veu, en aquest cas, o una cara que no se dedica a això. Aquesta que sentiu, per cert, que es diu La Nieve, és la cançó que encapçala aquesta banda sonora, que els Javis han col·locat com una de les grans esperances del cinema espanyol de cara els premis Òscar. De moment sabem que és la pel·li que ha seleccionat l'Acadèmia del Cinema Espanyol com a representant, la millor pel·li internacional, però hi ha publicacions, totxes, Variety, The Hollywood Reporter, que parlen de moltes nominacions, entre elles, millor pel·li, millor director, global, no parlo de pel·li internacional.
1: Sí, sí, sí.
0: Potser millor cançó, o millor banda sonora. Raül, com vius aquest hype? Què està passant? T'imagines el Dolby Theater? No sé on es fa ara.
2: El Kodak, no?
0: El Kodak Theater.
2: Sí, suposo que es deu fer el Kodak. Ni m'imagino ni em deixo d'imaginar. La veritat és que, com li deia l'altre dia a la meva mare, que em deia, bueno, Raül, tu, que potser no passa això.
0: Sí, molt català, això.
2: Sí, sí, molt català. Vull dir que no et flipis. Em venia a dir amb altres paraules. I jo li vaig dir, escolta'm, però si... O sigui, anem a gaudir d'aquest moment, no?, de poder dir que estem a una llista al costat de Goranson i de John Williams i de Randy Newman. És que veure Raül Refri allà al costat, dius, uau, saps què fort, almenys podem explicar això. Si després no passa, pues, tampoc passa res. És que jo no m'esperava estar allà. No.
1: Perquè, Raül, quan participes en una pel·li, hi ha com certa... Com, no sé com dir-te, com que esperes un retorn concret. És a dir, per exemple, a mi el que m'està passant és, tothom m'està donant molt bon feedback de la peli i jo hi vaig demà, i fa dies que estic preocupada per si no ploro, perquè tothom m'ha dit que ha plorat. És a dir, creus que, per exemple, si a mi no em fa plorar és un fracàs? O no tens expectatives de retorn?
2: Clar, m'estàs preguntant a mi. Jo penso realment que en general hauríem d'abordar cada obra i cada cosa que fem com un nen petit, en realitat, sense saber res, no? En realitat, la millor manera d'afrontar qualsevol cosa és amb els ulls més nets possibles. Clar, és lo perillós d'aquesta tremenda bola que s'ha fet amb la bola negra, no? Aquesta bola de nieve que s'ha fet amb la bola negra és perillosa, i aquestes expectatives que s'ha creat tothom. A mi m'està sorprenent molt, estic rebent missatges, moltíssims missatges, crec que mai havia rebut tants missatges cada dia de gent coneguda per WhatsApp i de gent que no conec a Instagram, que tenen ganes d'explicar-me que els hi ha entusiasmat la pel·lícula, que els ha agradat molt la banda sonora. i em sorprèn que tot i les expectatives les està, o sigui, està emocionant igualment. Ja em diràs què t'ha semblat a tu, ja, però és perillós, òbviament sempre és perillós. A mi em sembla que hauríem de, el que us deia abans, no? I com vaig a aquests restaurants doncs complexes, no? Restaurants amb intenció d'experimentació, jo prefereixo que no m'expliquin el que hi ha en aquell plat.
1: Jo, és que jo trobo que ja no vaig com verge a veure la peli. Vaig molt condicionada per amigues que m'han dit que estaven descomposades. I ara penso, i si no em cau ni una llagrimeta? Seré un monstre, no l'he entès.
2: És que no passa res.
0: Per tant, en aquest sentit, pel que deies, és com, o sigui, tu prefereixes que no hi hagi aquesta litúrgia del cambrer que ve i et diu aquest plat té això, té allò, s'ha fet pensant en un gust de tal, prefereixes que se't planti el plat i
2: sí,
0: experimentar.
2: Totalment, totalment. A mi m'és igual si és una reducció d'un pebrot, no sé què, que tal, qual. Jo vull provar-lo i imaginar-me qualsevol cosa, és que al final el que tu sents és personal, és únic i és el que has de tenir en compte. I després, si tinc interès, si m'ha agradat o si no m'ha agradat, si m'ha colpit d'alguna manera, pregunto, escolta, i això era això? No era això, era un tal, vale. Però si em donen massa informació, ja de cop tens la mirada doncs molt tocada per tota la informació que et donen.
0: Per cert, la banda sonora de la pel·lícula, que sé que molts t'ho estan preguntant, Raül, es publica cap a l'octubre, ara a l'octubre, no sé, sabem el dia concret? Ja hi ha un deadline allà?
2: Crec, passant no està anunciat, que es fa un avançament de la banda sonora en uns pocs dies, crec que aquesta mateixa setmana.
0: Vale.
2: Serà un avançament de 6 de les peces de la banda sonora. Uh-huh. I després, com que al final aquesta pel·lícula és Netflix Estats Units, és l'aposta de Netflix per aquest any, per campanya dels Oscars i per tot Netflix.
0: Bueno, és una aposta fantàstica, no? Que hi hagi Netflix pel mig encara
2: és espectacular.
0: Fa que la cosa corri més cap on voldríem que corrés.
2: És espectacular, espectacular. Però també hem de tenir en compte que per Netflix el que està passant a Espanya és molt bo. Òbviament, ahir vaig tenir missatges tant de la discogràfica com de Netflix en plan, quin bon cap de setmana, fabulós, no sé què, però per ells Espanya és un territori petit, ells el que volen és que les coses succeeixin quan s'estreni el dia 16 d'octubre als Estats Units, que allò és la gran aposta, i per tant no han volgut que surti la banda sonora abans del 16 d'octubre.
0: 16 d'octubre, doncs, serà quan el dia que es publiqui aquest disc hi haurà vinils, fantàstic. Tinc una pregunta
2: i
0: per tu,
2: i us diré una cosa, que no sé si això ho puc desvetllar o no, però crec que aprofitant la bola negra també potser fem vinils de la Messias que no es van fer mai.
0: Home,
2: i això pot ser molt xulo.
1: Ai, gent col·leccionant vinils de la Messias seria molt guai.
0: Sí. Ara jo diria que a la fàbrica, que sigui on sigui aquesta fàbrica de vinils, perquè abans estava a nivell una molt famosa a Hongria, perquè sí, jo sé, no sé si se segueixen fabricant els discos a Hongria o ara aquí a l'estat espanyol ja n'hi ha, no? De fàbriques ja n'hi torno,
2: eh? Alguna, sí.
0: Que primer envieu la, és a dir, que hi hagi, com es diu això, jerarquia, i que primer s'imprimeixi la banda sonora de la peli, de la
2: sí,
0: bola negra.
2: Sí, sí, això
0: l'altre ja arribarà,
2: primer,
0: sí, ja arribarà, sí, sí, i la comprarem. Sí. Escolta, és la música per una pel·lícula, Raül, però et faig una pregunta oberta, tot i que sé que fer-li una pregunta oberta a aquest senyor que tenim assegut aquí és sinònim de estarem estona.
1: De pausa, ja ens va bé.
0: Però aquest programa es diu així?
2: Vés a saber, potser no tinc resposta.
0: És un disc teu, m'explico. Els que, per exemple, mira, posem aquesta cançó que es diu La Mestressa.

0: Això que sentiu es diu La Mestressa, és una cançó d'en Refri, una cançó que ens agrada moltíssim, d'un disc que es deia...
1: La Matrona.
0: La Matrona, gràcies. Tens més memòria amb els teus discos que jo, ja em sembla bé, també.
1: No, tampoc en tinc tanta, eh?
0: No, bueno, és veritat que... Bueno, el que t'havia fet, la pregunta era, és un disc teu, una banda sonora, comparant, si és que es poden comprar obres, amb un disc com La Matrona, que ets tu posant-hi la veu les teves lletres, la teva creació?
1: Clar, és que al final, si ho pensem regint-nos per si canto o no canto, llavors hi hauríem molts discos dels últims anys que no serien meus. No, i tant, la banda sonora al final està signada per mi i expresso el que jo crec que he d'expressar sempre lligats a aquest projecte, òbviament, però és que també entenc com a discos meus, jo que sé, a Los Ángeles o Granada o el que vaig fer amb la Lina, i són discos també que potser si hagués estat sol no hagués fet... Bueno, segur, si hagués estat sol no hagués fet el mateix.
0: No, clar, tu no, sempre... no t'hauries posat a cantar com la Rosalia o la Sílvia, no ho hauries fet.
1: No, i a més a mi em sembla que per mi fer música és un viatge conjunt, això ho he explicat algunes vegades, però quan millor em sento fent música o creant és quan estic de la mà amb algú i que et porta junts, aneu a llocs on anem, a llocs on no hauríem arribat sols.
0: Sí.
1: A mi això m'enriqueix moltíssim, jo he après molt de cada un dels projectes que he fet, tant si han estat produccions, com bandes sonores, com projectes amb algú, a duo, i cada un d'ells ha influït en lo següent, perquè és que he intentat aprendre i a mi m'agrada molt aquesta sensació de dir, ostres, aquest terreny no és ni seu ni meu i és un terreny que només podíem fer anant junts.
0: Doncs estic veient claríssim que a veure, intento posar ordre al meu cap, amb la Rosalia, amb l'Aida de Tanxogueires, que heu fet Ovidio, amb
1: Gale
0: Ovidio, disc fantàstic que heu d'escoltar, amb tanta gent. Ja hi anirem entrant durant l'entrevista, que tenim una horeta i apareixerem, però també amb Los Javis, que han fet una peli. En aquest cas el teu diàleg no és amb una persona de tu a tu, però és amb un guió, és amb uns actors, etc. Llavors, clar, jo pensava, compondre per una pel·li és compondre sobre una idea concreta, no? Perquè la idea ja ve marcada per la història, pel guió, etc. Però tu la creació, pel que jo sé d'haver-te entrevistat algunes vegades, Raül, no l'entens sense un rerefons, que són llibres, pel·lis, discos que has anat escoltant. Per tant, ja seria això, no? M'estic explicant?
2: De fet, Albert, bueno, aquesta pel·lícula, quan és una pel·lícula com històrica, estàs una mica condicionat, tipus de les músiques que haurien de sonar en aquell moment, o has tirat com lliurement?
1: És una bona pregunta, però no, perquè sempre jo crec que tinc certa por a subratllar amb la música. Jo no vull dir-li a l'espectador el que ha de pensar, sinó que de vegades la música és un discurs paral·lel que s'ajuda i que amplifica, espero, la imatge, això és el que intento, però que no intenta adoctrinar ni intenta subratllar, com et deia abans, el que està succeint a la imatge. I crec que si m'hagués basat, per exemple, a La Bola Negra, m'hagués basat en les èpoques, no, això és el 1936, per tant ha de sonar això, no sé què, jo crec que hagués quedat un missatge musical, una música coixa. Al final el que jo crec que m'he basat molt més en les sensacions que tenia amb la història i a vegades anant a favor i a vegades anant a la contra. Jo crec que quan jugues a la contra a vegades crees unes emocions que són més fortes fins i tot que quan jugues a favor.
0: Mm-hmm. Clar, és una pel·li del 2026, vull dir, és que d'altra manera estaríem fent un exercici d'estil.
1: Exacte.
0: Estrany, no?, si ens volguéssim adaptar al que sonava el 36.
1: És que al final tant si és una pel·li com si és un disc com si és el que sigui, per mi l'objectiu primordial, el primer, és l'emoció, és crear una emoció que toqui d'una manera concreta, que no té per què ser que toqui en plan que bonic, no? ni que poètic, sinó que toqui.
0: Sí.
1: Que toqui. Tota la resta, és a dir, jo què sé, l'exercici d'estil, la tècnica, lo estètic, és molt secundari.
0: Sí. Escolta'm, sempre, clar, hem començat a dir noms aquí. Jo em podria dir molts, de fet me n'he apuntat uns quants, i no són tots, la Rosalia, la Sílvia Pérez Cruz, la Berfla, Richard Youngs, que no vull deixar, boníssim disc, Kiko Veneno, Cetangana, Rodrigo Cuevas, també recordem-lo, que vau fer un projecte espectacular, la Lina, en Lee Ranaldo, el Niño Elche, el Paco, no podia faltar, que em consta que hi ha cosetes que s'estan cuinant, Maria Mazzotta, després sentirem una cançó, és sensacional, si us agrada, la Itàlia del Sud. és la millor Itàlia que hi ha, l'Aida de Tanxugueres, que dèiem, aquest projecte Galeo Video, tots aquests són els teus, diguem-ne, partners in crime, no? Jo voldria saber, perquè clar, algunes vegades, o sigui, hom podria pensar, el Raül compon per altres, però crec que tu la creació no la pots entendre per aquí mai de la vida, tu no et pots posar al servei d'un altre, crec que necessites implicar-t'hi fins al fons, no?
1: Jo crec que quan algú... Mira, l'altre dia quan parlàvem per telèfon, que vam parlar una estoneta sobre el que diríem avui, una mica per xerrar abans i per tornar a connectar, que feia molts anys que no parlàvem, et vaig dir que jo crec que he tingut molta sort al llarg de tota la meva vida, perquè mai he tingut la necessitat, i això potser si algú ho escolta dirà, mira que vago, però és que ha estat així, que no he tingut no m'he vist en posició d'anar a buscar ningú ni anar a buscar res, sinó que han anat arribant projectes, i crec que el que he sabut fer en aquell moment és triar. Jo considero que he dit que no a moltes coses, uh-huh, i algunes, molt poques, m'he arrepentit després d'haver dit que no, però estic molt orgullós de les coses que sí que on m'he vist. Llavors jo crec que quan ve algú a buscar-me, quan algú diu, quan els Javis diuen volem el Raül, tenen clar que no van a buscar un autor d'encàrrec, sinó que van a buscar un autor que els portarà a un lloc que ells no s'esperen, com ha passat, va passar amb la Messias, ha passat amb la Bola Negra, que hem tingut molts moments d'escenes que ells s'havien imaginat una altra cosa, i ha arribat la música, la primera demo del que jo pensava per aquella escena, i em deien, ostres,
0: haurem de remuntar?
1: No, clar, s'han remuntat
0: això,
1: coses, sí, a vegades sí, però sobretot en plan, ostres, no te puedo dar una opinión ahora porque es que necesito verlo más veces porque me esperaba otra cosa completamente distinta. Jo crec que s'esperen aquest diàleg i aquest arribar a un lloc inesperat. Jo crec que també tots els artistes amb els que he treballat, i a vegades no és fàcil, és complexa, i a vegades es creen moments d'incomoditat, sí. i moments complexes, però jo crec que ningú espera que sigui un viatge fàcil, fàcil en el sentit artístic, fins i tot jo personalment ho intento ser la millor persona que puc, però a nivell artístic sí que crec que no vull donar concessions, perquè si treballo amb tu, per exemple, intentaré que et sentis còmode i intentaré que arribem a un lloc que els dos estiguem confortables, però a vegades aquest espai és molt difícil, és molt complex.
0: M'estic imaginant una feina conjunta de tu amb el teu grup, Mariona, Flora,
2: sí,
0: i en Raül, perquè els dos veniu també del punk i el hardcore.
2: Sí.
0: Vull dir que,
2: sí.
0: Atenció, eh?
2: Sorollada
0: màxima.
2: Sorollada.
0: De fet, ja em consta que les teves cançons últimes són bastant sorollades.
2: Sí.
0: Les podrem sentir algun dia, les podrà sentir la gent que
2: tant,
0: no rodeja?
2: Sí, tant. Segur.
0: Algun dia apareixeran, eh? Escolta, hi ha una persona... Digues, Mariona. Abans de saludar aquesta persona.
2: Res, era per tancar una mica i recollir això, que era, Raül, llavors, tu com saps que ho estàs fent bé? És a dir, perquè estem molt acostumats a que una cosa ben feta rebi un feedback positiu o un reforç positiu immediat, de dir, t'ensenyo un tema, ostres, increïble, m'encanta. Però tu ara estàs parlant d'un moment de discussió, de dubte, de necessito escoltar-ho i decidir.
1: Sí, són moments d'inestabilitat i on et sents de la corda fluixa, amb la qual jo crec que això crea una fragilitat. Tots els artistes, jo crec tots, jo inclòs profundament, són molt fràgils. Jo crec que ens desmuntem amb certa facilitat o tenim la sensació de sobreexposició i de estarà bé, no estarà bé. Jo crec que no hi ha un bé i malament a la música, no hi ha mai. Jo crec que les decisions les has de prendre amb una, jo sempre ho dic, que les has de prendre amb la pell d'alguna manera, han de ser decisions epidèrmiques, no pensant, mira, especialment amb els flamencs, quan he treballat amb ells, sí que tinc el record de que, jo que sé, tant Rocío Márquez com Perrat, hi ha gent que, molt de dintre del flamenc, de que em deien, ostres, però què van a dir, no? Què me van a dir? Jo crec que si comences a pensar totes aquestes coses, o què diran a la gent que m'ha seguit tots aquests anys, o que sí, jo crec que no funciona llavors. Jo crec que has de sentir d'una forma neta, com dèiem al principi de l'entrevista, com amb els ulls d'un nen, i dir, és que això està molt guai, és que això m'està arribant, i ja està, això és la capacitat de decisió. Ara, sí que és cert que a vegades necessites temps. Molts cops m'he trobat, especialment produint, de dir-li a l'artista en qüestió, dir-li, mira, fem una cosa, ens prenem un parell de dies, ho escoltem amb tranquil·litat i llavors decidim. Amb Guitarrica mil vegades això de que... perquè Guitarrica jo crec que té, sap molt bé on vol arribar, però al mateix temps és molt insegur, com tots nosaltres. Sí. I a vegades hem trigat, hem fet cançons que hem trigat potser dues setmanes en veure si sí o si no.
0: Deixar-la reposar, no?
1: S'ha deixat reposar, no es pot decidir.
2: És un tema també com d'educar la oïda, no? Com que a mi em passava molt i em segueix passant amb cançons de la Rosalía que al principi no m'agraden, després les començo a entendre i després ja em semblen un hit. Però sempre passo com per aquests tres estrats de al principi dubte, però penso, ostres, si a la gent al seu voltant també li passa...
0: Clar, això com a oient, exacte.
2: Clar, el feedback,
0: el compositor, no?
2: El feedback que rep l'artista és de dubte tota l'estona, i jo pensaria, esborro el projecte i començo de zero.
1: Clar, nosaltres que som d'una altra generació que tu, Mariona, no et passava, Albert, quan compraves un vinil o quan escoltaves, jo no sé, el CD, saps que escoltàvem discos sencers, sí. I al principi t'agradaven dues cançons i a mesura que l'anaves escoltant aquelles dues potser t'agradaven una mica menys, t'agradaven unes altres i al final trobaves una que no t'havia agradat al principi que t'agradava moltíssim al final.
0: Efectivament. No hi havia més remei tampoc a vegades. No. Perquè la pasta que tenies era comprar-te un disc cada, si vols, o cada setmana o cada mes, llavors aquell disc era el disc i el cremaves.
1: Sí, però que això demostra que és amb l'escolta activa, la que funciona i la que acabes trobant els petits detalls i els petits moments d'emoció.
0: Hem perdut l'atenció, doncs?
1: Hem canviat l'escolta. Crec que s'escolta d'una altra manera, molt més ràpida, sí. La qual dificulta els treballs conceptuals i complexes. Jo crec que sí que artistes com Rosalía, que tenen l'atenció del públic, aconsegueixen fer treballs amb un concepte molt fort i amb moltíssima personalitat i al mateix temps arriba molt de públic, però en general acaben funcionant les cançons i les cançons que connecten ràpid. Això juga en contra, òbviament, de gent com jo, no? Vull dir que
0: penseu els discos sencers.
1: Sí, exacte, que cau, però bueno, és el que hi ha. També és cert que jo abogo, o sigui, aposto per l'acte de l'escolta en general, no només amb la música. Crec que s'està perdent l'escolta, que quasi bé és un acte revolucionari avui en dia, escoltar a l'altre.
2: Diries, Raül, per tant, que tenim com una mena de, com de dos nivells al cervell, com un cervell que opera des de l'educació del mainstream i el que ens agrada de primeres perquè és fàcil, és digerible, i un cervell subconscient que després se n'adona que el que li agrada és aquella cançó perquè li connecta amb una altra cosa?
1: Hi ha moltes raons per les quals ens agrada alguna cosa, no? Perquè ens connecta amb un moment del passat o amb una altra cançó que ens agradava molt. Clar, òbviament, de cada generació, de cada estil, surten moltíssims artistes, però quants n'hi ha de bons? Realment, quants n'hi ha d'originals? Això tota la vida, no ara. Vull dir que
0: Quants acaben calant i aguantant el pas del temps, també.
1: Sí, quan gent que no es connecta molt amb el present em diu, ja, però ara tot repeteix, no sé què. I jo dic, és que això ha passat tota la vida, no? Vull dir, quan els Beatles o quan els Beach Boys o quan Led Zeppelin sortien,
0: hi havia
1: tropecientos que feien el mateix i que eren imitacions. Passa que ara hi ha més música perquè és molt més fàcil l'edició de música i potser ens arriba més, però al final d'originals n'hi ha molt pocs. Però què passa? Que l'escolta, jo que sé, un cop surt Bad Bunny, que potser és el pare de moltes coses en aquell moment, sí. I surten moltes còpies. Jo crec que quan has escoltat Bad Bunny i t'ha agradat i després surt un altre que fa servir els mateixos sons, els mateixos bombos, el no sé què, la mateixa manera de cantar, t'hi connectes ràpid perquè penses que és bo, però el bo de veritat és el primer.
2: Yeah.
1: M'explico?
2: Sí.
0: Mira, amb la Marina Herlop, no fa gaire, crec que la setmana passada o fa dues setmanes, xerràvem principalment de la globalització en això de la música, d'aquest accés a la música tan totxo que tenim, perquè és increïble, és fantàstic. Uh-huh. I ella posava l'exemple de la ciutat de Nova Orleans i deia, clar, a Nova Orleans tot sonava a Nova Orleans, no? Tot i que allò és un caldo de cultiu molt guapo perquè hi ha moltes músiques diferents, però els localismes ens els hem saltat. Per tant, la música té moltes més possibilitats avui en dia. I no sé si... Perquè, clar, o sigui, hi havia músics a l'època de Chuck Berry, d'Elvis, que es copiaven a si mateixos perquè el hit que havien fet funcionava i feien una altra cançó igual. Avui tenim moltes més possibilitats, tenim més inputs, podem fer moltes més coses. Per tant, jo trobo que la riquesa està aquí, aprofitem-la, no? Tu et passa això?
1: No, totalment. Jo... sempre discuteixo quan em diuen que les generacions joves no estan tan preparades, que si no tenen atenció, i jo sempre els dic que tinc la sort de treballar amb gent molt jove, sí. I que els que volen venen, arriben molt més preparats del que jo havia estat mai, amb un criteri estètic super desenvolupat, perquè han tingut accés a moltíssimes més coses, han escoltat moltíssima música, jo veig que tenen un background bestial. L'altra cosa és si tu vols accedir-hi, si tu vols arribar-hi, però que això haurà passat sempre, no? Hi ha gent inquieta i gent no inquieta.
0: Absolutament.
1: Però ara tenim molt abast a tot. Mm-hmm. Sí.
0: Gent inquieta, has dit?
1: He dit gent inquieta.
0: Doncs, gent inquieta.
3: Hola, soc Niño d'Elche. El meu moment de pausa, o millor dit, els meus moments de pausa són quatre, són els següents, quatre moments que estan enquadrats en el matí, en la matinada, després del despertar. El primer seria el desayunar a soles, en silenci. Després m'agrada escoltar una mica de música sacra abans de la dutxa. M'agrada moltíssim passejar per el matí escoltant un altre cop de música. I després m'agrada moltíssim i el necessite per a començar el dia llegir durant una hora qualsevol llibre que estiga, en el que estiga ficat.

0: A veure, bona notícia, hem sentit en Paco, en Niño Elche, parlant català, que és una cosa que hem fet poc, bueno, aquí a la ràdio com a mínim.
1: Ell parla català molt bé, veieu-ho.
0: Tu que ets amic seu, valencià, en aquest cas, ell és efectivament d'Elx. En aquest disc que es diu Cruces, que vau fer fa no gaire, un parell d'anys.
1: Any escaig, sí.
0: 25.
1: Potser va sortir si fa dos anys, sí.
0: Un disc de música sacra, un disc...
1: Música espiritual.
0: Foliqui. Ja, com que t'he dit Rick Rubin ja un parell de vegades, ens va molt aquesta espiritualitat.
1: Però el meu llibre no és espiritual com el seu.
0: Ui, el seu és massa,
1: El seu és... són mantres.
0: Exacte. Després parlarem del llibre de Raül, quan tot encaixa, és que tot encaixa al final, i avui ho estem demostrant. Portem mitja hora, de programa, ja. Ens queda només mitja hora. I estic començant a patir. És que vull 3 hores amb tu ara, Raül, de sobte. Llavors...
1: En farem més.
0: Sí, algun dia sí. Niño Elche, teniu una amistat. Al final s'ha forjat una amistat molt forta. De fet, mira, fem una cosa, abans de continuar, que ho digui ell.
2: A mi querido y amigado Raúl Refri, lo conozco, nos conocemos hace ya casi 10 años, nos conocimos de forma casual y como toda buena amistad seguramente nace de estas formas de encuentro y me siento muy dichoso por nuestra amistad, por nuestra relación artístico-vital, porque es una relación que reúne muchos de los valores que yo enarbolo, como pueden ser la escucha al otro, el respeto al prójimo, la comprensión, la complicidad, el entendimiento... Y una cosa que me gusta mucho remarcar de las buenas amistades o de las amistades es esta idea de encontrar en el otro una ampliación tanto de las virtudes y valores que uno defiende como de los anhelos, porque uno tal vez no ha podido llegar a cumplir esas virtudes o los valores, ¿no? Pero lo ve reflejado en el otro y lo tiene como ejemplo y faro, guía de una vida. Entonces, más allá de todo esto, lógicamente, seguiremos disfrutándonos en estudios, en sobremesas, en conciertos de forma catártica, pero siempre con una base, siempre de amistad con todo este tipo de valores y virtudes de las cuales él disfruta y nos hace disfrutar a los demás.
0: La intensitat del Paco, de Niño Elche, és sempre notòria, però ha dit 4 o 5 veritats aquí, i una connecta amb una cosa que deies abans, Raül. Deies que escoltar és revolucionari, i el Paco acaba de dir que una de les coses que valora més una amistat, en concret la que teniu vosaltres dos, és escoltar-vos l'una a l'altra. Veus?
3: Mira, jo m'havia apuntat, Albert, també, la idea que deia de les sobretaules com a espai, això, d'escolta activa, quan estàs amb la família, que acabes de dinar i que surten els cafès i els fruits secs, allà no fa res més que fer la digestió i xerrar. Creus, Raül, que les teves relacions amb altres artistes són una mica com sobretaules atemporals i infinites?
1: Jo el que penso és que quan treballo amb un artista, si quan decideixo treballar amb algú és perquè crec que sintonitzarem d'una forma profunda. Sempre demano, quan m'han vingut a buscar, sempre he volgut, abans de donar el sí, el poder tocar una mica, poder dinar o sopar i xerrar, i no m'hi poso si tinc la sensació que no connectaré a nivell personal, lo qual també és perillós, perquè jo entenc que hi haurà gent que dirà la feina no s'ha de connectar a nivell personal. Jo ho necessito perquè quan treballo amb algú vull agradar-li i vull que li agradi, no? Vull veure que en els seus ulls hi ha el plaer d'estar gaudint aquell procés, per molt que hi hagi els moments de pànic i els moments de pors, però vull veure aquesta admiració mútua. És el millor moment, realment. Jo crec que no es pot crear un projecte interessant a duo si no hi ha una admiració potent mútua, perquè hi ha moments que has de saltar el buit i l'altre t'ha d'agafar, i si no confies 100% en l'altre no t'atreviràs a saltar.
0: Hi ha un component també, perdona Mariona, de vergonya, perquè jo m'imagino començar a treballar amb una persona que conec ben aviat, més aviat poc, perquè ja hem parlat 2 vegades i tal, i posar-se a crear, que és una de les coses més íntimes que hi ha a la vida. Llavors, crear és volar, és fer coses que potser et fan vergonya, no? És fer una veueta per aquí, és fer un acord de guitarra, és provar...
3: És arriscar-te a fer ridícul.
0: És arriscar-te a fer ridícul, sí, és posar... Ets vulnerable. Et passa?
1: Sí, i tant. Potser, per part meva, jo crec que la meva posició és menys de vergonya, perquè a l'estudi i en el moment d'estar tocant i creant, ja no diré que tinc facilitat, però que em sento supercòmode, que sí. No, per mi és el meu hàbitat, no tinc cap vergonya, no. I com ja fa molts anys que no veig que existeixi l'error ni l'equivocació, ni em fa por equivocar-me. Jo crec que penso que s'ha de provar, s'ha d'intentar, s'ha de, no, la prova, i molts cops amb gent al costat els dic, va, intentem això, ostres, no sé què, intentem-ho, si no funciona, doncs anem enrere, és que tenim moltes vides aquí, sí, a l'estudi, sí. No s'acaba, no? De fet, és una cosa que repeteixo molt, un disc és un pas, no? I això ho he viscut molt a la meva carrera, és un pas en una trajectòria. De vegades molts artistes, i a mi em passava, visualitzem un disc com si fos un final en si mateix, però no ho és com els punts aquells que uneixes i fas un dibuix, no? Que és el dibuix de la nostra vida, sí. Això.
0: Què dibuixaríem en aquest... on estaries del dibuix? Una bici, potser, que s'acatarà amb les bicicletes. Bici de muntanya, m'han dit?
1: El que no faig és asfalt, perquè em fan por els cotxes, ho passo malament quan em passen cotxes pel costat.
0: Gravel, fas gravel?
1: Sí, faig això muntanya també,
0: eh? La bici on estaria ara dibuixada, en aquests punts imaginaris?
3: O quin percentatge de bici tenim?
0: Sí, si la bici fos la teva vida artística.
1: Tenim un percentatge... Ahir estava llegint un còmic que es diu... Fuerza, no sé què, de la força sobrehumana, de l'Alison Bechdel, que és una dibuixant del New York Times, i em vaig sentir molt identificat amb algo que li passava a ella també, que quan va descobrir la bici estava en moments, doncs, que creativament no és que estigués seca, però que estava molt afectada perquè no li sortien coses, i de cop aquests trajectes en bici on que quasi són catàrtics, no? Que et canses moltíssim, que penses molt sense saber que estàs pensant, és quasi una meditació per mi, a mi em desbloquegen molt i em funcionen per tornar. Que jo crec que abans m'obsessionava molt amb no, m'ha de sortir ara, no? Em posava, m'afrontava amb alguna cosa i pensava, és que ha de sortir ja, no? I fins que no surti, com quasi un nen castigat, fins que no t'ho acabis el plat, no pots sortir d'aquí. I això era un error, jo estava completament equivocat. I en canvi ara dic, no em surt, doncs me'n vaig a... pot ser anar amb bici, pot ser anar a passejar per la muntanya, o pot ser quedar amb l'Albert per fer un cafè, però és la manera de desbloquejar.
0: Això ens porta, Raül, que bé que m'ho poses, en safata, a parlar del teu llibre, Cuando todo encaja, perquè veig que t'encaixa tot. Mica en mica, la vida ens va encaixant també, vull dir, mica en mica que ens hem fent grans també.
1: Aprenem també, no? I ens tranquil·litzem.
0: Ens en direm, gràcies a aquest llibre, parlarem d'aquest llibre d'en Raül, és un assaig que versa sobre el fet creatiu, diguéssim. Anem una mica enrere. De fet, en aquest llibre tu ja mentes la teva àvia, per exemple, no? Tocant el piano, i parles d'unes mans fràgils o no precises que estan tocant el piano, però que a tu et provoquen coses molt, molt, molt potents. I això ho contraposes amb la teva professora de piano. Professora? Professor? De
1: professora,
0: piano?
1: Sí.
0: Professora de piano, amb una tècnica indiscutible, però que l'emoció a tu no te la remou. Segurament altres persones sí.
1: No
0: ho sabem, però és molt intangible, és molt personal. Has acabat aprenent que aquell nen és exactament el que ets tu quan entres a un estudi ara d'adult?
1: Sí, afegiré una cosa, que és cert que l'emoció és algo molt personal i individual, però d'alguna manera, i penso molt, però crec que hi ha una emoció universal, hi ha algo universal en l'emoció. Hi ha algo quan treballo en una peça i penso que és emocionant, o sigui, d'una manera noble i real, crec que toca molta gent. No sé, hi ha algo de
0: noble i real, vols dir sense trampes?
1: No buscant la búsqueda de l'emoció, el punxar perquè t'emocionis, a mi mai m'ha interessat la trampa en aquest sentit. I per altra banda, és cert que és cert aquesta història, que jo veia tocar la meva àvia, que estava molt gran, i les mans no li funcionaven i no se'n recordava, i em semblava super emocionant, em semblava que hi havia una emoció tremenda, i en canvi la meva professora, que m'ensenyava les peces, com tocava, mira, podràs tocar així, jo què sé, no m'interessava, no m'arribava gens la tècnica, perquè sí, crec que l'emoció està en un altre lloc, no està la tècnica ni a la perfecció. Entenc que l'educació clàssica han de regir una sèrie de paràmetres per decidir si un alumne és bo o no. Jo per ells era un alumne terrible, perquè a mi no m'interessava la repetició, que és el que ens interessa, no, que tu siguis capaç de repetir una peça com ells volen, i en canvi m'interessava molt la creació, encara que en aquell moment, doncs, jo era un nen de 5 o 7 anys i potser feia una cosa que potser no li veies interès, però tenies un nen que li interessava més el fet de crear que de repetir. I és fort que a mi m'ha costat molt acceptar-me a mi mateix la meva incapacitat de repetir, vaig trigar molts anys,
0: sí.
1: Però no deixa ser el mateix que em passa ara. Jo, si, fins i tot en els meus propis discos, quan els toco en directe no estic gens interessat en fer el mateix, estic interessat en fer el que en aquell moment sento. Sempre estic tocant d'una manera lliure, perquè m'avorreixo a mi mateix, perquè no m'agrada repetir, perquè estic en un lloc nou, vull dir que estic en un auditori o en un teatre o en una església i necessito alimentar-me del que m'està donant aquella sonoritat. No puc repetir el mateix que vaig fer en un estudi tancat.
0: Ja. Mira qui entra, de fons. És el Tom Waits, però darrere hi ha un senyor tocant la guitarra.

0: Tron, que és boníssim.
1: És un tio lliure i és un tio segurament lúdic tocant la guitarra. I l'oient també ho capta, això. Tu quan sents tocar amb Ribot o el veus tocar, és com... És que et capta, tio. Hi ha una cosa... No sé com explicar-ho jo. A tu, hi connectes en aquest sentit. També és un tio que tècnicament és bo, vull dir que és un tio
0: és
1: que ha estudiat, domina el diapasó sencer i flipes. Però sobretot jo em quedo amb aquesta cosa com lliure que té, no?
0: Vaig tenir més la sort de conèixer-nos a Nova York quan jo estava treballant amb el Lee. Diverses vegades ens trobàvem i vam...
1: Lee és Lee Ranaldo de Sonic Youth. Que diu el Lee,
2: sí, el
1: com
2: Lee.
1: Si fos qualsevol cosa.
0: No, perdó. Com que l'has anomenat abans.
1: Sí.
0: Clar, és que amb el Lee, vulguis o no, vam fer... Jo vaig produir-li dos discos i vam fer un altre disc junts.
1: Conjunt,
0: i vull dir que passem i xerrem molt i estem molt en contacte. Vull dir que el considero un amic, en realitat.
1: Jo l'he conegut una vegada i he de dir que és un tio superamable, Lee Ranaldo.
0: Molt educat,
1: malgrat
0: no?
1: Quan veieu Sonic Youth i sentiu aquelles cançons, i dius, hòstia, estan bojos aquesta gent. Però sí, però són molt educats.
0: Molt culta i molt... Sí, molt bona, mato, molt bona conversa. I que realment, clar, és que ara que parlem del Lee, hi havia moments doncs, que estava allà a l'estudi amb el Lee i m'oblidava de qui era i doncs, jo què sé, doncs li deia, va, per què no fas un feedback, un acople aquí, no? I de cop es posava a fer un acople i deia, clar, és que s'ho ha inventat ell, això s'ho ha inventat, d'alguna manera s'ho ha inventat ell, o que estaves a l'estudi i de cop trobaves un paper de Kurt Cobain que li enviava a Sonic Youth i no sé què, saps que clar, a vegades pensava, no, perdia de vista la importància de Sonic Youth. O sigui, m'acostuma a passar que...
1: Ets capaç de separar-ho, eh?
0: Sí, tinc molt el record també de viatjar a Sevilla per treballar per primer cop amb el Kiko Veneno.
1: Sí.
0: I a l'avió pensava, uf, el Kiko, el Cantecito, Leyenda del Tiempo, Patanera, vull que quina locura, no? Que, i de cop arriba i està treballant amb ell i dir-li, no, però estos acordes no funcionen. I quan marxava pensava, li has dit al Kiko que aquesta composició li havia de donar la volta sense cap problema, no? Que quan
2: i ell
0: estic,
2: ha confiat en tu.
0: I ell confiava en mi, sí. O sigui, quan estic davant jo crec que la música passa per davant, o sigui que sóc incapaç de no dir el que penso.
2: Ja, yeah. I no et sents de vegades com... No impostor, però aquesta sensació que deies, no, acabo de dir-li això a aquesta persona, com d'autojudici una mica?
0: No, perquè hi crec molt en el que li dic. Crec que ho sento de veritat. No estic... Intento que cap de les meves decisions estigui marcada pel meu ego. Intento que desaparegui el meu ego, tot i que he dit molts cops que l'ego és importantíssim per als artistes. Vull que aquesta idea, jo no tinc ego, és mentida, perquè l'ego, si no, no et poses a composar, no et poses a l'escenari, no t'exhibeixes, que és, en realitat és fonamental per convertir-te en un artista, no? Perquè si no et quedes a casa, et tanques i no ho ensenyes a ningú.
1: Clar.
0: Però en el moment de compartir, de treballar, el meu ego no ha d'estar per sobre de la importància de la música i d'amb qui estic treballant, no? Això ha estat un treball també.
1: El guió no el podem trencar perquè és un ordinador i no seria lleig també rentar-lo, però és que el trencaria amb tantes ganes. Una cosa que no hem dit, Raül, i que m'interessa, és que tu amb el piano has tingut una relació d'amor-odi, i una relació llarga de rebuig, diguéssim, o de trauma, podria ser.
0: Jo m'he anat trobant amb molta gent i això, en un principi pensava que només m'havia passat a mi, lo típic, no? Que penses que només et passa a tu i després et trobes altra gent, però moltíssima gent, especialment del clàssic, que han acabat odiant el seu propi instrument o que els seus professors els havien dit que no servien i després s'han dedicat a la música, eh? Perquè no... sí, a mi, jo vaig passar molt malament fent piano clàssic, perquè no, en realitat jo no encaixava mai, millor dit, en aquell territori. I vaig deixar el piano als 12, 13, i l'odiava, no podia, somiava amb el piano com algo negatiu, com un taüt, i fins que un dia a casa dels meus pares, amb el piano de tota la vida, em vaig seure, vaig començar a tocar, a improvisar, i vaig dir, pues, i em vaig connectar moltíssim, i ara és un instrument importantíssim per
1: mi. Fer-hi les paus.
0: Sí, vam fer les paus.
1: Molt bé. Escolta, hem de posar-la, és que no ha sonat aquesta persona encara, i aquesta

0: disc que veu fer amb la Rosalía, el seu debut discogràfic, el vostre debut, perquè és un disc tal i com entén la música del nostre convidat d'avui. Què et provoca sentir aquestes cançons avui? Amb la distància que hi ha ja i amb la Rosalía sent qui és avui en dia.
1: Ja, la Rosalía, a vegades m'ho pregunten, jo sabia que el talent que tenia. Ens va presentar, sempre explico la història, però ens va presentar Luis Troquel.
0: Home, és un mític. De fet, és el descobridor de Rosalía.
1: Ell és el descobridor. Ell va creure que havíem de fer alguna cosa junts. I jo crec que el més bonic de la història és que nosaltres ens vam caure molt bé des del primer moment. Vam connectar molt parlant de música, tant de flamenc antic com de, jo que sé, de Kanye, de Kendrick, i vam començar a quedar, però vam començar a quedar com a dues persones que s'interessen en el millor sentit. Ella m'ensenyava música a mi i jo li ensenyava música amb ella, ens posàvem música, passàvem les tardes, quedàvem potser un cop a la setmana al meu estudi i escoltàvem música, ens posàvem vídeos de YouTube, i jo vaig aprendre moltes coses d'ella. Sí. Espero que ella aprengués de mi, però no tocàvem, vam passar mesos sense tocar una sola nota.
0: Això m'ho has explicat una vegada i encara me'n recordo, és a dir, primer us havíeu de conèixer, i això lliga molt amb el que dèiem quan parlava el Paco Niño Elche, i quan parlaves de la teva connexió amb els artistes, que primer necessites un approach, diguéssim, per conèixer-te, per tal, i amb la Rosalía em deies, no parem de posar-nos discos l'un a l'altre.
1: Sí, allò va ser especialment llarg. Vull dir que
0: en aquell cas va ser molt llarg.
1: Va ser molt llarg, però jo crec perquè no volíem trencar, o sigui, jo crec que ni ella volia insistir, ni jo volia insistir, havia de ser algo natural, no teníem necessitat de fer-ho en aquell moment. I va ser supermaco, jo crec que ens vam conèixer molt bé, i crec que va ser tan natural que un dia... jo li vaig ensenyar I See the Darkness de Bonnie Prince Billy, que és la que al final vam gravar-la com a bonus track precisament per explicar això, i jo em vaig seure al piano, ella es va posar a cantar, però d'una forma natural, o ella es va posar a cantar i em vaig seure al piano, i quan va acabar vam tenir clar que havíem de tocar junts.
0: No sé, hi tens contacte?
1: Sí, bueno, sí, de tant en tant, com amb la Rosalía. L'he anat veient quan toca a Barcelona,
0: sí.
1: I ens escrivim de tant en tant.
0: Hi ha WhatsApp, Hi ha WhatsApp de la Rosalía encara.
1: WhatsApp de la Rosalía.
0: Sí, no, perquè es va dir que com que van canviant de telèfon aquesta gent que es fa tan grossa, que clar, aquest tio normalitza això, saps? Però és que és la Rosalía. Aquest tio és el Raúl, em perdoneu. Escolta, Raúl, sempre he explicat, des de fa un temps, que una vegada em vas enviar un WhatsApp i em vas dir... Estic fent un disc amb una persona que crec que l'has de convidar i tal, i no sé què. I jo et vaig dir, ostres, deixa-m'ho pensar. I mai no ho vaig fer. Llavors, aquesta persona era la Rosalía i no et vaig fer cas. Vaig fer una mica de ghosting, en aquest cas, vau fer un disc, tot va anar bé, la resta és història. Llavors, el que vull fer és avui demanar-te que ens diguis un parell d'artistes aquí. Hem de seguir la pista. Aquí hem d'entrevistar. I l'Omar Barón, el nostre productor, aquesta pregunta me l'ha obligat a fer ell. M'ha dit, pregunta-li això i et juro que aquesta persona que ens dirà el Raúl la convidarem. Hi ha algú que ara estiguis detectant que té un talent, hauria de ser algú d'aquí al país, per anar bé, i que estiguis començant a veure...
1: Doncs no, No et sabria dir ningú. Ara, si tu em dius amb qui t'agradaria fer... Saps què passa? Que... a més, ara fa un temps que he decidit deixar de produir, perquè estava agobiat. Sí, tinc ganes de fer els duets que tinc amb el Paco, amb l'Aida, i bandes sonores em ve molt de gust. I llavors potser, jo què sé, com que dic que no directament, a vegades ni m'escolto coses que m'arriben. Està malament que ho digui això, m'hauria d'escoltar tot.
0: Ens passa a tots. Ja, massa càrrega de...
1: Però... Si em dius amb qui et faria molta gràcia fer un tema ara, jo crec que amb Baby Trix. M'encantaria fer un tema amb Baby Trix, en plan, algo punky a tope. M'agradaria fer algo super desbarrat així.
0: Doncs Baby Trix, estàs convidada formalment al programa, sí. Ara la feina tindrem perquè vingui, però ho intentarem. De fet, és una cosa que s'ha intentat des de fa temps, que Baby Trix vingui aquí a ICAT, recordo fer-ho als experts quan tu i jo treballàvem junts allà, Mariona. A pausa, crec que ho aconseguirem. Una hora de conversa amb Baby Trix, a veure què ens explica aquesta persona. Jo tinc una altra persona que vol parlar, Mariona. Ho fem i després continuem? Sí, és que ens estem fent gestos. Raúl, una persona a qui vam conèixer al Benidorm Fest. Mariona, aviam si l'endivines. Tu, Raúl, ja saps a qui parles.
1: Sí, sí, sí.
2: Que la vam conèixer allà.
0: No va guanyar amb el seu grup perquè va ser l'any que va guanyar la Rigoberta Bandini. Gallega.
2: Ah, les Tanxugueires.
0: Tanxugueires. Doncs l'Aida de les Tanxugueires i aquí el nostre convidat, en Raül Refri, han fet un disc sensacional sota el nom de Gala i Ovidio, aquest és el projecte, i
1: que són els fills de Rosalía de Castro, Gala i Ovidio.
0: Ah, ostres, vale. Tot va amb Rosalías, al final.
1: Bueno, la primera Rosalía.
0: Doncs això.
3: Hola, soy Aida y comparto con Raúl lo que para mí pues es uno de los proyectos más especiales y bonitos que tengo en mi vida, que es Gala y Ovidio. Raúl lo sabe porque se lo digo, que solo tengo palabras bonitas para él. Y que la vida nos juntara ya no solo musicalmente, sino también personalmente, pues fue un regalo inmenso para mí. Porque al final hacer canciones y trabajar en ellas abre espacios delicados, pequeñitos, muy íntimos, que hay que saber con quién compartirlo. Y tener la suerte de compartirlo pues con una persona y un músico como Raúl, generoso, que abre lugares de confianza donde tú puedes ser, te puedes equivocar y donde todo está por y para la canción, es increíble. Y yo me siento muy afortunada porque además lo admiro, él lo sabe, y aprendo muchísimo de él cada vez que nos juntamos. Así que nada, yo estoy contentísima con todo lo que está pasando con la peli. Creo que se lo merece, que hubo un curro inmenso detrás y de, bueno, cada proyecto que él saca, porque es increíble. Es un genio y yo creo que es de lo mejor que hay a día de hoy. Así que nada, yo estoy contentísima de poder trabajar con él y de poder ser amigos al final. Así que nada, solo espero verlo pronto y os envío un beso muy fuerte a todos los que estáis por ahí.
4: Me da si no puedo, bailamos si no puedo.
0: És l'Aida de Tanxugueires, però també d'aquest projecte que comparteix amb en Raül, que ens encanta, que es diu Gala i Ovidio, i una parella de coses que ha dit. Una, doncs aquesta amistat, que ja n'hem parlat abans amb el Paco, però una cosa que has dit tu al principi del programa, ella acaba de subratllar una mica, així sense voler, perquè no t'havia sentit dir això, que tu abans has dit tots els artistes, m'ho he apuntat per aquí, som molt fràgils, i ella acaba de dir doncs aquesta cosa, aquesta inseguretat de cap on era la cançó, de tal, del dubte, no? Aquesta abraçada és important com a productor, encara que no siguis, encara que en aquest cas sigui un duo, no siguis un productor, és important fer-la?
1: És important el que parlàvem abans de tenir la confiança i l'admiració cap a l'altre, perquè si no es trenca la capacitat de buscar nous espais, de saltar el buit, d'atrevir-se. Jo tinc la sensació, l'Aida és una persona meravellosa, vam arribar ahir de Nàpols, vam tocar a Nàpols diumenge, i no només el concert, que m'agrada molt tocar amb ella, sinó passar temps doncs, a altres ciutats i passejar junts. És una persona supersensible i molt especial, i ens hem pres aquest projecte Gala i Ovidio com sense cap pressa, gravem quan tenim temps, quan podem, i jo espero que duri molts anys i que podem estar fent música plegats molt de temps. Em preguntaves això de l'abraçada, i és clar que sí, que és molt important, és molt important. El que passa que aquest món de la música es crea... Penso que he conegut a l'Aida i al Paco, per exemple, que són les persones amb qui tinc aquests projectes, en un moment molt bo de les nostres vides, on crec que l'Aida, per exemple, i ni el Paco, no hi ha un ego per sobresortir, no, jo sóc el cantant o sóc la cantant i això és el més important, sinó que vivim realment com junts, com sent un mateix, quan toco amb el Paco som un, quan toco amb l'Aida som un també, i això és importantíssim. Crec que en aquest món de la música on realment hi ha moltes ganes de sobresortir, d'egos, que com deia abans és necessari, però a vegades també complica molt les relacions. Jo crec que he après també moltes coses, vull dir que m'he equivocat moltes vegades, crec que estic en un bon moment ara.
0: Deus haver tingut el teu ego, però al final el col·lectiu és imprescindible, no? Entenc.
1: Vull pensar que sempre he treballat perquè l'altre es sentís bé. Ja. M'he pogut equivocar moments, però també és cert que tinc el record de, jo què sé, quan tocàvem amb la Sílvia, que també érem un, quan tocàvem amb la Rosalía, érem, saps, que creaves, jo crec que perdies de vista el teu propi cos per acabar sent un sol.
2: De fet, ara que parlaves d'això del tema de connexions i tal, abans t'hem dit com caça talents, però tampoc no és un concepte que et flipi, perquè no és una cosa que tu vagis activament a buscar, sinó que simplement t'arriben. Creus, Raül, que els artistes en general haurien de tenir la responsabilitat d'estar connectats a l'actualitat musical per deixar o per trencar una mica aquesta endogàmia de artistes menjant-se la genitalia entre ells, com sortir de fora i estar atent, no? Com a noves generacions, noves propostes, coses diferents, també per enriquir la pròpia carrera musical.
1: Sí, he conegut dos tipus d'artistes diferents, els que escolten molta música i que estan pendents i que són capaços, que diria que són incapaços de dir, buf, era molt millor lo del meu moment o no sé què, sinó que estan connectats sempre i que són capaços de valorar els nous talents i la gent jove que fa coses. I per altra banda he conegut gent que no escolta música o que es queda en un moment concret
0: o que escolta la seva.
1: O que escolta la seva. A mi és algo que sempre m'ha sorprès molt, perquè jo no m'escolto a mi mateix. De fet, em costa molt escoltar a mi mateix. Ara quan has posat Los Ángeles, per exemple, o abans que has posat la mestressa, em crea una contradicció molt forta, perquè sempre tinc la sensació que el que he fet en el passat no està prou bé, no? Que el que estic fent ara, potser aquesta és la força d'atrevir-me a fer coses en el present, però sempre penso que el que estic fent ara, ara tinc la capacitat de fer-ho bé, no? I abans no la tenia, perquè intento aprendre sempre, però després ho escolto i és veritat, he escoltat la mestressa i penso, bueno, part del passat no m'entusiasma potser la meva veu, però ho escolto, el tema de Los Ángeles, que fa 1000 anys que no l'escoltava i m'ha encantat també.
0: Sí, sí. I ara aviat sentirem Itela Nasupo, que és una cançó que teniu tu i la Maria Mazzotta, artista de... És de Nàpols, ella?
1: No. A Nàpols, Nàpols és al sud, però per l'altra part,
0: sí.
1: Ella és de Puglia, de Lecce,
0: sí.
1: Una zona meravellosa, amb una tradició musical i en tots els sentits espectacular. Jo vaig conèixer-la en una Setmana Santa que vaig anar, i fins i tot a la música de Setmana Santa, que era molt especial, però tocaven d'una manera... O sigui que a vegades, a mi m'agrada molt la Setmana Santa que tenim aquí, he anat a Sevilla i tal, però és que allà hi havia una profunditat de la forma de tocar-la espectacular.
0: És que els sud tenen alguna cosa.
1: Ah, sí, sí.
0: Els sud sempre ens agraden. En fi, ens concentrem a quedar amb això. Jo només dic una cosa, tant és que ara m'ha vingut a la memòria. S'està acabant. Vull dir una cosa per acabar. Jo he vist aquest senyor i la Sílvia Pérez Cruz a un estudi, que potser era aquest mateix estudi des d'on us parlem, plorar després de tocar una cançó en directe. Això, aquesta planta segur de la ràdio, on som ara mateix, i ara que deies això, no, de la qüestió de comunitària, fins i tot simbiòtica, entre dos músics que estan creant o que estan interpretant, doncs m'agafo aquesta imatge que tinc guardada al cap i te l'agraeixo també, perquè va ser riquíssima en aquest moment.
1: És maca, Raül. Molt maca.
0: Raül, gràcies per venir, gràcies per aquesta hora fantàstica, i ens devem 2 hores més o 3 de programa.
2: Mínim.
0: Ves venint.
1: Se m'ha passat volant, la veritat. Moltes gràcies.
0: Molta sort amb tot plegat. Bé, ja la tens, la sort, però si venen uns Oscars, escolta, estaran fantàstics.
1: No els direm que no. No? Direm...
0: Raül, Refri, gràcies, guapo.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Vagi bé. Maria de Batalla.
2: Demà vaig al cine i t'explico què tal.
0: Vinga, i demà ve la petita Lu, la Luara, que és la filla del Tortell Poltrona.
1: Ah, donem-li records.
0: De Sir? Sí,
1: ens coneixem, doncs, amb el Tortell molt, també.
0: Li donarem. Gràcies, Raül. Adéu.

0: Escoltes ICAT. Són les 3.
1: Benvinguts, benvingudes al LOC.
0: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel i el seu petit rellotge.
2: El meu petit rellotge pitador. Encara, vale, me disculpo, però encara no he trobat a la meva amiga Berta, que serà la persona que em desactivarà el pip.
0: Fa molt que no la veus, pot ser?
2: Sí, fa moltíssim, la trobo molt a falta. Pobreta.
0: No diràs el mateix de mi quan s'acabi el LOC?
2: No.
0: Vamos, m'has dit que em faries ghosting i para ja! De dir-me això, prou!
2: Com estàs?
0: Malament, ara fatal, i tu?
2: Però sí, hem fet moltes coses aquest matí juntes.
0: Què hem fet?
2: Hem anat a passejar sota la pluja, ens hem morrejat...
0: És veritat, és que ahir l'Alberto va dir al programa que ningú el morrejava sota la pluja i m'ha tocat a mi.
2: Mira, sort que ahir no va ploure per la nit.
0: M'ho mereixo.
2: Perquè si no l'hagués liat, parda. Hagués vingut amb un bici fins a casa teva i t'hagués dit Rapunzel, deixa caure els teus cabells.
0: Que asco.
2: A més, des de casa teva... Bueno, no anava, d'igual, callo, perquè clar, potser no
0: està tan lluny. Vull dir que no està tan lluny el meu balcó del terra.
2: No, per això.
0: Ah, t'agradaria.
2: Sí, pujar pel balcó.
0: Però perd tota la gràcia.
2: Per què?
0: Perquè està molt a prop.
2: Ja, però romàntic igualment. És com el teatre, que els balcons són de mentida i l'actor està allà sota ajupit i quan fa veure que puja per la finestra fot un bot. Però el mateix, tu i jo.
0: Que asco, estàs bé, però...
2: Estic perfecte, i tu?
0: Molt bé, jo també. Família, això és el Loft, el pitjat compartit de Catalunya.
2: I avui, dimarts 29 de setembre, sabem que... Estos años no volverán nunca más, date cuenta, mamá. La perfecta de la Maia es va sumar ahir a les protestes per l'habitatge i ho va fer en una gala de premis i cara a cara amb en Pedro Sánchez. Ahir se celebraven a Barcelona els premis Vanguardia i la Maia va rebre el premi de revelació Talent Jove i com que l'entregava el president del govern espanyol, ella va aprofitar el moment i quan l'entregava, el Pedro Sánchez l'entregava l'estatueta, va treure una petita cartolina on hi deia Decreto Mari Carmen i li va donar a les mans de Pedro Sánchez. Per si no ho sabeu, aquest decret que es demana al govern espanyol per regular la crisi de l'habitatge porta el nom de la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid la setmana passada.
0: Mira, està molt bé.
2: 100%.
0: Gràcies a Maia, per tant. Està molt bé perquè ella mai té por de posicionar-se.
2: Ella no té cap mena de por dir el que pensa. I trobo que és molt positiu, no només com per l'impacte que té a nivell mediàtic, sinó també per la resta de celebritats,
0: exacte,
2: cantants,
0: 100%.
2: Etcètera, que vegin que pots opinar amb tranquil·litat i continuar fent i rebent suport del públic.
0: I és un gran lloc on fer-ho.
2: També.
0: Molt bé.
2: Tot això passava mentre davant del Palau de Congressos, que és justament on se celebraven aquests premis, les mobilitzacions de protesta tallaven l'Avinguda Diagonal i també mentre a Madrid es mantenia, bueno, es manté encara l'acampada a la Puerta del Sol.
0: Que hi havia tothom allà, la Samantha Hudson, la Marina Barrier, en Teo Lucadamo, que ha sortit a la Bola Negra.
2: Sí, a tot arreu està.
0: No ho sabia jo, això, que ell havia sortit a la Bola Negra. L'Almodóvar.
2: Heavy, eh? I a més que ho està... O sigui, tothom ho està retransmetent en directe gairebé.
0: Sí.
2: A mi no em paren de sortir reels i TikTok.
0: Mira, jo ara, just abans d'entrar en directe, he vist un TikTok que deia que els havien fet tocar les campanes tota la nit, a cada mitja hora. Vaya faltada de respecte.
2: Home, 100%.
0: Vaya faltada, però bé.
2: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
0: El grup de rock irlandès U2 dedicarà una cançó a la Rosalia.
2: Què?
0: No, això és molt fort, en el seu proper disc. El 16è disc de la banda es dirà Carnaval de Luz i sortirà el 13 de novembre i entre la llista de cançons que ja han publicat n'hi ha una que es diu The Mirror Maker, entre parèntesis Rosalia.
2: Ai, que divertit! I per què Mirror Maker?
0: Ai, no ho sé. El cantant del grup ha confirmat en una entrevista que la cançó va dedicada a ella perquè la troben una artista extraordinària.
2: És que és la millor, nena.
0: Ella és la millor.
2: La millor.
0: Que aquest grup te dediqui una cançó és...
2: Heavy metal. Li encantava la meva profe d'English, Pit English.
0: Ah, sí, és que les profes d'English els agraden molt U2.
2: Sí que és veritat.
0: Bueno, les mames en general.
2: També.
0: Pues i una profe d'anglès normalment és una mama.
2: Una vibra. Era la típica profe que anava amb un micròfon d'aquests de pataca i parlava. I deia, hello, it's me, cada cop que entrava a la classe.
0: És broma.
2: No, ella era així d'extra.
0: Ella era perfecta.
2: Perfecta.
0: Mira, en un principi el grup no se sentia gaire còmode publicant la cançó sense el permís de la Rosalia, però després de parlar amb la Penélope Cruz, perquè avui... tota la Bola Negra. Tenim el cast en els Pop Facts, tot el cast de la Bola Negra. Amiga comuna, es van posar en contacte i fins i tot han convertit converses sobre l'Orca.
2: Ells? han quedat per anar a veure les boles negres. Però segur, eh? Han dit, les reveiem totes juntes! Segur que un d'ells té un projector gegant a casa
0: seva. Segur que tots tenen una sala de cinema a la seva habitació.
2: I han dit, doncs tots allà, pijamada, la Rosy, la Pene, la U2, totes,
0: la Pene, Albert, la Pene.
2: Vinga, va, ara que ja t'hem actualitzat.
0: Tio, com que la Pene, de què parlaràs avui?
2: No, t'ho prometo que penso a vegades abans de xerrar, però justament avui m'has tirat un dia que vaig fluixa d'això. Què m'has preguntat?
0: De què parlaries?
2: Ah, doncs avui es porta una de les meves seccions preferides, que és Marro de TikTokers! Fa il·lusió?
0: No.
2: Perfecte. Però qui vindrà?
0: Això sí que fa il·lusió, perquè avui passarà per aquí en Marcos Franz! Ha tret un llibre que anava a dir boníssim, no ho sé, perquè no l'he llegit, perquè ens va arribar i no m'ha donat temps. Es diu Cuando dejé de ser yo, i en parlarem amb ell, perquè em sembla que té la marinera, eh?
2: El títol promet.
0: Sí. A més, també tindrem la Mariona Córdoba, que ens explicarà la seva obsessió del dia. Avui, sobre maquillatge i publicitat.
2: Que bé, no?
0: Ha estat un xulo avui, la Mariona Córdoba.
2: Oh! La tenim pujada.
0: La tenim molt pujada. M'acaba de fer la botifarra.
2: Imagina't.
0: Ella està... I m'acaba de dir que m'ho mereixo. Oh! I que me joda.
2: Però això està tan cega, perquè ella està tan pujada que està sobre els núvols i tot.
0: Ah, vale.
2: També tindrem per aquí la nostra perfecta Jordina Cot, que ens porta tendències de tardor, per si algú avui s'està pensant anar de shopping. Doncs que sàpiga que...
0: A veure, potser avui és un mal dia per anar de shopping.
2: Bueno, sempre és bon dia per anar de shopping. T'ho prometo.
0: Bé, abans de marxar repassarem els titulars de la setmana per comentar algunes notícies surrealistes que ens hem trobat.
2: Mm-hmm.
0: Dit això, crec que ho tenim tot. Però abans, Albert, tu tens alguna queixa per posar el feng shui allò?
2: Sí, som-hi, a veure.
0: Collons.
2: Avui em queixo, sorpresa d'absolutament ningú, la pluja!
0: M'emprenyarem tu. Avui la meva queixa ets tu, Albert, tio.
2: Per què?
0: De què et vas queixar l'altre dia? Una mierda! És que ni tu penses, la pluja, ara què et passa?
2: Perquè sóc una tia zen i jo no tinc odi per treure. Sóc una tia chill de cojones. Llavors jo m'enfado en petites coses de la vida, com per exemple...
0: Què hables? Mira.
2: M'enfada mullar-me. No, perquè m'encanta.
0: Ah, és que clar, després d'amorrejar-nos no m'has dit el mateix.
2: Per això he dit, ara estoy empapado por dentro y por fuera.
0: Sí, Albert, era una cosa.
2: Però bé, jo el que estic enfadat és...
0: No renya la Mariona, en canvi jo... Hala, misogínia.
2: Estic enfadat de que plogui quan no toca. En plan, hauria de ploure sempre per les tardes i hauria de ser obligat que no poguessis treballar si plou. I poder estar a casa teva mirant una pel·li abraçat a un home. Això és el que a mi em cabreix. Acabar de seguir fent la teva vida quan plou, podent tenir tot el món per davant, saps? És igual que quan fa bon temps.
0: O sigui, que no hauríem de treballar. Això té un nom.
2: Ja ho sé que té un nom.
0: Vale.
2: Prohibida la feina d'una vegada. Això és el que m'enfada. Ah, mira, canvio la meva queixa. La meva queixa és la feina.
0: Abolició del treball.
2: No, això potser tampoc.
0: Home, doncs és el que m'acabes de dir. Prohibida la feina, són sinònims.
2: M'he suavitzat, col·leguin.
0: Vale.
2: Vinga, va, anem a veure la dedicatòria d'avui.
0: Ja tan ràpid?
2: Home, claro.
0: Bé, bueno, potser podríem recordar el número de telèfon, no creus?
2: Vale, va. 6-67-07-61-16, ens podeu dir amb quina cançó voleu que comencem el programa. N'hem rebut moltíssimes últimament, eh?
0: Sí, perquè vaig fer una llista de difusió que si voleu ser-hi, doncs us enviarem fotos nosaltres despullades.
2: Per exemple. Va, anem a escoltar el que
0: ara
2: ens han dit
0: sí.
2: Avui.
3: Hola, bona tarda. Últimament estic escoltant molt una cançó que es diu De nit, d'uns que es diuen Mal i Feta, que diria que són del País Valencià, que ho fan molt bé. I com que he vist que obriu el programa amb un àudio d'un oient, doncs, guaita, aquí us el deixo. Vinga.
1: Benvingudes al LOL.
0: Jo no sé què ha demanat.
2: Jeff Flip. Malifeta, de nit. De nit, Malifeta de nit. Ah, doncs m'agrada veure com sona això.
0: Que guarra.
4: T'has papat totes les foscoretes, les paraules que comencen per mal. Malícia, malura, malhòstia, tristor sense justificació.

que cada glob era un glob de verí, que no n'hi havia cura pa eixe bac, que estava a prop el final del camí. I ara estic al balcó fumant, bevent. Pot ser més tranquil, pot ser més content. El camp no para, però sé que sí, quan és a de nit. Que bonic si estàs així, escampes el fum amb la mà i vas baixar els fantasmes del llit. Quan és a de nit, que bonic si estàs així, escampes el fum amb la mà i vas baixar els fantasmes.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pida. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Si sents això, és que vius el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Garel.
1: Falten 3 minuts per un quart de 4 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: Estic superfent ara, eh? Tinc moltes ganes de parlar d'aquest tema perquè toca una de les meves seccions. No, què?
2: No, saps què toca?
1: Parlar de TikTokers?
2: No.
1: No, i què toca?
2: Pensa amb el cap. M'has dit, creus que ho hem de recordar abans de començar cada secció? I t'he dit sí.
1: No, perquè ve després, espera un moment. Ve una de les meves seccions preferides, que és comentar el marro entre tots els TikTokers, perquè últimament, o sigui, a final de temporada passada, sí, no passava res, i ara de cop i volta hem començat i està tothom liant-se amb tothom.
2: Tothom és molt pesat, podríem parar.
1: També, sí que és cert.
2: Tot això se solucionaria si la gent anés a teràpia. Woke.
1: Molt bé.
2: Però hi ha gent que no pot. Turbo woke.
1: Encara més woke. Abans, però, som en Love. Segueix-nos per més de freix, com diria el nostre petit referent.
2: I
1: si sabeu o heu vist alguna exclusiva mundial, també ens la podeu fer arribar al número de WhatsApp, al 667-07-61-16. 667-07-61-16. Veieu la Fabiana Sevillana a l'Apolo fent alguna cosa que sorprèn? I dieu, foto i el Loft. Som-hi.
2: De la Fabiana n'hem de parlar, oi?
1: Claro, per tant, crec que podem començar ja.
2: Nervis! Ganes, nervis, emoció i sentiment.
1: S'han embolicat en Ferran Torres i la Fabiana Sevillano?
2: S'han embolicat?
1: Aquest és el gran titular que se'ns va donar fa uns dies. No ens el va donar Javi Hoyos.
2: Ah, no?
1: No. Ah, que és sorprenent. Doncs ho va fer una perfecta que es diu Sofia Anyway, que resulta que és una influencer, jo no la tenia gaire ubicada, al seu Close Friends.
2: I s'ha filtrat.
1: Ella va penjar un petit vídeo que no podré posar perquè ha demanat que les borressin de tot arreu, etcètera, etcètera.
2: Ai, que pesada, la gent és molt pesada. Ja s'ha filtrat, ja està. És un vídeo de Close Friends, igual.
1: Però bàsicament...
2: Si fos un nude.
1: Literal, això ho entendria.
2: T'hauries callado, tia.
1: Ella resulta que tenia només com a 10 persones al seu Close Friends, pel que diu Javi Hoyos. Algú va gravar la pantalla i ho va fer públic. El vídeo no és això, no el posarem perquè ha demanat que les borressin de tot arreu, però bàsicament explicava que ella estava a una festa de la selecció, no sé què, on hi havia futbolistes, d'acord? I la Fabiana va estar tota la nit xerrant i, pel que sembla, pel que diu ella, tirant-li la canya a l'Àlex Baena, que és un futbolista de l'Atlètic de Madrid, del qual tinc una foto aquí, jo aquest no l'ubicava gaire. Resulta que en un moment de la nit, després d'haver estat la Fabiana i l'Àlex Baena aquest parlant, ella el deixa de banda un momentet, s'apropa al Ferran Torres, i aquesta noia diu... Bueno, la noia que narra els fets, bàsicament...
2: Sí, la dels Close Friends.
1: ...que va veure com es menjaven la boca durant uns microsegons. Que penso, a veure, és una mica estrany, però clar, potser s'estaven liant i ella just ho ha vist quan s'estaven acabant de liar. Saps? Bueno, no ho sé.
2: Aquest però quina... Pues sí, però hi ha un vídeo d'això?
1: D'ells liant-se. No, només hi ha un vídeo d'una noia sortint de festa, o sigui, sortint de la festa, explicant-ho com, ties, tinc una exclusiva molt heavy que ni Javi Hoyos tal. Ha passat això. Què passa? Aquest petit vídeo que se suposava que es quedaria només...
2: Oh, que tonta, és evident que es filtraria.
1: Clar, però bueno, va fer-se públic i el món va explotar. Diuen que la de Ferran està calba, de fomo, i...
2: Que pesada la de l'O Ferran, aquella nena se li ha de cosir la boca, és increïble.
1: I la Fabiana morta de vergonya. Però bé, en Javi Hoyos ha sigut l'encarregat de fer públiques les paraules de la Fabiana, que entenc que la Fabiana no li vulgui donar més bombo, pel que sembla.
2: Què ha dit la Fabiana?
1: Ara t'ho poso en un vídeo d'en Javi Hoyos, perquè ha sigut ell qui ha dit. La Fabiana diu això. Mi.
2: I en Ferran?
1: En Ferran no ha dit res. Jo crec que també és un drama tan cutre que han dit, mira, millor callem, però això és el que deia en Javi.
3: Fabiana Sevillano y Ferran Torres. ¿Qué está pasando? A ver, hay un vídeo viral de una chica, una publicación que hizo para sus mejores amigos, en el que ella asegura que les vio liarse durante un microsegundo en una fiesta de la selección.
1: Básicamente acaba bien, que la Fabiana ha dicho que todo es mentida, que no ha pasado y que deixin d'inventar cosas de la seva vida.
2: Ah, vale.
1: De moment aquesta és la informació que tenim.
2: Es segueixen a Insta?
1: Això sí que no ho he mirat. Crec que sí.
2: Vaig a mirar-ho.
1: Seguirem la història ben a prop. Segur que la Fabiana se'n riu de la situació perquè deu pensar que som tontos seguint sempre la història que no és, perquè això també passa molt. Cada cop i volta tothom es crea una versió...
2: Que mi TikToker es pensi que els tontos som nosaltres.
1: No, però que deu pensar... Buah, imagina't que es pensen que m'he liat amb en Ferran Torres i ara tothom està pensant que estic liada amb ell, quan realment amb qui estic liada de veritat és l'Àlex Baena i ningú se n'està enterant. Saps?
2: No segueixen, eh?
1: No segueixen. Ai, doncs pensava que sí. Però bé, passem pel següent drama d'aquesta setmana, perquè en Martín i en Juanjo...
2: Què?
1: Ho han deixat.
2: Setmana molt complicada.
1: Setmana molt complicada. No és la primera vegada que el Loft
2: diem
1: aquesta notícia.
2: No, és veritat. A qui ens agrada dir-la un cop al mes.
1: Aproximadament.
2: Sí, un cop al mes diem, no, al final què, ho han deixat? I el dia següent...
1: Fem
2: bueno,
1: tall de xarxes...
2: Fake news... No, i el dia següent a l'antena... No, família, al final era mentida, un altre cop us hem mentit...
1: No passa res.
2: I demà potser diem que és mentida. De moment avui és veritat.
1: De moment avui... No, avui també ho desmenteixo perquè...
2: Ah, vale,
1: primer...
2: és mentida avui també. Veus, cada dia més ràpid. Al final acabarem sense dir fake news.
1: Resulta que un periodista que es diu Alberto Guzmán, d'un programa que és El Sótano, va dir que els va veure a una festa i que no semblava que estiguessin junts. O sigui, aquesta va ser la seva... teoría y suposición. De hecho, tengo una mica de detalle de cómo lo explicaba.
4: El pasado viernes, este programa acudió, como bien sabéis, a la fiesta final de la Semana de la Moda de Madrid. Estando en esa fiesta nos dimos cuenta que dos cantantes de este país...
5: ¿Quién?
6: Two singers.
4: Pareja.
6: Singers.
4: Vale. O eso creemos o creíamos. Estaban en esa fiesta absolutamente distanciados.
6: ¿Qué?
1: ¿Veus? Aquesta és la seva teoria.
4: De...
6: No lo digas, Alberto, no.
7: Venga, ánimo.
6: No.
1: Aquest és el tall que van pujar a les xarxes perquè la gent embogís, però bàsicament era en Martín i en Juanjo i la seva teoria era que simplement estaven separats, però bé.
2: Uau, el plànol molt desagradable. T'hi agafen-li el cap en aquest home. És molt... Mira, li fa un massatge, és molt desagradable, eh?
1: És el Loft.
2: No vull veure això mai més, no és el Loft.
1: És el Loft presentat per boomers, quina gràcia. Però bé, aquest cop la informació tenia un plus, i és que la gent es va començar a inventar que Martín estava embolicat amb un cantant, que es diu Wassim de Nachit.
2: Aquest qui és?
1: Aquest és aquest noi d'aquí. Jo me l'he creuat algun cop a algun esdeveniment.
2: Ah, sí?
1: I això, pel que sembla, només han sigut rumors que se sostenien per teories de TikTok de ara segueixen, ara deixen de seguir.
2: Bueno, perquè
1: ara...
2: també va dir que en Martín estava amb los Javis.
1: També s'han fet molts rumors i cada cop que veuen en Martín sortint d'un esdeveniment amb un noi que no és en Juanjo, salten totes les alarmes. Però bé, qui ho ha desmentit un cop més?
2: En
1: Javi Hoyos ens ha confirmat que segueix tot bé, mira.
3: Vale, he hablado con su entorno más cercano. Y me dicen que siguen juntos Martín y Juanjo, pero que la frase literal que me dicen es no son una pareja Disney, es decir, que pasan por distintos momentos, pasan por baches. De hecho, igual de ahí que Alberto Guzmán ese día les viese distanciados, pero que siguen juntos. Esta es la información que me trasladan.
1: Perfecto.
3: Siguen informando.
1: Javi Hoyos, moltes gràcies. Hem dit una notícia que hem desconfirmat una altra vegada. Si és que som unes passades. Un cop al mes s'ha de dir que Martín
2: i
1: Juanjo ho han trencat.
2: I s'han de dir una fake news al dia, per tant, molt bé.
1: I per acabar amb aquesta ronda de notícies, t'he d'explicar una cosa molt heavy, d'acord? Que et farà molta gràcia.
2: Però em farà gràcia o passaré malament?
1: No, que et farà gràcia.
2: Ah, vale.
1: Resulta que en Maria Casals...
2: Em farà gràcia.
1: S'ha fet una superestrella, però superestrella a nivell de l'Aitana, eh? Al Brasil, tia.
2: A Brasil?
1: És surrealista.
2: Samba!
1: No, molt heavy. Ho va explicar fa uns dies al seu perfil, però fa uns anys, cap al 2021, en Maria va començar a rebre... bueno, qui no ho ubiqui, en Maria Casals és un influencer que té com més de 300.000 seguidors a Instagram, que fa molts anys que es dedica a
2: sí.
1: les xarxes,
2: fa
1: etcètera.
2: Mobles, no?
1: Ara fa mobles, també. Li ha fet com una taula a la Lolita, si no m'equivoco. Però bé, va començar a rebre algun missatge on li deien no a Thompson. I ell no acabava d'entendre què passava, d'acord? Ell pensava que era una mena de mem i no li donava gaire importància.
2: Ai.
1: A la vegada, resulta que allà al Brasil hi havia una autora de novel·la romàntica juvenil que no parava de fer-se viral amb una saga de llibres, la Bruna Palazzo, d'acord? Ara estic ensenyant-te algun TikTok que està
2: vale,
1: en portuguès.
2: Sí, ho estic mirant.
1: Bàsicament, aquesta noia, la Bruna Palazzo, estava traient una saga de llibres que es deia Amores Imperfeitos, que estava venent com xurros, tia, en plan, eren molt virals, d'acord?
2: Val.
1: Resulta que el Noah Thompson era un d'aquests protagonistes i l'autor havia trobat el Maria Casals per Instagram
2: no.
1: i havia vist en ell la representació del seu personatge. Fins aleshores, la relació havia estat inexistent, és a dir,
2: clar.
1: una cosa passava per un costat i l'altra per l'altra.
2: Però això què vol dir? Que hi havia dibuixos amb la seva cara al llibre o
1: sí.
2: què vol dir?
1: No amb la seva cara, però sí que és veritat que tenia un aire en Maria. El que no he entès encara com van fer la relació directa, però sí que m'he fotut a Pinterest a buscar aquest llibre i la gent, o sigui, les fans, feien com edits i parlaven dels protagonistes del llibre amb fotos de Marià.
2: Hòstia, que desagradable.
1: És una cosa que a mi em va sorprendre. Uf. Però bé, resulta que fa uns mesos ell rep un correu que el convidaven a la Bienal de São Paulo, que resulta que és un gran esdeveniment, uh-huh, una fira del llibre gegant, on tots els autors tenen les seves parades, fan xerrades, firmes, etc. El convidaven,
2: sí,
1: li pagaven el vol, li pagaven l'estança, crec que li pagaven a ell també, i bàsicament havia d'anar a fer, a firmar els llibres, a conèixer les seves fans.
2: I va anar.
1: I ell hi va anar. Mira, sí, que aquí tenim un vídeo d'ell amb fans que gravaven per allà. Estaven boges per ell.
2: Quina situació tan estranya.
1: Samarretes.
2: Per què et posaries voluntàriament en aquesta situació?
1: Mira, doncs he parlat amb ell.
2: Ah, sí?
1: Una estona, sí. Samarretes, postres, diademes, tot amb la seva cara. I clar, tu imagina't...
2: Ell és perfecte.
1: Imagina't que ets famós d'un dia per l'altre, tia. O sigui, et quedes tiesa. Ell va fer un vídeo, fins i tot, explicant com havia anat tot això. Resulta que per ell sí que va ser una cosa estranya i al principi no s'acaba de fiar, però després van estar parlant al seu repre amb totes aquestes persones que organitzaven, d'acord, aquesta cosa i tal, i va dir, bueno, anem a veure què tal, li pagaven, per tant va pensar, bueno, és feina, etc. Resulta que va arribar allà,
2: sí,
1: que es va quedar meravellat amb la rebuda de la gent, amb
2: molt,
1: la simpatia de la gent.
2: Sí,
1: va estar mirant una mica, pues, la informació dels llibres i tal, a veure què collons deia, perquè clar, ell no sabia d'on baixava tot això. I va veure que la gent realment l'estimava per un perquè, perquè era gent que empatitzava com amb la història del personatge, que era una història dura, etc. Per tant, com que li deien moltes coses maques, d'en plan, hòstia, doncs moltes gràcies, saps, m'has ajudat molt.
2: I ell
1: molt
2: sense saber res.
1: Clar.
2: Llavors, què dius, clar, en això, què dius?
1: Ell me deia, diu, a mi em sap greu perquè, clar, no sóc l'autor.
2: Clar.
1: Per tant, jo no m'apropio d'absolutament res, és simplement que sóc la imatge d'un personatge.
2: Però és que això és com quan van a un actor pel carrer i li parlen com si fos el personatge que interpreta, que és en plan, has de ser molt curt.
1: Ja, yeah. Però bueno, tia, és igual, ells pues, ho viuen així.
2: Vale, però has de ser molt curt, ja està, no passa res. Vale.
1: Li he preguntat si això té pensat tornar-ho a fer, si l'han tornat a cridar, i diu que de moment, com que han anat tan bé i han acabat tan encantats... No, ells han acabat encantats de la seva visita, de lo simpàtic.
2: Ah, vale, i tornarà.
1: Que si l'any que ve potser
2: ho poden
1: organitzar, doncs vinga, tornarà a firmar llibres, tia.
2: Doncs anem amb tot.
1: Ell és una superestrella.
2: Sí, sí, és el millor.
1: De la nit al dia. És
2: I has parlat amb ell, dius.
1: He estat parlant amb ell, sí que és veritat, aquest matí li he preguntat quatre coses al missatge, però bé, ja ho tenia tot explicat al seu perfil, per tant, no passa res. Però ell és increïble, em cau tan bé. Però bueno, fins aquí la petita...
2: Ah, molt bé, m'ha agradat molt aquest petit resum de notícies.
1: A veure si se'ns torna a fer viral un altre... Un dia tu i jo podem ser virals un altre país?
2: Jo espero que no.
1: Home, seria graciós.
2: Jo espero que no.
1: Jo aniria a saludar la gent.
2: Jo no.
1: Però bé, et poso una mica de cubet d'oques grasses i d'aquí
2: una estona tornem.
1: Som-hi, va.
2: Que bé! Despertem.

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Ja estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Mira, esmorzant una mica.
9: Bé, aquí a la porta de la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
12: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
13: Som pura cafeïna. Estàs sentint el Loft.

0: De dilluns a divendres, a l'hora del cafè.
1: Ja.
0: El Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
2: Passa un minut a dos quarts de quatre de la tarda i seguim a Love Dicat. Som l'Alberto Gadel
3: i la Gala Castelltort.
2: I abans no comencem, us recordem que tenim un número de telèfon preciós on ens podeu enviar confessions per dilluns, cançons per divendres. No sabeu per què obrim el programa amb una cançó que us agradi.
3: Secrets d'estat que conegueu, per exemple.
2: Ah, això no ho sé.
3: Home, sí.
2: Nosaltres no. Els direm, total, si són mentides, ja en diem aquí de mentides. Però bé, dit això, avui torna a passar pel piset compartit de Catalunya un actor, també músic, ara també escriptor, un todo.
3: Un
2: i un perfecto.
3: Todo y un perfecto.
2: Marcos Franz, com estàs?
4: Què tal, com esteu?
2: Ben tornat al Loft. És veritat que tu no havies passat a l'estudi?
4: No.
2: Vas fer nosaltres una de les pitjors coses que fem cada any, però que també ens fan molta il·lusió, el Dia d'Europa.
4: Exacte, me'n recordo.
2: Ple de nens.
4: Va molar, va estar guai.
2: Va estar molt bé, però és veritat que... Bueno, impressiona, tanta gent allà.
3: Impressiona veure tanta gent escoltant-te en directe, això és el que fa por, amb una bandera d'Europa així.
4: Tiqui. Sí, eren com 500 persones
2: sí,
4: o alguna cosa
2: així. Sí, molta gent, molta gent.
4: Total.
2: Per qui vull descobreixi que acabes de publicar un llibre que serà poca gent perquè has fet 3 milions d'entrevistes, de què parles exactament a Cuando Deje de Ser Yo?
4: Parlo de... Bé, és una extensió una mica del que vam parlar precisament a l'entrevista que vam tenir allà, que vaig parlar de que vaig patir depressió durant diversos anys i tal, i aquí explico el perquè. Al fin sale la luz, vull dir.
2: Tenies moltes ganes de deixar-ho anar.
4: Sí, però vaig patir... vaig començar el 2019, més o menys, amb el llibre. El vaig abandonar, vaig tornar, abandonar, tornar, així constantment, perquè tenia molts sentiments de vergonya parlant del que m'havia passat. I ho vaig reprendre el 2023-24, ja en sèrio, i el vaig acabar l'any passat. Sí.
3: I com, o sigui, et va venir com una mena de clic o com vas decidir tornar a reprendre-ho?
4: Va ser gràcies a teràpia, realment.
3: Vale.
4: O sigui, em vaig deixar la pasta, vaig dir, mira, prioritzo això perquè és que sento que no estic avançant amb la meva vida, o sigui, em fa por llançar-me a la vida directament, o sigui, està molt bloquejat. I després d'aquest procés vaig dir, hòstia, crec que em noto... Sí, em noto com que confio en mi mateix com per poder escriure i parlar d'això, saps?
2: Que heavy. I llavors, a l'hora de publicar-ho, quines són les sensacions que tens? Perquè, clar, és molt íntim.
4: Clar.
2: No és una novel·la de ficció. Que és en plan, bueno, espero que la gent li agradi, però en realitat no parla ni de mi, perquè és que això ets tu, literal.
4: A veure, és que quan vaig acabar el llibre i el vaig enviar i em van dir que sí, que començaríem a treballar, no sé què va passar, però també vaig sentir com que ja se m'havia tret un pes de sobre, com, uà, ja està acabat, saps? Ja ho he pogut enviar. I com que se m'ha passat una mica, vull dir... No sé, no sento com que és una càrrega, això.
2: Vale, saps? Bueno, clar, és la part bona, suposo, perquè si fos una càrrega, vaja putada.
4: Sí, total, total.
3: I les conseqüències com de publicar-ho?
4: Sí, conseqüències rotllo...
3: No sé, tipus que de cop i volta sortís tot
4: missatges
3: allò.
4: O de gent i tal. Hòstia, a veure, han passat coses bones i coses dolentes, vull dir, com sempre hi ha gent que et recolza i hi ha haters, sempre hi hauran. Però em quedo molt amb els missatges positius. Mira que tendeixo a fixar-me amb els negatius,
2: És que és molt més fàcil fixar-te en els negatius. O sigui, ho fem tots.
4: Sí, et diuen algun negatiu i comences a dubtar a tu mateix. Uà, que acabo de fer, tal. Però clar, dius una cosa, tio. Tinc un missatge negatiu al costat de 100 positius i de persones que també han patit coses similars a el que jo vaig patir.
2: Clar, perquè aquí exactament què expliques?
4: Mira, jo explico una relació que vaig tenir una mica uns mesos abans de començar els assajos de Marlí, o sigui, fa bastant de temps, amb un tio que, com dir-ho, em va inculcar unes idees al cap que podien ser perfectament les idees que et fot al cap una persona que et vol fotre una secta.
2: Vale.
4: A mi aquest tio em va explicar... suposadament com funcionaven els engranatges del món, com estava tot fet, podeu imaginar, no?
2: Sí,
4: en plan,
2: sí.
4: Temàtica que ara està molt de moda perquè des del Covid que tothom s'ha ficat amb la Tierra plana i tot això, que si Illuminatis i coses d'aquestes...
2: Bueno, i que ara hi ha molta més informació i que hi ha, per exemple, en Tamayo que es dedica literalment a desmentir tot això,
4: exacte,
2: però en aquell moment entenc que la situació era molt diferent.
4: Parlem de 2015, jo vaig començar a entrar en tot això i hòstia, em sentia molt sol i molt incomprès. I aquest tio va fer servir unes tècniques de manipulació excel·lents i va fer que jo deixés de confiar en tothom i només en ell. Inclús em va suggerir cap a la segona temporada de Marlí, me'n recordo, que abandonés la sèrie.
2: Wow. I no, sí. Tu no ho vas
4: fer? No, al final no ho vaig fer, però sí que vaig dubtar-hi molt i ja anava sense ganes a rodar i estava molt, molt fosc i molt malament, i parlo de tot això aquí, sí.
3: I què et donava aquella amistat amb aquest manipulador al principi, que feia tan difícil veure què passava després?
4: El que em donava, no?
3: Sí.
4: Bueno, és que et dona com... et fa veure que tot és hostil, que tot és artificial, tot està en contra teva, no confies en ningú, la gent està dormida, tu ets especial, tu estàs despertant... Wow. I jo et dono la solució, que és que jo et guiï i et digui què és el que has de fer per sentir-te a gust en aquest món artificial.
2: I tu recordes un primer indicador o una intuïció de dir, uau, això que m'està dient, això que m'està passant és molt raro i crec que no és normal?
4: Sí, mira, van ser 4 anys de relació, o sigui, inclús després de Merlí, que van ser 3 temporades, es va extendre un any més, però ja cap a la tercera temporada, me'n recordo, 2017, ja notava que el seu discurs fallava, hi havia moltes incongruències, vull dir, era com, hòstia, el primer any em deies aquestes coses, però ara estic veient que em dius una cosa que no té res a veure i que no encaixa amb el relat, no? Allà vaig començar a dubtar i em vaig començar a allunyar una miqueta, però encara hi seguia, eh? Però ja sí que el quart any vaig patar, ja no vaig poder més, vaig dir, tot això és una gran farsa.
2: O sigui, i vas poder trencar la relació amb aquesta persona.
4: Vaig poder, sí, vaig poder.
2: I a l'hora de publicar el llibre no et feien por com represàlies o de que tornessin a contactar amb tu?
4: Ell, dius.
2: Sí.
4: No ho va intentar.
2: Ah, no?
4: No.
2: Bueno, millor.
4: No. És heavy perquè a part tenia el número de telèfon d'amics meus, companys de pis, perquè vaig també compartir pis amb ell, vull dir...
2: Vale. Wow.
4: Sí, va ser una odissea, vull dir, estava completament tancat amb aquest tio. Però sí, no va intentar-ho més. Jo també perquè vaig frenar-ho molt en sec, vaig cridar-li, vaig dir-li de tot, ho explico en un dels capítols. Jo crec que ell va dir, vale, aquest tio ha despertat, de veritat. En plan, ha vist que ja no puc controlar-lo més.
3: I expliques també que et controlava fins i tot en manera de vestir, en coses que escoltaves, i sents a vegades que ho has superat, sents que ho has superat tot això, o que a vegades tens resquicis de totes aquestes decisions que al final potser et canvien la forma de voler escoltar alguna cosa, de veure, de decidir?
4: No, ho he superat de puta mare, la veritat. O sigui, ell, clar, és... ara seria, si voleu, entrem una mica en profunditat del que em deia, però clar, tot aquest discurs, tornem a el que dèiem abans, clar, parlem de 2015, una cosa que no tothom en parla i és una cosa estranya, però... Clar, comences a dir, hòstia, potser això té sentit, no? Per exemple, em deia coses super... Sí, super boges. Ara ho veig com una cosa boja, però...
2: Bueno, en un moment, si estàs en una situació feble o el que sigui, és normal que no ho veguis així, vull dir que...
4: Clar, i em deia que... Exacte, sí. Ell em deia, per exemple, que tota la música pop estava creada per grans èlits i organitzacions com la CIA, que els Beatles eren un invent artificial de la CIA per controlar les masses, establir... la música pop, que les freqüències que utilitzaven tocaven parts del cervell que ens desestabilitzaven emocionalment, com això està fet per controlar, però ho deia tan bé, ho feia tan bé, és que era un psicòpata.
2: I llavors quina música et feia escoltar?
4: Bach, Johann Sebastian Bach.
2: Ah, vale, i escoltaves això, eh?
4: Sí, però clar, l'escoltava patint, perquè jo no disfrutava aquella música.
2: No, clar, normal.
4: I clar, la música va deixar de ser música. Això ho explico al llibre també. Vull dir, jo em vaig tornar la persona més paranoica de Catalunya, jo crec. Vull dir, a veure, segur que hi havia algú més, però hòstia puta, jo sí, va ser molt bèstia tota aquella època, perquè ell disfrutava del meu patiment.
2: Clar.
4: O sigui, ell no va aconseguir pasta. No és com a les sectes, que
2: aconsegueixes
4: pasta
2: clar.
4: De la gent. No, ell disfrutava.
2: I també era l'únic que rebia canvi, com que tu patissis.
4: Sí, exacte. I també és una de les coses que vaig anar veient al llarg dels anys de relació, que jo veia com ell disfrutava desestabilitzant a les persones. Saps com...
2: Li feia més gent, això.
4: Sí, a cambrers, a gent de...
3: Uau.
2: Però com ho feia amb cambrers, si no els coneixia, no, en principi?
4: Bueno, els hi feia dubtar de si feien bé la seva feina o no. Vull dir... O sigui, disfrutava del patiment de les altres persones. Sí, era un psicòpata, absolutament, de manual. Llavors, ell va disfrutar molt tenint-me a mi. Jo vaig ser la seva joguina.
3: I tu et podies relacionar amb més gent? Tipo, jo què sé, sortir de festa, anar amb amics, etc. O també et vas aïllar una mica?
4: Em costava molt, però aquí, clar, també parlo del llibre, vaig trobar molt de refugi amb l'alcohol i substàncies. O sigui, jo potser m'emborratxava 3 dies a la setmana i no era de prendre una cervesa, vull dir, clar. Era d'anar a tope. I clar, jo volia callar la meva ment, jo no podia disfrutar de la vida. Tot el rato estava analitzant-ho tot, pensant... Sí, en tot el que el tio em deia sobre el sistema i després de deixar-lo, perquè clar, després d'aquests 4 anys vaig continuar, vull dir, jo he estat molts anys, tot i que no estava amb ell, el seu paràsit estava
2: clar,
4: aquí, saps?
2: Absolutament.
4: Vull dir...
2: Però perquè t'ha canviat.

0: botifarra, també ho buscava amb meditació i coses d'aquestes, no? Com més de... Ja m'enteneu, no? Com més esotèriques
1: sí,
0: i
1: sí,
0: tal.
1: Sí.
0: Però clar, aquestes coses... és que al final no em donaven pau mental, em donaven estrès i ansietat, vull dir, saps? Jo estava com sobreanalitzant-me, pensant si estava salvant-me o no. Estava entrant en un estat de consciència elevat o no, estava vibrant en consonància amb l'univers o no, i això era un patiment extrem. Després d'això, que veia que no ho aconseguia, vinga, a veure o a trobar-me, clar. I clar, hòstia, teràpia des de 2023, això m'ha salvat, que flipes.
1: I a banda de la teràpia, alguna altra cosa que t'hagi servit?
0: És el millor, la teràpia,
1: sí,
0: dir.
1: Sí, evidentment, però la teràpia, hasta quan no tens un problema així de gros,
0: sí,
1: va bé a tothom.
0: A tothom, sí, vull dir, qualsevol de nosaltres, vull dir, seria molt estrany que ningú de nosaltres no
1: necessités
0: 100%. Però clar, quan estàs en un pou com aquest, bueno, no sé quina era la pregunta, perdona, no sé què m'havia dit.
1: Si t'ha servit alguna altra cosa.
0: A veure, sí, el que deia, això és més la teràpia és el més efectiu, però no, realment l'altre és... intentar estar amb persones sanes, amb amics, quedar de dia i no de nit, fer un Aquarius de dia i no alcohol, perquè l'alcohol també és un gran desencadenant a altres coses, sobretot si tens aquest tipus de problemes. I res, buscar també la teva part creativa, tornar a connectar amb el que t'agrada, sí, buscar vies més saludables al final, vull dir, intentar-ho, clar.
2: I quan estàs en una situació com aquesta, què serveix de part del teu entorn per fer?
1: Alguna cosa que et diguin, alguna cosa que... Sí. Va, sortim i fem alguna cosa, o sigui...
2: Perquè quan veus algú del teu entorn que està en una situació complicada i tal, moltes vegades és més contradictori dir-li, va, tia, surt d'aquí, saps? Perquè no ajudar-la en alguna altra forma que no saps com fer-ho.
0: Ja, et refereixes amb les amistats i tal, no? Sí, a veure, clar, si tu et fiques amb amistats que et poden fer retornar a aquest lloc, no el de la persectària, sinó...
2: A tornar a estar com bé i en pau amb tu mateix. Per
0: sí, exacte. És trobar persones i... també adonar-te'n que amics en tindrem comptats amb una mà màxim, vull dir, dubto que tinguem 5 persones inclús, de fiar, vull dir, tenim molt poques i que les demés al final són companys de farra i de fer el gilipolles.
1: I que hi ha amics per tot, sí.
0: Exacte.
1: Hi ha amics amb qui només sortiràs de festa i hi ha amics amb qui faràs altres coses.
0: Exacte, sí.
1: Ara, però, has aconseguit connectar un altre cop amb el que t'agrada?
0: Sí. Totalment, no, ja no reacciona el meu sistema quan escolta música pop popular d'ara, o veu pel·lis i pensa que és propaganda o que està fet per bla bla bla. No penso en això, ara disfruto molt, vull dir, ho he aconseguit eliminar anant molt a l'arrel, vull dir, porto 3 anys sense parar, cada setmana a tope.
1: Però poder-ho eliminar és molt fort. O sigui, ja no és com l'esforç de veure-ho i repetir-te que no és això, sinó com poder-ho gaudir, saps?
0: Sí, pots... això ho he pogut eliminar. El que no he pogut eliminar és l'experiència viscuda. És a dir, no hi ha ferida, però hi ha cicatriu ara, saps? Llavors, això sempre m'acompanyarà, vull dir, i també és aprendre a conviure amb això, perquè al final el que he viscut és una experiència traumàtica. I el trauma, és que no el pots eliminar, no pots... tornar a ser qui eres abans d'aquest punt, no? Però sí que...
1: O pots conviure en pau.
0: Sí, pots... Sí, has d'aprendre a conviure amb això, saps? Totalment.
2: En moltes entrevistes, de fet, també has dit que estàs molt més còmode com quan et reconeixen pel fet d'haver estat a Merlí. Que tu deies...
0: Hòstia,
2: al principi sí que era una cosa que potser et costava més.
0: Sí.
2: I ara què ha canviat? Com és que has reconeixat amb això i estàs...
0: Sí, el problema de Merlí que jo tenia és que... Per mi Merlí significava tot el que jo estava vivint en aquell moment. Vull dir, jo estava completament anat del cap. O sigui, jo no puc veure la sèrie, jo no he vist la segona temporada, per exemple. No l'he vist, no em puc veure. No puc veure la cara, o sigui, em veig la mirada i tot i em fa por. O sigui, em dona calfreds, no em reconec. És una sensació horrible. I pateixo molt si em veig a Merlí. Sí que, per exemple, la tercera temporada alguna escena puc veure'm si me la poses i tal, però sí que aquella època la recordo molt fosca. O sigui, llavors, clar, quan alguna persona em reconeixia pel carrer o alguna cosa, era com, no vull saber res d'aquesta puta sèrie, saps? No vull saber res. No vull saber res d'aquesta època. Vull arrencar-me al cap tot el que significa per mi quan jo estava amb aquell tio, saps? Rotllo tan...

0: la sèrie, com la música, com tot el que em representava.
1: Bueno, i tampoc pots anar persona per persona a explicar-li tot això, vull dir que...
0: Exacte. No podia. Inclús després, quan ens vam conèixer allà el dia d'Europa, era?
1: Sí.
0: Hòstia, jo tenia moltes ganes de parlar-ho, però només es quedava a la superfície. Deia, he patit depressió, però això no significava res, saps? Vull dir, o sigui, sí, significa molt, patir depressió, sens dubte, però és la punta de l'iceberg en comparació amb tot el que va passar, no? Llavors, ostres, ara que he parlat d'això, crec que no només puc canviar una mica el que va passar, és a dir, saps, com puc transformar una mica, tot el que va passar en aquella època, puc reparar una mica,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, que t'ha servit una mica potser de punt i a part.
0: Sí, exacte.
1: Com de justificar i ja està, i ho deixo estar.
0: Absolutament. I jo en un principi no vaig parlar d'això perquè tenia tantes ganes de parlar del que em va passar que no vaig pensar en les conseqüències que pot tenir de cara a altres persones que han viscut tot això. Clar. I ara m'estic adonant que m'està obrint molta gent dient-me, tio, gràcies, perquè m'ha passat això. O inclús una mare d'un fill que em va obrir, un xaval adolescent, que està fotut a una secta, tio. Que un tio li va rentar el coco, va començar a quedar amb ell, no, quedo amb aquest tio, i la mare en plan, no em mola aquest tio, saps? I està fotut, i penso, hòstia, tio, realment passa molt això, saps? Vull dir, hi ha gent allà que et vol rentar el coco, ja sigui per aconseguir això, fota't una secta, guanyar pasta, o sigui pel seu disfrute, perquè hi ha gent psicòpata al món, saps, que disfruta de veure't patir. I jo vaig caure en una relació així. Va ser una odissea, una locura, la veritat.
1: I ara que ja estàs molt millor, com és un dia la teva vida, et lleves i què fas?
0: Hòstia, ara no dormo 12 hores seguides, lo qual és de puta mare.
1: Està
0: perquè
1: molt bé.
0: Sí, abans no volia ni llevar-me, no volia saber res de la puta vida. Ara em llevo a les 9, està força bé.
1: Sí, està molt bé.
0: Ara escric, mira, aquest matí he estat escrivint un segon llibre que porto des de l'abril.
1: Ah, sí, bueno, segon sí. Llibre, també...
0: No, ficció.
1: Ah, molt bé!
0: Ara ja estic disfrutant més de...
1: Que guai!
0: Sí, en plan... Sí, no sé, ficció, és més divertit.
1: Ah,
0: no.
1: Que xulo, sempre t'ha agradat escriure?
0: Sí, des de petit, guanyava premis i tot al col·le, o sigui, sí, sempre m'ha agradat, sempre he sigut un tio amb força imaginació, crec, i hòstia, ara ho he reprès i ho estic disfrutant molt, però sí, el meu dia a dia, doncs, hòstia, sí, estic... Ja porto anys connectant amb la meva part creativa i tal, i és de puta mare. No entren fantasmes aquí dins, saps? El qual està superbé.
1: I ara que parlaves abans del Dia d'Europa, que sí que potser va ser una... Bueno, i que moltes vegades quan fas una entrevista tampoc no tens temps per més i et quedes una capa més superficial, hi ha alguna cosa que t'agradaria que et preguntessin que encara no t'hagin demanat?
0: Hòstia, una pregunta.
1: No, sí, exacte. Si hi ha alguna cosa que diguis, mira, a mi m'hagués agradat explicar això i mai ningú m'ho ha preguntat.
0: Hòstia, no ho sé. És una... Bueno, ho sé.
1: No sé si és gaire una pregunta. Realment és pregunta de gandula, però bueno.
0: No m'ho havia plantejat, però... Hòstia, no ho sé, sincerament. Potser m'agradaria que em preguntessin sobre solucions per sortir de situacions com aquesta.
1: Sé
0: que hi ha persones que poden estar enganxades no només en relacions exactàries, sinó, hòstia, tu, quanta gent coneixem que
1: tòxiques.
0: Està... Sí, relacions tòxiques de manipulació, de la clàssica, el meu nòvio no em deixa quedar amb amigues,
2: vull dir, tal.
0: És manipulació també, vull dir, i et trobes en unes dinàmiques de submissió contra dominació, vull dir...
1: Sí. I quins consells donaries?
0: Pensar que tens a una família que t'estima i que vol el millor per tu, perquè ens oblidem molt de la família. Preguntar a aquestes persones, les persones més properes a nosaltres, com veuen aquesta persona, què creuen que podem fer, demanar ajuda, com sigui, demanar ajuda. A mi, jo ho explico al llibre, la persona que em va salvar realment del meu infern va ser la meva germana gran, que va dir, Marcos, et pago teràpia jo, sí, cal. O sigui, t'has de fotre. Estava prou horrible, o sigui, em volia matar, literalment. O sigui, la vida era una puta merda. I em va salvar la meva germana, va ser increïble. O sigui, enmig de Madrid estava, o sigui... Ja, sí, és que em volia matar directament. O sigui, era horrible, t'ho juro.
1: Per sort, ara això ha canviat i ara estàs escrivint un llibre de ficció que saps, sortirà llum aviat, no? Perquè encara s'ha d'escrivir.
0: No l'he acabat.
1: Bueno.
0: I estic tot el rato corregint coses perquè de cop el personatge que he escrit no m'agrada i vull canviar-lo i, bueno... Però, bueno, està divertit.
1: Estàs amb algun altre projecte?
0: No.
1: No, estàs 100% amb això?
0: Estic currant en doblatge, fent cosetes,
1: que guai,
0: personatges secundaris i coses. Està divertit. Estic a Doraemon, de fet.
1: Ara. En sèrio?
0: Sí, però secundaris, no estic fent el Nobita, saps?
1: Però Doraemon, i què estàs fent?
0: Personatges secundaris, en plan...
1: Hola, que xulo, Doraemon!
0: Ara doble amb un adolescent que diu alguna cosa, ara un senyor que tal, ara un bitxo, ara tal,
1: hola,
0: i fotoveus, i és superdivertit.
2: I a veure, tens alguna veu?
0: Bueno, hòstia, no ho sé, a veure, puc fer de tot. Puc fer des d'adolescents fins a homes grans, saps?
2: Recordes alguna cosa que hagis dit amb la veu d'adolescent?
0: No, però jo què sé, si passa el típic, jo què sé, típica situació de Doraemon i Nobita que, jo què sé, roben, bueno, no crec que ho facin, però roben a un home, no? I l'home en plan, nois, què esteu fent? Veniu cap aquí!
2: Hala, que
1: llarga! Que xulo!
0: I llavors un adolescent en plan,
1: oh, mare, mira allò, uau! Hola, saps? Molt bé. I fa molt que estàs fent doblatge?
0: Sí. Bueno, ara ho he fet sense escalfar ni res,
1: ja,
0: però... Bueno, tinc un registre força bo, sí.
1: Que guai.
2: Guai.
0: Porto uns mesos, sí, amb això.
1: Ah, mesos guai. Només.
0: Sí, a vegades em truquen i està superdivertit,
1: ah,
0: la veritat.
1: Ah, que xulo, doncs molt
0: sí.
1: bé.
0: A part, dibuixos és mega divertit.
2: Home,
1: dibuixos,
2: clar.
1: Dibuixos,
0: També m'ajuda molt a connectar amb aquesta part supercreativa, saps?
1: Ja.
0: Perquè fas moltes veus, tu passes bé i dius, hòstia...
1: No, i experimentes, no, suposo.
0: Molt. Molt, a saco, te la jugues i mentre més t'hi llences, la piscina més divertit és.
1: Sí, sí. Tio, doncs no és broma, que ens va perfecte per presentar la cançó que ve després.
0: Quina és?
1: Ara t'acomiadem, però et deixem amb Dorayakis.
0: Dorayakis.
1: Sí, de Flash i Ice Cream i 31 Fam.
2: Saps quina és?
0: No, que va.
2: Vale.
1: Moltes gràcies.
0: Que va, vosaltres.
2: Moltíssimes gràcies per passar a presentar el teu perfecte llibre, Quan no deje de ser jo,
0: merci.
2: Que ens queda pendent llegir-ho, però bueno, ja el comentarem.
0: Gràcies.
1: Torna quan vulguis.
0: A vosaltres, merci.

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies, un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per ICAT. El Loft.

0: Estàs sentint el Lo.
1: Amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelltor i Alberto Gadel.
2: Apaga la luz, que estamos activados. Y lo pone, bailamos pegados.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda.
2: Y lo pone, bailamos pegados.
0: En directe a ICAT.
3: Falten dos minuts per les 4 de la tarda i seguim al Love Ticat, som la Gala Castelltort.
4: I l'Alberto Gadel.
3: Recordem el nostre número de telèfon.
4: Això, mira, avui ho estem fent molt bé.
3: Sí, 67.
4: Ara li diem a aquesta tia que tenim al costat, que la presentarem, que ens feliciti.
3: La misteriosa. Sí, 6707-6116, teniu 30 segons per apostar qui és la persona misteriosa que tenim al costat un dia més a les 4 de la tarda.
4: Sí, 6707-6116. Se us acaba el temps, família.
3: 3, 2... Un dits en l'aire, perquè al costat tenim The Sound of the Police, Mariona Córdoba!
5: Hola, què tal?
4: Com estàs?
5: Molt bé, molt contenta.
4: Ens felicites?
5: Us felicito, no només per dir el número de telèfon, sinó perquè la conversa amb el Marcos ha estat com molt interessant, no?
4: Ha ser molt maco.
5: Ha estat molt bé i a més ha acabat en un to més feliç.
4: Sí, perquè...
5: Això vol dir que tot ha millorat molt per ell i per tant ens n'alegrem.
4: Exacte. Exacte.
5: I tinc moltes ganes de mirar-me, de llegir-me el llibre, eh?
4: Una altra còpia, redacció.
5: Després l'agafarem.
3: Ens arrenquem els cabells, a veure qui se n'emporta.
4: Aquest, jo.
5: Si és per cabells, guanyes tu, perquè a mi em deixa sense cabells en un moment, la veritat.
3: Jo sempre vaig acabar els cabells, jo. És la meva vieja confiable.
4: Hola, i els tens ben aguantats,
3: home,
4: eh?
3: Home, clar, què te penses?
5: És que es pentina la ràdio a vegades, no?
4: A vegades, cada dia de la seva
5: vida.
4: Caga i es pentina la ràdio.
3: I si pogués, me dutxaria, però no hi ha dutxa.
5: Jo em maquillo i cago també a la ràdio, òbviament, clar.
4: Cagues? Però una cosa, com podeu cagar a la ràdio? No ho entenc.
5: Home, perquè dines i llavors instantani, no?
3: Ah, no, jo al matí, quan arribo.
5: Ah, bueno, hi ha dos tipus de persona, tu. Però bé, avui us porto una nova obsessió. Que fa dies que arrossego i m'estava esperant a veure si hi havia alguna notícia més al voltant d'aquest tema, però com de moment està parat i no se sap ben bé què és el que ha passat, us explicaré aquesta primera part
4: vale.
5: I aviam si us funciona, vale?
4: Vale.
5: Avui la meva obsessió té a veure amb maquillatge i publicitat.
4: A mi això, mis dos, bueno, mis dos no perquè no em maquillo, però mis mundos igualment.
5: Sí, però de fet no és ni... Podríem dir que no és ni maquillatge, és més aviat productes de cosmètica.
4: Ah, vale.
5: I és que sembla que hi ha molta polèmica amb quatre marques de maquillatge i de skincare i un plagi de packaging.
3: Epa!
5: I sabem tots que últimament les marques de cosmètica s'estan currant molt els packagings.
4: Sí, perquè si no la gent...
5: Perquè si no la gent no en compra. Bueno, clar, hi ha tanta oferta que hauràs de comprar-ho per maco, perquè per una altra cosa...
4: Sí, sí, perquè tot fot la mateixa merda, és a dir, res.
5: No, i tu llegeixes els ingredients que porta i els efectes que comporta posar-te aquella crema o aquell sèrum i no entens res.
4: Que no? Jo mai ho entenc. Que si retinol, que si el hamalino, hamaluru.
3: Vitamina C.
5: El retinol encara, però el hamalino, hamaluru, necessito una influencer de Tor que m'ho expliqui, perquè jo...
4: Sí. Jo no
5: ni idea. I el en sèrum de vitamina C. Fins aquí arriba el meu...
4: Però el sèrum de vitamina C què fa?
5: Bon color de cara.
3: Hidrata. Tot hidrata. És que al final tot hidrata.
5: No, però el retinol el que sí que fa crec que és evitar que et surtin grans i tal, perquè t'asseca una mica la pell, no? Diria, o
4: però llavors has de vigilar, perquè si tens grans no vol dir que necessitis retinol. Perquè jo m'enxufava retinol i se m'escamava la pell, que pensava, però què sóc? Una serp!
5: I a més...
4: Que me l'havia d'hidratar. Mira, jo no sé, no vaig entendre res.
5: I la gent comet un error, que aquest sí que me'l sé, perquè jo vaig haver de fer el Rakuten, perquè em va sortir un brot d'acné molt bèstia, que tu el que vols és assecar-te la pell, assecar-te la pell, assecar-te els grans perquè no et surtin més, però pots generar l'efecte contrari, perquè també t'has d'hidratar molt la pell, si no seguiran sortint grans, per molt seca que la tinguis, saps?
3: Joder.
5: Llavors s'ha d'anar amb compte. Sempre crema de sol i crema hidratant. La resta... Són afegits.
3: Anem a un dermatòleg.
5: Venga. Sí, i ja està. Que us diguin ells els que heu de fer.
4: Feta la part de divulgació.
5: Exacte. Bueno, d'entreteniment, podríem dir.
4: Per a mi és divulgació.
5: Doncs ara expliquem la polèmica entre aquestes quatre marques.
4: No m'ho prendré com divulgació.
5: Per què? Pues endavant. Sí, sí.
4: Crema solar i crema hidratant.
3: I veure molta aigua.
4: Per això, i ara la part d'entreteniment.
5: Exacte, vinga.
4: Exacte, això està dit.
5: Doncs quatre marques acaben d'estrenar un nou packaging molt innovador, o això és el que semblava, fins que totes van anunciar la mateixa novetat pràcticament al mateix temps.
4: És que això és tan fort.
5: Sí, jo crec que podem anar a pams una mica per entendre què és el que ha passat. I és que Fenty Beauty, o la seva marca de skincare, que és Fenty Skin, ha anunciat doncs que tindran uns nous pagats del contorn d'ulls, aquells eye patches que es porten tant últimament.
4: Fenty, que és la marca de la Rihanna.
5: De la Rihanna, que són aquestes mascaretes, podríem dir mascarilles, que et poses a sota els ulls com perquè se t'hidrati el contorn i no tenir tantes ojeres, no? Una mica podríem dir que és això. Doncs la part com innovadora d'aquest producte és que tu normalment tens un pot, un recipient, on tu hi fots el dit, te'l pringues i agafes l'eye patch en qüestió i te'l col·loques a sota els ulls, no? Doncs ara ells el que havien fet és un producte innovador, que és un envàs tipus grinder, així és com ells l'han anomenat.
4: Sí, grinder és una paraula que es fa servir per masses coses i cap bona.
5: Sí, si tens carrer sabràs que grinder és una altra cosa.
4: Sí, o si ets gay.
5: També.
4: No, ostres, és veritat, és que és el que et dic.
5: Polisèmica total, eh?
4: Per sexualitzar-se, perquè allà no es troba l'amor, ho sap tothom.
3: Com que no?
4: Albert, ets
3: jo el primer. Jo l'he trobat a patades, n'he trobat, d'amor.
4: Amor, sí, no, home, era sexe.
5: Amor no, era obsessió.
4: És que... Doncs... I per polir la marihuana?
5: Això és veritat, sí, sí. Jo, el meu cap ha anat directament allà i realment és un packaging molt similar, perquè tu el que fas és donar-li una volta a aquest envàs i llavors surt un dels eye patches i així no t'has de pringar molt les mans i te'l poses, no? Doncs Fenty Beauty treu això els dies, o sigui, 4 dies més tard, influencers d'arreu del món, sobretot de Middle East, no? Van començar a rebre molts productes de Glow Recipe, que és una altra marca, i Huda Beauty amb exactament el mateix envàs. L'únic que canviava era el color i el logo. La resta era idèntic. De fet, si activeu el videopodcast, com sempre, trobareu alguns vídeos on es veu. També hi havia el debat de si el producte de dins també era exactament el mateix i tots havíem comprat com el mateix proveïdor, saps?
4: Estic flipant amb el funcionament d'aquesta màquina, eh?
5: És increïble, la màquina.
4: És molt bona idea,
3: jo, quan l'he vista, he pensat directament en comptes amb un grinder, amb una maquineta.
4: Jo també.
3: De fer llàpid, saps?
5: Sí, però clar, és més complicat.
4: Llueix molt més. Sí. Però el format...
5: El format, sí.
4: És
5: el format
4: com treure la...
5: Com treure la punta a aquesta gelatina que és la mascareta d'ulls,
4: sí,
5: no?
4: Sí, estic flipant.
5: Doncs de moment, en qüestió de dies, Fenty Skin, Glow Recipe i Huda Beauty treuen el mateix envàs, però és que a més es descobreix que una marca coreana que es diu Wonder Bath ja havia comercialitzat al juliol un producte exactament igual, i de fet ells són l'única marca que ven actualment aquest producte. La resta era com una cosa innovadora que encara no havia ni sortit al mercat.
4: Deien, traurem això en algun moment, no?
5: Exacte. O sigui, estaven fent com la promo prèvia. I les influencers ja havien pogut provar el producte.
4: Clar,
5: llavors, tothom se n'adona que totes les marques estan fent exactament el mateix i llavors tothom es pregunta què és el que ha passat i si és que les marques es mataran entre elles, perquè clar, o sigui, són competència directa absoluta, o ho jugaran a favor. Llavors, en lloc d'entrar en una guerra pública,
4: molt bé,
5: liar-la perdíssima i anar jutjant,
4: perfecte per nosaltres perquè és una gran trama,
5: però és que m'agrada més la trama que han decidit seguir aquesta gent.
4: Quina és?
5: S'ho han pres amb molt d'humor. Ells han fet una cosa que no fan mai les marques, que és dir, o sigui, en comptes d'anar contra tu quan hem tingut els dos el mateix problema, pel que sembla, perquè ningú està entenent què és el que està passant i perquè tots estem venent el mateix producte, anem a fer conjuntament broma del que ha passat. I llavors la primera marca en decidir fer un comunicat públic, comunicat entre moltes cometes, ha estat Fenty Beauty, que ha publicat un mem, que és el famós mem dels tres Spidermans assenyalant-se entre ells, però en aquest cas són els quatre pots d'eye patches que són idèntics però de diferent color.
4: Molt bé.
5: I llavors han fet broma com dient, som plenament conscients que tots estem traient el mateix producte.
4: I com es nota que aquí hi ha una persona que té 25 anys com a molt?
3: Literal.
5: Ella ha entès perfectament, sí, o sigui, el CM...
4: Has entès el que havies de fer.
5: El community manager ho ha entès perfectament, sí, i li haurien de pujar el sou.
4: Sigui el quin sigui.
5: Però el millor de tot és que Fenty Beauty ho ha publicat al seu perfil i ha decidit compartir-ho amb els perfils de les altres marques i llavors tots han fet cross-post.
3: En sèrio?
5: Exacte, llavors si tu entres a qualsevol dels quatre perfils trobaràs aquest mem dels Spidermans, en aquest cas en forma de pot d'eye patches. No, és increïble. I llavors què ha passat? Que han dit, mira, Huda Beauty seguirà, també van decidir seguir-li el rotllo a Fenty Skin, i ha publicat un reel en què es veuen els quatre pots com si fossin unes noies gravant un documental, i on posa: jo i les meves noies, quan ens truquin per parlar en un documental sobre un fabricant en concret. I llavors sembla com que sigui una escena dramàtica en què estan explicant, doncs, un drama que han viscut conjuntament i que els ha ajuntat. I són aquests potets també d'eye patches. Cosa que està molt i molt bé perquè han decidit jugar a favor una situació que era terrible per ells, que és vendre com a innovadors un producte que no ho és.
4: No, no ho és gens.
5: No ho és absolutament gens.
4: Molt bé, a mi m'agrada quan la gent pensa una mica i va una mica més enllà i sorprèn.
5: Sí, perquè, bueno, és com aquests, com dimanes
4: ara
5: de Twitter.
4: Ara vull comprar i abans no. Quina ràbia.
5: És que jo tinc ara la necessitat.
4: Vull. Sí, ara ho vull.
5: A mi és que m'agrada, els de la Rihanna.
4: A mi també.
5: Jo tots els productes que he tingut de Rihanna m'han funcionat molt.
3: Bueno.
5: Tenien uns lip gloss d'aquells que et posen els morros com Carmen de Mairena, que te'ls fots al llavi i et piquen.
3: Ai, m'encanta.
5: Que és com desagradable i agradable alhora.
3: Sí,
4: sí, però perquè saps que t'estàs veient super...
5: Exacte.
4: Però alhora penses, me vull matar.
5: Bueno, i potser sembles tuteta, saps? Vull dir-te, la
4: sí,
5: gent des de fora diu aquesta s'ha posat mig quilo de lip gloss als llavis o s'ha punxat i li ha quedat fatal.
4: I li està fent mal, de fet, li està fent mal.
5: Li està fent efecte.
4: Està patint.
5: En qualsevol moment s'apropa a mi i li exploten els llavis davant la meva cara, no? Una mica. Sí. Però bé, llavors, què ha passat? El que ara mateix tothom es pregunta és en quin moment les quatre marques, que a més són quatre marques grans, han tingut aquest problema de amb el fabricant de l'envàs com per tots treure exactament el mateix. La principal explicació és que les marques es van posar en contacte amb el mateix fabricant de packaging perquè es veu que fan com uns showrooms en què la gent que es dedica la gent que es dedica a crear doncs, nous envasos o noves formes de presentar productes fan showrooms on conviden a les marques grans perquè els hi compren.
4: Però no m'agrada perquè llavors clar que sempre hi ha el mateix a tot arreu, ningú pensa.
3: I el productor de tot això no pot dir
4: Ho ha comprat
3: l'altre.
5: El que jo crec és que algunes...
4: Sí, home, no guanya ni una quarta part dels diners.
5: No, però sí que és veritat que si tu pagues l'exclusivitat d'un producte, llavors, òbviament, el fabricant en qüestió pot dir, vale, ok, però tu em pagues tants diners i jo et reservo aquesta patent com només per tu.
4: Sí, però les marques acceptaran això. Estem parlant de que hauran de pagar molta part d'exclusivitat.
5: Clar, en aquest cas, jo crec que a les marques els hagués anat bé fer-ho, perquè és un packaging realment guai. I tu estàs pensant en comprar-te uns iPads que no volies només perquè t'ha fet gràcia el Grindr
3: aquest. I no saps de quina marca.
5: Clar. Llavors és com curiós. I també creuen que les marques ja sabien que no tenien l'exclusivitat, s'han posat d'acord una mica com per fer-ho totes alhora i generar com aquesta trama de que hi ha hi ha d'haver un geni del màrqueting darrere d'una de les marques com a mínim per posar-se en comú amb tot plegat. Jo crec que potser ha anat més per aquí perquè si no em sorprendria que no ho haguessin previst o que no s'haguessin avançat als llançaments de les altres marques.
3: Yeah.
5: Però bé.
3: Sí que és el que potser han decidit fer un macromoviment de màrqueting i dir som-hi a per totes.
4: Sí.
5: Jo crec que va més
4: la primera.
3: Que és casualitat de la vida.
4: No, casualitat no, que clarament hi ha hagut un showroom d'aquests, tothom ha comprat el mateix i un sabia que l'altre ho traia aquell dia i ho han tret, però no per màrqueting.
5: O potser sí que és veritat que s'han trobat que els llançaments han anat molt seguits i han dit, mira, bueno, ja no ho
4: potser,
5: podem ni dissimular.
4: I clar, i potser és realment nou i a tots els hi ha arribat el paquet al mateix moment, més o menys. Llavors, clar, tothom ha hagut de treure més o menys al mateix moment.
5: Sí, però bé...
4: No crec que s'hagi... Que sí, les marques poden ser en contacte per fer això, jo, la veritat.
5: No, i més si són tan competència. Jo crec que va més com que han coincidit i han dit anem a treure com ferro a tot plegat perquè la gent, òbviament, s'ha adonat que tots estem traient exactament el mateix.
4: Sí,
5: però
4: bé,
5: ha funcionat molt, la veritat.
4: A mi m'ha agradat.
5: Sí. I, per cert, tu estaràs molt contenta, Gala, perquè en una de les botigues de maquillatge més grans que existeixen, que comença per S i acaba per Éfora,
4: Sephora,
5: doncs arriba una marca que comença per R i acaba per Ode, de la Hailey Bieber.
4: Tia, avui és 29, demà.
3: I
4: demà!
5: I aniràs a comprar alguna cosa?
4: És que demà hauré cobrat, aquesta és la putada, que crec que demà cobro.
5: Doncs sí que ja aniràs, no?
4: Vaya putada, però és clar que ja aniré, però estaré allà a les 8 del matí.
5: I quin producte et compraràs? Perquè clar, tenen molts productes icònics.
4: I serà tot, no sé si serà tot.
3: Potser al principi hi ha poca cosa.
5: Lip gloss es deu haver-hi, segur.
4: Jo em compraré un d'aquests de les llavis, segur.
5: Però amb funda de mòbil o sense funda?
4: Sense, tia, animal. Tu saps el que val la funda del mòbil?
5: Quan val?
4: Com 50 pavos o 60. I la meva funda, que se'm va trencar, vaig haver-la comprar una d'urgència i val el mateix. Al igual la canvio.
5: No.
4: No, hombre.
5: Doncs bé, fins aquí una mica el tema de la publicitat, però he descobert també la publicitat comparativa, que un dia us l'explico, i posem alguns exemples d'anuncis xulos. M'ha funcionat
4: molt,
5: eh? Tot
4: el de merdes comparades és l'hòstia sempre, perquè jo a la uni feia literatura comparada i va ser la meva assignatura preferida, encara ho és a dia d'avui.
5: Doncs ho fem. Un dia d'aquests fem una secció de publicitat i de campanyes de publicitat que s'entraven com en atacar la competència.
4: M'agrada.
5: Sempre ens funciona.
3: Sí. 100%.
5: Doncs vinga, fins aquí les notícies, nois.
3: Perfecte.
4: T'estàs enamorada?
5: No, la veritat.
4: Joder.
3: La dediquem a veure si t'acabes.
4: Vale.
3: Com l'Olivia
4: ha dit. Havia de dir que sí.
5: Ah, sí, estic molt enamorada, de fet. O sigui, no puc amb mi de l'enamorada.
4: De nosaltres?
5: No.
4: No, Mariona, és a dir que sí.
5: Oh. Vale, de vosaltres.
4: Pots remar a favor!
5: Estic tan enamorada de vosaltres.
4: So easy to fall in love, com va dir l'Olivia Dean.
5: Oh, mi todo.
4: De nosaltres.
5: Ui, ui, ui.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Corpadí. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Passa un minut d'un quart de 5 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel
2: i la Gala Castelltort.
1: I que comenci secció també vol dir que recordem el número de telèfon. Alberto?
2: C67 07 61 16. C67 07 61 16. És el número de l'amor.
1: De l'amor i de tot el que vulgueu. Ens podeu enviar missatges de tot tipus.
2: No, perquè és el número del Love. Saps?
1: Vale, podem presentar la seccionista o estarà fent el burro molt ràpid?
2: Vale, perdó. Presenta-la, fot-li.
1: Jordina Cot, com estàs?
3: Hola,
1: la nostra perfecta preferida.
3: Quina il·lusió de tornar aquí amb vosaltres. Com esteu?
1: Només faltaria. Estem molt bé. Molt bé. Amb ganes de que ens expliquis tot el que ens has d'explicar com a ineptes en la moda. Sí. Tu ens posaràs llum a la foscor.
3: Sí, a veure, doncs avui he tornat precisament per parlar una miqueta de tot el que són tendències de moda, ara que hem entrat en aquesta estació tan preciosa i que m'encanta a mi, que és la tardor.
1: És la teva preferida?
3: Sí, perquè sóc una Escorpió.
1: Ah, vale.
3: Baby.
2: Hala, quin dia vas néixer?
1: Escorpió, què és això?
3: Tia. Sóc d'Escorpí, del signe del zodíac.
1: Vale, però Escorpí què és?
2: Fugaz, en plan.
1: No, amore, quin mes?
3: Ah. Octubre-novembre.
1: Vale.
3: Jo soc del 30 d'octubre.
2: Hola!
1: 30 d'octubre, com
3: sí,
1: me havia.
3: El dia abans de Castanyada.
1: Oh, molt que bon bé, dia. Molt bé, bon dia. Sí.
3: Llavors, clar, a mi la Castanyada i la tardor m'encanta. I quan comença a venir fred, doncs jo sóc feliç, la veritat.
1: Molt bé.
3: Perquè ja no podia més amb aquesta calor aquí a Barcelona, no es pot estar.
1: I avui demencial perquè plou, però jo noto que hi ha una mica de canvi de temperatures, sí. I això sempre s'agraeix.
3: Sí, doncs a veure, anem a fer una mica de repassadeta de totes les coses que anirem veient aquesta temporada, doncs, peces de roba que veurem més, colors que veurem més, així que, bueno, comencem, vale?
1: Som-hi.
3: Una de les coses que ve trepitjant molt fort aquesta temporada són les camises de quadres de flanela, les tipus llenyataire.
2: Sí. Oh.
3: Sí, jo és una tendència que pensava que tardaria a tornar i està tornant fort, i les veurem tant posades normal, així obertes, com lligades molt a la cintura. Això també és una altra com microtendència que s'està posant molt de moda, el de portar coses lligadetes a la cintura, i la veritat que m'agrada molt, tant camises com podem veure també jerseiets finets, no de punt, i li dona un toc així diferent a l'outfit, no? Si vas molt bàsica, doncs et lligues el jersei a la cintura, ja veureu que es portarà moltíssim.
2: A mi m'encanta aquesta tendència. De fet, el 2020-21 jo en tenia moltíssimes perquè també estava molt de moda,
3: sí,
2: i les vaig llançar perquè les vaig rebentar, tia. Rebentar. Però el guai és que pots pirlar-li...
3: Exacte, jo les que tinc són de mon pare o de la meva mare quan eren joves. Sí, és que són camises que no envelleixen. I
1: quan... Jo de quan era una lesbiana masc.
2: Veus, per exemple...
3: també.
2: Aquestes camises estan a tots els armaris de tot.
1: De tothom. Tothom en té, sí, tothom en té una.
3: Per això, a vegades no cal ni comprar-les, com no. La busques i ja la tens.
1: Molts cops no cal compres així.
3: Exacte, i passa amb el mateix també amb les faldilles de quadros que tornen a tornar. Tornem a estar amb les faldilles de quadros. Sí.
1: Ens encanta una faldilla,
3: Que a mi m'agraden molt. A mi m'agraden molt i també és una tendència que va i torna i moltes tardors les veiem. Però ara tornen amb força, les veureu moltíssim, sobretot ara que estem com transicionant i sobretot queden molt mones amb una part de dalt com més curta, tipus un crop top o alguna cosa més senzilleta, veieu així?
1: A mi m'encanta perquè fan de castanyera.
3: Sí, tio.
1: I res funciona més a mi que la castanyera.
3: Flow castanyera, literalment.
1: Flow castanyera, és això.
2: De quadres llargues,
3: Sí, de quadres llargues. Es portaran més llargues que curtes.
1: Recessió econòmica.
2: Sí, recessió econòmica,
3: exacte,
2: ja ho vam dir.
3: Exacte, tot torna, sí.
2: Quin horror, però bueno, a mi m'encanten les faldilles, però ojalà tenir-ne una.
1: Pues compra-te'n una.
2: Ja, però... no sé si me portaria la faldilla.
3: No. Home, et quedaria bé, jo crec.
2: Ja.
3: Mola, té un toque.
2: Ho mirarem.
1: No ho facis, Queda raríssim.
2: Ala, que dolenta.
1: És el que hi ha.
2: Ets la policia de diversió.
1: No, sóc misògina, clarament. 100%. O homòfoba o alguna cosa així. Però és veritat que a mi em sorprendria molt veure't a tu amb una faldilla.
2: Aniria... Tinc una faldilla escocesa, de la meva àvia.
3: Pues ja està.
1: A mi em sorprendria.
2: Però va amb el rabo l'aire, diuen.
1: Llarga, així, amb flecos i
3: que
1: tot.
3: Aireixi, que aireixi.
1: A mi m'espantaria.
2: Doncs aniré amb el rabo l'aire i t'ensenyaré, t'aixecaré així. Uah!
1: Perfecte, així m'escandalitzo per una altra cosa i em transformes en una woke.
2: Veus? Següent tendència, Jordina.
3: Seguim, nens, aquesta us encantarà. Bueno, seguim veient, igual que la temporada passada, i segueixen fortíssim els mocassins.
2: Oh.
3: M'encanten. Jo, és que és un bàsic d'armari per mi. Jo no puc viure sense uns bons mocassins de pell.
1: Sí, sí, és que són molt macos.
2: Increïbles, però increïbles, m'encanten.
3: Sí, i sobretot aquest any tornen molt aquest estil de mocassí que és com una mica arrugadet.
1: Ai.
3: Si us fixeu, bueno, els que pugueu veure les fotos, no? Que tenen com la punta arrugada.
1: És que i coneixes alguna marca que els facin bé?
3: Marques que els facin bé. A veure, jo més que marques, sobretot si els podeu comprar, compreu-los de pell. Mm. Perquè us duraran més. La pell és un material de millor qualitat i que sempre es pot pues, enllustrar i la pots... Mm. És un calçat que et durarà tota la vida si el cuides bé.
2: A veure, si no, una marca així com molt típica és Cebago de tota la vida.
1: Però, i catalana?
2: No tinc ni puta idea.
3: No, catalana. Alojas és catalana?
2: És catalana.
3: Alojas?
1: A veure, que no sigui Inditex. No ho sé. Ara t'ho miro.
3: És que ara mateix... Però bueno, si no, tombeu pel barri una mica i si veieu qualsevol sabateria que tinguin mocassins de pell, és igual la marca, que veieu que siguin bons, doncs pelante, perquè això és que és un bàsic d'armari i mai passa de moda. O sigui, i si marxa, torna a venir al cap d'uns quants anys.
1: Sí, això és així.
3: No els llanceu mai i aposteu per uns bons mocassins, que sempre. I també els veiem molt aquesta temporada, sobretot com, diguéssim, de vellut, de pell girada.
1: Oh, m'encanta.
3: Sí, marronets molt fosc o també aquest color pell clareta, diguéssim. També es porten moltíssim i veurem molt aquest tipus de material també en faldilles, en jaquetes, a la pell girada, sobretot.
1: És que està funcionant molt la pell girada últimament.
2: Sí, no m'agrada gens.
1: No, s'embrut molt. A mi no m'agrada perquè s'embrut.
3: Sí, és veritat que és delicat, s'ha d'anar molt amb compte, sobretot amb les sabates, perquè si són d'un color clar...
2: Si se
1: t'embruten... Lo bo de la pell és que tu li fots quatre potingues i queda com nova.
3: Sí, quan és pell brillant, sí.
1: En canvi, si la gires, és el pitjor que et pot passar mai.
3: Literalment. No ho sé, algú que buscava alguna cosa. Innovar o no tenia diners per enllustrar, no? Suposo.
2: Tenim més sabatetes.
3: Sí, tenim unes altres sabatetes que també les veurem moltíssim. Són les ballarines.
1: Ai, mones.
3: De tots els tipus i estils que us pugueu imaginar.
1: És que, a més, ara s'estan posant de moda aquestes ballarines.
3: Les sabis. Les del dit.
1: No, aquestes per mi han passat, tot i que m'agraden, però per mi han passat un punt.
3: Per mi estan en el punt d'aquí, per exemple, jo sóc amant de les tabis i per mi són el meu bàsic ara
1: clar,
3: mateix.
1: Clar, tu pots... Això mateix.
3: Saps? Com a bàsic de la gent que com una moda passatgera i hi ha gent que se les ha apropiat ja com un bàsic.
1: Molt bé.
3: Per mi és aquest cas.
1: Això t'ho compro. No sé què estava dient. Ah,
3: quines
1: sí.
3: Quines ballarines, deies?
1: Totes aquestes que són com més esportives, que en el fons també són pràcticament ballarines.
3: Ai, vale, sí. Tipo com si fos una...
1: L'espuma.
3: Exacte, l'espuma, Adidas, tot això que és com una mena d'esportiva, o sigui, de bamba, no? Però sí, retallada en forma...
1: Sí,
3: tot tipus de ballarines. I ara també les veurem molt amb una miqueta de talonet.
1: Ah, vale.
3: Com si fossin... Per això no la típica ballarina plana com la que porto jo avui, sinó amb una miqueta més de talonet. Les veurem molt,
1: mona.
3: També, tipus tabi, tipus ballarina normal.
1: També, faldilles amb ballarina.
2: Ets homòfoba.
1: Clar. És broma, és broma.
3: Sí. I passant a abrics, perquè això... Jo sé que encara no fa fred, perquè aquí en aquesta ciutat costa que arribi.
1: Costa molt, però, però arribarà el fred.
3: Oh, no puc, però bueno.
1: I el fred no ens pot pillar les previngudes.
3: Exacte.
2: Prohibida la fred a Barcelona, és increïble.
3: Literalment prohibit. O sigui, jo, que sóc de poble més de muntanyes, com... No, o sigui, és el que porto pitjor de viure aquí, us ho prometo.
1: Normal.
3: Però bueno, el dia que arriba el fred hem d'anar tapadetes i... tornen molt fort també les gabardines.
2: Boa,
3: un bàsic d'armari. Jo les adoro. Pots anar amb un outfit tot tirau, et poses una gabardina
2: i, el rotllo,
3: i és que t'arregles instantàniament això i uns mocassins i ja estàs. O sigui, són xulíssimes. Les veurem de tots els colors, marrons, beige, negre, blau marí, de, com vulgueu. Igual que també els abrics llargs. Això ja quan faci una mica més tirant cap a l'hivern.
1: Ara ens volem morir, ara.
3: Però sí, sí, els abrics llargs els seguirem veient molt.
1: Són molt elegants. M'has fotut una hòstia una mica més i m'han vist a la conxinxina.
2: Sóc jo, loca, mira, aquesta tia sóc jo.
1: L'Alberto.
3: Sí, som tu i jo igual,
1: Ho treballa molt, això.
3: A mi em funciona.
2: Són ideals. A sobre... Això també és una peça que crec que si rebusques una mica l'armari del teu 100%, pare, del teu avi, 100%.
3: Sí, sí, no us en compreu. Obriu armaris de casa que trobareu totes aquestes coses que estic dient perquè són bàsics que és això.
1: Genuïnament bàsics.
3: Cada X anys tornen. Llavors...
1: Bàsics de veritat, no com els 40 tops de diferents colors de Zara, que això són... Màgic, sí.
2: El guai és que tu als armaris de casa pots entrar, agafar el que vulguis sense cap mena de permís i emportar-te i fer-te teu de tota la vida de Déu.
3: Totalment, totalment.
1: Molt bé.
3: Evidentment, jo estic intentant evitar ensenyar-vos micro tendències perquè, estic en contra totalment i segon, que és això, en plan, no vull parlar de marques, sinó parlo de coses més en general que funcionen per tothom o que més o menys tothom es pot adaptar al seu estil de vestir, no?
2: Són fàcils de trobar de segona mà, de primera mà,
3: tot l'any. Exacte, no us vull venir a dir, no, es porta el bolso X de tal marca. No, no, no vull això.
1: Jo aquestes jerseis llargs, tota aquesta merda, no ho porto. Perdó, merda no, respeto, però les gabardines a mi no em funcionen gens. En canvi, sí que em funcionen molt els jerseis.
3: Sí, totalment. Una altra cosa... Jerseis, a veure, ve el fred, tornen els jerseis, però és veritat que ara hi ha una clara tendència en tot el sector de tornar a les fibres naturals, és a dir, el cotó, la llana, tot això, i cada cop s'està com rebutjant més tot el que és el polièster i fibres sintètiques, que a mi em sembla fenomenal perquè jo les odio, perquè suo moltíssim. Llavors, jo tot el que sigui cotonet i llana...
2: Transpirar.
3: Pelante, sí, transpirar. I la veritat és que és un... És una molt bona cosa perquè podreu trobar jerseis de molt bona qualitat. Potser haureu d'invertir una miqueta més perquè són materials més cars.
1: Dura més.
3: Són jerseis que us duraran tota la vida. Així que aposteu per buscar bàsics que siguin de bona qualitat i que us durin no només aquesta temporada, sinó moltes. Perquè és això, un jersei gris de llana, és que cada any es porta, no?
1: Sí,
3: cada any
1: està totalment.
3: Cada any està en tendència. Llavors busqueu això. Jo us animo moltíssim. Després, una altra part de baix que seguirem veient moltíssim també són les bermudes, tipus traje, o tant tipus jeans amb bermuda, com d'aquest estil de traje tallades. Sí, queden superxules, tant amb botes com amb mocassins, amb ballarines, amb bambes, és que queden bé amb absolutament tot. També els hi podeu posar uns mitjonets, que els mitjons també són una altra cosa que veurem molt aquesta temporada. Mitjons de colors, amb estampats, de ratlles... In amb els mitjons, que es vegin.
1: M'encanten els mitjons.
3: Que es vegin molt els mitjons. Això és una cosa que ja s'ha portat aquests dos últims anys i ho seguirem veient moltíssim, també.
2: Fa com un parell d'anys va sortir una notícia a 3CAT que era com... la generació Z porta mitjons llargs i els millennials curts. I em va fer molta gràcia aquest
3: dato. És veritat. És que saps què passa? Que jo he anat transicionant. I jo, quan era adolescent, es portava... Us en recordeu? L'anar amb el tobill... Com et diu això? El turmallet a l'aire.
2: Sí,
3: amb els... I piquis d'aquells i que no es veiés com ni un mil·límetre de mitjó. I ara sóc totalment al contrari. Jo sempre que puc es vegin els mitjons.
2: Mitjons alts.
3: M'encanten.
1: És així.
2: Són tan graciosos, també.
1: Són els millors, els mitjons.
2: Una funda pels peus. És que...
3: Ai, sí. L'altre dia em van enviar uns d'una marca que és catalana, que els fan aquí, que es diu Bajalana Socks, i tenen de tan divertits. O sigui, són superxulos.
2: Doncs els buscarem, també. Escolta, sí, colors de temporada, que hem parlat molt de peces, però ara també falta saber quin color és el que
3: exacte.
2: Hem de portar.
3: A veure, tardor significa, ja sabem tots, més o menys quina gamma cromàtica hi ha, no? Colors d'aquests de tardor, marrons, càlids, granates...
1: Aquests mitjons que ens has ensenyat, perdona, eh?
2: Són perfectes.
1: Per tallar-te.
3: Són increïbles.
1: Perfectes!
3: Són increïbles. No sé si els podeu ensenyar vosaltres.
1: M'encanta.
3: Si no, busqueu aquesta marca.
1: Busqueu-lo.
3: A més, local brand, o sigui...
2: Perfecte.
1: Molt bé, moltes gràcies.
3: Sí, apunteu, Bajalana.
1: Ara sí, perdona, colors?
3: Sí, colors. Això, hem vist molt el marró, sobretot l'any passat, el marró fosc estava a tot arreu. El seguirem veient, evidentment, perquè no hem de llançar les peces que ens vam comprar l'any passat. Però hi ha un color que... Bé, que el veurem molt, i és el verd oliva.
1: Oh, m'encanta el verd oliva.
3: No m'ho esperava gens, i la veritat que ara que ho veig és com m'encanta. I crec que quedarà superxulo, sobretot en accessoris, algun punt de l'outfit que sigui d'aquest color, no?
2: Verd oliva, eh? Home, sí.
1: M'encanta el verd oliva. Jo quan era petita sempre pintava amb aquest color.
3: Sí,
1: m'encanta, és preciós.
3: Doncs ja veureu que a partir d'ara el començareu a veure a tot arreu, les influencers, tot. Tothom portarà una coseta d'aquest color, algun accessori, algun
2: ixim. Doncs hem de buscar alguna cosa verd oliva.
1: I aquest bolso preciós.
2: Jo no sé què tinc verd oliva. Bueno, ja
3: a mi m'agrada molt. És veritat que no és un color que a mi em quedi especialment bé, em queda millor el marró, però bueno.
2: És que el marró...
3: Sí, això també és una cosa que jo dic, en plan, per molt que estigui de moda ara un color o estigui super en tendència, si tu no et queda bé, tampoc cal que t'obligues a posar-te.
1: I si t'agrada i no et queda bé, te'l fots igual.
3: Ah, això també, això és veritat.
2: Jordi, està tirant el temps de sobre, però hem vist que tenim tendències que moriran rapidíssim.
3: Sí, si voleu...
2: Ens en fas un parell, si no?
3: Sí, exacte.
2: La que tu tris, la que et fa més ràbia. Que...
3: Exacte, us he explicat això, tendències que són poc passatgeres, però us vinc a explicar algunes que jo crec que sí, que en dos dies caducaran, per tant, sigueu-ne conscients i aneu al tempo per si us compreu coses, vale? Hi ha unes samarretes que... veureu molt, les ha portat Hailey Bieber, les han portat moltes influencers, que són aquestes samarretes tipus béisbol, que és com la part exacta.
2: Ai, això està molt de moda ara.
3: Sí, es porta moltíssim.
2: Però molt heavy.
3: Sí, Pot ser un bàsic d'armari si te la fas teva, però si te la compres com perquè la porta tothom i ja està, és que te la posaràs dos dies i no te'n cansaràs. I crec que les veurem molt, molt, molt, molt i les avorrirem moltíssim.
2: Què més? Anar a comprar-ne una,
3: sí,
2: jo.
3: Pues no. Passa el mateix amb les jaquetes tipus napoleòniques, Napoleó, que són aquestes jaquetes...
1: Ah, però és que això es veia a leguas.
3: No, no, és que això...
1: És horrible, o sigui...
3: Bueno, a mi no m'agraden personalment, hi ha gent que li agraden, però és que això d'aquí dos dies ho avorrirem moltíssim, jo ja ho he avorrit.
1: I una última cosa?
3: I també el color aquest turquesa, que s'ha posat molt de moda també aquests últims mesos. El seguirem veient aquesta tardor, però és veritat això, tenir en compte que és un color, per això, molt trendy, que ha fet un boom molt gran i que és probable que d'aquí 4 dies
1: ens encansem.
2: El color
1: ens
2: turquesa encansem. És el baby blue? No,
1: no, és que el baby blue
3: és
1: preciós.
3: Fort. Vale. Sí, seria com aquest... Sí, més fort que el baby blue. Es va posar molt de moda perquè Paloma Wool el va posar com de moda i el va fer molt seu i tothom li ha copiat. Llavors ara veiem aquest toc de color a tot arreu.
2: Vale, doncs aneu-me al tanto. Albert Oliva, hem d'anar cap a Albert Oliva.
3: Sí, exacte.
2: Escolta, Jordina, moltíssimes gràcies per venir a fer la teva recomanació de tardor.
3: Ens ha encantat. A vosaltres. A veure si torno un altre dia i parlem de més coses de moda. A mi m'encanta.
2: Escolta, fem un throwback tu i posarem una cançó fantàstica que et portarà al millor moment de la teva vida, segurament.
3: A veure.
2: És Replay de Liaz.
3: Oh!

0: play.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Estàs sentint el Love.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Nou, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Your husband is coming.

0: de Love. Com esteu? Esteu bé, família? Hòstia, Albert, què, bro? Parlaràs? Salva'm una mica, això. Vale, vols jugar aquest joc, eh? Vale.
1: Para,
0: Albert,
1: que
0: salta. Parla, tio! Que m'espanta! Que no s'anirem, m'espanta!
1: Per què? Sí, en la vida a vegades és això,
0: perquè
1: també.
0: Perquè saltarà una emergència nacional.
1: Aquí que salta? Si no salto ni jo. Mira, si estic aquí apalancada a la cadira. Saps què em falta?
0: Què?
1: Un cafè, tio.
0: A mi també.
1: Sé que em falta cafeïna al cos, ho noto.
0: Jo també ho noto dins meu.
1: Però bé, escolta, moment de d'esbarjo, moment de...
0: Ah! Que esteu fotent!
1: De passar-ho
0: bé. Apagar les llums! Ja. M'estan fent tonteries amb les llums, ja!
1: Com dèiem, moment de passar-ho bé, de ser, de que arribi l'esbarjo i de fer-vos cas a tot el que ens heu dit, el 667... 07 61 16, sí, 67 07.
0: 07 61 sexe.
1: Número de telèfon del programa. Ara, però, avui, crec que toca fer coses divertides. Per tant, informatiu divertit, no? Hem obert els diaris de l'última setmana i hem fet una petita recopilació dels titulars més surrealistes que ens hem anat trobant per comentar-los aquí amb vosaltres.
0: Que bé,
1: així que
0: no?
1: Prepareu-vos. Us recordem el número per si heu trobat un... petit anunci que creu... Bueno, una petita notícia, perdó, que creu que sigui digna de ser comentada.
0: 667-07-61-16.
1: Perfecte, doncs et sembla si comencem.
0: Som-hi.
1: Llegeix el primer titular.
0: Un casament acaba en batalla campal a Ourense després que la núvia sigui infidel als lavabos i trenqui la vaixella.
1: I lo dolent...
0: amb tot. Tot hauria començat a partir d'un acord prematrimonial en què ella li exigia al seu futur marit 40.000 euros per regals de la boda, problemàtica de bones a primeres. Això hauria portat a una discussió creixent on s'haurien sumat els familiars per acabar amb insults i agressions físiques.
1: Llegeix.
0: Enmig de la discussió, per alleujar l'angoixa i l'estrès que comporta tot això, la núvia se n'hauria anat al lavabo per desfogar-se amb un dels empleats de la casa rural on se celebrava la boda.
1: Reina! I reina! I reina! Reina! Reina! Voilà! Estimo, però estimo, eh? Com has decidit perfecte que te'n fas amb el teu nòvio i te'n vas al lavabo, treus la tanga de sota el vestit, te tires a l'empleat de la casa rural i te'n vas tan panxa cap a casa. Uau! S'ha quedat amb vos, mi col·lega d'Ourense.
0: No m'ho mereixo.
1: Ojalà ser ella.
0: Oh, tant de bo, no. Albert.
1: Vols saber-ho un pitjor?
0: Què?
1: Que el marit no es vol separar.
0: És broma.
1: No.
0: El marit, com ho saps?
1: Perquè ho posa.

0: no era una cursa literal, sinó que a través de recollir dades del seu esperma es valorava quin tenia més potencial i es feia una simulació en pantalla com si els espermatozoides estiguessin corrent. No és la primera competició d'aquest tipus i l'objectiu és conscienciar sobre el decreixent... sobre la decreixent salut fèrtil dels espermatozoides a nivell mundial.
1: Què?
2: Ho trobo una barbaritat.
0: No, una pregunta, vale, espera't un moment. Algú sabia...
2: Què?
0: Que els espermatozoides estan en perill d'extinció?
2: Jo no, però això s'ho han inventat.
0: Tia, no, segur que no. Si ho han dit a Hong Kong, jo m'ho crec.
2: Ja, i si tot el que diguin a Hong Kong és veritat.
0: Si fos dels Estats Units m'ho plantejo, però de Hong Kong jo m'afio. Hola, això vol dir que...
2: Això vol dir que tantes pantalles estan afectant el semen.
0: Tia, estic flipant. Estem cavant la nostra pròpia tomba.
2: A mi no m'hi fotis en aquesta lluita, no és la meva lluita.
0: La meva tampoc.
2: La teva sí.
0: Aquí he de fecundar, jo.
2: No sé, però està parlant d'espermatozoides i tu espermatozoides en tens,
0: sí,
2: jo no.
0: Però els meus acaben o al mar o al llençol.
2: Al mar.
0: Tia, clar, si et tires pel lavabo...
2: Ah, vale.
0: Clar, no,
2: pensava que... Bueno, res, pensava que te funcionava al mar.
0: No.
2: Saps que la radiació del mòbil afecta i per això no teniu semen?
0: Pues a tomar pel cul el mòbil!
2: Albert! Ah, vale. Uf.
0: No l'he tirat. Hòstia. Perquè...
2: No, però ja no seria la primera vegada. Crec que no toca gens.
0: Ai, diu que els científics diuen que és enganyós perquè la fertilitat no depèn només de la velocitat i els participants, clar, recordem que la masculinitat fràgil encara és entre nosaltres i els s'ho prenien molt a petxo.
2: Normal, és que ja només participant això.
0: Jo vull veure aquesta competició.
2: Pues busca-la, no veuràs un pene, eh?
0: Igual, home, ja ho sé, Gala Castelltort, ja
2: no,
0: ho sé.
2: No, però a tu t'agradaria, ja ho sé.
0: No.
2: Ja... Albert, si estàs rient! No veuràs un pito!
0: Jo ara vull que me facin una anàlisi de la meva esperma per veure si jo què sé.
2: Pues vés a fer, a donar-la.
0: No, a donar-la no.
2: Per què?
0: No, perquè collons, potser... Bueno, és problemàtic dir això.
2: No sé. El què?
0: Si no és woke...
2: No retiro. Què n'has de dir?
0: Que... Jo vull saber si tinc una bona esperma, clar, no ho sabré mai, tampoc.
2: Ah, bueno, això da igual, no? No és ni woke ni anti-woke.
0: Jo vull saber-ho només, perquè imagina't que jo, per saber jo com estic. S'ha d'anar fent, proves d'urologia.
2: Ja, però això vol dir saber com tens el semen.
0: Jo què sé, que es fan anar a l'uròleg en la meva vida. Hauré d'anar-hi, potser.
2: Aquí sí.
0: 667-07-61-16.
2: No, a veure, tampoc no pots preguntar a tothom tots els teus dubtes.
0: Què prefereixes, que contamini el planeta amb el ChatGPT o que pregunti els oients?
2: Que ho busquis a internet.
0: És el mateix, perquè ara la IA t'ho pregunta també.
2: Ah, vale.
0: A quina edat he de començar a anar a l'uròleg? Soc una persona que té penis. Llavors vull saber...
2: No, clar, si vas a l'uròleg...
0: Clar, bueno, però jo què sé. Vull saber a quina edat he de començar
2: Perdó,
0: a revisar-me.
2: Perdó, les dones també poden, soc...
0: Transfuga.
2: Ah, la Jana, que m'està renyant perquè es veu que estic sent, bueno, el pitjor de la història de la humanitat.
0: Però podem... Algú ha contestat ja? Jo vull saber-ho. Necessito
2: sí?
0: saber-ho perquè tinc...
2: A veure què diuen.
0: Jana, tenim resposta dels
2: sí,
0: nostres...
2: La Jana diu que sí, que l'està enviant pel grup. Que ràpids, tio. Sou molt ràpids, Loftis. Moltes gràcies. Que monos, tio.
0: Sou
2: enviant
0: cookies,
2: missa.
0: La veritat, sou cookies.
2: Som molt cookies.
0: Anem llegint la següent notícia, mentrestant?
2: Sí.
0: Tu, eh?
2: Ah... Em deixes llegir, que m'estan preparant per la trama? Enxampen una funcionària de justícia que dedica la seva jornada laboral a anar de compres a un centre comercial. Bueno, uns periodistes la van seguir de lluny per gravar tot el que feia i van descobrir que feia de tot menys treballar, no? Tenim un àudio, de fet.
3: Va andando lento, mirando los escaparates de las demás tiendas.
4: Ha salido a las 9:20, lleva más de una hora ya, sí.
2: Després s'hi van acostar per dir-li que l'havien gravada i ella va reaccionar negant-ho i després dient, fluixet, si us plau, no m'ho facis, això. Increïble.
0: Uau, ella és perfecta.
2: No, a veure, tot no pot ser perfecte. Jo això ho he fet, eh.
0: Tu?
2: Sí.
0: I jo, guapa.
2: A Seeky Love?
0: No, una altra feina.
2: Els collons, si no n'has tingut cap altre.
0: Sí!
2: El brote. Que mono, torna-ho a fer.
0: Sí.
2: No, no ho has fet així.
0: Jo un dia me vaig escapar de la feina per anar a comprar-me un M. Flurry.
2: De quina feina?
0: Oh. De quan treballava el B. Reixca. Perquè estava jo parxant i vaig dir, tu, i si m'escapo? Si no vaig anar amb l'uniforme i fa dos dies que estic aquí ningú sap qui sóc. I vaig sortir per la porta, m'haig d'enxufar un M. Flurry, amagada, perquè a veure si surt algú a fumar o alguna cosa i me veu.

0: i quan vaig a que vagi, doncs torno i vaig continuar perxant i ningú es va enterar, crec.
1: I si se'n van adonar, els és igual, perquè no agradaran l'empresa.
0: Home, clar.
1: Jo em vaig escapar del Love Dicat per anar-me a comprar aquesta dessuadora que porto, i amb la dessuadora ho he fet dues vegades, una amb una sabata del Barça, ho he fet molts cops.
0: No, anava a dir dues, no, guapa.
1: Ui, ui, ui, que em pica el puny. Ui.
0: No, però jo també m'escapo.
1: Ah, sí?
0: L'altre dia vaig escapar.
1: A fer què?
0: A comprar.
1: Què?
0: No t'ho diré.
1: Què vas comprar?
0: Que no t'ho diré, que em fa vergonya aquí.
1: Digue-m'ho.
0: Ho dic després.
1: Va, digue-m'ho. Bueno, això, la tia aquesta, una corrupta. Vinga, va, següent.
0: Següent. Detingut a Xile, un senyor que deia ser diplomàtic de la República de Lemúria, un país...
1: Què cony és això? S'ho ha inventat.
0: Efectivament, un país que no existeix.
1: Ah, vale.
0: La policia va aturar el senyor en un control rutinari i tot es va descontrolar quan ell va dir que tenia immunitat perquè era diplomàtic representant de la República de Lemúria, un país completament inventat. El senyor fins i tot tenia un carnet i documentació falsa del cotxe, segons la qual estava matriculat a la República Errante de Menda, un altre país que no existeix.
1: Aquest senyor és perfecte i tant de bo fer jo el mateix. A mi m'encantaria ser així de perfecta. El free will s'ha de fer servir més.
0: Quin país t'inventaries si poguessis fugir de la policia?
1: Jo... i tu?
0: Jo anava a dir Catalunya.
1: Pisca.
0: Coma!
1: No ho sé. Ets un feixista.
0: Però que era una broma!
1: No, perquè si te l'has d'inventar vol dir que no existeix. Per mi sí.
0: No, perquè és un altre concepte. Sabe o no la sabe?
1: Jo, República...
0: De la Kingdom Aliens.
1: No, no seria tan cutre.
0: República...
1: Alguna cançó d'Oques Grasses segurament de agafaria. Cool. Que te lo metes por el culo aquesta secció. Vinga, va. Jo crec que podem posar una mica de música.
0: Va, va, què toca posar una mica ara de què? De cúmbia?
1: No. Ah, sí. Però primer... Vull que... Bueno, vull que me la presentis tu.
0: Per què?
1: Perquè sí, perquè vull veure com ho pronuncies.
0: Una cúmbia amb el Guillem. Muixca...
1: No, hi ha un entre parèntesis.
0: One versus one.
1: Molt bé.
0: Muixca i Guillem Gisbert.
1: Molt bé.
0: Que soni ben fort.

0: Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicar.
1: Falten 7 minuts per les 5 de la tarda. Recta final del programa!
2: No us imagineu com està l'Alberto, eh? Família és molt desagradable. Està fotut, bueno, li estic veient el colló.
1: No.
2: Sí.
1: Tampoc tant. Escolta.
2: Albert, si ho toco, és un colló.
1: Ja sabeu que ens podeu enviar cançons al 667-07-6116, cançons per donar la benvinguda a la tardor.
2: Molt bé. Demà pel Love serà un gran dia, però com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'Eva, @ Som i Eva.
1: I si
2: Som Eva, barra baixa.
1: En quina posició estem fent el programa?
2: No. És que no us esteu imaginant. L'Alberto, ho podries descriure per ràdio, eh?
1: Tia, és que és impossible.
2: Com coi
1: dius aquesta postura? És com fent un rom amb les cames i amb el cap entremig.
2: És molt desagradable. I jo li estic veient un colló marcat.
1: Sí que és veritat que se'm marca un testicle. Però bé, noies, us trobarem a faltar. Que vagi molt bé aquesta tarda de pluja. I ara sí que podem marxar fins demà, no?
2: Ah, sí, molt, molt, molt.
1: De l'or! Ja!

0: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvinguda a Catalunya. Ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
2: Podem garantir altes dosis de flipament de Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
1: Sortiu d'entre el fum i apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: Doncs ja hi som un dimarts a la tarda més fent-vos companyia aquí Nota de Veu. De fet, hi som els dimarts, els dilluns, els dimecres i els dijous. Els divendres ja no, per un tema que és que comença el cap de setmana amb la DJ Trapella, que ens alleugereix d'aquesta càrrega d'haver de fer un diari, Aina.
1: Doncs sí, ens fa molta il·lusió, a més que som molt fans de la seva sessió dels divendres, és fantàstica.
0: Però som molt més fans de que no hàgim de fer nosaltres programa el divendres.
1: 100%, és un win-win.
0: Exacte.
1: És que, clar, és el que Catalunya espera, també.
0: Catalunya hi guanya,
1: clar,
0: això. No només nosaltres.
1: No,
0: què passa amb l'Aumut? Per què hem punxat aquesta cançó que es diu Eclipsi, que m'agrada sempre subratllar, que va ser la primera guanyadora de l'ICAT Volta. Llavors els segons van ser Saxeni, que són els convidats avui d'honor del Nota de Veu.
1: Amb Houston, a més.
0: Sí, que mola, perquè a més et peta el cap, perquè l'Aumut té una cançó que es diu Houston, i passava sovint aquella època aquí a la casa que la gent posava Houston al cercador d'àudio, tirava la cançó pensant-se que era la bona, la de Saxeni, i era la fake de Blaumut.
1: Això de què passava és mentida, segueix passant.
0: Què vols dir?
1: Perquè nosaltres mateixos ens ha passat mil vegades de punxar una cançó o l'altra al revés.
0: Jo des d'aquell dia, sempre que programo Houston, me l'escolto abans. Mai donis per fet que serà Houston de Blaumut, perquè pot ser la de Saxeni.
1: Doncs parlem de Blaumut perquè anuncien una aturada indefinida en què s'allunyaran dels escenaris per dedicar-se a la composició del seu pròxim treball. Abans, però, el Quintet vol acomiadar-se com és degut als fans amb un darrer concert a la Sala Polo de Barcelona el 17 d'octubre.
0: Carai, s'està portant això de les aturades, dels guarets, de les hivernamentes i tot plegat,
1: Ai, doncs sí. Però bé, és una aturada, en teoria, per acabar tornant. Per tant, els nervis, controlem-nos.
0: I a més, tenen nova mandanga, també, la gent de Blaumut.
1: Sí, estan preparant un pròxim treball.
0: Vale, és a dir, que és aturada perquè respon a un objectiu.
1: Exacte, tot i així, el fet de dir-ne aturada, no sé si tu et fa la mateixa impressió que a mi, però és posar-hi una etiqueta que fa pensar que pot ser una aturada més llarga del que potser acostumen a fer. No?
0: Sí, que no seran 3 mesos, 6 mesos, que com a mínim te'n vas a l'any, segurament,
1: exacte,
0: no?
1: Sí, segurament.
0: Jo he punxat Eclipsi, per l'ICAT Volta, tu amb quina et quedes de Blaumut?
1: Jo he escollit Houston, no sé si la de Blaumut o la de Saxeni, comprovem-ho.
0: Ostres, seria boníssim que ara fos la de Saxeni,
1: No ho sé.
0: A veure.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. A ICAT.
2: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: Si tu haguessis d'enviar una nota de veu, Aina, al teu propi programa,
2: sí,
1: demanant una cançó de Sexeni...
2: Uf, sens dubte, la Faràndula.

0: La faràndula, no et diré que no sigui una bona tria, crec que és de les millors lletres que tenen la gent de Sexeni. Avui el Nota de Veu a ICAT és full Sexeni, des d'ara fins a les 6. Suposo que en 50 minuts en farem prou per rebre les explicacions que Catalunya necessita.
1: Doncs sí, i tant.
0: Aquest matí he vist la Diagonal tallada amb gent demanant què passa amb Sexeni.
1: De fet, a la redacció se'ns ha preguntat moltíssim, de ai, què us explicaran avui, demaneu-los això, demaneu-los allò...
0: Avui és el dia de seguida, però abans, per entrar a l'univers d'aquest grup de Lleida que diu ara que s'atura de forma indefinida, triem les nostres cançons. Tu t'has quedat amb la faràndula, jo vaig d'indi per la vida, i la meva tria, i ells saben que m'agrada molt, sí, des del primer dia, és el títol més bonic i més llarg de la història de Sexeni. És baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat.

0: Jo em quedo amb aquesta eina. És baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat. Un tros de cançó que no sabem per què no va acabar de treure el caparró a tantes playlists com ens hagués agradat de trobar-la.
1: Tens raó, però per això la punxem al Nota de Veu per reivindicar-la.
0: A més, té la cosa futbolera, que també és com denominador comú a moltes de les lletres de Sexeni signades la majoria per l'Andrés Sánchez, que de seguida el saludarem, que el tenim aquí entrant a l'estudi. Però abans, va, completem la nostra tria. Tu amb quina hi vas ara?
1: Vinga, va, a mi una altra cançó de Sexeni que m'encanta és La Minya Mal.

0: I vaig jo amb l'última, estic notant que t'estàs quedant amb la part mainstream i jo de sobte sóc l'indie.
1: I hi ha cap problema per tirar les cançons mainstream?
0: Cap ni un, només faltaria. No. Jo vaig amb Houston, que també és una cançó que em va unir a Sexeni perquè va ser la que va ser triada en aquell concurs que deia I Cat Volta, segona edició. Abans ens hi hem referit. Hem punxat Houston de Blaumut.
1: Que fort! Avui sonen totes dues.
0: I ara Houston, la bona, la de Sexeni, la que va ser la sintonia oficial de la Volta Ciclista Catalunya. Yeah.

0: Per si hi ha alguna persona que no havia catat mai a Saxeni, jo crec que es pot fer una idea amb aquestes quatre de cançons de quin grup es tracta. Tenim també data. Aina, tu ets la dona que habitualment té aquí les dades bones. Fem una pinzellada de Saxeni, sí. I abans de saludar-los ja i de que puguin xerrar i buidar el pub i obrir-se en canal, que és el que han vingut a fer, de fet.
1: De fet, avui, abans d'entrar al programa, comentàvem tu i jo, Frank, a fora, que quina era la primera cançó de Saxeni. I, de fet, a Spotify, la primera que surt és Crema Catalana, és amb en Llum Rajola.
0: Jo tenia al cap aquesta.
1: Que estem parlant del 2020.
0: Quan anaven d'Urbans per la vida.
1: Exacte, però és que resulta que abans n'hi ha una altra, que és Lleida Town.
0: Clar, que...
1: 2019.
0: Ja era un fenomen. I, de fet, a l'inici de Crema Catalana s'amplegen, suposo que deu ser del programa Sona Nou Dicat, la veu d'en Lluís Gendrau, dient, i des de les comarques de Ponent a Lleida, ho han patat amb Lleida Town.
1: Exacte.
0: I aquesta història.
1: Doncs sí, després també, 2021, Mama, i també no ho sabia, el Puma, 2022,
0: ah,
1: Dengo...
0: Ah, Puma, mític també el Puma,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, la cançó dels Strokes i De Lao, que potser va ser la cançó una mica que els va catapultar, no?, cap a que tot Catalunya escoltés Saxeni.
0: 100%.
1: Han publicat un total de 4 discos d'estudi, 3 de llarga durada, que són Retrats 2022, Supernova el 2023 i Joc de Nens l'any passat, 2025, i l'EP d'enguany Només Música, que per cert, fins aquest any, un any molt gros, que van començar amb el Premi Enderrock de la Crítica, el millor disc de pop rock de grup per Joc de Nens, i la publicació de l'EP Només Música, que compta amb moltíssimes col·laboracions, com per exemple Svetlana, Sidoní, Miqui Núñez i molts d'altres artistes que han format part també de la trajectòria de Saxeni, perquè tenen molts i molts amics, van molt ben acompanyats pel món, per exemple Ginestar, Els Tiets, La Trapella, Flashy Ice Cream o en Llum Rajola, que no falla.
0: A més, gairebé com de la família.
1: Exacte, és el setè Saxeni.
0: Literal, és aquesta persona.
1: Sí, sí. Doncs bé, trajectòria una mica repassada. Tot i així, t'haig d'afegir una dada, que és que, en el fons, Saxeni, podem dir que s'han consagrat durant tots aquests anys com un autèntic
0: grup. Veig per on vas, de pop.

0: En el fons són un grup de pop, en el fons són un grup d'amics també de la ciutat de Lleida, i en tenim tres dels sis sexeni avui a l'estudi. Mira, jo presento els que tinc aquí al meu costat, que són l'Andrés Sánchez. Bona tarda, Andrés.
1: Hola, bona tarda.
0: En Pep Saula, bona tarda, Pep.
2: Bona tarda.
0: I allà, a l'altra banda, en Xavi Pons.
3: Hola, bona tarda.
0: Com esteu? Com aneu?
1: Doncs bé, una mica melancòlics, no?, perquè portem... Bueno, un dia d'entrevistes i hòstia, anem explicant per tots puestos això i doncs no sé, ara mateix com feu tota la presentació, la contextualització, m'està emocionant una mica i tot, saps? I bueno, venim precisament a dir que no estigui tothom, que ningú es fiqui trist, que això no és cap mort i bueno, explicar-ho ben explicat.
2: Sí, bàsicament és això, bàsicament és
0: veure,
2: això.
0: Els micròfons del Nota Dedicat són vostres, llavors, què aneu de dir? Per què us atureu? Per què plegueu?
2: Mira, primer de tot, jo
3: estem
2: diré...
3: Estem enfadats, per això m'hem ficat aquí, perquè no ens podem veure, hem d'estar a 5 metres de seguretat.
0: Ens encantaria que fos així, i ho saps,
2: arribem amb
0: taxis, sabem que
2: separats.
0: No,
2: això ho vam decidir fa 3 anys.
4: Què dius?
2: O sigui, em sembla que va ser 2 o 3 setmanes després de que sortís grup de pop.
4: Uau, però com pot ser tanta previsió?
0: Però això era abans del disc i tot.
2: Correcte, abans de Joc de Nens i tot. Nosaltres vam dir ara, l'any que ve treurem aquest disc, es dirà Joc de Nens, aleshores després farem un any més que farem un EP, i perquè la idea aquesta de l'EP col·laboratiu també és una cosa que ens rondava el cap des de feia temps.
0: Que al final ha sigut només música.
2: Exacte, és el que ha acabat sent només música, i aleshores pararem.
4: I heu complert.
2: Hem complert.
0: Sí, això és l'explicació de l'origen de la idea.
2: Exacte.
0: Però per què sorgeix la idea?
1: La idea al principi sorgeix per salut mental i la idea evoluciona a...
2: Salut artística.
0: Espera, Andrés, salut mental vol dir que algú de l'equip de Sexeni, perquè sou vosaltres sis, hi ha en Joel, hi ha l'agenda de l'Eric's Pickup, hi ha tots els vostres tècnics de llums, de so, en Paco, que jo ara el tinc molt al cap, i companyia. Algú diu en veu alta, jo no puc més, jo n'estic fins al capdamunt?
1: Sí.
2: Un i els altres responem, hòstia, jo una mica també.
1: Sí, sobretot...
2: Bueno, més que en aquell moment, la previsió de que això s'allargués ad eternum, no? Perdona'm, Andrés, et deixo parlar.
1: No, sobretot era perquè a la vida d'un grup de música en català que té una banda, etc, ser precari és el tema central, sobretot al principi, perquè els recursos que tens són limitadíssims i la manera en la que treballes sempre és com un pèl violenta, entre cometes, perquè són moltíssimes hores, etc. Llavors, en aquell punt encara no ens havia anat, no havíem tret grup de pop, que és una cançó que ens va superbé per aconseguir més concerts, pujar el catxet i desprecaritzar-nos, que és el que fa que després doncs, tot sigui més senzill. I en aquell punt era com la terra de ningú, on encara estàvem com passant-ho malament a nivell de bolos, però ja la cosa començava a despegar. Llavors vam ficar com aquest límit. També era un límit temporal en el sentit de per tenir algo a l'horitzó, no? És molt complicat també estar com passant una mala època i com veure el futur com una cosa com que no hi ha punts ni banderetes. Llavors va començar per això, però és que la veritat és que ha evolucionat cap a una altra cosa completament diferent, perquè ara mateix a nivell de salut mental podem estar
2: el
1: millor moment del grup era molt de temps, vull dir, els concerts hi ha un bon rotllo increïble, sobretot se fa tot com amb les coses repartides, ningú pateix, no hi ha moltes hores, intentem aguantar-ho, però ara també vam dir ostres, el següent disc volem que sigui una cosa com molt, molt guai, perquè creiem que ja tenim un punt de trajectòria en què diem, el següent disc ja vull que sigui una cosa com si realment que sigui històrica i
0: com
1: sigui el
0: molt totxo.
1: Sí, i no veiem que treure'l ara, després d'aquestes dues gires, tinguéssim l'energia i, sobretot, com la capacitat creativa per crear-lo. I vam dir, doncs mira, igual ara ja no estan per el tema de mental, que en part ens anirà superbé descansar, però igual també doncs, relaxar-nos anirà bé per a tothom. I he intentat explicar-ho el millor possible, però sobretot no estem enfadats ni res, i estem bé amb el grup. Podríem seguir fent concerts, però vam decidir que igual lo millor... Tenim 25 anys, hem anat superràpid. Un dia ho parlàvem amb tu que tota la trajectòria havia estat realment superaccelerada, i hem dit, hosti, per què no fem algo que no hem fet mai, que és pensar un temps i fer un disc com reflexionat i veurem què surt, no? Al final prenem les decisions les millors que creiem, però veurem si és guai o no, jo crec que sí.
4: I vosaltres heu dit que de moment no hi ha una data a l'horitzó, però vosaltres internament la teniu pensada, més o menys?
3: No, no. O sigui, de moment hem dit que estarem un any sense... que si ens veiem és per fer un sopar. Sí. O sigui, que no farem música, que no farem assajos, que no farem res del grup, i després ens reunirem i a veure què passa.
2: Pues farem cançons i quan les cançons ens comencin a cremar les mans, pues les traurem i ja està.
0: Clar, però qui les farà, aquestes cançons?
2: Pues nosaltres.
0: Cada un per separat a casa?
3: No, bueno, quan ens reunim
2: quan
3: un altre cop.
2: Quan ens reunim un altre cop per fer cançons.
1: Sí, pot ser també que rebin algun WhatsApp a les 12 de la matinada.
2: I, sí, a veure, tu...
3: L'Andrés té un problema. Sí, L'Andrés té un problema, que és que el que va proposar de ficar una data de descans, i és el que pitjor porta ara, tio. No ho accepta. S'ha comprat una guitarra...
1: Sí, o sigui...
0: Ha tocat fons, comprant-se una guitarra, sí, realment.
1: És que ja estic cansat de l'ukelele. És ridícul anar als jocs tocant l'ukelele.
2: No parlem del teu ukelele. Li van regalar als seus germans un ukelele aquest Nadal. I tu no saps el que és quan portes dos dies seguits de concerts, que a les 3 del matí, després d'acabar un concert, tinguis un tio darrere amb l'ukelele fent-te covers de... De què, Bongo Botraco, per exemple.
0: Que... Chipirón, eh? Però...
2: Sí, una mica de Chipirón, no?
1: Que sí.
2: I va arribar un punt, i jo recordo que tornant al voló de Calaf, jo anava de copilot, el Marc conduïa, i a darrere anaven l'Andrés i l'Albert. I veig que l'ukelele estava al seient del copilot. I li feia al Marc, està aquí per... Corre, Magal!
0: Per cert, des d'aquí, shoutouts, abans no ens n'oblidem i se'ns tiria el temps a sobre, per en Ricard Perpinyà, per en Marc Monclús, i també per l'Albert Melcion, i també per en Joel i
2: tota
0: la resta de Sexeni. Llavors, Andrés, això que deia en Xavi, de que tu ja ets el que ho porta pitjor, perquè, clar, et van com ja començant a sortir cançons, potser el fet de dir que pareu ja és com que t'ha relaxat i tranquil·litzat i ja se t'ha esparverat la creativitat.
1: Sí, i també que... O sigui, sí. I portem fent això des dels 18 anys. I han set 7 anys. Llavors, jo no sé si sabrem estar amb calma amb nosaltres mateixos sense cançons, perquè...
2: Jo crec que un any sense fer cançons no l'aguantem. Això ja us ho dic.
1: Però,
2: o sigui, ni de conya.
1: Clar, ha estat una etapa tan llarga que ara crec que serà complicat. Però el Xavi va fer molt bé en dir-me no et faré ni cas, no em diguis res, perquè realment aquesta pausa és necessària, sobretot perquè volem també tornar a trobar-nos amb aquesta sensació d'agafar una guitarra i fer la cançó, ficar-te a fer una cançó perquè tens algo al cap que et pica, no? I tens una creativitat, i no fer-la perquè els discos s'han de presentar al març per poder tancar el booking per l'estiu i fer una gira de 40 concerts. No sé si m'entens per on vaig,
0: tant,
1: però
0: tant.
1: És una cosa que...
0: La pressió dels timings, que al final existeix, perquè hi ha algú que t'apreta.
1: Sí, que és molt antiromàntic, perquè ja la gent no ho sap i es pensa que és com, senzillament, que apareix tot com una espècie d'inspiració divina, però hi ha molts grups que ho fan, això, i nosaltres no volíem caure en fer això per fer.
0: Doncs fem un pacte, mira, ens agafem de les mans i diem en veu alta, no farem cas de les notes de veu de l'Andrés. Repetim amb mi, sisplau, no farem cas de les notes de veu de l'Andrés. A les que sí hem de fer cas, però, són a les que tenim nosaltres aquí a l'ordinador. Perquè s'ha fet el periodisme,
4: sí.
0: S'ha fet la producció.
3: M'havia oblidat que això anava...
0: Us demanaria, sisplau, que us calceu bé els auriculars que porteu, val? Rotllo estèreo, que hi sentiu per les dues orelles... que hi ha gent que us vol saludar i també vol ser com formar part d'aquesta mena de comiat a Sexeni.
5: Què tal, Frank Lluís? Què tal, Sexenis? Com estem? Aquí Llum Rajola, ja em deveu conèixer la veu, si no, doncs us mato a tots. I no re, hòstia, triar un moment amb vosaltres. Jo crec que és una tasca bastant difícil. És bastant difícil perquè n'han viscut molts. Sempre m'heu acollit a tot arreu i jo la veritat és que us estic superagraït perquè sense vosaltres, doncs probablement no hagués tingut l'oportunitat de tocar i poder cantar davant de tanta gent com ho he fet a vegades i sobretot també han acompanyat i amb tanta sinergia com han fet junts. I això per una part, i ara si he de triar un moment, triaré el Gènesi de tot això. El Gènesi és espectacular, o sigui, quan tres crios o no sé quants éreu me vau convidar a fer Crema Catalana, que em vau passar, la veritat és que em vau passar una maqueta que estava de puta mare, havíem parlat abans però no havia sorgit res, i quan me vau passar aquella maqueta vaig decidir que era una bona oportunitat com per, bueno, pues per confiar en un nou projecte de Lleida, i mira fins on heu arribat, saps? I me'n recordo, jo em quedo amb el moment, sobretot, el videoclip va ser molt divertit, però em quedo amb el moment de quan vam quedar a l'estudi, que clar, jo tenia, pues, crec que tinc 7 anys més que vosaltres, pues clar, estava com amb nens de 19 anys, i clar, dels 19 als 27 se nota molt, saps? Llavors, ara jo en tinc 32, vosaltres 25, però en aquell moment recordo pensar on collons m'he ficat, però mira, em vaig ficar en un molt bon lloc, ha anat tot superbé, i me n'alegro moltíssim. Us estimo molt, a tu també, Frank Lluís, i no res, ho sento per ser llarg, però crec que s'ho mereix. Una abraçada.
6: I també en aquesta línia de músiques urbanes, a les comarques lleidatanes, hem de parlar d'un grup que es diu Saxeni, un jove grup que es va donar a conèixer el 2019 amb Lleida Tou.

0: La crema catalana amb en Llum Rajola, la vostra presentació en societat, que ho deia abans l'Aina, i aquest moment en què uns nanos de 18-19 anys es presenten al món, es posen a fer cançons, en Quintí flipant amb vosaltres, que ell en tenia 25-26, i deia, què fan aquests nanos, què fan aquests crios? Però mira, ha començat la nota donant-vos les gràcies i fent aquest agraïment perquè l'heu fet arribar a escenaris i a un públic on potser ell, sense Sexeni, no hagués arribat.
1: Gràcies a ell. Gràcies a ell per fer-nos cas al principi.
2: S'ha de dir que una referència a nivell conceptual de la nostra primera precançó, diria, Lleida Town, era lo que maco del Llum Rajola, perquè volíem fer una cançó de Lleida que no fos Som de l'Oés, no? Que no fos tot clichés, i va ser una mica el nostre primer referent, no? Podríem dir,
3: sí,
2: Llum Rajola.
3: Sí, i també el Quintí, bueno, el Llum Rajola va ser un dels referents, i també la de Huesca Capital Mundial, volíem fer una cançó tipus això, una mica plastelina de la ciutat, però sí, el Quintí, ai, el Llum Rajola, perdó, és que
0: Quintí,
3: ja em surt el
0: Quintí,
3: nom.
0: Pots dir-li Quintí o Rajola o Llum Rajola.
3: Ja em surt el nom. A l'època era una de les referències, i també mola tenir escena, per petita o gran que sigui, tenir escena al teu poble, ciutat, per la gent que surt, doncs podem mirallar-se amb algú i dir, hòstia, aquest tio també fa música, vaig a preguntar-li.
0: I vosaltres vau haver de mirar com es feien això de les instrumentals, les bases de trap,
1: no,
0: perquè
1: clar,
0: no en sabíeu.
1: No, allà, amb aquesta cançó aprenc a produir pràcticament, vull dir, per dir-ho d'alguna manera.
0: Atenció, decles del productor,
4: sí, sí, sí,
0: de l'any, eh?
4: Que fort.
3: Ara és la cabra, no?, com diuen en castellà.
0: Sí,
3: ara és un crack, però abans...
0: És un goat.
3: Era dolentíssim. Jo recordo ensenyar-li... Ensenyar-li a equalitzar alguna... No, és broma.
1: Tu ensenyar-me a equalitzar, Ova, que encara sí que ens enfadarem. Eh?
0: Com ho vau aprendre a fer, això? Internet és ample, per entendre'ns.
1: Internet, i sobretot sempre la millor manera d'aprendre és envoltar-te de gent que en sàpigui més que tu, o de gent que tingui millors idees que tu, o de gent, com a mínim, que tingui la mateixa inquietud que tu.
4: I practicar.
1: I pràctica, sí, sí.
0: I amb en Rajola com hi vau contactar? Us coneixíeu ja a través d'amics en comú?
1: DM d'Instagram, no, va ser?
0: Sí, eh?
3: Per l'Instagram, sí. Lo que és un noi que té molta confiança de primeres, o sigui, és molt natural. Llavors, jo recordo enviar-li aquell missatge cagat, certament, amb 18 anys, i recordo i contestar-me amb un àudio d'un minut com si fóssim com amics de tota la vida. I a mi em va descol·locar molt.
1: És com la cosa més de Llum Rajola del món.
3: Perquè jo estava cagat i em contesta com amb aquesta naturalitat, que inclús em va impactar, perquè vaig dir, ara què faig jo? Torno a contestar com si fóssim superamics. I va ser molt senzill, per això. Això passa molt al món de la música, que hi ha gent que senzillament té els ous tan pelats, entre, bueno, em perdó, però socialment, que és molt fàcil parlar amb ells. I amb el Llum Rajola és un d'ells, però és que la majoria d'artistes amb els que hem col·laborat passa el mateix.
0: Mola molt en Quintí, que realment és tal com Raja. Li agraïm que hagi participat en aquest programa. Nota de veu avui full Sexeni. Portem una bona estona amb ells. Anirem fins a les 6, perquè ja sabeu que s'aturen. Volíem que vinguessin a donar explicacions. Es presentaven al món amb Crema Catalana, que era quan anaven una mica de trapers i la cosa urban, però de seguida van veure que potser si grataves, aquí hi havia alguna altra cosa al darrere.

0: Va notar-ho vosaltres. De fet, diria que ho vam parlar en alguna ocasió, que ja fot anys que ens coneixem i que hem fet mil i una entrevistes amb De Lao, no?, en els concerts, que de cop la gent comencés a cantar-la.
1: Bueno, De Lao és... jo crec que és... no ho sé si potser m'estic passant aquí de llegenda, però crec que és la cançó més important de la nostra carrera o la que... o una de les més importants per entendre d'on venim i a on arribem. És un dels punts d'inflexió. Crec que hi ha. I crec que és una cançó que, més enllà de lo banal que pugui semblar la rima de Lao a Melao, jo crec que és una de les nostres millors cançons i amb el temps l'he après a estimar molt. A mi és una de les meves cançons preferides de Sexani, però de molt llarg. M'agrada molt, la trobo boníssima.
2: Sí, va ser la cançó que més impacte va tenir a la societat, o sigui, a nivell d'escoltes, la gent l'escoltava i la demanava, i és el que també parlàvem abans, hi ha cançons que no saps que tenen, però la gent li quallen i les escolten a saco, i De Lao sí que ja veiem que podia ser que passés, perquè també és una cançó que entra sola, i amb Sarrià Boi també passa una mica el mateix.
3: Tenim més notes de veu?
0: Clar, perquè aquest programa volem que funcioni com una mica d'us el guardeu i quan tingueu canalla, que ningú està en aquest punt encara, no?
1: No, encara.
0: Sou molt joves, encara. Sí que parelles i conviure, aquestes coses comencen...
1: Hi ha de tot al Jardí del Senyor.
2: Hi ha de tot.
0: M'encanta. Però canalla queda lluny encara.
4: Home, molt lluny.
0: Però vaja, guardeu aquest programa, ja us passarem el link de descàrrega, i clar, en tot perfil d'una persona hi ha les llums i també les ombres, Aina.
3: Doncs sí, tenim una nota de veu.
0: És que hi ha una llegenda al voltant de Sexeni.
3: La nota de veu es titula Nota Equip Tècnic Sexeni.
0: Hi ha un subtítol que és La llegenda de la seva farra. I llavors, se m'ha dit que no podíem editar aquesta nota, que hi ha alguns sons que nosaltres no sabrem interpretar, no, però no. Vosaltres sí.
3: Fixeu-vos-hi.
0: Llavors, jo li demanaria a en Dani, sisplau, a l'altra banda del vidre, en Dani Expósito, el control tècnic del Nota de Veu, que diria que encara no l'he ni presentat. Bona tarda, Dani.
3: Dani.
0: Baixa la música, quedem-nos en blanc.
1: No em diguis que és una nota de veu del Jack, sisplau.
0: Que ningú perdi cap detall del que és a punt de sonar ara.
5: És que perdoni... Trobaré a faltar molt els dies quan arribava la nòmina. Això es trobarà molt a faltar.
6: Trobaré a faltar xupitos de Maria Brizard després dels sopars.
7: Jo trobaré a faltar que llegiu els fulls de ruta i organitzar-vos la vida.
8: Trobaré a faltar el pàrquing de Canillo.
9: Jo trobo a faltar que afineu.
10: Trobaré a faltar les proves que es converteixen en assajos.
11: Jo trobaré a faltar liar-li els cigarros al Pep Saula.
12: I jo sóc el Genís.
13: Sóc les màgics saperes i trobaré a faltar fer-vos trucs de màgia a les proves.
14: El Galdino!
12: Salut!

0: A veure, què aneu de dir d'aquesta nota de veu que hem sentit, que entenem que era tot el vostre equip tècnic? Jo he reconegut la veu d'en Joel, segur, que deia allò que em feu cas quan us...
1: fulls de ruta.
0: Exacte, quan us arreglo la vida d'alguna manera o així, i suposo que hi havia tota la gent que us porta llums, so...
2: Que han portat bé, eh? Jo m'ho esperava molt pitjor, sí. Això.
3: I també els substituts, tothom.
2: Tothom, hi era tothom.
0: Hi ha hagut Mari Brizar, hi ha hagut el pàrquing de Canillo...
2: El pàrquing de Canillo, sí, però aquesta va, aquesta va pel Joel, no per nosaltres, eh?
3: Sí,
2: sí, que... s'han tirat entre ells pulles, eh?
3: Sí.
2: Han fet servir de...
4: Han aprofitat.
0: Déu els cria i ells es barallen.
4: Exacte.
3: Sí, de fet, de les gires es podrien escriure, jo crec que llibres, perquè... la nit és un espai meravellós i ple d'aventures.
2: I de tenebro, també.
3: I amb els tècnics les vivim totes. Vull dir que ells saben com tot el que ha passat, nosaltres el que ha passat, i la veritat és que hi ha coses molt divertides. I les referències aquestes, doncs, un resum d'un bolo de sexeni, no? Des d'intentar que arribem tots a l'hora, que ja jo crec que el Joel ens fica 20 minuts abans del que toca,
2: no,
3: i fer 20 minuts tard.
4: Us enganya.
3: Ens enganya, té tècniques de psicologia avançada, sí, perquè arribem a l'hora al bolo, però són uns cracs, i a més entre ells tenen també un munt de bromes internes i coses que no entenem, i són la pera, vamos.
0: Clar, i aquests 7 anys us han agafat més o menys dels 18 als 25, que clar, són un...

0: I és,
1: Són molt artistes els tècnics.
2: Són molt artistes. Sí. Home, jo què sé, el Jack és un artista. El nostre tècnic de llums és la definició d'artista.
3: I que són moltíssimes hores també. Sí, vull dir que al final no només d'arribar a tocar i marxar, saps?
1: No, no, de fet tocar és segurament la...
3: Menys estona.
1: Sí, sí. La gran majoria del temps és estar allí, provar, xerrar... I és el que dèiem abans, no sé quantes hores haurem estat parlant, però segurament en sabem la vida de l'altre pràcticament a la perfecció.
4: Clar, i sensació d'haver caigut a la marmita de la farra, com que ja heu sortit per tres vides, ja és pantalla passada, o encara esteu amb ganes de liar-vos?
1: Hi ha una mica la sensació de que ens encansarem perquè hem sortit molt. I crec que està bé això, vull dir, si tens un grup de música, hi ha un munt d'hores de feina darrere, però ja quan arribes, el vol ha anat bé i ha estat un dia guai, que portaves molt de temps treballant per allò, doncs també està bé, no?, gaudir d'una mica de la vida i fer un parell de cubates i
0: ballar. També hem perdut moltes festes, ens ha donat moltes festes, però també ens hem perdut moltes d'estar a les 2 del matí recollint un cable i saber que tens 2 hores fins a casa i saber que els teus amics
1: avisar que l'aniversari
0: estan al poble o a l'aniversari o al no sé què i tu no hi pots estar, vull dir...
4: I heu hagut d'aprendre a ser professionals? Perquè m'imagino que arriba un punt en què dius pujo a l'escenari del revés, de l'au i del revés i del que sigui, perquè això és festa. Però clar, potser llavors ve algú i et toca el crostó, perquè hi ha un contracte, hi ha un públic, hi ha un quedar bé amb una organització i al final respectar l'ofici.
2: O sigui, mai ens hem trobat en una situació que ens hagin hagut de dir res des de fora, evidentment, perquè tampoc som tan passats de volta. Sí que a vegades ho veus en perspectiva i penses, bueno, podríem haver fet una mica millor, podríem haver sigut una mica més mesurats, però bueno, amb el temps ens aprenem a dosificar. L'únic concert on hem pujat, però per necessitat, ho diré clarament, borratxos a l'escenari...
4: Barres aquí, eh?
0: Quan?
3: A veure?
2: I de manera completament desacomplexada i perquè el concert ho requeria, va ser aquest estiu.
0: Ah, bueno...
2: a les festes majors del millor barri del món, que és Pardinyes. Andrés, explica tu mateix.
1: Bàsicament, aquest any hem fet un concert a les festes del meu barri que va estar propiciat per l'amabilitat dels meus companys de grup que es van oferir a tocar. Les festes del meu barri són autogestionades, sense que l'Ajuntament els doni pràcticament diners i vam haver de fer una reunió per si... us semblava bé, no? Toca allí. Total, que...
4: I van dir sí, però ens ho cobrarem amb alcohol o què?
1: Van dir sí, però...
2: No, bueno, o sigui, la cosa és que pensa que l'Andrés ja venia de 3 dies allà, de barraques i penyes...
4: Val. Era per posar-nos al seu nivell.
2: Exactament, aquesta és la història.
1: I, bueno, el concert bàsicament era per tota la gent del meu barri que, doncs això, fem barraques, que es diuen altres jocs, o penyes. Que li diem nosaltres, i doncs comences fent el vermut, després fas tirar la corda, fas el joc del flam i vas fent jocs durant tota la tarda que impliquen en algun punt fer un parell de birres i després també hi ha un concurs de callos a la nit. Bueno,
3: concurs
1: hi ha
3: de callos?
4: Sí. Uau, per favor, convida'm en Cabet.
1: És genial, és increïble. I llavors doncs vam arribar a l'escenari i la veritat és que el concert el vam salvar i va sortir molt bé.
2: No, va sortir molt bé i va ser molt divertit.
1: I també...
2: Però és una cosa que s'havia d'entendre molt en el context. On estàvem.
1: I us he de dir que quan vaig baixar a l'escenari la gent em va dir: Andrés, el millor concert de la meva vida.
4: Uau.
1: Amb una pronunciació com etèria, però m'ho anava dient la gent.
4: Escolta, quan és això del calendari, tio?
1: Això és el primer cap de setmana d'agost.
4: Primer cap de setmana d'agost.
3: Que guapo.
1: Sí.
3: Tot i així...
4: Per l'any que ve, podríem fer alguna cosa, eh?
2: Creu-me que explicat és molt maco, però un cop ho veus allà, evidentment sent una persona externa a Pardinyes, és una cosa que fa impressió i tot, eh?
1: Es van quedar tots després a la penya i es van tractar molt bé.
2: No, ens van tractar... No, o sigui, no, però era una cosa... O sigui, a mi l'aplec del Caragol, que és la festa mítica de Lleida, em sembla una cosa ja de molt passat. A mi se'm fa massa l'aplec del Caragol. L'aplec del Caragol és com la pantalla anterior a les festes de Pardinyes, que ja és com el jefe final del videojoc.
1: però un barri ple de bona gent i jo crec que vau quedar contentíssim.
2: No, per al contrari.
1: Hem fet bona propaganda del meu barri.
2: Contentíssims. Ara bé, un barri de rock and roll, exacte.
4: Doncs des d'aquí, màxim respect i molt d'amor per la gent de Pardines, com Pardines o Pardinyes?
2: Pardinyes.
4: Pardinyes, com l'Andrés i...

0: i aquest moment amb Sexeni. Ens aturem ara, de seguida saludem a l'Albert Melcion, que és el quart Sexeni que s'acaba d'incorporar, i ens queda una nota de veu d'algú que us ha volgut saludar. Qui serà?
1: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
2: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
3: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
4: Què vols dir?
3: Mira, escolta'ls.
5: Gala, ets la millor.
4: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
6: Obrim el piset compartit de Catalunya.
3: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
6: Cada tarda, de dilluns a divendres.
4: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
3: I ara ho pots fer com... sexy.
7: Tinc els meus límits, Alberto.
3: Ui, ui, que...
7: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
4: Wow, wow, what the fuck.
1: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
0: Sí, senyora, tenim la bústia oberta 24-7. Ens podeu demanar qualsevol cançó o el que vulgueu sobre Sexeni o sobre qualsevol altre artista, grup o personalitat de l'escena musical catalana. Per cert, parlant de personalitats, rebem l'Albert Melcion, que és tercera veu i trompeta de Sexeni.
8: Bueno, primer trompeta i després tercera, jo crec, però sí, sí.
0: Albert, com que...
8: Bona tarda.
0: Has arribat un xic tard, t'incorpores ara, no passa res. Sí. Avui és un dia una mica així com estrany per la mobilitat a tot el país. Tu que no has sentit el que han dit, dona'ns la teva explicació de per què pareu màquines ara Sexeni.
4: T'imagines ara?
0: Volaria molt.
4: Completament diferent.
0: És el moment que estem buscant.
8: No sé, a la cosa li vaig dir que l'Andrés havia apuntat a petanque i que l'estenen molt bé, que volia explotar això, i la tia em va contestar petanque, rotllo, s'ho van passar. Però no és perquè l'Andrés hagi apuntat a petanque, li vagi molt bé.
9: Et pegaria bastant, eh?
8: És perquè, o sigui, és una cosa que decidim fa 2 o 3 anys.
9: Bé, de moment estem...
0: Li estan aixecant dits polses aquí a l'estudi, sí.
8: I el relat per el qual ho deixem és com que ha anat variant una mica. Jo crec que el perquè en aquell moment, de fa 2 o 3 anys, era que... vull dir, teníem com moltes coses, o sigui, anàvem molt de cul i necessitem una parada ja com més física, de cansament purament físic. I jo crec que ara potser és més de... O sigui, com que hem digerit ja que ho deixem, perquè nosaltres ja fa molt temps que ho sabem, ja és una mica més de, pues, artístic o... Bueno, per
9: t'ha respost de... exactament sí. El mateix.
8: És que portem 3 o 4 entrevistes, llavors, clar...
0: Clar, ja tens el relat après.
9: Sí. S'ha llegit.
0: He notat que hi ha una mena de decalatge emocional entre la presa de decisió i el moment vital on sou ara. Llavors... Algú ha alçat la mà del penediment? Algú ha dit, escolta, desfem això, marxa enrere, què passa?
10: No, però jo crec que si ens dones 2 mesos més, passa. No, ningú ho ha fet perquè tothom està d'acord. Tothom ho vol fer, eh? Més enllà que ara mateix sí. El cansament físic que el tenim és diferent al d'aquell moment, que la veritat és que va ser durillo. Sabem que som joves i sabem que tenim 25 anys, que és 4 dies, i sabem que això és molt llarg. Llavors, abans que consumir-nos, fent coses fins que amb 28 anys vulguem, no sé, odiem la música, està bé com tenir una mica de calma, Vull dir, el temps passa i tal, però nosaltres, per sort, som joves i tenim temps de sobres per esperar i relaxar-nos i, no sé, continuar amb més força.
11: I teniu la sensació com d'haver pogut assaborir molt i gaudir molt d'aquests 2-3 anys que ja sabíeu que faríeu aquesta aturada? Perquè, clar, és com un comiat com que veus a venir, no? I pots pair el dol, entre cometes.
9: Bueno, està clar, aquests últims anys sí que hem donat el 200%. Ho hem fet tot el millor que hem pogut i també s'ha vist, vull dir, Joc de Nens és un disc que va anar molt bé. Ens va sortir molt bé i que n'estem molt orgullosos. Sí, jo crec que en certa manera sí, tot i que alhora també crec que fins fa relativament poc no n'hem acabat de ser completament conscients del que implica parar, no? Però bueno, poquet a poquet ens hi anem trobant.
0: Si ho haguéssiu patat més, no us haguéssiu aturat.
12: Jo crec que sí.
9: Jo també ho crec.
12: Sí.
10: No ho sabem perquè no ho hem petat més.
0: I la cosa és, si ara us atureu, però la vostra vida segueix endavant i us dediqueu a feines que mica en mica van ocupant més temps de la vostra vida...
11: La petanca,
0: vida,
11: no?
0: La petanca, altres històries, altres hobbies, i podria haver un petit risc de que Saxeni no acabi tornant mai? Si s'us en van de les mans les altres històries que tingueu al cap.
9: Bueno, és que el tema de la petanca és una cosa que...
11: No,
0: fora conyes, que això pot passar, que us posareu a currar i tindreu 27 anys i potser començareu a pensar més, depèn d'aquí.
8: Jo penso molt això, eh? Perquè, sí, clar, sí. Vull dir, tindrem tots feines on, bueno, no sé, cobrarem més o menys, però vull dir que d'aquí 2 anys pues, ja tindrem una vida molt més assentada que ara, això segur, vull dir, per A o per B, poc o menys, però...
12: És com l'Andrés no vol,
10: eh? Avorridíssim treballar dilluns a divendres.
12: No, però...
10: De 8 a 5 de la tarda.
12: Una de les portes...
10: No ho heu fet gaire, vosaltres dos, però us ho asseguro que és molt avorrit. Hi ha un punt que necessites un grup de música.
12: Una de les portes que obre la parada al final és que quan tornem, hi hagi un, si volem, hi hagi un canvi en com és Saxeni, tant en el número de concerts, si cal, o en tipus de música,
9: en
12: com ens el prenem, en quant de temps li dediquem. Llavors jo crec que si el dia que ens tornem a reunir veiem això, el que tu has dit, que hi ha 3 coses de la nostra vida que també són molt importants i que no volem invertir tant de temps i esforç a Saxeni, ho direm i ho parlarem i veurem quina forma pren el grup.
9: Sí, sí, no sabem, o sigui, és això, no sabem si tornarem amb 4 estadis olímpics o amb un concert a la boda de l'Andrés o del Xavi, vull dir...
11: No, a les festes majors.
9: A les festes de Pardinyes. Exacte, amb un concert a les festes de Pardinyes.
10: A veure si el sobrevivim, perquè aquest últim any va
9: anar de poc, eh?
0: Si torneu a Pardinyes, sisplau, featuring nota de veu. Aviseu-nos, sí, sí, pugem sí, sí, i sortim a cantar 2 cançons.
11: I el concurs de callos, eh?
0: Sortim a cantar la Mínia Mal.
9: Perfecte.
0: I
9: és baixa i la seva versió marcarà la disponibilitat.
0: Correcte. Va, última nota de veu. Albert, que calceu-vos bé els auriculars.
8: Perdó.
0: Hem sentit en Llum Rajola, val, que parlava de com vau arrencar amb ell, Crema Catalana, que éreu crios de 18-19 anys, sí, i com ell va flipar, i feia un agraïment perquè heu compartit bona part de carrera i moltes històries. Hem sentit, ja te la passarem després, una nota de veu on parlava gairebé tot el vostre equip tècnic.
8: Hòstia, que guai.
11: Ho han explicat tot, eh?
9: Ha estat,
8: tot,
9: eh?
0: Ja tornem referent. Sí, el moment en què parlaven de tu ha estat especialment sagnant, però vaja, ja t'ho explicaran a casa.
8: Sí.
0: Ara ve una persona que entenc que és especialment important per un dels components de Saxeni, m'imagino que una mica per tots també. Jo el vaig conèixer al Mercat de Música Viva de Vic i em va semblar un tio bastant de puta mare.
13: Un moment important a la història de Saxeni fou, crec, quan els van encarregar una cançó per optar a fer l'anunci d'Estrella de l'Estiu. En aquell moment ells havien tret el seu primer disc i havien tingut un petit èxit amb el de Lau, però bueno, eren bàsicament desconeguts. No sé si gaire gent, inclosos ells mateixos, tenien massa clar si després arribarien gaire més lluny. El cas és que disposaven només de 3 dies per fer i entregar la cançó. La temàtica estava clara, no? De sol, platgeta, estiu, la mar i tot aquest ambient. Ells mai havien treballat amb pressió i menys amb una pressió tan gran. El cas és que al cap de 2 dies, recordo que estava estirat al sofà de casa, em ve el Pep i em diu, ja ho tenim, escolta això. I llavors em posa Per la Borda, que en aquell moment encara no tenia nom i on deia la de les Tortuguetes. I la cançó ja la tenien gravada. La veritat és que em vaig emocionar sentir-la. Em va semblar molt gran que aquells crios haguessin escrit posant música i gravat allò en 2 dies. En aquell moment vaig veure que pues, podrien aconseguir molt més. Bueno, l'epíleg de la història és que al final la cançó va agradar a tothom, però Estrella va aconseguir la batguia per a l'anunci de l'estiu i Saxeni va quedar amb un pam de nas. Bueno, això sí, amb una de les seves millors cançons.

0: Aquesta és Per la Borda, a.k.a. la cançó de les Tortuguetes. És el que ens deia l'Eloi Saula. Sí, el cognom ens indica que és el pare d'en Pep Saula.
1: Correcte.
0: Que recorda aquell moment en què us vau treure de la màniga Per la Borda perquè havia d'entrar com a cançó de l'estiu d'Estrella. Al final va caure per un tema de l'Abad Gyal, bàsicament, del Pussy que mana i talla el bacallà a Catalunya.
1: No, no hi havia res a fer aquí.
0: I ell deia com en aquell moment es va adonar que éreu un grup que podia caminar i podia fer coses grans.
1: Jo recordo aquells tres dies...
0: És que abans n'has parlat, justament, que no sí, vas sí. venir a la presentació de la cançó oficial de la Volta Ciclista a Catalunya...
1: Perquè estàvem començant a gravar aquesta cançó.
0: Clar, estaves sí, sí. rotllo Minion.
1: O sigui, vam estar tres dies seguits. I l'últim dia, clar, Estrella ens demanava fer la cançó en castellà i en català. La vam fer primer en castellà, o sigui, existeix una versió que es diu Por la Borda.
2: Ah, sí!
1: Tota acabada.
0: Per favor!
2: Que fort!
1: Tota acabada.
0: No, per què no ens la passes?
1: La busco al telèfon i us l'enxufo al micro.
0: Seria un gran final. Sí.
2: Ens encanta.
0: Por la Borda. Sexeni Por la Borda.
1: Sexeni Por la Borda.
0: Sexeni de venuts, una vegada més.
1: No, estava prou bé. I la cosa és que, clar, vam acabar a les 12 del tercer dia la cançó i vam dir, vale, ara l'hem de fer en català. Va ser traduir-la tota i regravar-la. Wow. Vam acabar a les 6 o les 7 del matí. I l'endemà teníem dos dies d'assaig.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: Dos dies seguits d'assaig a Club Mataró. O sigui, va ser una cosa... Dura no, lo següent, però, hòstia, ho vam aconseguir, eh? Ho vam aconseguir. No, no, tela. A veure, mira, Por la Borda premix. A veure...
0: Sí, espera, baixa la cançó, Dani, i la sentim així amb el telèfon d'en Pep.
1: A veure si es carrega.
0: Oh! Grandiós moment, eh? No va ser, tio.

0: Y ahora brillan las tortugas en el fondo del mar.
1: Es como una otra línea temporal, ¿eh?
2: Ja.
0: Las esquelas de l'as, tio. Has dit la lletra? Les esquelas de l'as.
3: Però això també ho diu en català.
0: Ah, sí?
3: Sí. I surt en Blanco Herrera, les esquelas de l'as, amb els diners...
0: Ostres, doncs no m'hi havia ni quedat, eh?
4: És l'univers paral·lel on és Sexeni de les Hons, no?
0: Hola.
3: Sexeni de les Hons.
1: Ah, s'ha dit que era part de l'encàrrec, no? Fer-la en castellà.
3: Sí, sí, no, vull dir, era la nostra feina i la vam fer.
0: Allà sí que vau perdre molts quartos, eh?
1: Hombre,
3: o sigui,
1: potser sí que no hauríem parat. Ho hauríem parat abans.
3: No, però tu, o sigui, a veure, ens van pagar la nostra feina, vull dir, les hores que vam fer, les van pagar, per dir-ho d'alguna
0: manera.
3: Aquí
0: ningú deu res a ningú?
3: No, tot bé. @estrelladamcat, #public, #consumresponsable.
1: Hashtag divendres fem un concert d'Estrella d'Am, podeu vindre
3: abans. És veritat, sí, a Valls, toquem amb això dels 150 anys d'Estrella d'Am, a la sala Redstar, allà estarem. Però més enllà d'això, clar, tu fas els números del que hagués pogut ser i dius, hòstia, haguessin passat coses aquí, eh? No,
4: sí.
3: Aquests diners no m'haguessin vingut gens malament.
4: Però, bueno, els i si
3: Bueno, és perquè... que hem viscut tants i si fem una col·labo amb tal, i si surt això, i si toquem aquí, i molts no han sigut, però... molts també han sigut.
0: Això són altres línies temporals.
2: Exacte,
0: també.
2: Exacte. Mai se sap.
0: Heu fet pasta? Era com una mitja jornada? És a dir, no podíeu viure'n, però sí que entrava...
4: L'última gira s'ha estalviat diners. I això, o sigui, això és així. I també és un èxit d'organització de tots, perquè, per exemple, el Pep s'ha trencat les banyes perquè tot fos com una mica... rentable, o sigui, que no gastéssim molt amics o amics
3: i tot i així poder pagar bons sous als nostres tècnics, vull dir, intentem fer-ho tot molt bé.
1: I portar molts catxarros, molt cars també.
4: Tenim moltes màquines. O sigui,
3: però perquè això és el meu hobby. La meitat les he anat comprant jo dels meus diners i no us ho he dit i ja està.
0: I això ho teniu al local de Pardinyes?
3: No, ho tenim
4: no sé
3: a...
0: En un Blue Space.
4: Si us plau,
0: en un lloc indeterminat del planeta Terra.
3: M'ha
0: faltat dir el carrer i el número, tio.
3: Exacte, sí.
0: Va, rematem-ho. I gràcies per haver vingut avui aquí, que ens fa molta il·lusió, que sabeu que sou grup especialment estimat. De fet, el primer dia de la història del Nota de Veu, vosaltres éreu a l'estudi.
3: Correcte.
0: Imagina't, un programa que es diu Nota de Veu... que
2: hi ha
0: gairebé,
2: imatges,
0: Gairebé no ha tingut, no ha tingut mai ningú a l'estudi i vosaltres heu vingut com dues o tres vegades.
3: Sí, aquest crec que és el quart cop i després hi ha un cinquè cop que vaig venir jo també a parlar... Era pel llançament del disco d'Oques, del Fruit del Deliri.
0: Ah, és veritat. Sí, sí, que vas venir en qualitat de productor.
3: Exacte, que hi havia uns vengadores allà, una reunió d'Avengers.
0: Va estar molt guai. Va, per rematar-ho, el concert de l'Apolo, que ha de ser el gener, val, que hi ha una data, per qui tingui ganes d'acomiadar, val, aquest fins ara Sexeni, que no és un adeu per sempre, clar, aquell dia ho hem de rebentar, ho hem de donar tot, ha de ser guapíssim.
3: Jo només diré una cosa, que és que ahir es van ficar les entrades a la venda a les 12, i des d'aleshores que entenem per què els grups ho deixen. Perquè estan anant, però que dóna gust, eh? S'estan venent rapidet.
4: Sí, després per això tornen i ho deixen. Són Apolo.
2: L'estratègia, no?
3: O sigui, el que ens faltava per a petar-ho era deixar-ho.
0: Era dir que plegàveu.
3: Claro.
0: No? Us podeu marcar un sopar de cabra i que sigui mentida. Ja està, i seguiu endavant i no pregunteu ni mireu.
3: No, sí.
1: El dia 16 llavors el de reencuentro.
3: Exacte. Estàvem dient, ho fem el 16, el de retrobament ja i gira.
0: I feu dos Apolos seguits, no?
3: Exacte, dos seguits.
0: El de comiat i el de tornada.
3: I fem dos bolos completament diferents.
0: Doncs, no sé, a tu, Aina, t'ha quedat alguna cosa al pap?
2: No, recorda això, 15 de gener, sala Apolo.
0: Dia important, eh? A més, clar, has de començar com a fer bondat, dius, val, per Reis ho deixo, m'espero 10 dies, perquè llavors tornem-hi amb la farra el 15 de gener. Xavi, Albert, Andrés, Pep, algú vol dir alguna cosa, una última consigna, un últim missatge, saludar a casa i a la família?
4: Bueno, que gràcies, Fran Lluís, perquè ens has tingut com tots aquests anys com la neneta als teus ulls.
0: Saps que em deien a la redacció, però m'ho deien en Carles Aledo, el director d'ICAT, m'ho deia l'Albert Miralles, el capdavant dels experts i ara del Pausa, que era el vostre mànager, que era com el vostre representant.
4: No, però bueno, ja saps que al principi és una mica complicat treure el cap i ens vas ajudar amb això, així que moltes gràcies. I a l'Apolo imagino que us passareu, no?
2: 100%. Home,
0: i tant.
2: A més a més, és divendres, que és perfecte.
0: Doncs ja haureu d'intentar que no pugem a l'escenari. Aquesta serà la vostra feina mentre duri el bolo.
1: Un grup, eh? Nosaltres no, no ho oblidem, que tu tenies un grup.
0: Los Solfitos. Semifinalista el Sona Nou.
1: Pues no et fem pujar a nosaltres a cantar.
3: Los Solfitos, l'únic grup que s'anuncia en totes les ampolles de vi.
0: Uau, tio, quina barra que s'ha tirat aquí. Sí, això és el que deia jo des de l'escenari.
2: En sèrio?
0: Sí, sí, literal deia això. Sí. Al final deia, recordeu que som els Solfitos, l'únic grup que s'anuncia a totes les ampolles de vi.
1: Home, però és que heu de pensar una cosa que...
0: Acústica de Figueres, tia.
1: Circula un vídeo de tu a l'acústica de Figueres en una prèvia del Sona Nou per WhatsApp que a mi m'ha arribat un parell de cops ja per diferents costats.
0: Gravíssim. Va, no hem vingut a parlar d'això, hem vingut a parlar de l'adeu de Saxeni.
1: I quan parlarem de l'adeu de Los Solfitos?
4: Vinga,
1: sí, no, clar,
3: la setmana que ve.
1: Canvi de rols, apret el gas.
2: És una aturada temporal, Frank.
0: Des del 2015,
2: sí,
0: no?
2: Sí, mai se sap.
0: Sí. Ens va passar el que jo els dic que els podria passar, que al final les feines i la canalla, òbviament no era un projecte que ni s'assemblés a Saxeni, ni per qualitat, ni per repercussió, ni per res, no? Però al final la vida et passa pel damunt. Per tant, tingueu present això i no us oblideu de fer cançons i de quedar per sopar, però com a mínim un cop cada dos mesos, et diria, eh?
5: Això ho farem.
1: Sí, no, jo crec que això no serà problema. No em fa patir.
0: Quedar per sopar, no?
1: Sí, els xupitos que diu de Maria
0: Brisart. Sí.
1: Tot això, que no ens falti mai.
0: Va, nois, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: A tu, a vosaltres.
0: I gràcies també a la gent de Lyrics, Pickup, amb la Maria i amb l'Albert, que també si us hem convertit en els nostres favorits també és perquè ells ens fan sentir a nosaltres com els seus favorits. És gent amb qui sempre ve de gust parlar, tractar, demanar-te coses i favors i programar.
1: Això és així, això són veritats com punys.
0: Shoutouts per la Maria i shoutouts també per l'Albert, que és la vostra casa discogràfica, on espero que torneu.
1: Sí, sí, està... Ja està tot arreglat, no pateix.
0: Oh, ja s'ha parlat i tot, eh?
1: Sí, ja coses plantejades.
2: Ja retorn.
0: Va, tenim poquíssim temps. Aina, anem a les notícies.
2: Vinga, va.
0: Les clàssiques notícies de les 6 i 9 minuts de la tarda.
2: El president de la Generalitat defensa l'aplicació immediata de l'amnistia als líders del procés just quan l'Audiència de Barcelona acaba d'amnistiar Marta Rovira. D'altra banda, el sindicat de llogateres fa una crida a continuar les protestes i anuncien la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana. A l'espera de conèixer els detalls de decrets llei aprovats pel govern espanyol, el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha defensat que ha estat la pressió als carrers la que ha fet canviar les coses. I recordar que cal parar atenció a les pluges torrencials de les últimes hores perquè continuen complicant la mobilitat, amb afectacions al transport públic i inundacions en diverses carreteres. I ara les notícies d'àmbit cultural.
0: Fem una cosa, com que anem molt tard, ja les hem fet a les 12 amb en Noteta.
2: Es poden recuperar, per cert.
0: Es poden recuperar, evidentment, les teniu penjades i disponibles al web i a l'Abdicat. Sí. Anem a Roba Estesa.
2: Vinga, va.
0: Que canta viu, i de Roba Estesa ja anem cap a la pàgina d'Emergents, que avui els hem canviat d'hora, i cap a la Marta Turà.
2: Som-hi.
0: Que els dimarts ve l'entrenadora personal del Nota de Veu, perquè volem ser persones mamadíssimes, que vagin pel carrer i es facin mirar.

Vols fer de DJ el Nota de Veu d'ICAT? Sí, 77 50 61 53.

Torres i vinc a presentar-vos el meu nou single que es titula Beauty in You. És una cançó que parla d'amor, però no del típic amor romàntic, sinó de l'amor d'amistat i de la importància que aquest té a vegades a les nostres vides. També reflexiona sobre el fet de que algú ens vegi des de fora i ens pugui dir la bellesa que veu a nosaltres, que a vegades costa doncs, veure-la des de dins. Moltes gràcies a ICAT per presentar el meu tema aquí a Nota de Veu. Una abraçada a tots els oients i espero que us agradi.

0: Queda't amb algú que et digui, mirant als ulls, I see beauty in you. Veig bellesa, traces de coses boniques en la teva persona. Això és el que canta l'Alba Ruiz Torres, a.k.a. Alba Ruiz, que és la persona que obre avui la pàgina d'Emergents, avui amb canvi d'horari, perquè hem allargat amb Sexeni i hem fet passar la pàgina d'Emergents ara a les 6 de la tarda. Què ens en dius, Aina de l'Alba Ruiz?
1: Doncs que vas molt ben encaminat, perquè de fet és una cançó sobre l'amistat i la bellesa d'acompanyar-se.
0: Veus?
1: Fixa't.
0: Clar que sí.
1: M'agrada molt. Doncs l'Alba Ruiz Torres és una cantant i saxofonista establerta a Barcelona amb l'ànima però posada a Memphis.
0: Uau, molt de flow aquí, molt de soul.
1: Ella és compositora, és cantant, però també és la saxofonista que sentim. Poca broma.
0: Mare de Déu, senyor. Gent d'aquella tocada per la vareta que sap fer tantes coses i que ens deixa en evidència en els que amb prou feines ens en sortim d'una cada dia.
1: Tal qual. I Beauty in You és el tercer avançament del seu nou àlbum, Move Ahead, que arribarà el 4 de desembre.
0: Molt bé. Bon mes el de desembre per tenir cançons noves de trinca de l'Alba Torres.
1: I ara, Alba Ruiz Torres.
0: M'he saltat el cognom, el que tenia en primer lloc. Demano disculpes. I això ho completes amb anar fent, que diria que n'hem parlat ja d'aquesta penya, oi que sí?
1: Sí, de fet, canvi de paradigma totalment, perquè ara et porto una banda de hardcore melòdic del Baix Montseny.
0: Veus? Ah, ja sabia de què em sonaven.
1: Clar.
0: També. És que els vaig veure a l'última festa major de Sant Celoni.
1: Sou veïns.
0: Sí, els vaig veure ara, a principis de setembre.
1: I què tal?
0: Molt bé, molt bé, molta contundència del de l'escenari.
1: Clar que sí.
0: Però recordo que és com d'aquells grups que quan comença la gran part del públic, més enllà de família i amics, no en saben res, i van fent que cada vegada, a mesura que avança el repertori, més persones s'acostin a l'escenari.
1: Doncs això diu molt d'ells, perquè és molt complicat, per si la gent no se sap la teva música, que vinguin a davant de tot a donar-ho tot.
0: Totalment, sempre costa.
1: Té molt de mèrit.
0: S'ha de remar molt des de l'escenari.
1: Doncs ells avui ens presenten Camps, que és la cançó que obre el seu EP, Omple el buit.
0: Abans tot això
1: eren Camps.
0: Veus? És el que canten.
2: Hola, sóc en Jordi del grup Nafen. Som un grup de hardcore melòdic d'aquí al Baix Montseny i avui us parlo per presentar la nostra propera cançó, Camps. I aquest és el tema que obrirà el nostre proper disc, que es presentarà a mitjans d'octubre, amb el nom d'Omple el buit. I bé, aquest és un tema que es diu Camps perquè posa en qüestió les lògiques amb les que es transforma el nostre territori, amb una tornada que apel·la a aquest sentiment d'optimisme, sobretot de tecnooptimisme, malgrat anar provocant incendis al nostre pas. I bé, esperem que la gaudiu, que l'escolteu. Ens podeu seguir per xarxes socials, però el més important és que vingueu als concerts i ens veieu. Programes per qualsevol banda. Vinga, una abraçada a tothom.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Vols fer de DJ el Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.
1: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Edgar Nova.
3: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
3: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
5: De què va el programa?
6: Galatia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
7: Què vols dir?
6: Mira, escolta'ls.
8: Gala, ets la millor.
7: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
9: Obrim el piset compartit de Catalunya.
6: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
9: Cada tarda, de dilluns a divendres.
7: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
8: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. ICAT.
6: I ara ho pots fer com... sexy.
10: Tinc els meus límits, Alberto.
11: Ui, que...
12: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
7: Wow, wow, what the fuck?
0: De 5 a 7, a ICAT, Nota de veu.
13: Tot va fatal, colons i fanals,
0: envia'ns la teva nota de veu.

0: El dimarts a la segona hora del Nota de Veu a ICAT ens posem en forma, que ja ho estem, que no ens caldria...
1: És que quin sobrat.
0: Què vols dir? Què vol dir quin sobrat? Però si estic parlant en plural, aquell plural de la ràdio tota la vida que vol dir tu ara que ens estàs sentint, que estàs portant la canalla extraescolars, o tu que surts de la feina, o tu que estàs a punt de que se t'escapi el tren, tothom... Dic, estem en forma, en general, a la vida. Cada cop ens cuidem més.
1: I tu una mica més.
0: Què? A veure...
2: Hòstia, amb aquest to de veu, ara no m'ho puc dir que sí,
0: Clar, això ho dius tu. Mira la tia. La tia, la que es pica amb el iaio del Club Natació Sabadell.
1: I tu què has fet aquest matí?
0: Bicicleta.
1: Veus?
0: Sí, sí, sí. Jo sóc bastant fric de fer bici, ja ho saps tu. Vull dir, tinc llums, llavors m'és igual que sigui de nit i m'és igual que plogui, però... Avui, justament, Marta Torà, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Benvinguda a la nostra entrenadora personal. Rumiàvem, com que ja som entrada a la tardor, clar, passa aquella cosa de... Parlàvem de les 5 hores, per exemple, que molta gent tenim disponibles per fer esport, i et fa molta ràbia quan tu volies sortir a córrer o sortir amb la bici, i està plovent, a bots i a barrals, i clar, fa més mandra, però com no deixar passar aquella finestra d'oportunitat d'estar en forma, no? Perquè llavors és com que la pizza et senta millor si tu tens la sensació que ja has cremat.
1: M'agrada molt fer esport perquè vols la pizza després.
0: Jo sóc aquesta persona,
1: home, 100%.
2: Tothom, en un percentatge.
0: Clar, és com que tu et fas una mica les teves comptes, sí, i ho equilibres, dius, pizza, però he corregut hora i mitja. Endavant amb
1: I
0: la pizza.
1: No sé què penseu vosaltres quan feu esport, però jo ho penso,
0: Sí.
1: De dir, quan acabi de fer aquesta cursa, el que sigui i tal... Bueno, faré una entrapa de pernil que ja veuràs.
2: Mira, totalment.
0: La setmana que ve, o algun altre dia, en parlem d'això dels premis.
1: Les
0: també.
1: Recompenses.
0: Les recompenses,
1: tant.
0: Que també és un tema,
1: És un molt bon tema,
0: clar.
1: I tant.
0: Però va, avui volíem obrir aquest meló de què fem quan fa mal temps.
3: Bueno, doncs repescant una mica el tema que vam tractar fa unes setmanes, de només puc fer un esport perquè tinc poc temps, què faig? Doncs, si bé dèiem, resumint-ho moltíssim i no em vull repetir, que tots els esports han d'anar acompanyats d'un entrenament al gimnàs, d'un entrenament de força, d'una tècnica, un saber fer, una bona execució a nivell tècnic, doncs jo repescaria això i ho aprofitaria pels dies que, per exemple, com a ciclistes, vull sortir amb bici, ostres, està plovent, però tinc una hora i mitja, no tinc temps de trucar als amics per anar a fer un partit de bàsquet i em pilla el toro perquè només tinc una hora i 27 minuts. Jo repescaria una mica aquesta tècnica que ja tinc del gimnàs, de la sala de màquines, etc, que m'hauria d'haver treballat en un passat amb un entrenador personal, perquè si no som com pollo sin cabeza en una sala de màquines, és una autèntica sala de tortures i de malsons si no se saben utilitzar bé les coses.
0: Clar, d'això també en podem parlar, és que no paren de sortir temes.
3: No, però...
0: Anar per lliure o anar...
3: No, molt resumit.
0: És
3: superfàcil d'entendre. És a dir, l'essència de l'activitat física i l'esport és una carrera universitària, per tant, no hem nascut sabent fer els exercicis i sabent executar de manera correcta els exercicis. Per tant, jo tinc poc temps, me'n vaig a fer 2 hores de pàdel, me'n vaig a fer 1 hora de gimnàs. Aquesta hora de gimnàs, al principi, ha de ser supervisada, 100%, una recomanació des d'allà, ha de ser supervisada. I aquest entrenador personal ja em deixarà volar lliure quan ell sàpiga que ja tècnicament jo estic executant a la perfecció, no? Llavors, quan això ja hagi passat, tu tindràs un ventall enorme de recursos per poder fer coses a casa. Per exemple, un treball de tot el cos en 20 minuts es pot fer a casa amb 20 euros material de qualsevol superfície gran. Llavors, sabent això, ostres, tinc 1 hora i 20, està plovent, bueno, doncs em puc quedar a casa perfectament i faig una rutina que és absolutament vàlida amb 4 materials que tinc, 4 sèries que tinc, 4 repeticions, 4 coses que jo recordo de l'entrenament personal, etc, i tot això ho puc fer a casa, pum, ja està. Si no, el que també puc fer és, ostres, tinc un gimnàs al costat de casa que sé que tenen ciclisme de sala doncs aquesta hora que em va bé, tal i qual, doncs vaig a fer una sessió de ciclisme de sala, que per tant em penso que s'estan gravant en català. Jo vaig gravar bastantes sessions de ciclisme de sala en català.
0: Amb la gent de la Fosbury.
3: Amb la gent de la Fosbury. Per tant, espero que algun d'aquests ciclismes d'un dia de tardor com avui, doncs, te'ls trobis i et puguin salvar d'una tarda d'aquestes de tardor fastigoses.
0: I, per cert, petit off-topic, com t'hi vas trobar fent això de vinga, gent, som-hi, no, pedalem?
3: Ja ho havia fet durant molts anys. Jo era monitora de ja em
0: sortirà. Spinning.
3: De ciclisme de sala, de spinning, de body pump, de body balance, de tot tipus d'activitats dirigides, i m'encanta m'encantava, de fet així vaig començar i a partir d'aquí doncs ja vaig volar una mica sola i vaig escombrar cap a casa, però vaig començar aquí i em va fer molta il·lusió retrobar-ho, o sigui que diguéssim que ho portava dins i em va ser, no em va ser difícil i m'ho vaig passar molt bé, la veritat.
0: Que és un perfil aquest odiat a vegades, vull dir que quan tu estàs allà suant la cansalada
1: no
0: i et diuen va un últim esforç,
1: no,
0: va aixeca't, tu diries mira ara mateix agafaria una pistola i ràpidament eliminaria el problema.
3: Això mateix, no.
0: T'has sentit a vegades amb la mirada així?
3: Bueno, jo sempre intentava explicar-les molt, les sessions, és a dir, si jo et dic que queden 3 minuts i el tercer minut has d'arribar mort, no té sentit que el primer minut ja m'ho hagis donat tot.
0: Clar.
3: Perquè si no, la culpa és teva, ho hem fet malament, jo ja t'he dit que eren 3 minuts. Per tant, si el monitor ho fa bé i l'alumne té ganes de ser receptiu i de fer-ho bé, és una festa, és una gran experiència.
1: I m'agrada la Marta perquè et diu la veritat, perquè també hi ha el monitor que et diu sí, 3 minuts, i tu vas mirant i dius te'n porto 4, 5 i 6, m'estic morint, saps?
3: Això m'ha passat, o ara doblarem la cadència. Home, tio, doncs amb aquesta càrrega jo no puc fer més del
1: no,
3: que
1: clar,
3: estic
1: clar,
3: fent.
1: Clar.
3: Vull dir que no és fàcil, però és una gran festa la que es pot muntar allà. Perquè

0: Bueno, dit això, no? Dèiem, fa mal temps i vull sortir amb bici, està plovent, per tant no puc. Dues opcions. Com a ciclista necessites un treball de força, seria no obligatori perquè han dit que és un esport cíclic i no d'impacte, però sí molt, molt, molt recomanat. Per tant, tu tens aquesta rutina que saps que funciona amb aquestes quatre coses i a casa ho pots fer, amb una habitació, eh? Vull dir, llit de matrimoni, tauleta de nit i el teu espai que et queda, allà es poden fer meravelles.
1: Però d'això parles de fer exercicis com tipus abdominals, flexions, coses així?
0: Pots fer un full body amb quatre gomes i una marfa a terra. De fet, les meves clientes que porto online fan una mica la paròdia, no? Em diuen, és que no necessito un gimnàs de 25 metres quadrats perquè em rebentis i perquè entrenem. De vegades he fet sessions que una dona que té dos fills es tanca el gratge un moment per fer l'entreno, o es tanca l'habitació, o es tanca la cuina, i amb allò, fem, ja està.
2: Uau, eh?
0: Per tant, i a més, com que no tens espai, ni tens gent per xerrar ni res, saps que són 35 minuts o 45 minuts, que ja està. I si te'n vas al gimnàs, serà una hora i mitja, perquè, clar, em dutxo, xerro amb aquest, paro més, la màquina està ocupada...
1: I n'hi ha prou amb 35-40 minuts, perquè la qüestió temporal també ens neguiteja, i a vegades jo crec que caiem en l'error de la cosa quantitativa, no?
2: Sí, clar, no tindré temps de fer-ho, no?
0: Llavors jo et reboto la pregunta, n'hi ha prou per què? Què vols aconseguir?
2: Per fer l'esport que tu facis,
1: clar,
2: de normal,
1: no? Sé com...
2: no?
0: La resposta és sí.
1: Sí, eh?
0: Exactament.
1: Com
0: si tu ets ciclista.
1: Cremar.
0: Exacte.
1: Saps?
0: Ah, no. Cremar o per completar l'esport que tu estàs fent? És diferent.
1: Clar, jo dic, quan dic cremar, ho dic amb una sensació molt genèrica de dir, notar que he fet alguna cosa.
0: Això sí, i tant.
1: Que m'ha condit.
0: Per suposat, per
1: sí,
0: suposat.
1: Eh?
0: I tant.
1: En 35 minuts?
0: I tant.
1: Sí,
0: jo tinc molts clients que són, doncs, estan tot el dia a l'ordinador, són empresaris que no surten de l'oficina, se'n van al terrat o la sala que tenen habilitada a l'empresa, fan mitja hora, dinen i tornen a la feina.
2: A l'empresa, eh?
0: A l'empresa.
2: Uau!
0: Tenen una hora per dinar.
1: Ho podem fer a la ràdio.
0: Mitja i mitja.
2: T'imagines, passes per davant d'una sala de reunions i veus a tota gent trajada, estàs fent abdominals.
1: Però, tipus, què fas en aquests 35 minuts? Posa'ns algun exemple.
0: Ells tenen el seu material, tipus dues gomes, una goma de glutis i una màrfaga, que això ocupa zero.
2: Sí, no.
0: Pots portar el bolso amb una petita motxilla. Llavors, normalment l'objectiu de molts d'ells és, per exemple, fer un intervàlic de 30 minuts, perquè el que volen és desconnectar de tot, és el moment que tenen mitja hora al dia i fer la màxima crema calòrica possible, perquè no fan res més durant el dia. I en 30 minuts el que provoca la màxima crema calòrica amb aquest material, amb aquest ambient, és un intervàlic. Llavors són exercicis molt curts, de molta alta intensitat de cardio, i tots els descansos són exercicis de força. De manera que tu no tens el pacient mai quiet. No
1: el
0: està,
1: pacient, eh?
0: No està mai descansant passiu, no està mai quiet, i en 30 minuts tens el cardio fet, tens la força feta i tens la màxima crema calòrica, que pot ser amb una persona, amb un home de 80 quilos, doncs pots tenir les 350 calories del dia.
2: I pots començar així de cop, sense escalfar gens?
0: Pots començar així de cop, sense escalfar gens, fent un escalfament una mica més alt d'intensitat, tenint en compte que és l'escalfament. O sigui,
2: clar,
0: els 5 minuts de plego de treballar, tanco l'ordinador i m'hi poso, el cos necessita aquesta transició, eh? Són 5 minuts, però perquè el coco i el cos es posin d'acord i es preparin per lo que ve.
1: La qüestió dels estiraments, per exemple, que també
0: sabia
1: podem
0: que m'ho preguntaries.
1: Abordar-los un dia com de forma més integral, però
0: exactament.
1: Jo a vegades dius, fa mal temps i plou, però és que plou massa fins i tot per sortir,
0: sí.
1: Doncs mira, estiraré, que és una cosa que no faig mai, això serveix? Estic fent alguna cosa bé? Malament?
0: Malament, no serveix per res.
1: Gràcies.
2: De veritat, eh?
1: M'està enfonsant la misèria.
0: No és ben bé així, hi ha molts tipus d'estiraments. Per exemple, hi ha els passius, tu no et mous, t'estàs agafant la cama, i el típic de quadríceps que t'apropes el peu al cul,
2: sí.
0: I ja està, no? És un estirament passiu. Això l'únic que provoca és una sensació de, ai, mira que bé que estic, de lleugeresa als 5, 10, 20 minuts posteriors, i després el múscul torna a la seva tensió, a la seva longitud, exactament igual que abans. Per tant, és com si no haguessis fet res. Després hi ha els estiraments actius dinàmics, que són que llences una cama endavant i enrere, els típics balístics, quan veiem els futbolistes llançant una cama endavant i endarrere, estan fent els balístics, els actius dinàmics. Això escalfa una mica els tendons, els hi dona la informació de que, ei, que surts a córrer, eh? Ei, que hem de saltar, eh? Ei, que hem de competir, atenció. Això ja dona una mica més d'utilitat. Es poden fer abans i es poden fer després. Aquests sí que són útils. Llavors, uns sí, uns no, però si tens poc temps jo no faria estiraments. Per exemple, jo amb els meus clients no faig pràcticament mai estiraments. Com a instructora de Pilates, el Pilates és un mètode que treballa al mateix temps la força i la flexibilitat. Per tant, si tu no tens cap escurçament per un postoperatori o per una lesió que hagis tingut o el que sigui, ni ets super hiperlaxa i per tant hem de treballar d'una manera específica i tal, els estiraments és algo que amb els mateixos exercicis de força propis ja s'hauria d'estar treballant. O sigui, una esquena ha de ser flexible mentre està fent l'exercici de força. No necessito parar-te i fer un exercici de flexibilitat d'esquena a no ser que hi hagi una situació patològica davant. No està mal.

0: del Pilates ja n'has parlat algun dia i a mi el tòpic em porta a pensar que és una cosa per senyores grans.
1: Totalment.
0: Veig, pel que dius, que no és així.
1: No és així. De fet, el Pilates clàssic, jo com a deixeble de Joseph Pilates, el màster que s'estudia...
0: Un moment! És que... El Pilates ve d'un senyor que al seu DNI li posava Pilates.
1: Joseph Pilates? No m'ho puc creure.
0: I es deia Joseph, a més a més.
1: Ara sóc jo la que agafo i me'n vaig, eh?
0: Joseph Pilates.
2: És fortíssim. Sí,
0: podria ser una broma que ens haguéssim inventat.
2: Que fort.
1: Joseph Pilates s'inventa el Pilates fa molts, molts anys amb ballarines que no podien ballar perquè estaven lesionades. Llavors s'inventa el senyor Joseph Pilates.
0: D'on era aquest paio?
1: A nord-americà.
0: Ostres, increïble, Joseph Pilates.
2: Jo estic impactada,
0: sí,
2: eh?
1: S'inventa un mètode que són 19 exercicis que es fan un, dos, tres, quatre, fins a l'exercici 19, que sempre són els mateixos, i treballa en un mètode que es treballa la força i la flexibilitat al mateix temps. I es treballa a terra, perquè la ballarina està lesionada, per tant es treballa a terra. I li permet a la ballarina no perdre, forma física.
2: Clar.
1: I poder recuperar-se de la seva lesió. Això fa molts, molts, molts, molts anys. Llavors, si ho arrosseguem i ho escombrem a dia d'avui, jo el que faig amb els meus grups de pilates, que faig pilates a terra, només necessiten una màrfaga, és reproduir aquest mètode de Joseph Pilates, que dura uns 25-30 minuts només, però no hi ha cap descans. Llavors, es treballa sobretot amb musculatura fàsica. Fàsica vol dir que tendeix a estar laxa, que és el gluti i els abdominals i els quàdriceps i els braços majoritàriament. Llavors, si tu treballes aquesta musculatura fàsica, que és la més vaga, la que té ganes de parar ja, la que té ganes d'anar-se'n a casa durant 35 minuts seguits, és l'única manera de poder treballar el core i tenir adaptacions amb el core i millorar tot aquest concepte que... Et dono la paraula, Frank.
0: Asterisc core. Que del core també se'n parla molt i jo fa 3 anys no n'havia sentit a parlar mai. Què és el core? Què vol dir core?
1: És molt senzill. El core, més enllà de ser glúteos abdominals, ja està, és des de la part de l'esternó fins a la part de mitja cuixa,
0: val,
1: tot això, diguéssim, que és com en pilates es diu el powerhouse, és el poder de l'estabilitat.
0: És a dir, la part del que seria el cos.
1: Exacte, des de l'esternó fins a mitja cuixa, uh-huh, incloent tota la pelvis, etc, etc.
0: Uh-huh. Llavors, això és el core.
1: Això és el core. És, val, un concepte d'estabilitat dinàmica. És a dir, que, per exemple, ara que estem parlant de ciclisme, no? Quan tu estàs baixant una trialera, el fet de que tu puguis aguantar l'equilibri i no rellisquis i no perdis l'equilibri amb una cosa que volies fer i t'ha sortit malament, per exemple, el típic de t'ensopegues i no caus, uh-huh, aquesta estabilitat dinàmica se n'encarrega el core.
0: Clar, perquè tens això en tensió.
1: Exactament,
0: no?
1: Ho tens, clar, ben activat.
0: I ha d'estar fort i etc.
1: Ah, exactament,
0: no?
1: Correcte.
0: M'està agradant molt el tema del pilates, eh?
2: 100%, ganes de fer-ne.
0: Sí, m'està convencent. Sí.
1: De fet, molts homes que promen pilates i que tinga pilates se'n fan creus perquè són excel·lents atletes, excel·lents ciclistes, excel·lents, gent que fa bàsquet a molt alt nivell i venen a pilates i, uau, allà hi ha temes, perquè una persona que fa bàsquet normalment està escurçada, sí o no, Aina?
2: Sí,
1: els isquios no
2: 100%.
1: Són d'una ballarina. Per tant, no cal que ho siguin, no ho necessito, però sí que siguin en la seva amplitud de moviment, que siguin funcionals i que tinguin força. I això moltes vegades no passa amb esportistes super en forma de molt alt nivell. Llavors el pilates és com un recurs molt simpàtic que utilitzen cada cop més homes en forma per mantenir aquesta prevenció de lesions a llarg termini.
0: Ara he recordat que en Carles Puyol, que jugava amb el Barça fa 15-20 anys o
2: que ara
0: així,
2: juga molt a pàdel, per
0: sí,
2: cert.
0: Que a més era un toro, en Puyol, quan jugava amb el Barça, no? Estava quadradíssim. Ell, recordo que havia explicat en alguna entrevista que feia pilates.
1: Exactament, sí. És com un maquillatge, com amanir una mica tota aquesta barbaritat de cops que s'enduen al camp i d'impacte i de canvis de direcció i d'esprints i de les botes amb tacos i tota aquesta contaminació articular que pateixen en el futbol.
3: Ai, ai, ai, quin goig que fas. Ai, ai, ai, que bé que fas.
0: Molt bé, si volguéssim començar a fer pilates com ara l'Aina i jo, que som aquestes persones, ara de sobte avui hem decidit que entraríem al món del pilates.
1: Molt bé.
0: Com ho fem? És a dir, anem a un gimnàs, busquem entrenament personal, busquem sessions que podem trobar a YouTube o en alguna plataforma?
1: Doncs mira, amb el pilates passa una cosa, que és que tu pots anar a una classe de pilates i que no t'hi facin fer pilates. Mm-hmm. Això és perillós.
0: Ostres. Hola.
2: I com ho pots identificar?
1: Perquè t'has de conèixer el mètode. Hi ha moltes clientes que em diuen...
0: Aquells 19 passos d'en Joseph Pilates.
1: Exacte. Si no te'n canten ni un, el Handry del Rolling Like a Ball, el Roll Up, l'Stretching, el tal... Si no te'n canten ni un, no estàs fent Pilates. Estan fent uns estiraments, una esquena sana, un tipus tal. Però el mètode clàssic de Pilates, que respon al mètode que es va inventar el senyor Joseph Pilates...
0: El bo d'en Joseph.
1: Exactament. Llavors no és Pilates, però estàs treballant altres coses.
0: Hi ha gent que dona gat per llebre amb Pilates, doncs.
1: Sí, però probablement no ho saben, eh? No em poso en intrusisme ni res de res, però exactament. Igual que el Bodypam és una marca registrada, i el Bodypam d'aquí a Barcelona ha de ser el mateix Bodypam que el de Nova York, perquè és una marca

0: fer casa, per això. De pilates sense res. Correcte. Més que una màrfega.
1: Exacte. Sí, sí, sí. I fas el mateix mètode. Exactament.
2: Que doncs, fort. Resolent aquesta pregunta, que em sembla que ens donaria també per un altre dia, però que hem d'anar acabant, de què fem si es posa a ploure, si fa mal temps, que ja som a la tardor, i doncs veiem que hi ha opcions, com ens està explicant la Marta Torà, la nostra entrenadora personal, que passen pel pilates o passen per d'altres seqüències o activitats, doncs que en 20, 30, 35, 40 minuts...
1: I tant, jo per exemple avui havia de venir aquí amb vosaltres doncs aquest migdia, he anat al gimnàs i el que he fet és per escalfar tot el mètode pilates, que per mi són 20 minuts, sé que amb això estic escalfada i tinc els abdominals ja a to i gluti a to, i després d'això faig la meva rutina com a ciclista d'èlit, que són 55 minuts. I amb tot això sé que està controlat el temps.
2: Clar, però en total hora i quart,
1: sí,
2: una
1: sí,
2: cosa
1: sí.
2: Així...
1: En total és hora i deu.
2: Val.
1: Però també perquè jo m'entretenc al gimnàs, vull dir, faig.
2: Però vull dir que està molt bé, que
1: està bé, sí,
2: és
1: sí, sí,
2: poc
1: sí, sí.
2: Temps, entre cometes.
1: Per ser gimnàs no està mal, eh?
2: Uh-huh.
1: Una bona rutina de gimnàs amb 40 minuts ja hauria d'estar feta. Però bé, bueno, si pensaves sortir en bici, no tens 40 minuts.
2: No, clar, clar, clar.
1: És com a mínim una hora i deu, no?
2: Clar, clar, clar, clar. Molt bé, doncs fantàstic, eh?
0: Ganes de començar a fer pilates, eh?
2: Ganes és de que... arribar aquest Nadal i que la gent no et reconegui al dinar familiar, que diguin, uau, com t'has posat.
0: És que, no sé si et passa tu, Frank, però jo surto els dimarts de la secció amb la Marta pensant, avui començaré d'en
2: sí,
0: bici.
2: Sí.
0: I el següent dimarts, avui començaré pilates.
2: És bo, i dels creadors és del que... demà ho deixo, sí. Arriba el demà començo.
1: Exacte, la setmana que ve et preguntaré què tal amb el pilates, eh?
0: Perfecte, oh, cap problema.
2: D'en Joseph Pilates.
0: Mira, no farà falta que et digui què tal, fareixi'm el braç.
2: Ja ho veuràs,
1: ja
2: tu mateixa.
1: Hòstia, Aina, el pilates, que bé que va.
2: Gràcies, Marta.
1: A vosaltres.
2: Apa. Vinga, fins dimarts que ve.
1: Fins dimarts.

De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa 677 50 61 53.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella m'ha cantat fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i canta.
1: Podríem tenir son.
2: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
3: M'agrada, literalment. Tinc
1: poques ganes de treballar.
4: És que tinc molta feina.
2: Jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
1: O quedar-nos al llit una mica més.
3: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
2: Quina ràbia.
1: Però per alguna cosa som els matiners.
3: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
2: A mi això també em va passar.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
6: Som pura cafeïna.
5: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.

0: les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Tot el que ens queda. M'agrada molt la cançó de Soc un Bohemio amb Pitara, el meu lloc preferit.

Hola, gent del Nota de Veu, sóc l'Aina i m'agradaria molt que poséssiu Tot i Res de la Naina. Per què? Doncs perquè no me la puc treure del cap i no puc parar de cantar-la a totes hores.

Bon dia, notetes. Aquesta nit he tingut l'endull d'escoltar Vull sortir i no puc, de la Guineu, però la versió que va fer dedicada al Frank Lluís quan era els experts. Moltes gràcies, adeu.

0: Escoltes ICAT. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, informació i música de dilluns a dijous a aquesta hora, a les 7 de la tarda, a ICAT, la ràdio inquieta, i anem escurant aquests últims dies del mes de setembre i ja bastant amb la mirada posada al mes d'octubre. De fet, avui parlarem una cita ja plenament d'octubre. De seguida, més detalls. Avui, doncs, l'equip habitual, la producció de l'Omar Barón, la taula de so un dia més, Diego Monroy, i us parlarem David Talleda. Josep Martín, David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs sí, avui era un dia molt esperat, no només per aquells que volien que plogués i finalment ha plogut, sinó perquè avui s'ha presentat el que és en roda de premsa la 24a edició de l'inèdit del Festival Internacional de Cine i Documental Musical de Barcelona. Recordem les dates, es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre. Roda de premsa que ja ha anat el Josep i ha parlat amb el seu director artístic.

0: Doncs hem arribat a aquell punt que ens interessa sempre, que és la presentació del Festival Inèdit, aquesta edició número 24 del 29 d'octubre al 8 de novembre. 70 documentals, moltes estrenes, i avui podem parlar doncs amb el director artístic, amb el Toni Querol. Què tal, Toni, com estàs?
1: Molt bé, molt content.
0: Content jo també de repetir aquesta entrevista, que ja és una tradició anual. Això sí, canvien els protagonistes, cada any una programació diferent, i aquest any, si et sembla bé, comencem com si fos gairebé un festival de música, no? Tindria els seus caps de cartell, oi?
1: Sí.
0: Si parléssim del Primavera Sound, l'Inèdit també té uns caps de cartell, per dir-ho així.
1: Sí, tot i que sempre insistim que és més important la història que els noms. Clar, a veure, hi ha noms que salten a la vista. Ja, d'entrada, per exemple, inaugurem amb la Marianne Faithfull, que és una figura ben, molt, molt, molt icònica. No només ens interessa ella, que és superlúcida de com recorda la seva història, sinó que formalment és gairebé com un experiment científic sobre la memòria, coordinat per la Tilda Swinton, un paper de científica. Llavors, és molt, molt interessant. I després, noms coneguts, tenim doncs el David Bowie, sobretot sobre el seu tram final, com orquestra el seu propi comiat, el seu propi rèquiem, els Pulp, amb un concert espectacular, però també acompanyat de narració de la seva història, del Jarvis Cocker, la història boja, molt boja, dels NoFX, el grup punk californià, on ho mostren tot, és molt explícit aquest documental. Sun Ra, som molt fans de Sun Ra, i aquest és que és molt original, perquè no vol parlar només de Sun Ra, sinó de la seva ciutat de Birmingham, Alabama, que serveix per parlar de tantes coses, perquè, per exemple, la segregació racial allà era especialment cruenta. Tenim la Madou amb Mariam, el duet mític de Mali, recuperem un clàssic en versions de Nick Cave i PJ Harvey, Lou Reed, Elvis Costello, de cançons de Kurt Weill, Fermín Muguruza, que celebra els seus 40 anys de carrera, i també tenim la superpianista de clàssica Yuja Wang, un retrat molt psicològic d'ella, un clàssic de la música disco com Serron, el francès, una mica pare del French Touch, es podria dir, els Earth, Wind and Fire, que aquí descobrim una mica el seu vessant espiritual. Jo no sabia que era tan important en la història del grup. I després tenim molt de rock alternatiu, dels 80s-90s, The Best Summer, la de Cluenda, són imatges que no s'havien vist mai d'una gira que van fer plegats el 96, Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Pavement, Bikini Kill, és important. I després el fotògraf Glenn E. Friedman, que va estar així com al naixement de la cultura skate, punk, hip-hop, va fotografiar a Déu i sa mare, Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys, Black Flag. Doncs el que ha fet és tornar a visitar tota aquella gent que va retratar, a veure com veuen la vida i tot plegat ara. Llavors també és un recorregut molt potent per aquella època daurada, no?, de la música alternativa.

0: Ara em ve al cap una pregunta, que l'inèdit, clar, era el lloc on veure els documentals musicals, però estem veient que cada vegada hi ha més sales comercials que estan passant documentals, també, i que, per exemple, no sé, el Back to the Beginning dels Black Sabbath, aquest concert de comiat, això és, es projectarà en una sala de cinemes i tal. Us ha sortit una mica de competència per la part alta del cartell, no, diríem?
1: Sí, no, a veure, com a festivals hem de conviure sempre amb l'entorn que hi ha i com està evolucionant. També haver-hi les plataformes. Les plataformes elles mateixes han evolucionat amb la política de dir zero festivals perquè això va a plataforma i no m'expliqueu històries, a vinga, va, escolliré dos, tres festivals on fer l'estrena, som d'un impacte comunicatiu, després ho pujo. Després és veritat que hi ha aquest circuit d'estrenar, de fer estrenes comercials simultànies a ciutats. Sí, a veure, són diferents vies i hem de conviure. Hi ha hagut de vegades, per exemple, l'any passat vam tenir el de Depeche Mode, que estava una mica previst que només fes aquest circuit a cinema, i vam aconseguir convèncer els de, home, fem una festa com Déu mana en un festival on només ens ajuntem bojos del cine i la música. Llavors, res, i hem de conviure i saber, doncs, portar-ho.
0: No, és que ara em venia al cap, ja, ja. Perquè abans estàveu sols, gairebé, diríem, dins aquest panorama, i ara, doncs, veig que sí, sí. En canvi, el que sí continua fent l'inèdit és animar, diríem, o ser un dinamitzador de la producció, perquè, és clar, si hi ha tantes produccions catalanes aquest any, és perquè hi ha un inèdit. Jo això ho tinc claríssim. A banda de que teniu totes aquestes eines, diríem, com el LAP, etc., per animar o dinamitzar la producció de documentals musicals, home, jo crec que hi ha molta gent que fa un documental perquè el seu somni és estrenar-lo inèdit, i si no existís l'inèdit potser ni s'hi posaria.
1: No, evidentment, no és treure pit que nosaltres siguem l'actor principal. L'important és la gent que està anys i anys pencant fent un documental. Però, bueno, volem pensar que portem aquest granet de sorra de que almenys ja la gent a l'horitzó té hi ha una opció, que l'inèdit, això, per exemple, per això també treballem, li donem molta estima i dedicació a la secció com Sons de Barcelona, on la gent igual diu aquesta història és petita, quin recorregut pot tenir, però volem que el festival estigui arrelat a Barcelona. I evidentment fomentar la producció catalana en general, que enguany doncs celebrem que arribi gairebé als 20 títols que presentarem.

0: seguint a la roda de premsa, crec que és l'any que veig més producció d'aquí, d'artistes que estan justament emergent, perquè, és clar, parlar del Raimon, etc, que també hi ha algun documental, home, això és història, no? Però parlar de Baia Baia o Remei de Calafresca, que són artistes que podríem dir que estan despuntant ara...
1: M'encanta que facin aquest comentari. No, de veritat, per nosaltres també és molt important que no es vegi com que el documental català és per explicar, revisitar els 80, els 70, els anys de la transició. Evidentment, això és molt important i ens agrada que vingui una figura, una eminència com Jordi Savall, que tingui la seva peça, el Flying Free, que ens porta la màquina dels 90 i tal, però també ens dona especial alegria que les noves generacions estiguin involucrant en projectes audiovisuals, a més, amb ambicions. El Remei de Calafresca és una peça molt interessant perquè no només coneixes el grup, sinó que ells aprofiten per explicar-te una problemàtica del seu territori, el Montseny, de com els aqüífers profuns de la seva terra estan sent sobreexplotats d'una manera desastrosa. I el Baia Baia és algo que també em fa molt feliç perquè era una peça que ells mateixos, el Baia Baia i el director Jordi Lopes, en el seu moment ho veien com una peça d'acompanyament, perquè va sortir el disc Faves Tendres i hem de fer algo. Però aquest algo, aquest quelcom de què li donarem a part de posar videoclips, nosaltres els vam dir, sou conscients que heu fet un documental brillant de com és el Baia Baia i que explica d'on ve i per què és com és, i estem molt contents d'acollir-ho al festival. Sobretot també és un missatge per qui faci aquesta mena de coses, que no tingui cap dubte que l'inèdit pot ser un lloc.
0: La producció d'aquí és brutal, aquest any m'ha impressionat, i també volies fer un esment a altres cites importants amb noms propis, perquè hi haurà l'Albert Serra i hi haurà la Carla Simón. A veure, què venen a fer aquesta gent aquí a l'inèdit?
1: Sí. Mira, l'Albert Serra vindrà a fer l'estrena a nivell català d'un projecte molt, molt, molt personal. Es titula Sis moments de ma vie. No és pel·lícula de ficció, és un l'enregistrament d'un concert de la Ingrid Kaven. La Kaven era cantant, actriu, mítica del nou cinema alemany, i l'Albert Serra, amb ell, personalment, una mica per treure's una espina que tenia clavada de que no havia aconseguit fer unes col·laboracions que volia fer amb ella, al final es va empescar a ell la idea de fer aquest concert amb els Molt Forts, grup de Banyoles que normalment fan les bandes sonores per les seves pel·lícules. I és un enregistrament auster, en tons vermells, amb un aire molt tràgic, on es nota que l'Albert Serra està absolutament fascinat amb l'expressivitat de l'Ingrid Kaven i el seu rostre. Llavors jo crec que també serà una experiència cinematogràfica veure-ho. I per l'altra banda, la Carla Simón, imagina't com nosaltres vam tocar les castanyoles o no? quan vam saber que havia fet una incursió en el cinema musical. Aquí més que de documental parlaria de cinema musical, i fa una aproximació molt contemporània, visualment aclaparadora, de la mà de la bailaora i coreògrafa Rocío Molina, també hi col·labora el Niño de Elche. Llavors explora aquest contrast de tradició, modernitat, i utilitza alguns recursos de documental, com que sentim fragments de pel·lícules antigues de flamenc o cites d'entrevistes. Ens va semblar una exploració al voltant del gènere de cinema musical i documental fascinant, i que a més, ja et dic, visualment la Carla Simón aquí, però s'ha lluït, ha tocat el cel.

0: insisteixes sempre, i jo estic d'acord, que l'important en inèdit són les històries, no tant els noms propis. Així que m'agradaria que em diguessis on hi ha una d'aquelles històries d'artistes potser desconeguts, però que recomanaries a la gent, ostres, encara que no sapigueu de què va això, o no conegueu el nom, per què no feu un esforç i l'intenteu veure, perquè aquí hi ha una història gegant.
1: Doncs a veure, et diria així d'entrada, un documental que es diu Fax Film, escrit F-U-G-S, és un col·lectiu d'artistes que després es converteixen en músics i que representen el vessant més radical, irreverent i divertit de la contracultura dels 60s a Nova York. Però a nivells que diràs, a veure, el punk una mica ja estava inventat amb aquesta gent. I és divertidíssim, trepidant, és molt, molt interessant. Després hi ha una figura de culte que suposo que gent que s'apropi molts el descobriran per primera vegada, que era el Dean Johnson. Ell, en aquest cas, era una figura també de Nova York, mira, no ens hem mogut de la ciutat, però ell era una icona de l'escena drag, queen, punk, i activista LGTBI, i organitzador d'orgies massives, però sí, sí, però un activista, i la seva història és fascinant, i a més, després hi ha un gir una mica tràgic cap al true crime. Després, un artista que potser la gent d'origen gallec potser la coneixen molt i l'han sentit a casa, com l'Anna Quiro, diva de la cançó feta en gallec. El documental està fet de tal manera que és molt interessant com intenta, s'esforça i aconsegueix, per mi, apropar-ho a un llenguatge com d'ara i els joves, perquè recrea una realitat com molt folklòrica i de la migració, ho recrea de manera performàtica, molt, molt, molt atractiva. I això és algo que sabem que haurem de fer un esforç d'ell, no només que hi conegueu Quiro perquè a casa teva la mare, el pare, l'avi són gallecs i el coneixeu. No, apropeu-vos per com està fet el documental.
0: Aquí hem començat a fer aquesta feina perquè m'interessa també la teva visió personal, diríem, no? Com a director artístic.
1: I atenció, que a veure a quin festival podràs veure un documental sobre un campionat mundial de xiuladors que es fa a Hollywood, que els personatges són entranyables, tràgics, ja de tot, una mica, però la subcampiona és un artista que viu a Barcelona i que també esperem que la gent la descobreixi al cine.
0: Carai, molt bé. Toni, ja tenim moltes ganes que comenci l'inèdit i veure totes aquestes històries a la pantalla. Gràcies per tot.
1: Gràcies a vosaltres.

Temps ara per les notícies musicals en format més breu. Comencem amb Joan Dausà, que consolida els seus tradicionals concerts de Nadal a Santa Maria del Mar, a Barcelona, amb l'anunci de 6 actuacions els dies 16, 17 i 18 de desembre. El cantant de Sant Feliu de Llobregat va començar a fer concerts de Nadal l'any 2021. Ho va fer al Teatre Coliseum, tot i que 2 anys més tard ja els va portar a la Basílica Gòtica de Santa Maria del Mar, al barri barceloní del Born. Un entorn únic on Dausà repassarà el seu cançoner més popular des d'un vessant més espiritual i l'únic acompanyament d'un piano. Les entrades es posen a la venda avui mateix, d'aquí pocs minuts, a partir de les 8 del vespre, al web de l'artista. I aquí també ha anunciat concert a Barcelona, concretament a la Sala Taro, és Sara Terra. Rafa. La cantant i compositora de Barcelona presentarà aquest divendres el seu nou EP titulat Supernova, on s'allunya del jazz i el soul per evolucionar cap a un univers musical més electrònic i ballable.

Doncs molt bones notícies també pels catarres, perquè el trio d'Aigua Freda ha aconseguit vendre 50.000 còpies d'aquesta cançó, Amb peu de guerra, que era el tema que inaugurava, de fet, el seu tercer disc d'estudi, aquell Big Bang, publicat el 2015, de fa tot just 11 anys. Aquesta certificació de disc d'or l'atorga l'Organització Nacional responsable de les llistes musicals d'Espanya, Promúsica, i els catarres van rebre aquest guardó divendres a la nit durant el concert que van oferir a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona dins del marc de les festes de la Mercè.

I el passat cap de setmana també hi van haver diverses sorpreses durant la celebració de la desena edició del OANA Festival, que es fa a Dana Point, Califòrnia. La més destacada va ser el moment en què es va saber l'identitat del nou bateria de Pearl Jam, un honor que recau en Abraham Laboriel Jr. Laboriel substitueix, per tant, Matt Cameron, que va anunciar que deixava la banda el juliol de l'any passat. Per aquells que no el coneixien, perquè tampoc no ens sonava molt el seu nom, Abraham Laboriel Jr. és un músic de sessió que ha treballat amb molts artistes molt diversos, com és el cas, per exemple, d'Eric Clapton, de Lady Gaga, de Sting o de Paul McCartney. I durant el festival, Eddie Vedder va tenir paraules d'elogi també pels mexicans Mana, i també va ser un dels convidats del concert de Pixies. Aquest és el moment.

Doncs sí, Eddie Vedder, que va aparèixer a l'escenari al costat de Pixies per interpretar aquest tema, Wave of Mutilation, una de les cançons del segon disc d'estudi de la banda de Black Francis Doolittle, publicat el 1989, i que per molta gent, tot i que aquí segurament hi haurà qui digui no, jo prefereixo un altre, però per molta gent aquest disc és el millor de la discografia de Pixies.

0: I un dia més hem de parlar d'un artista que malauradament ens ha deixat. En aquest cas ens referim a Mighty Sparrow, l'anomenat rei del calipso. Ha mort a Nova York als 91 anys i al llarg de la seva llarga i fructífera carrera artística va compondre més de 500 cançons i va publicar una setantena de discos on tractava temàtiques molt diverses, temàtiques de política, de relacions personals, qüestions socials i també la vida quotidiana al Carib.
1: I can't believe we're here.
2: Let's go!
1: We were so fortunate so early on.
0: De fet, no és res. Una estona us hem parlat de l'inèdit, d'aquesta nova edició de documentals musicals, però aquest és un trailer del documental Linkin Park Unshattered, que s'estrena demà dimecres i que es pot veure a diversos cinemes de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Mataró. Al llarg de 110 minuts s'explora el retorn de la banda després de 7 anys i la reconstrucció artística i personal del grup després de la pèrdua de Chester Bennington, incloent també l'air del nou disc, aquell From Zero, i imatges del concert de São Paulo que van fer el mes de novembre del 2024 i que tot just es va publicar en disc divendres passat. I acabem amb Venus perquè l'artista catalana ha col·laborat amb l'italiana ETT en una cançó anomenada It's So Hard to Be Funny, on canten en català, en italià i en anglès. El tema ha nascut fruit d'una trobada que van tenir l'any passat en un cap de composició a Itàlia. Ho recordem, que Venus actuarà el 8 d'octubre a la sala La Nau de Barcelona.

0: l'aparador.
1: Després del disc de debut Pensa en mi quan deixi de ploure, Genís Arnal ja està donant forma al que serà el seu segon treball. Fa pocs dies va treure un avançament, No dirien tant de mi.
2: Hola, sóc en Genís Arnal, músic i productor de Gelida. No dirien tant de mi és una cançó que parla de dificultats a l'hora de prendre decisions, del síndrome de l'impostor i de la por al que pensin els altres. La música ho reflexa amb un creixent dolent però mantingut, similar al sentiment que podries tenir quan estàs neguitós pel que podria dir la gent. La vaig escriure a finals d'agost i la vaig gravar, mesclar, masteritzar el meu estudi Casa Marta, a Gelida, a principis de setembre. També cal comentar que la bateria d'aquesta cançó la va interpretar el Jan Espinac. La resta d'instruments els he tocat jo.

0: Independents.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
2: Independents.

Ara fa poc més d'un any, el 25 de juliol del 2025, el Villa Park Stadium de Birmingham es va viure una jornada històrica per tots els amants del heavy metal i per als amants del rock en general. Jo crec que és l'exemple de comiat, diríem, més bonic que se li ha fet a una estrella del rock. Ozzy Osbourne, el líder de Black Sabbath, que estava ja molt malalt, i va organitzar aquest concert amb la formació original, perquè aquesta és l'altra sort, no?, que tots els músics de Black Sabbath en aquell moment eren vius: Ozzy Osbourne, Geez Butler, Tommy Iommi i Bill Ward, els músics originals, i un munt de convidats, perquè, a veure, Black Sabbath és un referent que va molt més enllà del heavy metal. Hi van participar gent com Guns N' Roses, Korn, Tool, Slayer, Pantera, Metallica, Alice in Chains, Gojira, Anthrax, Steven Tyler, Youngblood. Realment va ser espectacular. Ara, aquell concert que va ser molt extens s'ha resumit en una pel·lícula de 2 hores de durada, bé, 100 minuts, una mica menys de 2 hores, i que el dia 28 d'octubre es podrà veure als cinemes. Aquesta és la notícia, ja són la venda de les entrades, perquè aquest va ser un concert històric que es va transmetre en directe. La gent que va pagar, diríem, es podia presenciar com si compressis una entrada, però des de casa. Però ara, home, estarà molt bé poder veure en pantalla gran aquest Ozzy amb Black Sabbath Back to the Beginning, un concert històric d'aquells que entren, segur, a la llista de concerts més mítics de la història. Doncs es podrà veure als cinemes. Una actuació que justament avui també comentàvem amb el director artístic de l'Inèdit, perquè aquesta mena d'estrenes ja van directament a les sales de cinema comercials i no passen per festivals com l'Inèdit, que ja els agradaria segurament projectar aquest Black Sabbath, Ozzy amb Black Sabbath Back to the Beginning. Apunteu-vos, doncs, aquesta data, 28 d'octubre, i busqueu les entrades si sou fans de Black Sabbath, perquè ja es poden començar a comprar. I, mentrestant, aquí, a ICAT i a l'Independents, només fem això, que oferir-vos plans. Per exemple, visitar el Muses.

0: S'acaba l'estiu, hem entrat a la tardor, però la música en directe no s'atura gràcies a múltiples propostes. Una d'aquestes és el Muses Festival, que aquest 2026 celebra tercera edició i ho fa amb un primer concert aquest dissabte al Teatre L'Artesana de Falset a càrrec de Judit Nederman. En total, seran 10 actuacions a diferents municipis de la demarcació de Tarragona amb una cloenda el 21 de novembre al Teatre Bartrina de Reus a càrrec de Martirio. El director artístic del Muses, el Marco Eclèctico, ens parla de la filosofia i els objectius del cicle i ens avança la programació.
1: Muses va néixer a Reus amb un pilar fonamental, la igualtat. Volem visibilitzar, impulsar i dignificar el talent de les dones dins de la música i generar oportunitats professionals reals a través de la contractació i la promoció del seu treball. El projecte també té un vincle molt fort amb el patrimoni. Portem la música a espais emblemàtics i els convertim en llocs de creació i de trobada, connectant les artistes amb la història dels espais i amb el públic. I aquesta filosofia ens ha portat a créixer com un festival itinerant per diferents municipis de la demarcació de Tarragona. Volem apropar propostes de qualitat a més persones, arribar a nous públics i treballar amb les entitats i els equipaments locals perquè el projecte tingui continuïtat. Creiem en una cultura accessible, diversa i arrelada al territori.

0: La programació de tardor del Muses arriba amb 10 concerts que combinen artistes de diferents generacions i propostes musicals molt diverses. Comencem el 3 d'octubre amb Judith Niederman al Teatre Artesana de Falset. Durant l'octubre també tindrem a la Júlia Coloma Valls, a la Raquel Lua a l'Hospitalet de l'Infant, a la Sala Fontan a Reus, Olívies al Museu Terra de l'Espluga de Francolí i Reines del Mambo a Santes Creus. Al novembre serà el torn de Núria Andorrà al Mèdul de Tarragona i d'Anna Curra i Anna Migó a Reus. I tancarem aquesta tercera edició el 21 de novembre a Martirio al Teatre Martirina. És una programació que convida a descobrir artistes, però també a moure's pel territori i a gaudir de la música en espais molt diferents. Podeu consultar tots els concerts i trobar les entrades a la web de Muses Festival.
1: De tots aquests noms de la programació, ens quedem amb Anna Curra, una de les figures històriques de l'anomenada movida madrileña. Va formar part de l'Asca i los Pegamoides i posteriorment de Paràlisis Permanente, un projecte que va tenir una trajectòria molt breu a conseqüència de la mort en un accident de cotxe del guitarrista Eduardo Benavente quan tenia 20 anys. Van deixar per la posteritat un únic disc, El Acto, d'on recentment Anna Curra va decidir reclutar diversos col·laboradors per reviure en forma d'homenatge aquest àlbum. El resultat és Anna Curra i los 13 apóstoles, l'última cena de Paràlisis Permanente. 13 convidats per 13 cançons, 10 originals i dues versions, i una d'aquestes, Héroes, de David Bowie i Brian Eno, amb Anna Curra i Diego Scriche, guitarrista i cantant dels valencians La Plana.

a l'Independents ICAT tenim una cançó nova. Bé, nova d'aquelles manera. És una història molt curiosa. D'entrada, situem el grup Placebo. És un grup històric que està celebrant justament amb una gira el seu 30è aniversari, el 30è aniversari del seu disc de debut. I en aquella disc hi havia una cançó com amagada, per dir-ho així, una melodia de piano que es deia H.K. Farewell. Doncs bé, ara ja sabem quin era, a què corresponien aquestes inicials. Eren Helen Keller, perquè ara els Placebo és, el que han fet és estrenar una cançó que es diu Helen Keller i que és una miqueta una versió d'aquella cançó que era només un esbós, doncs ara ja desenvolupada. Bé, aquesta cançó ens recorda que els Placebo tenen un concert aquesta setmana a Barcelona. El dia 3 d'octubre, per tant, dissabte, els trobareu al Sant Jordi Club i, qui sap, és molt probable que també recuperin aquesta cançó de Helen Keller, que, per cert, he anat a buscar qui era, i és una dona que de molt petita es va quedar sense la visió i sense l'oïda, i realment un exemple de com superar-se i de crear nous llenguatges, diríem, per sobreviure doncs, amb aquestes mancances. Helen Keller, de Placebo.

independents. Discos en diagonal. Després d'explorar els seus records a la ciutat texana de Fort Worth a través d'influències musicals que passaven pel folk, el country i el soul, aquest cop Leon Bridges ha decidit agafar un altre itinerari sonor. Dins de la maleta hi ha inclòs afrobeat, música de ball i rimes brasilers. I d'aquest còctel ha sortit Happiness Anytime, un disc que desprèn energia i optimisme pels quatre costats a través d'una dotzena de cançons. A més, Bridges ha convidat a la festa Jay Lloyd i Lydia Quito de la banda britànica Jungle, que també s'encarreguen de fer la producció.

0: Doncs fins aquí el programa d'avui, completet, perquè hem escoltat discos, hem estrenat cançons, hem parlat de l'inèdit que el tenim aquí ja a tocar, que avui ha presentat la seva programació, hem parlat del Festival Muses, hem tocat una miqueta de tot en aquest programa, que demà tornarà a partir de les 7 per fer història, David.
1: Sí, senyor, demà farem el Bèstia.
0: Sí.
1: I farem el Bèstia amb el músic i actor Oriol Tramvia, 50 anys de la publicació d'un dels discos icònics, podríem dir, del món de la música en català, i que volen celebrar aquests 50 anys també damunt de l'escenari. Això serà divendres, Centre Artesà Tradicionaris, un concert on hi haurà doncs una trentena de convidats, però no hem convidat els convidats, sinó que hem convidat el seu autor,
0: sí,
1: el protagonista.
0: 50 anys després, Bèstia, continua sonant molt bèstia, tornarà a sonar molt bèstia aquest divendres, i demà parlem amb el seu artífex, amb Oriol Tramvia, una part de la història de la música d'aquest país. No us ho perdeu.
2: L'última! Bèstia! Bèstia!
3: Una mirada diferent als videojocs.
4: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Oi!
6: I want to make you a spy.
7: When you're ready, Bond.
8: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
9: Passió pels videojocs.
10: Generació Digital, amb Albert Murillo.
11: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
12: Escoltes i cares.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: I som tots. Arrenquem, doncs. Benvinguts. Pista de fusta obre les portes. Puntual a les 8. De dilluns a dijous a la FM dedicat sempre a Trescat Cultura. I a migdia, Aila. Ja tens digital per emportar-te l'on vulguis. Al parc, a fer esport, al tros. Miqui Puig, els plats et diu hola. Goig i joia, torna a arrencar una tarda més la discoteca dedicat. Apartem la cortina de feltre vermell, adequem les ninetes i veiem com gira una bola de miralls, atrotinada però que ens marca el full de ruta del ball. Nervión, si ens es diu aquesta peça que avui serveix per fer la secada d'honor. Alison de Groot, Great Root, aquests són els noms.

l'Alison de Groot toca el banjo. Col·laboratiu, un disc amb Rich Root, elements electrònics per fer sonar això diferent. Nervion, la cançó, i aquesta, la nova de 30 Moller, Terrified, amb Jonas Verge, electrònica, pols i elegància.

imitant a Jonas Berg, el cantant de Meth. Trenton Moller presenta Terrified, pop electrònic, hereu, ja saps, de tot allò que tant li agrada. La pretensiositat del pop, ho he dit gairebé sense entrebancar-me. Arsinti ve, The Pretensioness of Pop. Més electrònica eleganta, parentada del tecnopop.

tot. El títol, el so, l'expressivitat. Arsinti B és el projecte de Manfred Thomasson, productor electrònic de Múnich. Es va inventar aquest àlies per fer meravelles com aquesta, The Pretensions of Pop, electrònica eleganta des d'Alemanya, noms que venen a sumar-se a la tarda. Aquests són Pulsim, aquest és el seu on.

0: pop electrònic d'herència 80. Aquest on de Pulsim, electrònica de casa, quilòmetre zero, reverberacions, sintetitzadors i tota l'emoció del món. Ja saps on ets?
1: Pista de costat, la secta. La secta del ball. Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix Batcanal de sempre. Hi, George. Morning, Terry.
0: BPM és a dalt de tot. Sidney Ballet. I fucking love you. Claríssim.

Sydney Ballet. Aquest és l'àlies d'un productor francès que li encanta l'electrònica, el queer i els beats molt pujats de tempo, i toca-te'ls d'això, que la cançó funciona. Funciona com si fos una cançó pop. Tornen DJ Tennis i Mike, el seu Cool Hands, amb la versió Italo, és cançó de la temporada.

quin tros de cançó, quina col·laboració, la de Mr. Hike i DJ Tennis, contemporanis d'ara mateix, però volent sonar com l'Italo, amb més fermesa, amb la contundència dels sons digitals d'ara mateix, que fan que això soni distint.

0: épica, eletrônica e um plane. Homie, homie. És en Brun. La Noruega porta anys i panys fent música interessant. I amb aquesta oda electrònica es cola una tarda de la pista. La de fusta, la de cat.
1: Maquem música a l'FM, al mòbil o al portàtil. És diabòlica. Sempre hi ha lloc per ballar. És la música. Quan el rellotge marca les 8, és electrònica. El cos et demana pista de fusta.

això és un mare de Déu senyor. Carly Rae Jepsen, amb una cançó que sembla com si ja l'haguessin agafat els sintetitzadors de Daft Punk. Don't Leave Me on the Dance Floor, Late Night Version. I aquesta no la veieu venir. Bang Bang Club, així ens es diu el projecte. Mireu què fan servir per fer algo irresistible. Això es diu Acid Kiss i reconeixereu d'on t'han tret tot.

em moro de ganes de fer festes i punxar aquesta animalada. Bang Bang Club es diu el projecte, i Acid Kiss, i és com si em posessis en un mateix plat tot el que més m'agrada: Acid, Prince, Peixos Gruixuts, Irreverència i 125 BPM. Una d'aquelles peces que en mestre Andy segur gaudiria i somriuria. Artefactes, merdes que arriben a la pista i que no deixo de compartir amb vosaltres.

0: un divertimento que funciona de veritat, com unes patates fregides plenes de ketchup, ja ho saps, gustoses, són un pecat però ens encanten. Poder Raven, la productora amb el seu Secret Crush amb la senyora Christine Vinson. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah.
1: The rhythm of the night. Pista de fusta.

artista sueca Murex agafa els samplers electrònics i de veus els amanyaga i necessites ballar per treure't del cos una angoixa que no saps d'on ve. Impressionant. Bambi, level up, sempre pujant, sempre de menys a més.

de Ubambe, productora DJ. Des de Toronto, el seu Level Up. Jugant amb tots els elements del ball del carrer, dels clubs, per fer que això sigui una picunadora sònica. Les vuit tombes es diuen Eight Grave, i aquest és el rei de res, o de tot.

0: La pista intentem obrir, la paleta estilística tant com podem. Per això Eight Grave i aquest King of Nothing s'han colat representant la part més comercial de la música.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
2: En digital o a l'FM, cada dia tens pista de fusta.

La vida és increïble. No ho saps tot, i un dia, escoltant una reedició de Dorothy Kolo, et trobes que els hi va dedicar una cançó als New Order. New Order Tribute. Això ho va fer en Vinnie Reilly, deixant les guitarres i agafant els sintetitzadors. Meravelles de Manchester. Són d'aquelles coses que quan les tinc a la mà només penso en punxar-les i compartir-les amb vosaltres. Sou a la Ràdio Inquieta i això és Pista de Fusta.

D.O.D. amb la veu Dizzy Blue. Electrònica. Totalment comercial. Electrònica que podries trobar en un TikTok amb una publicació del teu fill. O sentir-la a la pista de fusta. Tots dos estan de moda i això ho van fer fa uns anys. I arribat, remenant. La cançó es diu Guapa. La signa Girl Ultra. I els Fuckers de Nova York em van fer aquest remix. La pista ja ho té, a vegades fem un pas enrere per tirar endavant.

0: La crem de la crem va repetint el remix. És que l'ultra és el seu guapam, remesclat per fuckers fa unes temporades. I que avui som a la pista de fusta. L'espai és de ball. Passa cada tarda a la FM dedicat a les 8. Ja en fas de dilluns a dijous. Repeticions els caps de setmana. Un arxiu constant a 3Cat Cultura. I cada migdia penjat el del dia, el programa, perquè el gaudeixis. El meu nom és Miqui Puig els Plats. Sóc el DJ i el senyor encarregat, qui frega, qui prepara cançons, qui fa clocades d'ulls, qui et contents d'integrar. Sigues feliç, perquè la pista marxa ara mateix.
1: T'he chiamato per dirti que ti amo.
2: Tots a la pista. Miqui Puig els Plats.
0: La tarda quedarà aquí, de balla bonica, amb aquest Every Time You Go. No bé, habitual de l'electrònica eleganta i de ball. Sigueu feliços, balleu.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Escoltes, ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat a les harmonies a capella, arriba l'hora del cel obert. Sí, amigues i amics, avui volem fer una espècie de recordatori de les nostres cançons preferides que tenen en un moment determinat una part de veus harmonitzants sense cap instrument a sota, ja sigui al final, al mig o al principi, com el Carry On, Wayward Son. Carry On!

Els Kansas, nen, els Kansas ho van patar bastant, eh? Bueno, eren com la versió americana del rock simfònic de mitjans dels 70, eh? L'equivalent als Genesis, Emerson, Lake and Palmer i Yes. I pobrets s'han quedat sempre amb una llosa que, bueno, a veure, més val això que res, que és el Dust in the Wind, saps? El Dust in the Wind, que és de Kansas, sí, d'aquest grup. Doncs sort n'hi ha del Carry On Wayward Son, perquè així no siguin considerats com un one hit wonder, com a mínim pel públic en general. Un altre grup que també sempre ha cuidat molt les harmonies vocals són els Mr. Big, formats a Los Angeles l'any 88 i liderats per l'Eric Martin. En aquesta cançó de Lean Into It del 1991 també tenen una peça clarament AOR que juga amb aquest efecte tan encisador. Això es diu Green Tinted 60s Mind.

A, or de primera categoria amb els Mr. Big. En aquest celobert que busca cançons amb un moment a capella inesperat. Per exemple, les Invoke, bueno, tio, Invoke, estem parlant de l'R&B més sofisticat, del funk més contundent de la dècada dels 90. La cançó més coneguda d'elles probablement està en aquest disc, el gran Diceu, el Funky Divas, en la que li diuen a aquest tio penques que no, que l'amor no el tindran mai.

Com mola aquesta part final, tio, no em diguis que no. No, you're never gonna get it. Un final a capella per una cançó extraordinària. I com que ens agraden els contrastos, passem del funk sofisticat al hipisme californià, il·lustrat de manera perfecta pels Crosby, Stills, Nash & Young, que malgrat tenir aquest nom, que sembla com una espècie de firma d'advocats de l'Eixample, van ser el gran supergrup dels finals dels 60 i principis dels 70. Qui deia això de que eren molt hippies, perquè parlaven de la llibertat i de tocar la terra amb les mans, saps? Que no ho has fet mai? Va, va, va. És una meravella.

Find the Cost of Freedom. Hòstia, tio, quines harmonies que fotien. D'aquí, bueno, d'aquí els Eagles van fotocopiar el seu estil d'una manera clarament descarada. Això sí, nen, van vendre com a 4 vegades més discos.

0: down the Seven Bridges Road.
1: Els Eagles, sí senyor, potser el grup més popular a nivell de vendes del rock sorgit a la costa oest. I els estimes o els odies? Perquè, bueno, diguem-ne que arriscats no ho van ser mai, i en els seus discos sempre hi havia bastanta peça sobrera. Però si tu agafes les 10 millors cançons seves, collons, country rock de primeríssima qualitat. Que és el mateix que es pot dir dels Doobie Brothers, els germans Canuto, que un Doobie és un porret, és un porro per fumar. Ja no ho sabies, això? Bueno, no ho expliquis gaire. Doncs els Doobie Brothers tenen una carrera ben curiosa, perquè van començar siguent un grup de rock sureny, liderats pel Pat Simmons, i de repent van agafar un teclista, allò que dius, va, no tenim teclista, qui tens per aquí? Ah, aquest paio amb la barba que es diu Michael McDonald. Collons, i el Michael McDonald els va girar com un mitjó. Es va començar a fer-li cançons de soul d'ulls blaus i va quadriplicar la seva fama. Però vaja, de la primeríssima època, aquí tenim aquest Blackwater, on també demostren la seva habilitat a l'hora d'harmonitzar.

Blackwater, la típica cançó del Pat Simmons, que és el que canta i té la veu principal. Es nota clarament la seva afició pel blues del Delta i per Nova Orleans. Heu vist, no, la part a capella, nen? Quan diuen això de I'd like to hear some funky Dixieland, Pretty Mama! Va, Vicka, Pretty Mama. Seguim i seguim amb els Fan, aquest grup de New York City liderat pel Nate Rubes i pel Andrew Dost, formats el 2018 i que van iniciar la seva carrera amb el Aim and Ignite. El segon disc, el Some Nights, també van fer servir aquest truc infal·lible de començar la cançó amb harmonies vocals i sense instruments. Som.

Què? La coneixies, aquesta cançó, eh? Amb el Somnights, tio. Passa que el grup, bueno, diguem-ne que va tenir aquesta cançó i després es va anar apagant de manera bastant decebedora. Va, seguim, i també vull posar harmonies femenines, tio. D'aquestes que gairebé es porten a l'ADN. Per què? Doncs perquè qui les fan són germanes, com és el cas de les germanes Haim, les noves Fleetwood Mac del postmil·lenni, i aquestes píndoles de funk pop, com per exemple el Forever.

Ai, com m'agraden les Haim. Tio, mira, me posen de bon humor, què vols que et digui? A més, és que tenen un directe divertidíssim amb l'Estel, l'Anna, aquella cara que fa la baixista. Oh, per favor, posa'm en un altre. Posa'm en un altre que també tingui harmonies. I si pot ser a capella.

0: The Wire, i aquí acabem la nostra petita minisecció de Haim, que em sembla que ha quedat bastant clar que tenim moltes ganes de fer-ne un monogràfic. Va, posa'm una pausa, que si no et posaré el disco sencer.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb artistes i cançons que fan de les harmonies vocals un art fins al punt de reservar un moment d'aquesta peça per treure tots els instruments. Un exemple en clau de funk seria el Shining Star dels Earth, Wind & Fire.

El Shining Star, composada per en Maurice White i en Philip Bailey, que són els que feien aquestes veus increïbles, i que explica el Maurice que la va enregistrar un dia caminant de tornada d'una jornada d'enregistrament, quan va mirar el cel i va veure que estava ple d'estels. Va, i del fang dels Earth, Wind and Fire, pre-September, que els cores com siguin... A mi m'agrada més, no vull ser snob, però, tio, aquí hi havia el Reasons... Una mica més de xitxa, no tanta producció vuitantera. Això, doncs que anem a l'americana més tradicional amb els meravellosos Abbott Brothers i aquesta cançó de l'Emotionalism del 2007, disc meravellós de principi a final, on hi ha aquest Living of Love, on deixen pel final de la cançó una petita coda harmonitzada sense instruments.

El Living of Love, els Abbott Brothers, en aquest celobert que vol recomanar i repassar harmonies vocals a capella que apareixen de manera sorpresiva. I dels Abbott Brothers passem a uns altres deixebles de l'americana enamorats de les harmonies vocals. Són els Fleet Foxes i això és el Helplessness Blues.

què, com ho tenim de temps? Ja estem una mica apretadets, no? Doncs mira, jo ja ho saps una cosa. Una cosa és sagrada. Que la mínima que et descuidis, nen, te col·loco una cançó dels Beatles i cola, eh? He's a...

Què, mola o no? Doncs mira, amb la tonteria entre una cosa i l'altra se'ns ha acabat el temps. Sí, ja ho sé que esteu destrossats, esteu desfets, però no patiu que demà us posarem més cançons. Potser no són a capella, però segur que seran boniques perquè sí. Acabarem amb els Yes, un d'aquests grups del rock progressiu de la dècada dels 70 que van encapçalar aquest sinfonisme i aquest punt una mica pretensiós, però que també se'ls ha de reconèixer que van saber reinventar-se i fer un Honor of a Lonely Heart que els va donar com una segona vida. Aquests són els Yes primerencs i en aquesta cançó també mostren les seves habilitats vocals amb aquesta harmonia que comença el I See No Good People. I com que vosaltres també sou molt bona gent, com diria el Foraster, us desitgem un dia perfecte. Albert Cots, control i muntatge, Núria serà en la documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Escoltes i CAT.
2: Andrea, quin llibre em recomanes llegir si em passo les nits somiant amb un exèrcit d'intel·ligències artificials que exterminen la humanitat sencera?
3: Doncs, estimat, llegeix qualsevol llibre d'Isaac Asimov i resa perquè la IA no se salti les lleis de la robòtica que va imaginar aquest genial autor de ciència-ficció.
2: Doncs saps què et dic? Que em sembla molt bona idea. Comença la pila.
1: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

0: per fer un programa que serà igualment gloriós. No sé tu, Andrea, però jo m'estic fent a sobre la meva recomanació literària del dia, una novel·la que em consta que tu també has llegit i de la qual farem ara un petit club de lectura. La teva recomanació també estarà molt bé, n'estic segur, de la mateixa manera que estarà molt bé la conversa que tindrem amb la Maria Canelles, autora del llibre Si fos una sibil·la, que avui visitarà la Pila d'Icat. Tancarem el programa, com sempre, amb Nus i Desenllaç, el joc literari que posa a prova la resistència dels timpans dels nostres oients quan l'Andrea celebra amb estridència la seva inevitable victòria setmanal. Andrea, déu-n'hi-do el directe, a la ressaca.
1: Doncs sí, sí, encara em dura, i és que jo vull fer una altra.
0: Ah, o sigui, t'ha agradat, eh?
1: Sí.
0: Ara el coquet del
1: el coquet,
0: directe...
1: El coquet, sí.
0: Doncs puc dir que estem en negociacions d'un altre directe.
1: Ai.
0: No puc confirmar-ho encara, però potser una sorpreseta pels nostres oients, que van respondre, van venir, no estàvem sols,
1: sí,
0: en el directe.
1: Sí, bàsicament gràcies a tu, a que la gent t'estima, perquè jo no tenia ni un amic, ni un nòvio, ni un pare, ni una mare, ni res.
0: No, però més enllà d'amics i familiars, hi havia gent que jo veia que passava al costat i es quedava.
1: I
0: això és que ho fem,
1: sí,
0: increïble,
1: sí,
0: Andrea.
1: Sí, bueno, la gent, bàsicament, doncs, ens escolta rient i diu, ai, que ben m'ho passo jo aquí mentre miro llibres sota 30 graus.
0: Ai, que idiotes, escoltaré bé què estan dient. Jo crec que és el pensament,
1: sí,
0: majoritari.
1: No, per què riuen si els llibres com que fan plorar fan la cosa aquesta dramàtica, èpica, no?
0: Exacte, vull dir... Si estan parlant de Dostoyevsky, per què riuen? No era una
1: no
0: persona divertida, Dostoyevsky.
1: Són imbècils.
0: Potser una mica més del que sembla. Andrea, farem ara una bateria de notícies ràpides del món literari. La primera ens porta a Terrassa, perquè...
1: És que sempre escombrant cap a Trieste o Terrassa.
0: En aquest cas, l'excusa és bona, és vàlida, ja veuràs, perquè aquest dissabte 3 d'octubre se celebra a Terrassa la quarta edició ja de la Fira del Llibre en Català de la ciutat. Una celebració que es farà durant tot el dia al Raval de Montserrat, que és una plaça que hi ha davant de l'Ajuntament de Terrassa, un ajuntament molt bonic, modernista.
1: Es diu Raval?
0: El Raval de Montserrat,
1: mira,
0: sí.
1: Mira, això no ho sabia.
0: És molt diferent al Raval de Barcelona. Mira que té mala fama, Terrassa,
1: ja, no,
0: però
1: no,
0: en
1: no.
0: Aquest cas, el Raval de Terrassa, creu-me que
1: és
0: un
1: lloc,
0: altre ambient.
1: És el lloc on hi ha els pisos de luxe, no?
0: Pisos de luxe, i ara també, doncs, una fira de llibres, que no està gens malament. Una fira on hi haurà un munt de parades de llibreries i editorials agarenques, i també hi haurà molts col·loquis, a més, col·loquis molt variats, sobre el còmic, sobre l'ofici de llibreter, sobre poesia musicada, i també activitats, ojo, les activitats de la Fira del Llibre de Terrassa. Contes per a infants, que això era un clàssic d'aquestes fires, però també hi haurà un Scrabble gegant. No ens hi posem per poc, els terrassencs.
1: En sèrio?
0: Sí, un Scrabble gegant. I també jocs per aprendre refranys i frases fetes. Has vist? Fa molt cariu, aquesta fira.
1: És un parc temàtic, no, això?
0: Sí, és el PortAventura de la literatura.
1: Sí, és el PortAventura de la literatura, no? Vull dir...
0: Perquè també hi haurà signatures de grans noms. Com
1: és el festival de la Shakira, però català.
0: Sí, però amb Antònia Carré i Vicenç Villatoro.
1: Millor
0: són
1: encara.
0: Són autors i autores.
1: Millor encara. És
0: millor,
1: el festival indi de la Shakira.
0: Exactament. Un festival, una fira, que la inaugurarà la Laura Pinyol, una escriptora terrassenca, exalumna del meu pare, per cert.
1: Mira, en sèrio?
0: Jo colo, sí.
1: És que
0: sí.
1: Terrassa és tot família.
0: Sí, és un poble. És un poble.
1: Ah, efectivament.
0: Passem de Terrassa, Andrea, a la sala de cinema, perquè des del 18 de setembre es pot veure als cinemes la pel·lícula Tanit. No sé si et sona a tu, Tanit?
1: No.
0: Tanit és una novel·la juvenil molt famosa, publicada originalment l'any 1986, de l'escriptora Núria Albó, que ara en Pep Garrido ha escrit i dirigit i adaptat a la gran pantalla de forma molt encertada, t'he de dir, perquè jo l'he vist, em van passar els screeners, els companys de premsa, i em va agradar moltíssim. La història de Tanit és una nena que va amunt i avall pel Montseny i coneix una dona gran que tothom a la contrada considera que és bruixa, no? I entre la nena i aquesta dona gran naixerà una relació molt curiosa, una amistat molt profunda, que realment és molt bonica, com està retratat en el llibre. Jo no l'he llegit, però pel que tinc entès està molt ben retratat el llibre, i ara també en aquesta pel·lícula, que és molt intimista, és pausada, de molta qualitat narrativa, la fotografia és preciosa, els paisatges del Montseny que apareixen a la pel·lícula són preciosos, i m'ha agradat tant que li he demanat al Pep Garrido, que és el creador, guionista i director de la pel·lícula, que ens expliqui ell, perquè qui millor que el mateix Pep Garrido per parlar d'aquest Tanit.
2: Quan va néixer la meva filla petita, la Tanit, una amiga em va regalar l'edició de Vaixell de Vapor, que jo havia llegit feia molts anys, i que vaig rellegir just quan estàvem a punt de rodar Sense sostre. I siguent històries molt diferents, en aquell moment em va passar que vaig trobar que també tenien moltes coses en comú i que a mi m'interessaven molt. I sobretot el que em va passar és que em vaig enamorar dels dos personatges protagonistes del llibre, que és la Tanit, una nena de 10 anys ingovernable, salvatge, curiosa, revoltada contra el món adult i que té una mena de sisè sentit que fa que noti coses que els altres no notem, i l'àvia Perona, una dona que viu sola als boscos del Montseny, que és molt vella, que és rondinaire, esquerpa, i que al poble tothom tracta com si fos una bruixa. I la Tanit i la Perona es troben accidentalment i, contra tot pronòstic, es fan amigues en els moments més difícils de la seva vida.
0: Doncs dono fe que Tanit és una molt bona adaptació de la novel·la juvenil i us animo a buscar-la al vostre cinema de confiança.
1: I utilitza més el terme rondinaire. Feia molt que no el sentia.
0: És una paraula molt maca.
1: Vale, m'acabo d'empenedir de dir-t'ho perquè crec que m'ho diràs molt, rondinaire.
0: No, jo no et considero rondinaire.
1: Ah, visca,
0: no,
1: val.
0: No crec que rondinaire... potser sóc jo més rondinaire que
1: sí,
0: tu, fins i tot. Mira què et dic.
1: Ho diré.
0: I acabem aquesta bateria de notícies ràpides, Andrea, amb una nova col·lecció juvenil que sempre s'ha de celebrar. En aquest cas ens la porta l'editorial Llibres del Delicte, que acaba d'estrenar la col·lecció A la White, que és una col·lecció, com deia, de literatura infantil i juvenil de misteri i aventura, adreçat a nens i nenes d'entre 6 i 11 anys. I quan he vist que anaven els llibres he pensat, doncs m'agradaria ara tenir 7-8 anys per llegir això. El primer títol de la col·lecció es diu Qui ha robat la llibreta del concert? L'autor és en Marc Moreno i és una història protagonitzada per dues germanes, que són molt diferents entre elles, que això sempre funciona en una novel·la infantil, que acaben convertint-se en una particular duet d'investigadores, en aquest cas perquè algú ha robat una llibreta en un concert i elles investiguen i van buscant amunt i avall. Clar, recordem que Llibres del Delicte és una editorial especialitzada en temes de thriller, de novel·la negra i de més, doncs ara porten aquest gènere al món de la literatura infantil, que trobo que és molt encertat.
1: Puc fer una broma de pare?
0: Sí, sempre.
1: És com paradoxal, graciós, no sé, moltes coses que Llibres del Delicte doncs faci una col·lecció on allò penal no és aplicable al seu target, saps? Perquè clar, si segurament no, aquesta història juvenil va de que algú ha robat la llibreta del conserge, vale? Però realment els nens o nenes no poden fer un delicte, no se'ls pot penalitzar igual que els adults. Per tant, Llibres del Delicte, teniu una crisi nominal.
0: Doncs animem a l'editorial Llibres del Delicte a posar-se en contacte amb l'Andrea Genovart perquè escrigui un assaig de 450 pàgines per la seva col·lecció infantil sobre per què una col·lecció infantil.
1: Per què l'han de retirar immediatament?
0: Hòstia,
1: és broma. És broma, nois. És que quan comença la Mercè i ja tinc
0: el xip patiu. El cap ple de pardals, eh? No, doncs jo et dic en sèrio, aquesta il·lusió, com estem també amb la Mercè, aquesta col·lecció em fa molta il·lusió.
1: A mi també.
0: Doncs aquí ho teniu, a col·lecció A la White de Llibres del Delicte. I ara passem ja, Andrea, tenim 6 minuts per fer un club de lectura d'un llibre que, ho diré a l'antena, tu, molts mesos abans de que jo el llegís, em vas dir, Marc, has de llegir això perquè és boníssim i a sobre t'encantarà. Tenies tota la raó del món, es nota que ens anem coneixent després de quasi 50 programes. Sí, tenim ja quasi els mateixos... Estem sincronitzant gustos literaris perquè a tots dos ens ha apassionat aquest El Sud, de Tash Au, un llibre publicat ara en català per l'editorial Les Hores, traduït per la nostra estimada Míriam Cano, que avui tornarà a sortir més endavant al programa. És una novel·la que és una joia. A mi m'ha emocionat moltíssim, com he dit, tu ja em vas avisar. Nominada al Booker Prize.
1: Merescut.
0: He estat mirant, el Tasho ha escrit 5 llibres, dels quals 3 han estat nominats al Booker Prize.
1: En sèrio?
0: Que això és una animalada.
1: Entenc que aquest és el primer traduït al català i també al castellà,
0: em
1: no?
0: Em sembla que sí. Almenys a mi no, jo no tenia constància de cap obra traduïssa al català i al castellà. El Tasho és una persona taiwanesa. Els seus pares, per això, són de Malàsia, que és important perquè el sud està situada a Malàsia. I és una història d'una família que, per un motiu concret, ja ho veureu quan llegiu el llibre, es mou del nord de Malàsia al sud. Va a un terreny familiar, que és una granja en molt mal estat, i van a passar allà unes setmanes, no?, per un tema d'herència i de més. Aquesta granja està gestionada per Alfons, que és un granger que porta allà 20 anys intentant treure el que pot d'aquella terra pràcticament morta. No, la veritat és que no és molt fèrtil. I el fill petit de la família, el Jay, de 16 anys, coneixerà en aquesta granja el fill d'Alfons, el granger, un noi d'uns 19-20 anys. I entre tots dos naixerà una relació queer bonica, però també molt crua, molta suor, hi ha molt físic en aquesta relació, que va creixent al llarg de la novel·la, que més enllà d'aquesta història d'amor queer també hi ha com un coming of age total per part del protagonista, el Jay, que recordem que té 16 anys, però més enllà de vestir tot això, el Tasho fa molt bé de centrar-se en la resta de membres d'aquesta família protagonista, que són el pare, la mare, el fill petit, el Jay, les seves dues germanes grans, perquè fot el tio un retrat familiar que jo feia molt temps que no llegia una radiografia familiar d'aquest nivell. I mira que no és un totxo de 800 pàgines, ja. No, amb 200 que té, li serveix el Tasho per fer, de veritat, un retrat familiar que trobo fascinant. Sí, és perfecte amb tots els membres de la família. No hi ha cap que diguis, aquest és una mica més fluix. No. Diu exactament el que ha de dir de cada un d'ells per fer-te el retrat individual i a la vegada el retrat grupal. No sé, Andrea, crec que comparteixes amb mi aquest entusiasme, però és un llibràs.
1: És un llibràs perquè a més hi ha moltíssimes coses, perquè no només hi ha aquesta relació entre aquests dos adolescents, bueno, que crec que té a veure més amb una descoberta de la pròpia identitat sexual en un país, en un estat on està penalitzat precisament ser homosexual, és a dir, que hi ha una certa repressió, un cert no voler conèixer a un mateix, i alhora també hi ha com la diferència entre dues famílies, la família dels que s'encarreguen, no?, de la finca dels grangers, com tu has dit, i de la família dels que estan passant allà a l'estiu, i també, per tant, com atreveixen les classes socials, com atreveixen les diferències de condicions materials i privilegiades a aquestes dues famílies, i com això també té a veure amb la diferència entre l'hora de relacionar-se entre aquestes dues persones que s'estimen. No? Yeah. Perquè una es queda, després l'altra marxa quan acaba l'estiu, i tot això al final està marcat per quina és la teva quotidianitat.
0: Clar, quin és el teu lloc al món també, clar, no? Perquè el noi aquest, el Jay, el protagonista, arriba allà, que està completament descol·locat, ell és un noi de ciutat, es troba al camp ajudant unes feines que no té ni idea de fer, però poquet a poquet va encaixant, i veus que quan just està començant a encaixar, quan ha trobat una persona que estima i amb qui està descobrint la seva sexualitat, tard o d'hora haurà d'acabar marxant una altra vegada, doncs això aprofita l'autor, el Tasho, per construir molt bé qui som i qui deixem de ser a mesura que coneixem noves persones, a mesura que canviem de lloc on vivim, a mesura que descobrim altres classes socials diferents a la nostra, com deies, i tot això està molt ben posat al llibre. No hi ha cap tema que s'obri. També es parla de temes de migració, també sí. Es parla del desig, és que trobes...
1: I d'una forma, no sé si estaràs d'acord amb mi, Marc, molt sensorial, molt suggestiva. No és una persona que... O sigui, no és un narrador taxatiu, no és un narrador molt discursiu que t'ho dona tot donat, sinó tot és a través de sensació, a través d'allò que no es diu, a través de fina ironia, no? És com una escriptura molt dosificada i molt relaxada, i això també s'agraeix molt perquè dius, ostres, tot el que he arribat a pensar o a reflexionar sense que tu m'ho donis mastegat.
0: 100% això que dius de que és una novel·la sensorial, perquè l'última pàgina de la novel·la, que a mi m'ha emocionat profundament, no direm què passa ni on passa, però t'està escrivint una sensació molt concreta del cos i de l'ànima a la vegada, que et fa flotar igual que està flotant el personatge que l'està vivint, no? I això és molt difícil d'aconseguir amb l'escriptura, i quan tanques aquesta última pàgina del Sud, entens per què el Tasho ha estat nominat al Booker sí. Prize. El que no entenc és per què no l'ha guanyat encara, però vaja, si segueix amb aquesta línia, tard o d'hora ho farà. I de veritat que cal agrair a l'editorial Les Hores que hagi tingut la vista i la voluntat de traduir-nos al Tasho, perquè
1: per mi ha estat una gran... I la feina de traductora, perquè
0: si no
1: jo penso, sí. Perquè tu arribis a sentir aquesta cosa en una llengua que no és la teva, és també una gran feina de la traducció.
0: Gran feina de la Míriam, com sempre. I res, ja veieu que tant l'Andrea com jo estem entusiasmats. No és la primera vegada que passa això a la pila, però quan passa vol dir que el llibre és bo de veritat. I creieu-me que aquest, El Sud de Tasho, és una autèntica meravella, així que correu a la llibreria del vostre barri a comprar-lo, perquè de veritat que us encantarà.
3: Boca a orella.

0: Avui a la pila duem una escriptora que fa temps que el seu nom ressona en el panorama literari català contemporani com una de les veus més singulars. Maria Canellas Trabal, barcelonina, va debutar amb Contra la nostàlgia, publicat a l'Angle Editorial l'any 2022. Quatre anys més tard, torna amb Si fos una sibila, a la mateixa editorial, una història que replega tres generacions de dones sensibles i intel·ligents que intenten fer-se pas a una Barcelona travessada pels amiguismes i les precarietats del mercat literari i cultural. Però la Maria no només és escriptora, sinó que, a més, és el desembre del 2021, codirigeix el Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, un espai centrat en la poesia experimental i en projectes a mig camí entre les arts visuals i les arts en viu. Així que ja ho podeu intuir, de teatre en sap un niu. De fet, va signar amb Adrià Obert la dramaturgia de novel·la de Pere Calders, Ronda Naval sota la boira, que va ser nominada als Premis de la Crítica per la seva adaptació. Alguns textos seus han aparegut en antologies de narrativa i en lectura dramatitzades col·lectives, però avui la tenim aquí per parlar de la seva darrera obra narrativa, que de fet té molt de personatges que escenifiquen en contextos que són una mica hipòcrites. Ara sí, benvinguda, Maria. Com
1: gràcies,
0: estàs?
1: Gràcies, bé.
0: Comencem forts, comencem amb Barcelona. Ciutat hostil, molt tematitzada últimament en les darreres publicacions del nostre panorama literari català. Què has trobat a faltar en les últimes obres que diguis, ostres, jo he d'escriure sobre Barcelona i sobre aquesta perspectiva, que no hi ha hagut i no la podem trobar últimament?
1: Ostres, doncs no ho sé, perquè crec que quan em poso a escriure aquesta novel·la no m'ho plantejo des de què és allò que està faltant, diguéssim, en el panorama literari, sinó què és el que em ve de gust. També és veritat que és el que em ve de gust fer, diguéssim. També és veritat que... Bueno, una novel·la, com se sap, és un procés molt llarg i que, per tant, fa com bastant de temps que hi estic donant voltes, i potser en el moment que vaig prendre la decisió de dir m'interessa escriure sobre el món urbà, en aquell moment estava com bastant en boga la novel·la rural.
0: Ja.
1: I llavors, simplement, el fet d'ubicar una cosa a l'àmbit barceloní ja era algo que jo estava trobant a faltar com a lectora, diguéssim.
0: Sí,
1: sí que és veritat que amb aquests potser 4 o 5 anys de procés han aparegut altres textos i altres narratives que posen Barcelona al centre, cosa que a mi m'alegra moltíssim, perquè bueno, Barcelona sempre és un tema literari gairebé en ella mateixa, i per tant, quantes més visions hi hagi, millor, la veritat.
2: Un dels aspectes que crida més l'atenció de la novel·la, Maria, és la seva coralitat, perquè més enllà de l'Amanda, que és com la gran protagonista, hi ha molts altres personatges que tenen molt pes en la història i, de fet, es va saltant de la història d'una a l'altra de forma molt, molt fluida i molt orgànica. A mi m'agradaria saber com ha estat vestir tota aquesta estructura, treballar tants personatges diferents amb històries tan diferents, a més els uns dels altres, i llavors integrar-los, com deia, de forma orgànica, que no sembli un pegat aquí, un pegat allà, tot més o menys juntat, sinó que sembli tot molt ben teixit i tot molt ben harmonitzat.
1: Doncs, a veure, el procés... O sigui, primer, això també va ser un a priori, és a dir, si tenia ganes d'escriure sobre Barcelona, en part, era perquè tenia ganes de fer una cosa que ubiqués moltes vides, no? Que això, d'alguna manera, és el que defineix la vida ciutat. Que passen moltes coses i totes passen alhora. I l'altra cosa que em venia de gust era més un repte més meu, més de repte, doncs, així, com d'ofici. Era perquè la primera novel·la, potser, era una novel·la centrada en un sol personatge, inclús com que tot passava filtrat per aquella visió. I llavors em venia com bastant de gust dir, bueno, ara, això ja ho sé fer. Vaig a provar a fer una cosa en plan una mica més complicat. Per tant, en comptes d'una visió de la vida, doncs que en siguin múltiples. I per tant, una de les coses que em venia molt de gust fer era aquesta cosa orgànica que tu dius, era també que els personatges tota l'estona estiguessin donant informació sobre els altres personatges. I que per tant tu un personatge el veiessis alhora descrit per allò que li passava pel cap i alhora al mateix temps descrit per com el perceben els altres. I això no sé si és el que fa que les mirades semblin orgàniques, però sí que tenia com moltes ganes de fer això, no? Doncs un personatge que entra en un espai d'una manera i en canvi els que l'observen observen aquella entrada d'una altra, no? I com això en el fons no hi ha una bona o mala visió, sinó que tot forma part del context.
2: I ara que has fet una novel·la de cada, amb què et quedes?
1: Ostres, no ho sé. No, ara el que faria és... Bueno, i ara que no he fet.
0: Clar,
1: ara que em falta, diguéssim.
0: Una tarea exclusiva.
1: Exacte. No ho sé pas, perquè m'ho vaig a pensar bastant, però...
2: Ho deia abans l'Andrea també molt bé a la introducció que ha fet, que la novel·la és una gran crítica al sistema cultural català, parles des de la precarietat fins als Nepo Babies, és un retrat en molts moments poc amable, molt, molt poc amable. No sé si hi havia una intenció darrere el llibre també de sacsejar una mica de l'avisper de la cultura catalana, o és una cosa que ha sortit sola un cop vas imaginar aquesta història i vas veure que era necessari incloure aquest tipus de crítica.
1: La veritat és que jo tampoc tenia cap intenció i de fer sàtira ni de ridiculitzar uns espais, ni uns clichés de personatges, ni de culpabilitzar tampoc certs comportaments, perquè en definitiva aquesta precarietat que la dius, que l'has comentat ara, la vivim tots, i per tant tots al final anem sobrevivint com podem amb els codis que tenim aquí davant. El que m'interessa del sector cultural, potser, a part de que és de l'espai que conec, bàsicament, i per tant...
0: I que pateixes.
1: Sí, que el controlo perquè formo part, no?, i estic allà també intentant sobreviure. A part d'això, el que m'interessa és perquè és un espai que és molt fructífer en la creació dels relats. Estem tota l'estona com generant com espais simbòlics, explicant-nos a nosaltres mateixos, explicant-nos al col·lectiu, tota l'estona és autorreferencial, i a mi veure com funcionen aquests mecanismes, que en definitiva són els que funcionen després en una novel·la, en un artefacte literari, a mi això m'agrada molt com anar-ho veient, com es va teixint i com es van generant com aquests consensos, no?, sobre el relat individual i col·lectiu. Més que intentar fer cap crítica concreta a cap sector, perquè en definitiva doncs, tothom forma part i tothom pateix de les mateixes coses.
0: I creus que aquesta mena de... Bueno, no, en el sector literari, tu, el sector literari cultural, no, tu ho veus i també en Marc i jo ho veiem, no? Aquesta mena de xerrar tot hora de que malament estem, sí, també d'enveges, mira que ha fet l'altre, no, de passar-nos revista. Creus que és una cosa que no traslladem a la ficció per la quantitat de vegades, no?, que xerrem i compartim aquestes preocupacions?
1: Clar, pot ser, és veritat.
0: Que no hi ha una gran correspondència?
1: Pot ser. Aquí també s'hauria de mirar bé què passa amb diferents sectors. O sigui, ara estic improvisant, no? Sí, havia pensat això. Però, en canvi, per exemple, jo et diria que el sector de les arts visuals,
0: sí,
1: quan se surten de la definició dels llenguatges artístics i fan una mica, se surten d'aquí, sí que es parla molt del sector, per exemple, en els discursos,
0: sí,
1: culturals, eh?
0: Sí.
1: Vull dir que, no sé, l'àmbit literari, perquè
0: també és una pregunta de si potser ens passa especialment a nosaltres en el sistema literari català més que d'altres que tenen una situació més privilegiada entorn a la llengua o a recursos, perquè ens podem senyalar més amb el dit i reconèixer-nos, no?, quan ho ficcionem.
1: Totalment, i a més, en el fons som tan poquets.
0: Clar.
1: I Barcelona, en el fons, té tant de poble també,
0: sí,
1: i potser també el tema de la llengua, no?, encara ens restringeix més, però que sí, som tan pocs que de fet hi ha uns personatges a la novel·la que ho diuen, no?, en plan, mira, ha vingut tothom, i al final no és que tothom,
0: sí,
1: sempre són els mateixos, no, el tothom és una porció molt petita a la,
0: sí,
1: ciutat, cosa que també és una cosa que a mi em sorprèn de com funciona la ciutat i em preocupa, perquè en el fons funcionem per paral·leles i la ciutat és immensa i al final sempre ens relacionem entre els mateixos i és molt difícil que els estrats socials es connectin. I quan passen coses meravelloses, no?, però costa moltíssim, estem super estratificats i això és un problema del sector cultural, perquè a vegades ens pensem que parlem del món.
0: Clar.
1: I en el fons estem parlant
0: i no
1: de...
0: coneixem el món,
1: no en tenim ni idea, només parlem de nosaltres mateixos.
0: Sí, sí. Recupero una de les últimes coses que has dit abans en la pregunta que t'ha fet el Marc, on deies que els personatges s'expressen molt. I és veritat que és una cosa que jo he notat llegint la teva novel·la, perquè els diàlegs són molt extensos. Bueno, bàsicament són monòlegs de cada un, no? Hi ha un monòleg i l'altre contesta amb un altre monòleg i té aquesta necessitat, no?, el personatge d'expressar-se tota l'estona, de dir el que penses, d'explicar-t'ho tot, és a dir, d'ocupar molt espai. I clar, jo em preguntava, potser som els que treballem en el sector cultural o els amants de les humanitats qui en el fons estem molt egocentrats i ens prenem molt en sèrio nosaltres mateixos, no? I acaba sent un patró que és el nostre denominador comú.
1: Clar, no t'ho sé dir perquè altres sectors els desconec. Llavors no sé si
0: Clar.
1: Passa també en altres sectors. El que sí que passa, crec, que és que costa molt ocupar espais i un cop els tens costa molt deixar-los anar. I això en el sector cultural passa moltíssim, però intueixo que deu passar en mil altres sectors i que, per tant, aquest ocupa espai i juguen tots els privilegis del món, no?, per damunt dels que no tenen tants privilegis. Llavors, tota l'estona és un joc d'ocupar espai espais i allà qui té l'espai, pues allà com el sostinc, no? I la poda perdre el tota l'estona. Sí. Sí.
2: Parlant de monòlegs, a mi un dels trossos que més m'han interessat de la novel·la són els monòlegs interiors pràcticament de l'àvia de l'Amanda en aquestes sessions de psicoteràpia que fa, perquè m'han interessat molt específicament com dibuixes la relació de l'àvia amb la seva filla, amb la mare de l'Amanda, perquè és una relació del tot imperfecta, on hi ha molta tensió, on hi ha recels, on hi ha por, on hi ha desconfiança de l'una i de l'altra, i normalment es tendeix a idealitzar una mica aquestes relacions mare i filla, i tu has decidit fer exactament el contrari.
1: Sí, és veritat. De fet, crec que és una relació on el silenci té molt a veure, no? On fins i tot se senten còmodes amb el silenci, tot i que això les comporta després a distanciar-se cada cop més. De fet, jo diria que això també passa a la primera novel·la, que són aquestes relacions entre mares i filles imperfectes, i que a més, bueno, en si fos una sibil·la només sentim la veu de l'àvia, per tant tampoc sabem quina és la vivència de la mare, no? Que és com la gran absent de la novel·la, però en tot cas sempre hi ha la bona intenció, no? Com sempre hi ha l'assumpció de m'he equivocat, però què faig amb l'equivocació, què faig amb això, com tiro enrere, com aquesta confiança que he trencat, com la puc restablir, i la incompetència per poder-ho fer, això. Llavors, a mi això també em sembla com honest, tractar els personatges d'aquesta manera, és a dir, s'equivoquen, però no hi ha, però són bona gent, diguéssim, no hi havia intenció de fer mal, el que passa que després no saben què fer-ne amb això.
2: Parlaves de l'absència de la mare al llarg de tot el llibre. Sí que és veritat que destaca, és un fantasma que recorre tota la història, precisament també pel que dèiem abans, que tots els personatges que apareixen tenen molt pes, i la mare veus que és un buit claríssim que hi ha a la història, una autora d'una obra de culte, com un crit de fàstic, que a mi em va cridar molt l'atenció que triessis aquest títol i aquest llibre, doncs, que també em van apareixent fragments, perquè em sembla com és l'excusa, no? És com el motor que posa en marxa la història de l'Amanda, de l'àvia, i en conseqüència també de la resta de personatges. És curiós que un llibre, una novel·la, en aquest cas si fos una sibil·la, n'és d'una novel·la inventada.
1: Exacte, sí. Bueno, a mi aquests jocs metaliteraris sempre em diverteixen, diguéssim, com a lectora quan els trobo em fan gràcia i m'agraden, no? Per tant, doncs, també tenia ganes de jugar-hi i de fet el fet aquest de que la mare de l'Amanda, no? Aquesta Maria Mercè Paloma Soler estigui buida de contingut, diguéssim, també és l'excusa perquè tothom li col·loqui el contingut que l'interessa. I llavors, com que és... per això deia que a mi m'interessa veure com funcionen aquests relats i com els construïm col·lectivament. Llavors, a vegades, quan hi ha un espai en blanc, tothom allà s'hi aboca. I llavors és l'excusa per generar un discurs i per generar un relat institucional que tothom convé, no? O que convé d'una manera com molt pràctica pel relat de Barcelona, per la política cultural del moment, per les medalles personals de carreres individuals, etcètera, diguéssim.
0: A mi, Maria, la imatge de la figura de la mare de l'Amanda m'ha recordat molt el llibre de no ficció que es va publicar l'any passat del Marc Cerdó, Una llum submergida, no sé si l'has llegit, que retrata la seva mare, que era l'escriptora Xesca Ensenyat. I Cerdó, doncs, fa un retrat una mica com ambivalent, no? És a dir, no és un retrat el típic de la mare dolça, supermaternal, amb uns grans lligams incondicionals, sinó que bé, és al final el retrat d'una persona que té moltes facetes, moltes vessants i té un gran caràcter, però un caràcter que no és únic, però que no respon bàsicament als clichés maternals i més retratats des de la perspectiva d'un fill, no? I això és el que m'ha recordat també amb el cas de l'Amanda, la filla, en la teva novel·la de Si fos una sibil·la. I els dos personatges, bé, en el cas de la Xesca Ensenyat no és un personatge, vull dir, és com, no? El retrat d'una gran escriptora, però són descrits aquestes dues persones com escriptores, bueno, són escriptores. Llavors jo penso, creus que hi ha cert romanticisme a l'hora d'explicar-nos caràcters difícils, caràcters complicats, caràcters inaccessibles, caràcters que ens susciten moltes preguntes, quan aquests caràcters, quan aquests personatges s'han dedicat a algo artístic? És a dir, si hagués sigut la mare de l'Amanda comptable, potser la seva filla l'hagués demonitzat molt més?
1: Sí, és que crec que és un tema que el podríem explorar bastant, perquè sí que tenim com com molt associat per els clichés patriarcals, no, amb els quals la cultura de la que venim, no, que el pater familias, que és creador, doncs és un absent moltes vegades com a cliché, eh? És un absent pel que fa a les relacions familiars, i per tant sempre hi ha algú, no, que és l'esposa, que fa aquest paper, no, de sostenir la família, i n'hi hauria moltíssims, no, que se'ns acudeixen, però en canvi quan això passa al revés, quan és ella, no, la que és creadora i mare alhora, aquí jo crec que no, ens falten referents. Ens falten referents perquè moltes vegades o moltes creadores han hagut de renunciar o han renunciat a la faceta maternal, o no, o sí, o què passa aquí, no? O com es poden conviure amb les dues coses, i inclús avui com es pot conviure també sent un home assumint les teves responsabilitats com a pare de família, no? Com a amb les teves relacions pues, íntimes amb la família, i alhora amb la creació. I aquí és on hi ha, bueno, jo crec que hi ha tema com per definir i per redefinir, diguéssim, per trencar també els clichés aquests de que la creació no pot conviure amb una vida familiar tòpica, o en tot cas amb el que jo penso que a vegades implica la vida familiar, que és una, bueno, la relació materno-filial o paterno-filial, que és una gran implicació emocional, una gran implicació de presència, i clar, tot això et treu concentració, espai, clar, temps de,
3: i frustració
1: per la creació. Llavors d'aquí jo crec que hi ha tema,
3: sí,
1: temazo
3: per estirar
1: una altra novel·la, exacte.
2: Abans de que se m'oblidi, deixeu-me recomanar el llibre La memòria més secreta dels homes, del Mohamed Mbougarsar, perquè ara m'ha vingut al cap que fa exactament el que passa aquí a Sinfonia Sibil·la, que és un llibre inventat, és el que genera la història, no? I tot el llibre és com una persecució d'aquest llibre inventat. En el cas del Mohamed Mbougarsar, és un autor d'origen senegalès, francès, que va a l'Àfrica a buscar un autor de culte i tal, que és una mica el que fa aquí la banda, que és perseguir el fantasma d'aquesta obra de culte de la seva mare. Hem començat l'entrevista parlant de Barcelona i l'acabarem també parlant de Barcelona, perquè un dels fets més interessants que tu retratis diferents generacions d'una mateixa família és que també la Barcelona que coneixen és diferent, i això es nota en la novel·la. I no sé si tu com a barceloniana també tenies interès d'això, de retratar aquesta mutació constant de la ciutat.
1: Sí, de fet, més que la mutació constant de la ciutat, com s'explica aquesta ciutat tota l'estona, i quins esforços fa tota l'estona per anar-se explicant, no, en aquests canvis. Llavors, com que també tenim una història recent com comprimida, no, diguéssim, que podem començar a partir del 75 o del 78 cap endavant, perquè és una Barcelona absolutament diferent, que ha intentat a més erigir-se amb una història totalment diferent, crec que és com un camp d'anàlisi abarcable, no te'n vas molt lluny i pots intentar entendre com funciona. I l'altra cosa que passa molt a Barcelona, i que no sé si passa a altres llocs, és probable que sí, que sempre tenim aquesta tendència de institucionalitzar els discursos contraculturals, i allò que serve, que comença com una dissidència o que comença com una alternativa, ràpidament a la institució se la fa seva i es converteix en bandera. A Barcelona passa moltíssim, ha passat molt, i a mi això em genera com una,
3: sí,
1: mica
3: cada dia és una diferent, això és també molt graciós.
1: Sí, exacte. Sí, exacte, però com institucionalitzem els discursos que han nascut justament per anar contra el sistema, i això em fa inclús gràcia. Hi ha un punt que penso, mira que graciós això que està passant, no? I també era una de les coses que amb aquests canvis generacionals volia que es veiés d'alguna manera.
3: De si us veu el llautó.
1: Exacte, una mica. Sí, no? Que és, sí, això. No? Sí, sí.
2: I ara la Maria ens parlarà d'un altre llibre, que no és seu, però sí que és d'angle editorial, però abans escoltem una mica l'Arlo Parks.

0: Ja sabeu que aquesta segona temporada de La Pila hem decidit, l'Andrea i jo, fer una pregunta molt grandiloquent a tots els nostres convidats, però que està
1: donant
0: molt bons resultats. Sí. Aquesta és la realitat i la pregunta és: quin és el llibre de la teva vida? I la Maria avui ens ha portat...
2: He portat a Principi mig fi, de la Valeria Luiselli, que, mira, no et diria és el llibre de la meva vida, però ha estat el llibre de la meva vida ara. Llavors, crec que això fa molt per aquesta novel·la, a més a més.
0: Sí, a més aquí respectem molt el concepte de la meva vida. Clar. Aquí cadascú pot dir el
3: la
0: que vulgui, i la meva vida ara m'agrada molt. Exacte. És un concepte que m'agrada
3: molt. Nova vida de la Maria Canellas.
2: Perfecte, és un bon titular. Sí. Perquè més, vull dir, que crec que una mica la novel·la aquesta va una mica d'això, diguéssim. Això que dèiem abans d'aquestes narracions literàries, per tant ficció, però que incorporen també... conceptes metaliteraris o novel·les dins de novel·les o aquestes reflexions a mi m'agraden i m'interessen. A Principi mig fi també passa, perquè la protagonista i narradora en primera persona de gairebé tot el llibre és una escriptora que està escrivint una novel·la i que per tant es barregen a vegades alguns conceptes de teoria literària molt bàsics, no? O sigui, no re tostó, al contrari. Però que ella es va plantejant què vol dir escriure una novel·la i quines dificultats té l'hora d'escriure una novel·la mentre es va vivint la vida, no? I llavors, en algun moment, ella parla, no, de principi mig fi, que seria allò, l'estructura aristotèlica bàsica, no? De tota una bona narració, té un principi, un nus i un desenllaç. I ella diu, em costen molt els principis, em costen molt els finals, jo estic molt còmode en el mig. I te n'adones que aquesta novel·la va de mitjos, o sigui, són uns personatges que apareixen que no saps ben bé d'on venen, que no saps ben bé on van a parar i que, per tant, van avançant. I hi ha un moment de la novel·la que dius, però això cap a on va? I fins que te n'adones, no, és que potser no va enlloc, el que importa és el mig. I jo potser m'he agafat en un estiu que estic de ple mig, o sigui, estic en un mig d'alguna cosa, i llavors m'ha anat com superbé, ha estat com un lloc on aferrar-me moltíssim i l'he disfrutat molt. M'ho he passat bé, hi ha moments una mica com d'angoixa també, però molt bé. I Valeria Luiselli m'interessa en particular perquè és una autora, una creadora que és 360 graus, o sigui, treballa tots els nivells, o sigui, treballa al nivell de l'arxiu, de la memòria, de la investigació periodística en profunditat, l'arxiu sonor, i això, jolín, és d'una admiració total i absoluta.
3: Sí, és com tot terreny, és com absoluta. Una figura molt especial que tenim avui dia.
2: Sí, exacte. Exacte.
0: Trobo molt interessant que hagis portat el teu llibre de la vida d'ara, perquè fins ara el més habitual és que ens portessin llibres, el llibre de la meva adolescència, que vaig llegir amb 20 anys que m'havia canviat la vida, i m'interessa preguntar-te si creus que tornaràs aquest llibre en el futur, o com la Maria d'ara no serà la Maria demà, potser d'aquí uns anys no et vingui tant de cara a llegir-lo.
2: Jo crec que hi tornaré justament per descobrir-ho, o sigui, de dir, a veure si això ara em torna a dir el mateix o no. Sí, jo crec que sí. Jo torno molt, o sigui, rellegeixo molt perquè m'agrada molt fer això de, ai, a veure si això diu el mateix, i segur que hi torno.
0: I us ha passat, però us ho pregunto a les dues, de tornar un llibre i dir, hòstia, pues no és com el recordava.
2: Totalment.
0: Quina pena, això, quan passa.
2: Sí, sí, sí.
3: Ahir m'ha passat, però com a avergonyida de mi mateixa, de dir quina mala lectura vaig fer. O sigui, no em vaig assabentar de res, a sobre el defensava. O sigui, quin crella.
0: Perquè sempre t'estàs autoflagelant.
3: És que és veritat, de dir, ah, és dels millors llibres. Dic, però si no vaig entendre res. Me'n recordo que anàvem 16 anys com super ballar a l'institut a Margarit Duras, no sé què, no, l'amante chino, es diu així, aquell llibre, i després vaig tornar a rellegir-lo als 20 i pico i vaig pensar, però o sigui...
0: Jo sempre flipo, Andrea, quan, no, dius, que... quan dius les lectures que fèiem 16 anys, Margarit Duras,
3: però per això, perquè era una pedant, i a sobre, vull dir, o sigui, el síndrome de l'impostora estava molt justificat, era una impostora.
2: Ja.
3: O sigui, em va de la compta.
2: Bueno, però és que amb 16 anys, si vols,
3: és que ets una impostora.
2: El pitjor que tens, tot el
0: sentit. Què vols entendre amb 16 anys així, en general?
3: Ni ara.
0: I amb aquesta sentència de l'Andrea, tan típica de l'Andrea, passem al Caixa o Faixa per acabar aquesta entrevista.
4: Caixa o Faixa.
0: T'ho hem dit abans, Maria, fora de micro, són 5 dilemes, no massa compromesos.
3: No mitjos, Maria, no mitjos.
2: Vale, doncs estic en un moment que...
3: No. Vale. Ara comença una nova vida, una altra vegada. Vinga.
0: Tens un comodín d'un. A un sí que et pots quedar al mig, però la resta has de decidir una opció o altra. I comencem amb el primer dilema d'aquest Caixa o Faixa. Escriure un llibre de culte que no llegirà ningú o un llibre comercial molt dolent que tothom compra.
2: Llibre de culte. Jo també sóc una pedana.
3: Sí. Treballar en una llibreria independent 6 dies de la setmana i 14 hores diàries o treballar en una casa del libro 4 dies i 4 hores diàries?
2: Casa del libro, perquè així em permetria temps per escriure.
3: Molt bé, sí, intel·ligent, sí. No com jo. Jo hauria dit...
0: Tu què hauries dit?
3: L'opadan.
0: Perquè ets una...
2: Ets una... Sí, padan i pràctic.
0: Ets una romàntica, sí.
2: I per conciliació familiar.
3: Sí.
2: 4 hores diàries també és important. Sí.
0: Prefereixes un psicoanalista que t'arriba a conèixer massa bé o un coach emocional que només et diu tonteries?
2: Oi, psicoanalista.
0: Sí, però sí, et coneix molt bé, eh? Sí, però et porta llocs que potser no et venia massa de gust conèixer.
2: Ja, però el que queda teràpia, no? Vull dir que...
0: També és veritat.
2: No sé, sí.
3: Tenir moltes subvencions i ajudes a la creació, però haver de fer molt i molt la pilota a molta i molta gent que detestes o no tenir-ne cap ni una perquè no has fet copes al jardineto amb ningú dels que odies?
2: Això, aquesta és... Quan hem dit que venia un comodín, no?
0: Venia un comodín.
3: Vale. És que és tan intel·ligent, la Maria.
2: Clar, és que aquesta... És que, clar, depèn.
3: Hauries de mirar el compte bancari, no?
2: Hauria de mirar el compte bancari i també seria hipòcrita per part meva ara dir-te o A o B, perquè part de la meva feina forma part de,
3: clar,
2: de demanar subvencions i, per ja. Tant, fer molt el...
0: Doncs al final sí que l'hem posat en un compromís, Andrei. Sí.
2: Bueno, més compromís que la novel·la que ja està portant.
3: No. M'ho hauria dit, a veure, a partir de la cinquena edició ja puc permetre no fer la pilota. Saps?
2: No, però ara està pensant també en el meu context laboral, que, clar, que moltes vegades es va fer com una feina institucional.
3: És
2: que,
3: culpa meva perquè la presentació.
2: És socialitzar i a més són aquestes coses que estàs socialitzant no per res, no per la subvenció d'ara, sinó per la que saps que potser arriba o que quan...
3: La que no saps que existirà. Exacte. Però encara l'han de treure.
2: Sí, això és molt cansat, però sí.
0: Doncs la Maria utilitza el comodí, cosa que m'encanta, perquè estarà obligada a respondre l'última pregunta, que vale. Sempre és la millor.
2: D'acord.
0: I és aquesta. Si fossin personatges del món cultural que retrates a Si fos una sibil·la, qui seria més pedant, el Marc o l'Andrea?
2: Més pedant?
0: Silenci, reflexió.
2: Clar,
0: classe.
2: És que us conec poc també en contextos... Vai, perquè lo xulo d'això són els contextos col·lectius. Mm-hmm. A veure com són percebuts.
3: No t'escapis, Maria.
0: Ho ha intentat, però l'Andrea és inflexible amb això. Si vol una resposta, la trobarà l'Andrea.
2: A veure, jo què sé, vale, vaig a dir una tonteria perquè no tinc ni idea, vale?
0: Però
2: crec que l'Andrea seria percebuda com a més pedant d'entrada, però això no vol dir que sigui la més pedant.
0: Sí, l'Andrea.
2: No, he quedat bé.
0: Sí, has quedat bé.
3: És veritat que últimament rebia massa poc.
0: Ja, mira, és que últimament aquesta resposta sempre li toca el rebre a l'Andrea ja. I portant 2 o 3 setmanes que pillava jo. Així que has canviat la dinàmica. Sí.
2: Però intenta compensar.
0: Sí, ho has fet bé.
3: Et donarem una subvenció, no pateixis, Maria.
2: Gràcies.
0: Doncs, Maria, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, sobretot també per haver escrit aquest Si fos una sibil·la, un gran llibre publicat per Angle Editorial, que us recomanem llegir, que no us espanti les 300 pàgines, perquè s'han de llegir llibres de 300 pàgines, i perquè llisquen, a més, flueix molt bé, ja ho hem dit al llarg de tota la conversa, així que moltíssimes gràcies per l'escriptura i per la conversa.
2: Merci.
3: Adéu.

0: Ho sàpiga, era una ciutat de l'Àtica, situada a una altura a poca distància del mar, enfront de l'illa de Salamina, i és famosa perquè feia una mena de rituals religiosos dedicats principalment a Demèter, des de l'agricultura i de la fertilitat, i a la seva filla Persèfone. I els iniciats que hi participaven, participaven en una mena com de rituals com que han sugestionat molt de misteri, perquè té a veure amb el renaixement, té a veure amb la vida, té a veure amb la mort, no? I, de fet, aquest nom de la ciutat diuen que etimològicament ve de l'arrel grega, una arrel grega vinculada al que significa arribar o venir, a verbs de moviment. I per què dic tot això? Dic tot això perquè, de fet, aquest poemari jo crec que són uns versos que recullen un imaginari que precisament té a veure amb el que és canviar d'etapa, mudar la pell, però d'una forma que costa, d'una forma que un sua, d'una forma en el qual un fa resistència i lluita per deixar anar el que s'havia aferrat que li feia mal, no? Uh-huh. Per tant, és un poemari que jo diria que té uns versos com esgotats en si mateixos, exhaust, que suggereixen el que és una llum que arriba, una llum que ha de venir, una llum que s'entreveu, però alhora també pots sentir emocionalment, perquè clar, ja saps que la poesia és molt de sensacions, molt d'imatges que se't susciten o no, doncs el lector pot sentir com hi ha algú que arriba gairebé amb la llengua fora, no? Que arriba desitjant aquella cloenda des de fa molt de temps, uh-huh. I hi ha punts i finals que costen molt i per això són tan agraïts. I, de fet, per fer una mica més gràfic, diria, encara que gràfic precisament té a veure amb un altre sentit que no és a l'escoltar poesia, et demanaré, Marc, que llegeixis un parell de poemes.
1: Un honor.
0: Un honor que fem nosaltres a la Míriam, perquè també els oients, sàpiguen una mica d'aquest xerro i a veure si els suscita el que a mi m'ha suscitat.
1: Els oients i futurs lectors de la Míriam.
0: Vale.
1: El nom se m'ha fet clot a dins de la llengua. L'he vist al fons, no té cap alfabet. Duc 7 grans tancats sota les dents, 7 llavors negres em cusen la saliva. El que sé ara no sap fer-se veu, ni pot sortir del cos sense trair-se. Enfilo amunt, amb els pulmons plens d'ombra, amb un hivern penjant de cada passa. La pell recorda allò que jo no dic, i el vent s'atura a la llinda de la boca. He tornat de l'infern, closa com la llavor, que promet créixer en un silenci fèrtil. Tanco la veu perquè no me la trenquin, per por que ningú es cregui les coses que hi he vist. Que bonica.
0: Sí, paraules com, de fet, silenci, paraules com el saber, paraules també, de fet, com hi ha un vers, una cosa que diu com l'aigua és aigua o alguna cosa així, que m'ha recordat molt a Foster Wallace, que també en un moment donat, en aquell famós discurs que va fer a Harvard, diu l'aigua és això. També hi ha aquesta cosa de dir, ostres, abandono el passat, però abandono els relats que hi havia del passat i m'aferro a la materialitat més viva i la immediatesa de les coses. Uh-huh. I al final és l'únic que tenim, no?, quan seguim endavant. Jo m'imaginava també una veu poètica d'aquestes que, amb les seves pròpies ungles, perquè també crec que la poesia de la Míriam té molt de l'element tangible més mundà, té molt del que és la terra, del que és el terreny, del que és l'indret. Doncs, com deia, doncs m'imaginava una veu poètica d'aquestes que cava i cava i cava i cava, uh-huh. I que té al final les ungles, la terra se l'ha ficat dins de les ungles,
1: d'aquestes mitja llunes,
0: i cava i cava i cava i té els braços cansats de cavar. Uh-huh. Doncs m'imaginava això, i t'he marcat un segon poema perquè acabem aquesta recomanació amb ganes de llegir-ne molt més pels qui encara no heu tingut el plaer.
1: Sí, que aquest ja l'he llegit abans i confesso que m'ha emocionat molt aquest, m'ha agradat moltíssim. L'altre també, però aquest especialment. Jo em pensava que el món s'havia mort, allà on el fred em va secar les mans, però la vida té una fam tossuda. Veig la rosella, vermella i ferotge, obrir-se pas entre la pedra dura, un crit de seda enmig de tant de gris. Sento la sang fent un camí nou, lluny de la por que la coagulava. No sóc un erm, ni un hivern sense fi, sóc aquesta flor que no demana permís, que s'alça sola, tremolosa i lliure. Espectacular.
0: Sí, sí.
1: Parlàvem
0: sí,
1: abans
0: sí,
1: de que la poesia és paraules que aboquen, que et fan sentir, que et fan veure imatges del tot imprevisibles. Jo crec que aquest poema és la millor mostra d'això.
0: I mira aquí, quina cosa tan d'amor propi amb un vers tan dur i tan trist. No sóc un herb ni un hivern sense fi. Dir que tu no ets un hivern sense fi és com un gest de dir fins aquí, no?
1: És un gest d'esperança que a la vegada també t'està parlant d'un passat on no has estat feliç, on no has estat bé, on has tingut sensacions no del tot agradables, que és les que associem a l'hivern. No sé, no he llegit jo encara el poemari sencer, però després de recitar aquests dos poemes de la Míriam, creu-me que ho faré.
0: Doncs sí, ja et dic, és una lectura que per mi ha estat emocionant perquè pots albirar el patiment d'algú i també d'algú que ha patit

0: per deixar enrere el patiment. I crec que al final és un gest de valentia i de fortalesa. Així que, Eleusis, de la Míriam Cano. I després, d'una forma molt, molt, molt breu, vull recomanar també el poemari reeditat per Anagrama, Bèstia, Irene Solà. I és que, si no ho sabeu, el debut literari d'Irene Solà no va ser Canto jo a la muntanya balla ni Els dics, que va ser Premi Documenta, publicat per l'altra editorial, sinó va ser un poemari. Es va publicar per primera vegada el 2012 perquè va guanyar el Premi Amadeu Oller. I són poemes molt, molt curts que vaticinant una mica el que serà l'imaginari de la Solà, però a mi m'ha sobtat molt perquè és com tot tan engrescat, hi ha humor, hi ha una cosa inclús com desaferrada.
1: Sí, molt diferent a la Solà que estem acostumats.
0: Són versos, 4-5 versos per poema i d'una cosa, mira, et deixo un. Els records són perillosos com ossets de pollastre. Em pots tenir una a la dutxa i relliscar, a la cuina i cremar-te, al cotxe i xucar.
1: Hòstia, sí que és veritat que no ho relaciono amb el que he llegit d'Irene Solà.
0: Dorms al meu costat com una muntanya i ni tan sols ronques i ni tan sols abraces. Algunes nits els records pugen com rots de pair i l'un darrere l'altre deixeu de ser homes per ser literatura.
1: Aquí hi havia una muntanya que sí que és molt de l'Irene. Doncs molt curiós, aquestes dues recomanacions que ens has fet juntes,
0: sí?
1: Dos poemaris que sembla que no tinguin molta...
0: Ying-yang.
1: Sí, una mica yin-yang, que també està molt bé.
0: I tant, que sí.
1: Llegim una mica de cada. Però, tot i que m'has fet dues recomanacions que m'interessen molt, Andrea, no et lliures del nus i desenllaç.
2: Nus i desenllaç.
1: Direm ràpid que no tenim molt temps i tampoc ho estic preparat perquè em cridis molt a l'orella. Jo després del directe on em vas insultar, s'ha de dir. Ho vam editar posteriorment, però em vas insultar de forma bastant greu. Intentaré
0: perquè ets família, t'estimo.
1: Ah, exacte. Bé, ja està, ja m'has guanyat. Em pots tornar a insultar com vulguis, Andrea. Doncs anem amb el nus i desenllaç. 5 frases que llegeixo i, Andrea, m'has d'encertar de quin llibre venen. La primera. Vols vendre una altra cervesa a un pobre noi negre que es mata treballant per $20 a la setmana?
0: Oliver Twist?
1: I no, una altra cervesa, eh? Fixa't.
0: Una altra cervesa,
1: no,
0: un altre.
1: Un pobre noi negre. Has tirat bé la d'Oliver Twist, en part.
0: Fatal.
1: Segona. Els funcionaris se'ls distingeix sempre per la buidor absoluta que ocupa l'espai on la majoria de l'altra gent hi té la cara. Sí, veiem que també el narrador és una mica cabron.
0: No és el procés, no?
1: No és el procés. Bueno, està bé.
0: Almenys, ja coses amb sentit.
1: Avui estàs donant les opcions molt ràpid. Que dies
0: sí,
1: que estàs dubtant,
0: sí, sí.
1: No em sé venir que aquestes indecències i obscenitats puguin sortir dels llavis de la meva mare. Personatge parlant de la seva mare en aquest to. Pensa en personatges de la literatura que tinguin bif amb la seva pròpia mare i s'estiguin discutint tot el sant dia.
0: Ostres.
1: És difícil, la d'avui, admeto. Però jo estic segur que la trauràs.
0: No, jo crec que no. Amb la seva mare? Jo el conec, m'agrada,
1: sí,
0: n'hem parlat.
1: Sí, sí, seguríssim. De fet, l'has estat veient durant tot el programa, el personatge principal d'aquest llibre. Durant tot el programa. Segueixo. Una gorra verda de caçador estrenyia la closca d'un cap carnut gran com una pilota. Gorra verda de caçador.
0: Gorda, verda? Ai, gorda.
1: Gorda, no. Gorra. No, gorda verda. Són ciència-ficció alienígena. Gorra verda.
0: Que l'he estat veient.
1: Sí. L'has tingut a la vista el 100% del temps que hem fet aquest programa.
0: I encara l'estic veient?
1: Encara l'estàs veient.
0: Hosti, tio.
1: Mig tapat, potser, però l'estàs veient. No ho veieu, però l'Andrea està mirant per tot l'estudi desesperada a veure si troba la pista definitiva, que jo crec que la tindràs amb la cinquena frase del nus i desenllaç
0: d'avui.
1: Avui
0: tinc un gran dia, vale.
1: El cos de policia no té altra feina que venir a emprenyar-me quan aquesta ciutat és la descarada capital del vici del món civilitzat, va bramar l'Ignatius.
0: Vale.
1: Ignatius. No saps?
0: No.
1: Vols una última pista?
0: És que quedaré molt malament.
1: Porto tatuat aquest personatge. Per això l'estàs veient tota l'estona.
0: És que portes molts tatuatges, Marc.
1: És històric, això és la primera vegada que no ens guanyes el nus i desenllaç, perquè aquestes cinc frases pertanyen a una configuració d'imbècil de John Kennedy Toole, protagonitzada pel mític Ignatius J. Reilly, que jo em porto tatuat com un idiota al braç esquerre. Andrea, no l'has llegit?
0: Sí que l'he llegit, saps què passa? És que tenim aquí el nou llibre d'en Jordi Borràs i com has dit de la policia, m'he despistat perquè...
1: T'has anat al
0: tema de periodista nostra per preferència.
1: Sí, l'Ignatius s'ha estat tot el dia barallant amb sa mare, té opinions absolutament desagradables de tot el món i era el llibre d'avui. Però, dius, mira, tens opció de venjança la setmana que ve, que hem decidit que faràs tu el nus i desenllaç, sí, i jo respondré.
0: Sí.
1: Així que prepara'm algo molt difícil.
0: No, ja, però tampoc vull... Tampoc vull que quedis malament. Jo m'he pogut lluir molts programes.
1: Ja m'encarrego jo solet de quedar malament, o sigui, ja no ve d'aquí. I amb això passem, ara sí, al final del programa.
0: Quina tristesa.
2: La pila de llibres que no para de créixer. Amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: 5 programes he tardat a guanyar l'Andrea en aquest nus i desenllaç.
1: Sí, em consola que almenys és el primer.
0: Això anava a dir. Em temo que no serà la tònica habitual, perquè fins ara havies estat molt fina sempre, així que no et vinguis avall, Andrea.
1: Val.
0: I sobretot ja veuràs com et tornarà a pujar l'ànim quan jo la setmana que ve faci un ridícul estrepitós.
1: Ja
0: quan
1: em portis
0: un llibre hongarès del segle XVII que no ha llegit absolutament ningú, perquè és que t'estic veient que és el que faràs.
1: Andrea, de triste no serà, això sí.
0: No serà de triste.
1: No, a veure, tan fàcil no, carinyo.
0: M'enfado i no jugo, m'emporto la pilota a casa. Andrea, ja tenim el programa. Ha quedat molt bé.
1: Ha quedat molt bé.
0: Avui, mira, em ve de gust dir-ho. Ens ha quedat molt bé.
1: Ens ha quedat molt bé. Ens ha quedat com molt de coloraines.
0: Molt de coloraines.
1: Molt de coloraines.
0: Un toc de color per acabar aquest...
1: Aigua barreig.
0: Cinquè programa de la segona temporada de La Pila. Ja només ens queda desitjar-vos, com sempre, una molt bona nit i una molt bones lectures.
1: Bona nit.
2: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: estat amb el catecisme, Pep? No t'agradava l'encens?
1: Passa que molta gent viu a la roda submisa de la feina i la reproducció. Però jo no sóc pas cap subjecte passiu, com vol l'Església. Perquè acceptem un destí d'esclaus des de la nostra naixença. I què més?

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, un dia més aquí a la sintonia d'ICAT FM, avui començant ja amb el disc de l'aparador, el disc del dia que volem destacar en el programa d'avui, que no és altre que aquest Durruti T'estimo, un espectacle que vam veure estrenar ara fa dos anys a l'edició del 2025 del Mercat de Música Viva de Vic i que signa la companyia Les Solidàries. I ara que doncs ja ha passat aquest temps prudencial, el publiquen amb àlbum i a més l'estaran girant i per tant podreu veure-la en directe. Jo crec que és molt recomanable. A més, doncs, tal com corren els temps avui en dia, crec que és més que d'aplaudir el fet que hi hagi gent que recordi figures com les del sindicalista Buenaventura Durruti i que, a més, a través d'aquestes cançons, tan i tan ben fetes, doncs, ens facin reflexionar una mica. Això de la reflexió acompanyant a la música, doncs jo crec que és una d'aquelles coses que hauria d'estar sempre absolutament vinculat. L'àlbum es diu Durruti T'estimo i al darrere doncs hi tenim d'una banda la música escrita per el Guillem Caballero i els textos són del Tuli Martínez, Márquez, perdoneu, li he canviat el cognom. I la veritat és que allò que vam veure en directe a Vic ara fa dos anys ens va agradar molt i el disc em continua també donant aquesta, vaja, aquesta garantia de que som davant d'una cosa molt ben feta. Això es deia l'educació. La veritat és que totes i cada una de les cançons parlen dels postulats de Buenaventura Durruti i d'aquesta, diguéssim, passió per una cosa que alguns diuen que és inalcançable, com és l'anarquisme.

No cal explicar massa res, més enllà de... Els textos del Tuli Márquez expliquen molt bé la manera de pensar, la manera de veure les coses del Buenaventura Durruti. I a partir d'aquí insisteixo que en uns temps com els que corren, la veritat és que retornar una mica aquesta manera de pensar no deixa de ser més que positiu. Avui el programa l'hem començat directament amb l'aparador. Després ja us aviso que tindrem un recorregut a través d'un, dos, tres, quatre discos de grans clàssics que han retornat en aquest 2026, ara fa ben poquet, i després ja cap a la segona part del programa escoltarem coses noves molt, molt interessants. Però abans, una última cançó d'aquest disc, us recomano. El directe és com una mena de musical, tot i que entès des d'una perspectiva, jo crec que molt intel·ligent. Jo no sóc molt de musicals i a mi aquest sí que em va agradar. I la veritat és que la música i les cançons, teniu per aquí a Joan Colomo, entre d'altres, doncs donen al tot un pack indivisible entre el que seria la qüestió ideològica, la qüestió dels textos i la qüestió de la música. Es diuen Companyia Les Solidàries i l'espectacle, el disc Durruti T'Estimo. Aquesta última s'anomena Solidaris, Barcelona 1919-1922.

alguns dels protagonistes anònims d'aquesta revolta barcelonina entre el 19 i el 22. Val molt la pena, la veritat és un d'aquells àlbums, a més, que podríem considerar com a conceptual i que és bo d'escoltar-lo des del principi fins al final. Jo us n'he triat tres que em semblava que doncs, representaven o que explicaven tres temàtiques absolutament associades contra en favor, o en aquest cas al costat de l'anarquisme i de la defensa d'aquest postulat de l'anarquisme de Buenaventura Durruti. La companyia Les Solidàries, l'autora d'aquesta obra que es diu Durruti, t'estimo. Evidentment, per als més joves possiblement això de Durruti, t'estimo s'hauria d'explicar, i és que el Barça tenia un porter que es deia Urruti Coetxea, Urruti, que va parar un penal, i el bo del Quim Puyal quan el va parar va dir allò d'Urruti, t'estimo, que va passar a la història, i aquí s'ha fet el joc de paraules amb el Durruti, t'estimo. Dit això, us deia que teníem uns quants clàssics també sobre la taula. Aquesta setmana se celebraven els 50 anys de la carrera dels U2 amb un concert que van fer en el seu institut original, i després van fer un altre concert també en una terrassa a Dublín. La veritat és que 50 anys de carrera no ho pot dir tothom, i a més, doncs jo els veig en plena forma i continuen publicant cançons noves. Aquesta és l'última que han fet.

Hi ha dues bandes que han estat absolutament de moda aquesta última setmana, o aquestes últimes setmanes. Una són els U2, per això del seu 50è aniversari. L'altra, evidentment, Oasis, per allò de que fan concerts a Barcelona, un parell de concerts, que les entrades una bogeria. A mi tot això m'atabala, m'atabala moltíssim, això d'haver-te de registrar per poder tenir dret a comprar entrades. En fi, has sigut fan de tota la vida d'una d'aquestes bandes i poc menys que has d'ensenyar la teva nòmina per poder accedir a comprar una entrada. No només ensenyar la nòmina, sinó que has de tenir la nòmina també, perquè les entrades són caríssimes, caríssimes. En fi, sigui com sigui, ja decidireu vosaltres si voleu fer aquestes cues, anar-hi, a l'efecte FOMO, aquestes coses, doncs a partir d'aquí. Després vigileu, perquè passen coses que passen. Hi ha hagut una certa polèmica, per exemple, amb el tema de les entrades d'Oques Grasses, dels quatre concerts que fan a l'Estadi Olímpic. La bogeria, tothom, ai, que vull entrades, i al final resulta que allò de la recol·locació de les estratègies de vendes, etc, etc, i sempre apareixen entrades d'última hora. En fi, són coses que un no acabarà mai d'entendre. Això es deia Street of Dreams dels U2, us deia que teníem uns quants clàssics. Hi ha un altre que també torna a escena amb una nova cançó que es diu Two Coats. Ell és Robert Plant.

des del primer dia que Robert Plant, ja quan militava, o abans fins i tot de militar en les files dels Led Zeppelin, i era un gran amant del folk, el britànic i el nord-americà. I ara amb el temps, doncs, després de tancar portes i finestres del Led Zeppelin, ja fa molts anys que la seva música segueix vinculada al món del folk, i en aquest Two Coats encara una miqueta més. Última cançó publicada per Robert Plant, i també tenim nou àlbum de Beck. Sentia l'altre dia unes declaracions que deia que hi ha discos que han passat a la història de manera inexplicable, i d'altres com Odelay, una de les seves grans obres mestres, doncs sembla que han estat discos incompresos. Per mi Odelay és un àlbum que va passar a la història, potser no amb el rebombori que segurament mereixia, però un disc extraordinari. I l'últim àlbum, doncs un dia us el posaré a l'aparador i ja veurem si també és un disc encaminat a passar a la història. De moment escolteu això que es diu Right Lonesome.

Si em preguntéssiu per alguns discos, o em diguéssiu tres dels discos que més m'han agradat darrerament, us diria que els tres estan capitanejats, avui estic una mica espès, estan protagonitzats per dones, veus femenines. Un d'ells és el de la Courtney Barnett. Tots ells els hem passat per l'aparador del programa, Tots ells han estat, diguem que, destacats en aquí el programa, perquè realment tots ells em semblen àlbums extraordinaris. El de la Courtney Barnett, que es diu Creature of Habit, i l'altre és el de l'Aldous Harding, que es diu Train on the Island. Em sembla també una meravella.

Dos discos que són una meravella, Creature of Habit de Courtney Barnett i el Train of the Island de l'Aldous Harding. I si en posem un tercer, per mi aquest és un dels discos de l'any. I a més és que tinc la satisfacció de dir-vos, de recordar-vos que la tindrem en directe a Barcelona el dia 13 de novembre dins del Festival Feroe, aquest festival que m'he encaparrat a muntar i en el que doncs volem recuperar l'essència del que és sentir la música en directe sense res que ens destorbi, i amb artistes de primer ordre. Descobrirem un artista de París que es diu Tiguayo, que és una meravella, la Beth Orton, que és una burrada el disc que ha fet, i també una de les millors bandes de soul del moment, que feia 10 anys que no venia per aquí, com són Saint Paul and the Broken Bones. Anem a sentir a Beth Orton, això es diu The Ground Above, que és el títol que porta també l'últim flamant i meravellós àlbum de la Beth Orton.

sona això en directe, aquest de Grau, una Bob de la Beth Orton, una dona a la qual jo particularment li he seguit la pista des de fa molts anys, però ara feia molt de temps que no publicava coses noves, i apareix de cop i volta amb un disc extraordinari que està al marge de tot, en el que conjuga el jazz amb altres coses, amb una ànima tremendíssima, i a partir d'aquí ens hi hem tirat de cap, i el dia 13 la tenim a Barcelona, al Poble Espanyol. Serà una meravella. The Ground Above, Beth Orton. I aquest senyor, que també és un clàssic, el podríem haver posat una mica abans, però vaja, la categoria de clàssic li dono jo perquè porta molts anys fent coses extraordinàries, és el Marshall Crenshaw. El seu últim disc té coses meravelloses. Un dia el vam posar a l'aparador del programa. Mireu com sona.

programa completet el d'avui, que hem començat parlant de Bonaventura Durruti i aquí ara sentint a Marcel Crenshaw, passant per grans clàssics, els U2, Robert Plant, passant també per Les Mosques de Tom Waits. Estem arribant al punt i final. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat. Marxarem amb una mica de Bonnie Prince-Billy i demà hi tornarem a la mateixa hora. Demà farem un programa especial dedicat al Festival Internacional de Blues de Cerdanyola. Tot un clàssic. Fins... Espera't, que se m'escapava això ara. Ara sí. Fins demà.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers.

0: Escoltes ICAT.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes, vora un precipici.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

Tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.